guerrilla revolucionària, el Vietcong, decidida a combatre tant l'Estat com la presència nord-americana. Amb tot, el Vietnam es converteix en un nou escenari de la Guerra Freda, en què els interessos locals i globals es confonen i s'alimenten mútuament, abocant el país cap a un nou conflicte d'abast internacional. Benvinguts a Indochina de la Guerra Freda, benvinguts a les Portes de Troia.

0: Benvinguts i benvingudes una setmana més a les portes de Troia, el programa d'història de Ràdio Castellar, que s'emet a través de les ràdios de la xarxa aquesta setmana, amb el que serà el penúltim programa de la nostra saga que actualment estem emetent sobre la història d'Indoxina. Avui per parlar de Vietnam del Sud i Vietnam del Nord. I ho fem amb el nostre convidat, el nostre amic i company Jordi Sallarès, que ell és professor de secundària. Benvingut de nou, Jordi.
1: Hola, moltes gràcies. Bona tarda.
0: Bona tarda. Hem de reprendre el fil. És el quart programa d'una sèrie de 5. Ara ja per fi li podem posar el final a aquesta història. On ens vam quedar? En quin punt reprenem aquest fil al programa d'avui?
1: Doncs bé, ens havíem quedat en el context de la Segona Guerra Mundial, amb la invasió japonesa a la Indoxina francesa, on els francesos havien adoptat aquest rol del colonitzador colonitzat, invasió que va suposar un augment de les sancions per part dels Estats Units, que va desembocar, entre d'altres, l'atac a Pearl Harbor, l'entrada de la Segona Guerra Mundial, plenament del Japó i dels Estats Units.
2: Segueix-nos, interactua amb nosaltres a les xarxes socials d'Instagram, X i Blue Sky, @portesdetroia.
3: Escolta el podcast des d'iVoox, Spotify, Apple Podcast, YouTube i la xarxa més.

0: Què millor que començar amb Edith Piaf? Però, clar, en aquest sentit... En aquest sentit, avui, com deia el Jordi fa un moment, parlem de França en el paper de colonitzador colonitzat. Ho repetirem perquè bueno, fa certa gracieta que França estigui una miqueta humiliada, però, clar, en aquest cas, per resseguir la història com estàvem fent d'Indochina, en aquest cas de Vietnam, perquè serà responsable en part de la tragèdia humanitària que hi haurà, que tindrà lloc a Vietnam, Jordi?
1: Doncs sí, en aquest context de guerra o de... colònia colonitzada, hi haurà una gran desorganització de tota aquesta província de la Indochina francesa, que juntament amb diverses catàstrofes naturals provocaran fams terribles tant al nord com al centre del Vietnam, on es calcula que centenars de milers de persones, i aquí diu que més d'un milió, van morir de fam entre l'any 1944 i 1945.
0: I el Japó va permetre el control nominal de la colònia als francesos. Com va ser això?
1: Doncs a partir del 9 de març del 1945, data de l'alliberació de França a Europa i Alemanya en retirada als Estats Units ascendents a l'escenari del Pacífic, el Japó llança un cop d'estat contra l'administració colonial de la Indochina francesa per intentar prevenir un possible aixecament per part de les forces colonials contra el control japonès. Al mateix moment, Vietnam, Cambodja i Laos van ser establerts com a estats independents, per tant, no sota control dels francesos, sinó membres d'una esfera de coprosperitat de la Gran Àsia Oriental del Japó. O sigui, dins ja nominalment de sota control dels japonesos, tot i que el paper dels japonesos a la Indochina va ser molt rellevant fins que va arribar la notícia de la rendició del govern imperial.
0: Clar, i un cop cau el govern imperial del Japó, què passa amb aquest territori?
1: Doncs que ràpidament els antics amos, els francesos, van tornar per reprendre el control del territori.
0: Clar, amb tot aquest ball d'imperialisme sobre el territori, la resistència s'endreça i plantarà cara. Jordi, recordem per qui està formada aquesta resistència a Indochina. Mm-hmm.
1: Doncs la principal font de resistència serà del Viet Minh, que és la Lliga per la Independència del Vietnam, liderada per Ho Chi Minh, que en parlarem més tard. Aquest Viet Minh era una coalició entre nacionalistes del BNQDD i els comunistes del Partit Comunista de la Indochina.
0: Molt bé. Doncs tu acabes d'avançar perfectament. El protagonista principal, el personatge principal del programa d'avui és Ho Chi Minh. Per tant, ens toca fer una breu biografia del personatge.
1: Mm-hmm. Breument, perquè en parlarem més endavant. De naixement es deia Nguyen Xin Khung, també conegut com a Nguyen Ai Quoc, que Ai Quoc vol dir el patriota. Va néixer el 1890 a la regió d'Annam, a la Indochina francesa, per tant, al centre del país, fill d'un mestre confucià, que hauria tingut l'oportunitat, el seu pare, de haver pogut servir a la burocràcia imperial, però no va voler servir als francesos. El 1911 se sap que Ho Chi Minh va decidir marxar del país i, enrolant-se a un vaixell mercant com a ajudant de cuina, va viatjar a França, on va, al llarg dels anys 20, va entrar en contacte amb el nacionalisme i amb també idees marxistes.
0: Molt bé, anirem fent degoteig de la vida d'en Ho al llarg del programa d'avui. Però, com has dit abans, el Japó ja és fora de joc. I, clar, un mes més tard, el 2 de setembre de 1945, en Ho Chi Minh proclama la independència de la República Democràtica de Vietnam.
1: Exacte, i sobretot citant aquests principis leninistes d'autodeterminació, proclama aquesta independència de la República Democràtica, però, òbviament, els francesos no pensaven el mateix, no estaven igual de cofois amb aquesta declaració, no estaven disposats a renunciar a les seves colònies asiàtiques i, per tant, van intentar restablir el control colonial.
0: Clar, un cop acaba la Segona Guerra Mundial, a França, com dius, reprèn la seva voluntat de recuperar el domini efectiu del territori, però Xina també entra en joc. Quina és l'avançada de l'esclat del que es coneixerà com la Primera Guerra d'Indochina?
1: Doncs els xinesos del Kuomintang van entrar al Vietnam, van ocupar-lo fins a la part del nord, fins al paral·lel 16, i van donar suport a la facció nacionalista del Viet Minh, el BNKDD, per fer de contrapès al Viet Minh, a la facció més comunista. Però això no va poder evitar que a finals del 1945 els francesos tornessin a Annam i a la Cochinxina.
0: De recordar que encara a Xina no hi ha hagut la Revolució Popular.
1: Xina encara està dominada... no està dominada, sinó encara estan sortint de la Segona Guerra Mundial, a punt de tornar, o ja de nou en procés de guerra civil, que això és tot un altre tema. Però sí que aquest any, o l'any següent, el 1956, Ho Chi Minh pacta amb França un reconeixement per la República Democràtica del Vietnam com a estat lliure. I això provoca la marxa de les tropes xineses del nord del Vietnam. L'acord al setembre del mateix any entre França i la República Democràtica del Vietnam no fa que cadascú abandoni la seva pròpia agenda, que és, per una banda, la República Democràtica del Vietnam aconseguir la unitat total i la independència. En canvi, França el que vol és mantenir la Cochinxina i mantenir una Indochina federal sempre sota la seva tutela.
2: A les portes de Troia, el passat explicat en present.
3: Descobreix tots els continguts del programa al nostre lloc web www.portesdetroia.cat.

0: Cançó dedicada al tio Jo.
1: Sí, l'Oncle Jo està amb nosaltres a les nostres campanyes, un himne revolucionari del Vietcong, el Vietmin, que bueno, imagino que donava molt de coratge a tots els lluitadors per la llibertat que participaran a les següents històries que explicarem.
0: Molt bé, correcte, perquè justament ho hem deixat amb l'esclat de la Primera Guerra d'Indoxina, amb el Vietmin, que són els comunistes, i França.
1: Exacte, a partir del novembre del 1966 es produeixen els incidents de Haiphong. Haiphong és una ciutat portuària que està al nord del Vietnam, molt a prop de Hanoi. Els francesos bombardegen el port d'aquesta ciutat i al cap de molt poc els combats s'estenen fins a Hanoi i altres ciutats del nord, combats entre les tropes franceses i el Viet Minh. El 19 de desembre del 1946 es produeix l'inici formal de la Guerra d'Indoxina, en les quals els francesos prenen Hanoi, el delta del riu Vermell, i arriben fins a la frontera amb Xina, entre el 1947 i el 1950. Però a tot arreu es troben una gran resistència del Viet Minh, de forma estructurada, com a exèrcit més regular, però també de les guerrilles. Per fer front a aquesta insurgència, els francesos ofereixen la restitució a Pao Dai, que havia estat el darrer emperador de la dinastia dels Nguyen, que en vam parlar en el capítol anterior, i formar un estat de Vietnam independent, format per les regions de l'Annam i la Cochinxina, a partir del 1949, però, òbviament, sota la forma d'un estat titella.
0: Molt bé. Amb tot això, no podem obviar mai doncs, en quin punt es troba Xina, i és que canvia el paradigma geopolític justament amb l'arribada de Mao, de Mao Zedong, al govern de Xina i la constitució de la República Popular Xinesa l'any 49.
1: Exacte, a partir de l'octubre del 1949, la victòria de Mao canvia una mica també el tauler de joc. A la part del nord de Vietnam s'imposa com a única autoritat la República Democràtica del Vietnam, reconeguda com a tal per la jove acabada de néixer República Popular Xinesa i per la Unió Soviètica, mentre que els Estats Units reconeixen l'estat del Vietnam, aquest estat titella governat per Bao Dai, sota control dels francesos. Per tant, veiem que el context de la Guerra Freda marca una mica els posicionaments d'aquests blocs. La victòria de Mao significa, òbviament, un augment del suport material i econòmic cap a la República Democràtica del Vietnam, i els francesos són expulsats de gran part del nord. L'estat de Vietnam no es consolida, el que seria el Vietnam sota el govern de Pao Dai, a causa de la gran corrupció, polítiques erràtiques o massa dependència de França.
0: Molt bé. Clar, la guerra contra aquesta ocupació francesa, de nou, doncs s'allarga fins al 1954 i podem parlar, entre d'altres, la batalla més important o més decisiva, que seria la de Dien Bien Phu. Què hem de saber per què va ser tan important, Jordi, aquesta batalla?
1: Bé, la batalla de Dien Bien Phu va ser l'intent del govern francès de potser intentar dur a terme una batalla decisiva per derrotar les tropes del Viet Minh, perquè li era més difícil combatre la guerra de guerrilles. Per tant, volia un enfrontament més convencional entre exèrcits regulars. I van intentar tallar les bases o les línies de subministrament del Viet Minh a prop de la frontera de Laos, ocupant una zona, una vall rodejada de muntanyes selvàtiques, que és aquesta zona de Dien Bien Phu. Intentar atraure les tropes enemigues i plantar una batalla definitiva i destruir-los. El líder d'aquesta estratègia va ser el general francès Henri Navarre, i Christian de Castries va estar al comandament de les tropes de Dien Bien Phu. Aquestes tropes es van situar en nou turons enmig d'una plana envoltada de muntanyes tupides de selva.
0: Molt bé. I davant d'aquest plantejament francès, amb dos generalots allà, com s'hi enfrontarà el Viet Minh a aquesta situació, una situació d'enfrontament que no està gaire acostumat sobre el territori?
1: Doncs aquí entra en joc una altra de les figures claus de la lluita vietnamita, que és el general Phuong Nguyen Giap, que va decidir envoltar la vall de Dien Bien Phu amb artilleria transportada a mà per terreny muntanyós i començar el setge al març del 54, amagant l'artilleria al cove dins la muntanya, fent-la invisible a l'artilleria francesa. A partir del març, les primeres ofensives vietnamites aconsegueixen destruir la majoria d'avions francesos a terra. Clar, això va suposar una gran tasca logística d'excavació de trinxeres i túnels i fent servir la tàctica de les onades humanes, per tant, enviant allà tota la tropa corrent cap a l'artilleria enemiga, va causar una quantitat de baixes enorme al Viet Minh. Les tropes franceses, tant les pròpies franceses com les colonials, van desertar al cap de poc temps, però també se sap, no?, des de les fonts i de la informació que tenim, que tropes colonials del nord d'Àfrica van mostrar també alguns episodis de gran heroïcitat, però també de gran covardia. El Viet Minh va comptar també amb molts problemes d'abastament de tropes. Els camperols i soldats que formaven aquesta tropa patien malària, patien gana, i els comissaris polítics tenien molta feina a l'hora d'animar els soldats, prometent una reforma agrària un cop acabessin la guerra.
0: Clar, però justament els francesos tampoc no ho tindrien fàcil per aconseguir els seus objectius en quant a l'abastiment que havien de tenir aquestes tropes. També tenien les seves dificultats, oi?
1: Clar, els francesos bàsicament s'abastien per aire, estaven totalment rodejats, per tant, els avions havien d'enviar els subministraments a través de llançament de material en paracaigudes, però moltes vegades aquest material caia en zones controlades pel Viet Minh i els contraatacs francesos sempre fracassaven, els reforços eren transportats, no aconseguien fer canviar el pes de la balança.
0: Molt bé. Clar, ja ho hem començat a dir, i és que estem de cap i peus en el que és el món de la Guerra Freda. Això que està passant a Indochina, l'any 54, com s'ho mira el món geopolític d'aleshores marcat pel context de Guerra Freda?
1: Bueno, doncs s'ho miraran amb una preocupació creixent. Es decideixen o es debaten entre intervenir o no intervenir en aquest conflicte. La Gran Bretanya temia que els Estats Units volguessin castigar la República Popular de la Xina per la seva ajuda al Viet Minh i obrir un altre conflicte a escala regional important. I aquest dilema de què fer en aquest context seguirà durant la posterior conferència de Ginebra.
0: Molt bé. Doncs, veient com, quina és la posició internacional, clar, com acaba aquesta batalla de Dien Bien Phu?
1: Doncs, a principis de maig es produeixen noves ofensives del Viet Minh, amb ajuda també de material soviètic, i el mes de maig, mitjans de maig, les tropes del general de Castries capitulen. Són 7 setmanes de combats molt intensos, on les tropes seran finalment franceses seran derrotades. No se sap tampoc la quantitat de baixes que va patir el Viet Minh, però es calcula que uns quants milers de soldats morts, i tot i que no va ser una derrota definitiva, perquè França encara tenia tropes per la resta d'Indochina, la societat i els polítics francesos no estaven disposats a seguir amb aquest esforç bèl·lic.
0: Molt bé, doncs França deixa de, diguéssim, de fer aquest esforç per la guerra, com estava explicant, i justament s'enceta el que serà la conferència de Ginebra. Aquesta derrota francesa va accelerar aquestes negociacions a Ginebra, on s'havia d'acordar la pau, i què va ser i qui va participar en aquesta conferència de Ginebra?
1: Bueno, doncs aquesta conferència de Ginebra, entre l'abril i el juny del 1954, es va acordar posar fi a les hostilitats. Un dels altres fets rellevants d'aquesta conferència va ser que va significar el primer gran esdeveniment diplomàtic internacional de la República Popular Xinesa, o sigui, en participació a ple dret d'aquest govern comunista xinès i del seu, diríem, ministre d'Afers Exteriors, molt important, Zhou Enlai, que us convido a recordar el nom perquè sortirà més vegades al llarg d'aquest programa i el següent, amb un paper, el de la Xina i el d'aquest personatge, que va arribar a fer ombra als propis interessos de la República Democràtica del Vietnam, que també tindrà un impacte, com veurem, més endavant.
0: I altres participants n'hi haurà. Hi haurà Estats Units amb paper.
1: Exacte. Per part dels Estats Units hi haurà el secretari d'Estat, John Foster Dulles, sota el govern de Dwight Eisenhower, polític ultraconservador que volia seguir la guerra, que més endavant serà substituït en aquestes converses per Walter Bedell Smith, que tindrà un punt de vista una mica més racional. Per part de la Gran Bretanya hi haurà el conservador Anthony Eden, que més endavant, a partir del 55, serà primer ministre. Per part de França hi haurà el ministre socialista Pierre Mendès France. Per part de la República Popular Xinesa, Zhou Enlai. De la Unió Soviètica, Vyacheslav Molotov, que tant un com l'altre, la Unió Soviètica i la Xina, temien un desplegament molt més dur dels Estats Units per Àsia. I per part del Viet Minh, el portaveu va ser el ministre Phan Van Dong.
0: Molt bé, doncs tenim els protagonistes Però quines seran les seves posicions?

0: Ja, encara que Dien Bien Phu havia acabat, ja seguien havent-hi combats, les tropes colonials seguien patint derrotes, i França deien, bueno, si voleu que estem lluitant, us convidem a entrar a participar directament al conflicte per evitar la partició del país. Però al final els Estats Units, quan es va trobar el dilema de si entrar o no entrar, van descartar-ho. Tot i que el temor a que Vietnam fos totalment controlat pels comunistes va forçar finalment els Estats Units a negociar la partició del país com un mal menor. En aquest moment, Zhou Enlai, el ministre d'Exteriors xinès, va forçar el Viet Minh a ser realista i també a abandonar les seves pretensions maximalistes de controlar també Laos i Cambodja.
1: I, Jordi, sembla que les coses van una mica distanciades en aquesta taula de Ginebra, però es va arribar algun tipus d'acord o de principi d'acord que pogués fer que la cosa comencés a quallar?
0: Bueno, les negociacions van ser lentes, van ser difícils i lentes, perquè cadascú tenia la seva agenda, com hem vist. Al juny d'aquest mateix any, el 23 de juny, concretament, Zhou Enlai i el ministre francès Mende France arriben a un principi d'acord, que és assegurar la no intervenció dels Estats Units i un acord per la partició del país. Aquesta decisió es va prendre per vetllar per la seguretat geoestratègica de la República Popular Xinesa, no volia parlar xinesa, perdó, just després de la Guerra de Corea. Recordem també, als anys, aquesta època, s'està donant a terme la Guerra de Corea. L'objectiu principal de Zhou Enlai era apaivagar els Estats Units i el Viet Minh va acabar acceptant aquesta idea de la partició, però aquí venia la pregunta, per on tallem? Per on partim el país? França volia partir el país al paral·lel 18, molt al nord, el Viet Minh al paral·lel 13, per tant, al centre del país, al altiplà central d'Annam, i la República Popular Xinesa pel paral·lel 16, que era una opció intermitja. El 10 de juliol, en una sessió final, Bao Dai, que havia estat l'emperador del Vietnam, totalment al marge de les negociacions, però el seu primer ministre, Ngo Dinh Diem, també nom que us convido a recordar, totalment en contra d'aquesta decisió de la partició del Vietnam. Per tant, els representants polítics nominals del Vietnam del Sud no entren en joc, se'ls deixa totalment de banda. El 20 de juliol, finalment, hi ha un acord entre França i el Viet Minh de partició pel paral·lel 17, donar 300 dies de llibertat de moviment entre nord i sud i convocar eleccions al cap de 2 anys.
2: Escolta el programa a la teva emissora local de confiança.
3: Una coproducció de Ràdio Castellà i la xarxa de comunicació local.

0: Molt bé, doncs sembla que arriba la calma, però només ho sembla. A continuació coneixerem quina és l'evolució dels dos règims resultants de l'acord que es va signar definitivament el 21 de juliol de 1954. L'acord de Ginebra, signat per la Unió Soviètica, França, la República Popular Xinesa, però no pels Estats Units, que va establir un cessament del foc el 27 de juliol i va dividir el Vietnam pel paral·lel 17 en dues zones provisionals. Situem-nos de moment el focus posat primer al que serà el que és la República Democràtica de Vietnam, Jordi. Per tant, perdó, quines van ser, les preguntes que et vull fer és, quines van ser les característiques del govern de la República Democràtica de Vietnam sota el control del Viet Minh i amb Ho Chi Minh com a president?
1: Doncs primerament es va dur a terme una reforma agrària a gran escala.

0: una reforma agrària molt dura entre el 1954 i el 56, amb una gran persecució de l'oposició política, que va provocar un moviment de milers de refugiats cap al sud, i també una persecució molt gran dels antics terratinents que estaven, bueno, van ser perseguits i assenyalats com a enemics del poble. Va suposar també aquest establiment d'aquest règim la fi de la llibertat d'opinió i d'informació. Al final, tota la informació estava sota control total del Politburó, controlat pel Partit Comunista del Vietnam. També cal destacar que, malgrat el suport formal i material de la Unió Soviètica i de la República Popular Xinesa, aquest nou règim, la política de Zhou Enlai, per tant, de la Xina, de apaivagament amb els Estats Units en les negociacions, imposant sempre la seva agenda, va provocar un sentiment de traïció per part del Viet Minh. Ho Chi Minh va acceptar aquesta resolució de Ginebra de forma provisional pel context i per poder recuperar forces. Al mateix moment, Zhou Enlai havia estat treballant per atreure les classes dirigents de Cambodja i de Laos, al si de la República Popular Xinesa, per evitar que caiguessin a l'esfera de la República Democràtica del Vietnam. Per tant, aquí veiem com uns moviments cadascú escombrant cap a casa seva, que serà clau per entendre els conflictes posteriors.
1: Clar, no només la llarga ombra xinesa condiciona l'evolució de la República Democràtica del Vietnam, també ho serà el canvi que va suposar l'arribada de Nikita Khrushchev a la Unió Soviètica amb la política del desgel, de la pacificació. Per què no els va agradar als dirigents comunistes vietnamites això?
0: Doncs, com amb tants altres governs d'ideologia comunista en aquella època, el Politburó del Partit Comunista de Vietnam va sentir un gran disgust després d'escoltar el discurs antiestalinista de Nikita Khrushchev, de mantenir la confrontació ideològica i econòmica, però no la confrontació militar. Tot i això, Ho Chi Minh i Wong Nguyen-Giap no estaven preparats en aquell moment per endegar una nova guerra oberta contra el món, contra el bloc capitalista, contra els Estats Units. Tot i que un altre dirigent important del Partit Comunista Vietnamita, Le Xuan, que provenia del sud, creu que la unificació només era possible a través de lluita armada. El 1957, aquest dirigent comunista, Le Xuan, aliat amb altres membres del Partit Comunista Vietnamita com Le Tuc Do, influeix cada cop més en el Politburó per fomentar la lluita armada al sud. Al desembre del 57, Le Xuan es convertirà en secretari general del partit i començarà a donar cada cop més importància a l'ajuda militar cap al sud. A inicis del 59, el Partit Comunista del Vietnam aprova la resolució 15, que permetia a milers de voluntaris marxar cap al sud. Aquests voluntaris eren comissaris polítics, enginyers, assessors, el que va provocar l'obertura de la ruta estratègica 559, també coneguda popularment, per més gent segurament li sona, la ruta Ho Chi Minh. El context de la ruptura sino-soviètica també va afectar el Politburó del Partit Comunista, amb Ho i Giap donant suport a l'opció soviètica, mentre que Le Xuan i els seus seguidors eren més pro-República Popular Xinesa. A partir del 59, però, una gran crisi econòmica afectarà el nord, es produirà un gran descens de la producció industrial i agrícola i cada cop més augmentaran les purgues internes en el si del Partit Comunista Vietnamita dirigides per Le Tuc Cho.
1: Molt bé, hem situat el Vietnam del Nord, centrem-nos ara en l'altre actor formal sorgit de Ginebra, Vietnam del Sud o la República de Vietnam.
0: Doncs al Vietnam del Sud hi havia aquest règim prooccidental liderat per l'emperador Pao Dai, però que més tard seria substituït o destituït, com vulguem dir-li, per Ngo Dinh Diem, el seu anterior primer ministre. Imposarà aquest Diem un règim molt autoritari i policial, amb una gran persecució i lluita contra les guerrilles comunistes, o anomenades per ell Viet Cong, el Vietnam Vermell, que s'havien fundat al mateix moment que es confirmava la partició del país. Per tant, a partir del 54 neixen aquestes guerrilles del Viet Cong. Aquest règim del sud rebrà un suport econòmic, material i militar total dels Estats Units. A mitjans de la dècada dels 50 hi ha una relativa tranquil·litat econòmica al sud, però els terratinents ho aprofiten per tornar a escanyar i sobreexplotar els camperols. es recupera una mena de corvé, que era un sistema de treball forçat dels camperols que s'havia imposat durant el règim colonial francès, però el règim de Diem cada cop també es mostra més incompetent, cada cop més corrupte i més repressor, fet que li fa perdre molts suports.
1: Clar, ràpidament, però ho comentem, has dit que es recupera gairebé una relació feudal, el corvé, entre els terratinents i els camperols. Però com era la resta de l'economia a la República de Vietnam?
0: Bé, era una economia bàsicament agrària, en la qual el 75% de les terres estava en mans d'un 15% de la població, això en dades dels anys 60. I com ens podem imaginar, les condicions de vida de la classe pagesa eren molt, molt dures. Això també farà créixer una activitat de més dures les condicions de vida dels pagesos, més persones s'afegiran a la lluita armada de les guerrilles.
1: Vale. I el govern prooccidental de Diem, al sud, aconseguirà o no aconseguirà estabilitat política?
0: Doncs ja entrant als anys 60, veurem que es produeixen al país, més enllà de la persistent lluita de la resistència del Vietcong, la guerra de guerrilles, hi haurà també a la primavera del 63 un munt de revoltes budistes que seran reprimides de forma molt dura pel govern de Diem, que no ho hem dit, però ho podem apuntar ara, que era un fervent catòlic, per tant, una persona que congregava molt amb els valors occidentals, sobretot del catolicisme. Un fet que potser a la gent li sona, una imatge molt paradigmàtica d'aquesta època, l'11 de juny del 63, un monjo budista que es deia Chik Chuang Duc s'immola a Saigon, està assegut en posició del loto al mig del carrer, un dels seus acòlits li tira tot de gasolina per sobre i ell mateix escala foc mentre està en posició de meditació i acaba morint allà com a acte de protesta per captar l'atenció mediàtica internacional. Serà el primer monja que es crema a Lugonzo, no? O a Lubonzo, perdó, per captar aquesta atenció. Una imatge molt coneguda, per exemple, a portada del primer disc de Rage Against the Machine, que té el títol homònim, si algú el coneix, doncs és aquest el moment històric. Paral·lelament hi ha un augment de l'activitat del Vietcong, en Ngo Dinh Diem totalment sobrepassat pels esdeveniments, i a partir de l'agost del 63, amb la permissivitat i la connivència dels Estats Units, es comença a preparar un cop d'estat militar per fer-lo caure. L'1 de novembre es produeix efectivament aquest cop d'estat que fa caure a Diem i al seu germà, que l'Estat ens explica que són recollits per un comboi militar, se'ls diu que se'ls portarà a l'aeroport per enviar-los de forma segura a l'estranger, perquè són destituïts al cara, però se'ls envia a l'estranger, però a mig camí de l'aeroport són assassinats. S'obre un període de gran inestabilitat i de diferents generals que succeeixen al poder en poc temps, fins que el 1965 un nou cop d'estat imposa el govern del general Von Thieu.
1: Molt bé. Aquesta imatge que comentaves fa un moment, a més la trobareu com a imatge de capçalera d'aquest programa, o sigui que d'alguna manera és la imatge que us surt, crec, a les vostres reproduccions quan estigueu escoltant aquest programa. Jordi, el temps que ens queda, centrem-nos, bueno, en moltes coses, però per ara ens centrem amb el Vietnam del Nord, ens centrem amb la part nord, perquè hem parlat de l'estabilitat al sud i hem començat a apuntar alguns problemes al nord en quant a problemes d'abastiment, de recursos, etc. Però tindrà aquesta estabilitat, aconseguirà aquesta estabilitat al nord?
0: Bé, estabilitat política sí, perquè al final serà un règim de partit únic i per tant aquí no hi ha un altre que hi hagi estabilitat. El 22 de novembre del 63, però, el Comitè Central del Partit Comunista confirma el relleu de Ho Chi Minh com a líder executiu i s'ha substituït per dos personatges que hem citat abans, Le Yuan i Le Duc To. Aprofitant el buit de poder que hi ha al sud, el desembre del 63, recordem que en Ngo Dinh Diem havia estat assassinat, en el nord s'aprova la resolució número 9 per intensificar la campanya cap al sud, alhora que també es du a terme una gran purga d'elements tants del partit. L'hivern del 64 es produeix encara un augment més gran de material i homes cap al sud.
1: Molt bé. Els Estats Units d'Amèrica donen suport polític a la República de Vietnam, a Vietnam del Sud. Quan comença aquest suport, a més de polític, a esdevenir també un suport militar, Jordi?
0: Val. Bueno, n'hem comentat abans, que també té sentit comentar-ho ara, que uns pocs dies després de l'assassinat de Ngo Dinh Diem, que havia estat aquest polític que havia el suport dels Estats Units, hi haurà l'assassinat de Kennedy, el 22 de novembre del 63, que serà substituït per Lyndon B. Johnson. I sí que bé, que Kennedy havia tingut una actitud una mica ambivalent sobre què fer amb Indochina, què fer amb el Vietnam, sobre si intervenir més directament o no, serà Lyndon B. Johnson que farà com la intervenció més directa. Tot i això, ja des de l'inici dels 60 hi ha una intervenció dels Estats Units a la zona, bombardejant la ruta de Ho Chi Minh a partir dels anys 60, de forma més o menys encoberta, i a partir del 65 bombardejos molt més generalitzats. Abans del 65, de forma fins i tot secreta, no? Alguns diuen com guerres secretes i missions secretes a Laos i Vietnam del Nord, però el suport logístic i econòmic cap al Vietnam del Sud ja era present des dels anys 50. A l'any 1964, en parlem després, es produirà l'incident del Golf de Tonkin, que marcarà l'inici directe de la intervenció dels Estats Units.
1: Clar, aquí enganxarem, estimats amics i amigues, amb el pròxim i últim programa de la nissaga d'Indochina amb el Jordi. Val? Enganxarem des d'aquí, ho diem perquè encara ens queden 10 minutets i escaig d'aquest programa i, com dèiem, seguirem parlant del Nord i, com dèiem també al principi del programa, per aprofundir encara més amb un personatge rellevantíssim del segle XX i del sud-est asiàtic, com va ser en Ho Chi Minh. Aleshores, tornem, com dèiem, sobre aquesta figura i per què la influència xinesa i el maoisme són claus per entendre el plantejament que en Ho Chi Minh fa sobre el Vietnam dels anys 60. Jordi, quins són aquests punts de connexió a la vida d'en Ho amb els revolucionaris xinesos que són els que cal remarcar? Per què es veu tan influenciat?
0: Doncs en Ho Chi Minh, després d'haver viatjat molt, hem dit als anys 10 o als anys 20, i d'haver entrat en contacte amb el socialisme, per exemple, es va llicenciar a la Universitat del Comintern pels Treballadors de l'Est. El 1924 viatja a Guangzhou, en aquell moment epicentre del moviment comunista asiàtic, contribueix a la creació de cèl·lules del Partit Revolucionari Vietnamita, que serà l'origen del Partit dels Treballadors Vietnamites. Ho Chi Minh, aquest revolucionari, compartia amb Mao la fe en el paper dels camperols com a avantguarda de la revolució. El 1938 viatja al quarter general del Partit Comunista Xinès a Lienan, Partit Comunista que havia emprès la llarga marxa cap al nord, bueno, un fet gairebé llegendari del Partit Comunista Xinès, on Ho Chi Minh va proclamar el Partit Comunista Xinès com a germà gran del poble vietnamita. Sentia adoració pels comunistes xinesos. Als anys 30, Ho Chi Minh passa llargues temporades a la Xina, sempre, òbviament, fugint de les autoritats del Kuomintang i de la Sûreté francesa, que el volien detenir. Tot sovint es fa passar per xinès. Ho Chi Minh domina el xinès, es pot camuflar molt bé. Als anys 40 torna al Vietnam, on es fa passar per un periodista xinès de nom Hu Jiming, Hu, el que il·lumina, aquest nom xinès, d'on derivarà Ho Chi Minh, que és el nom pel qual se'l coneix. Aleshores, el seu nom més conegut és d'origen, una deformació d'un nom xinès. També cal destacar, des de sempre, l'amistat de Ho amb diversos jerarques del Partit Comunista Xinès abans i després del 1949. També Wang Guyanjiap era un gran admirador de les tàctiques de guerrilla maoistes.

0: Aquestes són de les cançons que s'enganxen, eh? Després, si després d'acabar el programa esteu al supermercat cantant Ho Ho Ho Chi Minh...
1: Que no us estranyi.
0: No us estranyi.
1: A mi em va passar l'altre dia.
0: Ah, sí? Al supermercat, comprant. Molt bé, doncs recta final del Troia d'avui, dedicat a aquesta, a aquestes dues realitats a Vietnam, als inicis de la Guerra Freda. Podem dir, Jordi, que un cop esdevé president de la República Democràtica de Vietnam, aplica polítiques molt influenciades pel que començarà a passar a Xina amb l'establiment de la República Popular amb Mao al capdavant el 1949, amb Ho Chi Minh.
1: Exacte, ja a partir del 1946, amb l'inici de aquesta guerra d'Indochina, es produeix una... Bueno, el Vietnam rep una gran ajuda logística i militar per part de la Xina, tant assessors militars, tàctiques de guerrilla, a part de molt d'ajuda militar. En el segon congrés del Partit Comunista Vietnamita, el 1951, es declara la teoria política del partit com a marxista, leninista, estalinista i maoista. Al maig del 53 es produeix una... s'inicia la reforma agrària al nord seguint un model xinès. Perquè també cal dir que el Partit Comunista Xinès condiciona l'ajuda militar a la realització d'aquesta reforma agrària. Per tant, l'ajuda no és sempre de forma desinteressada, com veurem. En aquest període és un moment fosc de la història vietnamita, amb molts excessos i moltes arbitrarietats i moltes injustícies, i segons confessions posteriors d'alguns exmembres del partit, aquesta condicionament per part de la Xina, fins i tot Ho Chi Minh no podia evitar-lo, fins i tot Ho Chi Minh no podia contradir aquests assessors xinesos que tenien tanta incidència sobre ells.
0: Està una mica emmanillat.
1: Sí.
0: Vietnam no té més remei que empassar-se tots aquests gripaus amb la Xina. Ja ho sabeu, el gegant asiàtic ja té massa pes geopolític a la zona i l'exerceix. Com són les relacions entre els dos ens i quin paper desitja la República Popular de Xina per la península d'Indochina? Què és el que vol la Xina sobre aquest territori?
1: En un primer moment hem de reconèixer la influència xinesa com a clau en la victòria a Dien Bien Phu. El paper de Zhou Enlai a Ginebra, com hem parlat abans, vetllant sempre pels interessos de la Xina, serà l'inici de les discrepàncies amb la República Democràtica del Vietnam. Wong Wai-jia volia unificar tota la Indochina sota el seu domini, però Zhou Enlai volia evitar una intervenció directa dels Estats Units i altres potències. Per això s'acorda la partició pel paral·lel 17. A la vegada, la República Popular Xinesa tampoc no volia una federació Indochina liderada per Vietnam, cosa que provoca un ressentiment per part dels vietnamites. Tot aquest ressentiment i desconfiances mútues, l'ajuda econòmica xinesa segueix arribant a gran escala cap a la República Democràtica del Vietnam, però també s'ha dit que la divisió del país, que s'accepta a petició de la República Popular Xinesa, però porta a la persecució i execució de milers de comunistes a Vietnam del Sud per part del règim de Diem, evitables, segons el politburó del Partit Comunista Vietnamita, així com també els milions de morts que produirà la guerra entre el 59 i el 75. Per tant, tots aquests morts són atribuïts a haver acceptat aquesta partició que estava, d'alguna forma, imposada o suggerida per la Xina. La ruptura sino-soviètica, com hem dit abans, també afecta el Vietnam, perquè... com que una banda del politburó es decanta per la Unió Soviètica, la Xina els castiga bloquejant el transport material soviètic pel seu territori.
0: Correcte, ja estem dibuixant com aquest distanciament s'està donant de facto, es van distanciant per molts motius que he anat dient, però que aniran sortint, però em crida l'atenció aquest text que m'has ensenyat del llibre El maoisme, una història global, que és un totxo que t'estàs llegint, que versa sobre aquest tema, el que va dir el mateix Ho Chi Minh sobre la revolució cultural xinesa, diu: hi ha algú en aquesta sala que entengui la Xina millor que jo? Silenci. I tot i així, ni jo mateix aconsegueixo entendre què és això de la revolució cultural.
1: Exactament. Molts dirigents, o alguns dirigents vietnamites, comencen a veure com errònies algunes polítiques xineses que s'havien donat sempre com per sentades, no? Com que era el camí a seguir. Per exemple, el gran salt endavant, o com deia el mateix Ho, la revolució cultural. El 1967, el primer ministre vietnamita Phan Van Dong i el general Giap davant d'una presentació de Joan Lai sobre la revolució cultural, es van mostrar freds i poc entusiasmats. I comencen a veure les fissures del que serà les polítiques maoistes a partir dels anys 60. Això provocarà també cada cop menys dependència ideològica i material respecte a la República Popular Xinesa. Fins i tot es critica de forma oberta el llibre La Guerra Popular Xinesa de Lin Piao, l'obra cabdal de tàctica militar del Partit Comunista Xinès, perquè, segons els vietnamites, aquest llibre es vantava de la seva autosuficiència militar per haver aconseguit els èxits que podem posar la República Popular Xinesa, sense mencionar l'ajuda externa també dels Estats Units, que el Kuomintang, però també el Partit Comunista Xinès, van rebre durant la Segona Guerra Mundial.
0: Clar, i ara li queda més remei a Vietnam del Nord, que com a conseqüència d'aquest distanciament anar virant a l'altre aliat seu, que serà la Unió Soviètica.
1: Correctament. Per exemple, en fet de la guerra del Vietnam contra els Estats Units, no? L'any 68, l'ofensiva del Tet, per part de Zhou Enlai i Mao Zedong, serà qualificada d'una tàctica soviètica i, per tant, errònia. Aquesta deriva cada cop més cap a la Unió Soviètica, entre d'altres, serà condicionada per l'inici de les converses entre la República Popular Xinesa i els Estats Units en el si de la guerra entre Vietnam i Vietnam del Nord i els Estats Units. Els vietnamites temen que la República Popular Xinesa es retiri del tauler negant-se a una intervenció en cas d'esclada militar dels Estats Units, vale, sempre que protegint la Xina per sobre dels interessos dels seus aliats. Això, segons Yap, és una punyalada per l'esquena, que la Xina es vulgui protegir ella mateixa i abandonant els seus antics aliats. Per això es gira cap als soviètics per demanar ajuda. I es produeix un gran augment d'ajuda soviètica cap a la República Democràtica del Vietnam a final dels 60, sobretot armament pesant i assessors.
0: Molt bé. Hem arribat al final del programa d'avui, en què ens queden uns segons per acabar de tancar-ho tot, però ja, ara sí, el pròxim programa. Estàs emocionat d'acabar, per fi, amb aquest cercle que has suposat per tu quan fa ja més d'un any, em deies, o més temps, que volies encetar aquest cicle sobre Indochina?
1: La veritat és que sí, perquè jo sabia on... Tenia més clar on volia acabar que no pas per on aniria transitant. Però com diu, no?, la dita es fa camí al caminar, no? Doncs és el que més ens importa, el trajecte.
0: Correcte. I ara el pròxim programa, que és el que sempre, ja sabeu, nosaltres ho estem enfocant sobretot, bueno, el Jordi ho està enfocant sobretot des del punt de vista de la història d'Indochina, però sí que haurem de passar per altament cinematogràficament retratat conflicte d'Estats Units a Guerra de Vietnam, que començarem per aquí, amb, com hem dit fa uns minuts, amb
1: l'incident del Golf de Tonkin, el 64.
0: Començarem per aquí
1: i farem una petita síntesi dels moments més importants d'aquesta guerra per entrar ja en què va passar entre els actors regionals.
0: Molt bé, doncs moltíssimes gràcies, Jordi Sallarès. Deixem pel moment, durant uns dies, la història de la Indochina, perquè ja ens hi trobarem al pròxim programa que dediquem, ja serà l'últim, en principi, no?
1: En principi, bueno, sempre poden sortir més coses, eh?
0: Val, bueno, però tanquem, amb aquest tanquem, sí o sí, tota la nissaga d'Indochina que hem fet amb el Jordi Sallarès. Avui, quart capítol de cinquè, moltíssimes gràcies per tornar a ser aquí una temporada més, aquí a les portes de Troia. Moltíssimes gràcies, Jordi Sallarès.
1: Gràcies a vosaltres.
0: A l'Adrià Tirado, el control tècnic, qui us parla, Sergio Rodríguez, i us esperem la pròxima setmana amb un nou episodi de les portes de Troia.
2: A les portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
3: Al control tècnic i a les narracions, Adrià Tirado, Carlos Lecegui i Rocío Gómez.

Mixtures, un programa d'agitació musical que vol fomentar la curiositat per les músiques del món i redescobrir els clàssics populars d'arreu. Cada setmana, noves propostes musicals amb Gaspar Tarrida.

Benvinguts i benvingudes al Mixtures. Avui farem un programa dedicat al blues del desert, a la guitarra Tuareg, els homes blaus, els homes del desert, aquestes tribus nòmades Tuaregs que va canviar completament el seu folklore en el moment en què van descobrir la guitarra elèctrica. I, evidentment, havíem de començar amb la gent de Tinariwen, els més veterans i en actiu, completament en actiu. De fet, han estat a Barcelona fa pocs mesos, aquest mateix estiu del 25, i, doncs, és això, un dels grups de culte, veterans d'aquest blues del desert. Tinariwen, des de l'any 79, en què doncs, el seu guitarrista i líder encara, Ibrahim Al-Habib, doncs, s'ajunta amb una sèrie de, amb un col·lectiu d'altres músics tuaregs que, de fet, comparteixen el fet d'una instrucció militar i la participació en les diferents rebel·lions que el poble tuareg ha protagonitzat en aquella part del món que nosaltres anomenem el Sàhara i ells anomenen el Teneré, el gran desert del Teneré, que en llengua tamashek, la llengua dels tuareg, doncs és la que dona nom també en plural al grup Tinariwen, els deserts. Hem sentit del seu disc de l'any 24, que és una recopilació amb algunes preses de discos anteriors que no s'havien estat publicades, i alhora un recopilatori d'una llarguíssima doncs, trajectòria des dels anys 70 fins ara. Però ara anem a buscar un tema del seu disc potser més conegut, de l'any 2004. Es va dir Amasakul, i el tema doncs, és aquest, Amasakul Teneré.

0: 1991 van deixar tot el que era la lluita armada per dedicar-se exclusivament a la música des de, doncs, ja entrat als anys 2000. Però altres grups que també han portat la guitarra en una espatlla i l'escopeta a l'altra, doncs, i que han estat marcats per la guerra civil que va tenir lloc entre tribus tuaregs i l'exèrcit de Mali als anys 90, doncs van ser el grup Tamikrest, també del nord de Mali, de dins del desert, però al nord de Mali. Doncs el grup de Tamikrest, doncs, és també no tan veterà, perquè van començar el 2006 en aquells disturbis que, això, que tenien lloc després d'aquella guerra civil, però ells van decidir quedar-se només cridant l'atenció dels drets del poble tuareg des de la música. Tamikrest, que, per exemple, l'any 2013 van gravar amb el prestigiós segell Glitterbeat, i ho feien amb un disc que es va dir Chatma, amb temes emblemàtics com aquest.
1: وانا وين دار طرد دار نرجي شاش كان يرجي شاش وين نرجي شين كاور يجي ونبدا بين الحورية كان نسنا نرجي شنغا زواج

Tammy Crest, que de la mateixa manera que Tina Arriwen, però uns quants anys després, doncs, incorporaven al folklore de la gent Tamashek, dels Tuareg, doncs, el rock. I ho feien havent escoltat amb cinta i amb MP3, després, doncs, Hendrix, o Bob Marley, o Pink Floyd, o Mark Knopfler. Molt important l'influència de Mark Knopfler en tot aquest blues del desert. I, de fet, doncs, en el cas de Tammy Crest, doncs va ser el fet de conèixer Chris Eggman dels Walkabouts, això és una banda americana de Seattle, doncs qui els va permetre gravar el primer disc, alhora començar a fer gires a Occident, etc, etc. Tammy Crest, doncs bé, ja hem escoltat dos bandes importants, Tina Arriwen, els més veterans, Tammy Crest després, però ara venen els nebots d'aquells primers Tina Arriwen, i realment ara l'evolució és importantíssima. Imar Khan.

Kalashnikov. Imar Khan i aquesta manera, també, doncs, aquesta evolució del que era inicialment el rock tuareg, doncs, també ve de la mà d'una discogràfica alemana, que semblen, tot i que uns anys després de Tammy Crest. En aquest cas va ser City Slang qui va publicar aquest debut d'Imar Khan i que va ser un disc amb un impacte enorme perquè doncs, la música ho mostra, com el tema homònim, Imar Khan, que vol dir companyonia.

Imarhan. Realment aquí l'essència del blues del desert doncs es reuneix també amb una capacitat per fer unes melodies molt més, era molt més clar, era molt més, diguem-ne, obert. Imarhan, que això es va publicar l'any 2016. Dos anys després, el 2018, va arribar el segon i esperat

Aquest és Bombino, Bombino, que li deien Il Bambino i se li va quedar Bombino. Des de Agadez, al nord del Níger, i que és una de les ciutats històriques dels Tuaregs i alhora la porta del Sàhara, tant des de l'edat mitjana i les caravanes fins ara, amb les migracions des de l'Àfrica subsahariana cap a Europa. Agadez, una ciutat que és la porta del desert i que alhora era la protagonista d'un... va ser la protagonista d'un documental que es deia així, Agadez, The Music and the Rebellion, i del qual el protagonista era Bombino. Aquest noi que, igual que tots els, la resta de protagonistes del programa d'avui, doncs, amb les seves famílies, i val a dir que els Tuaregs són nòmades, però doncs es van moure per tota aquesta àrea des de Burkina Faso i el Sahel, Níger, Mali, fins a Algèria i Líbia. De fet, la major part d'aquests moviments van ser forçats pels conflictes armats que hi havia a la zona i que encara hi ha avui amb tot el que és Estat Islàmic i això, les milícies islamistes en les quals lluiten tots contra tots, els Tuaregs contra l'Estat, contra els islamistes, etc, etc. Bé, deixem estar això. Parlàvem de Bombino. Bombino torna a Agadez, és protagonista d'aquest documental, i això crida l'atenció d'un senyor que li produirà el seu tercer disc. Aquest disc es dirà Nomad, i aquest senyor que li produeix el disc doncs és Dan Auerbach, dels Black Keys, i el resultat aquest, el disc Nomad.

Bombino, que segueix molt actiu, igual que la resta, que tinariuen, sobretot, i alhora, doncs, la resta d'artistes que hem escoltat. Però ningú amb tant de reconeixement com en aquest moment, pel que fa al blues del desert, diríem un rock desatado, com és Mdou Mokhtar. Mdou Mokhtar, aquest guitarrista també de la ciutat d'Agadez, al Níger, és actualment qui més reconeixement té en el món del rock. I potser és en bona part gràcies a un disc com aquest, Afric Victim.

Doom Mokhtar representa avui millor que ningú la rebel·lia dels Tuareg, alhora la defensa dels drets i de la llengua Tamashek, la llengua dels Tuareg, i alhora doncs, aquest esperit rebel que alguns parlaven, doncs es deia, de Tinariwen i del seu líder, doncs que era un Jimi Hendrix del desert, Ibrahim al-Habib. Doncs bé, actualment el Hendrix del desert és Mdou Mokhtar. D'alguna manera, doncs, aquest blues del desert, que parteix també d'un Ali Farka Touré, doncs en mans de Mdou Mokhtar, i en el cas d'aquest disc Africa Victim, doncs queda clar que això és realment més rock dur que una altra cosa. Això podria ser un Jane's Addiction al desert, perfectament, però també, doncs, evidentment, Hendrix. I és que amb Mdou Mokhtar, doncs, les seves lletres són molt punyents, des dels títols fins, evidentment, tot allò que diu. Però, doncs, crida l'atenció, és un crit d'atenció que en el seu darrer disc, que es diu nada más y nada menos que Funeral for Justice, en el qual crida cap a aquesta cultura, al respecte d'aquesta cultura Tuareg al Níger. Al Níger i arreu, perquè ells no en tenen de fronteres. Funeral for Justice. Gràcies per escoltar el Mixtures i fins la setmana que ve.

0: Són les 4.
1: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
2: Bon dia, obrim per vacances.

0: Doncs avui és divendres, és dia 4 de setembre i l'Obert per Vacances arriba a la seva darrera edició, últim programa d'aquest programa d'estiu que començava, qui ho diria, fa 8 setmanes, un 13 de juliol. Per ser l'últim dia, deixeu-me que faci una mica de discurset, d'espeech, una cosa senzilla al començament, perquè després ja sabem que anem molt curts de temps i això, hi haurem d'anar a córrer, tancant programa. Un speech inicial, un discurs inicial que simplement serà una llista d'agraïments. El primer de tots, doncs, per la xarxa de comunicació local, que és qui acull i encarrega el programa. La xarxa som tots, de fet, és, ja us dic, és una conglomerata d'emissores o d'ens de comunicació local, som tots, però la xarxa, en definitiva, és l'entitat que paga l'Obert per Vacances. I diuen que qui paga mana. I s'ha de dir que, almenys des de la meva posició, molt no han manat. I això, per un periodista, sempre és molt d'agrair. Així que, gràcies a la xarxa. El millor que li pot passar a un periodista és això, que el jefe no li mani, que el deixi fer tranquil·lament. I també una cosa molt xula que ens pot passar és que ens encarreguin un programa d'estiu, que a priori és de les coses fàcils i senzilles, que podem fer els periodistes a nivell de producte radiofònic, programa d'estiu, lleugeret, senzill, molt fresquet, que no doni massa què pensar, la temàtica, doncs, ja se sap, que si la platja, que si la piscina, que si els mosquits que em piquen, tot això. Doncs bé, una gran sort que ens encarreguessin fer un programa d'estiu, l'Obert per Vacances, però és que l'Obert no és un caramel enverinat, de bon rotllo. No és un programa d'estiu qualsevol, perquè, clar, si fas allò de que tu te'l muntes i tu te'l fas, perfecte, però quan l'has de coordinar amb 70 emissores que participen, tela. Doncs sí, han sigut 70 les emissores de nivell local a tot Catalunya que han programat l'Obert per Vacances, i d'aquestes 70, unes 45 emissora amunt, emissora avall, que hi han participat activament. I això ha fet que l'Obert per Vacances tingués moltes veus, cobrís bona part del territori català, tingués molts accents, que això ens encanta, però també bé que fos una mica de guirigall a l'hora d'organitzar-nos. Fins a cert punt, perquè sí que som molta gent, 45, i hem intentat ser molt assemblearis, però la veritat és que hem trobat predisposició, bona entesa, un bon rotllo entre tothom, que vaja, podeu estar orgullosos de les vostres emissores locals. Hem intentat al llarg d'aquestes 8 setmanes celebrar l'estiu per tot Catalunya, però com us deia, el que hem intentat també és ser un altaveu i celebrar la bona comunicació a nivell local que tenim a Catalunya. Com estan les emissores locals? No sabem si amb bona salut o dolenta, perquè tothom sap el que té a casa, no? I sempre falten recursos, i aquí ja ve el punt reivindicatiu indicatiu. Sempre falten recursos per les emissores locals, però el que sí que hem comprovat, i espero que això ho haguem transmès, és que tenim uns boníssims professionals implicats amb el territori, en fi, que coneixen on treballen, que estan, vaja, frisen, els encanta poder donar, poder aportar, no? Poder parlar del seu territori, i ho fan d'una manera orgullosa i ho escampen per tot Catalunya, i la veritat és que, a part de molt bons professionals disposats a tot, també, us ho dic personalment, hem trobat molt bones persones al llarg d'aquest camí de 8 setmanes que ha sigut l'Obert per Vacances. Així que sí, també hem d'agrair, evidentment, a tota l'audiència, a tots els que heu estat un moment o altre darrere del receptor escoltant-nos, evidentment, perquè el programa el fem per vosaltres, desenganyem-nos. Però avui deixeu-me que posi una mica el focus, i ho farem en bona part en aquesta primera hora de l'Obert, en les emissores que han participat i que han fet possible aquest enorme programa que espero que hagueu gaudit. Darrer missatge, diuen que si necessites alguna cosa, xiula, o piula, avui dia, i jo us dic, tal com diuen aquest grup que m'encanta, els Trevis, que si necessites o si trobes a faltar l'Obert per Vacances, canta! Sí. Que això de cantar va molt bé. No sabia si posar una cançó sobre cantar o sobre cridar, perquè de cridar també ens agradaria. No ho podem fer davant del micro, però està molt bé per descarregar tensió. Ai, Enric Rubio, Ràdio Televisió Cardedeu, bon dia.
1: Molt bon dia, molt que bon dia, Núria.
0: Trobaré a faltar, dir-te que em diguis bon dia, de fet, sí, perquè ets com el primer contacte que tinc, no?, radiofònicament parlant amb la gent. Què tal?
1: Molt bé, no pateixis, jo t'envio un WhatsApp cada matí, si vols.
0: Va, a veure quan aguantes.
1: Exacte. Crec que no molt.
0: No, jo tampoc, un tastant-los. Què expliques, Enric? Avui, bé, tenim allò, un tema que ja ens aboca, sí, ens aboca a ja final i a començar rutines i tal.
1: Doncs sí, sí. Sí. Parlem de la depressió postvacances. Però, Núria, primer de tot, hem de dir que la depressió postvacances no és un terme mèdic, ni un diagnòstic clínic oficial de l'OMS. Tot i així, és molta la gent que se'l fa propi, i és que hem de pensar que a Catalunya s'estima que només un 13,5% de les persones treballen de manera vocacional. I és que tot plegat no rau una miqueta aquí el tema d'avui, sí. Ja que si bé és cert que tots i totes necessitem vacances, això és clar i notori, si la feina que fas te l'estimes és sens dubte menys dur i inclús hi tornes amb ganes, no? Com crec que ens ha passat a tots els que estem a l'obert per vacances i que han tornat. I hem parlat d'aquest 13,5%, no obstant, anys abans d'entrar al món laboral, fins a un 74% del jovent català hauria optat per estudiar quelcom que li dictava el cor i no el cap. Moltes vegades, Núria, el fet que una feina deixi de ser vocacional pot ser clarament per motius de precarització, explotació i precarietat laboral. I és que en un planeta on cada vegada tenim un capitalisme més galopant, cada cop es pateix més a aquesta xacra. Així que avui, que és l'últim dia de l'obert per vacances i que he estat rodejat de persones que estimen la seva feina i que clarament es veu que és vocacional, us animo a tots i a totes a optar per uns estudis que us condueixin a un lloc de feina que us esperoni, us faci frapar, us emocioni quan el mercat està malament. Penseu que quan el mercat està malament ho està tot arreu, i quan el món va bé també és generalitzat. Així que perseguiu els vostres somnis, no deixeu que ningú us digui que un futur artístic, cultural, alternatiu o d'investigació de les formigues roges a la vall del riu Bregós no té futur. I feu sempre, escolta'm, el que us faci tornar a casa amb un somriure, que en un món cada cop més gris, si cada dia l'acabeu sabent que heu deixat un xic més de color, us farà feliç. I, sens dubte, no experimentareu el que és aquest estrany terme i maldit de la depressió postvacances. I jo, Núria, vaig a dir que crec que aquí hi ha molta, molta, molta gent a l'obert per vacances que ha deixat molt color aquest estiu en aquest món.
0: Ens ha deixat veure colorits. Sí, sí senyor, sí senyor. Escolta, m'agrada això perquè, mira, qui es dedica a investigar les formigues roges de no sé on, has dit? I jo li faig una entrevista, clar.
1: Em sembla fantàstic, l'hauré de buscar perquè m'ho he inventat, però em sembla bé.
0: Segur que hi ha algú que ho
1: segur,
0: fa.
1: Segur.
0: Clar que sí. Molt bé, Enric, molt xulo. Escolta, i molt bones recomanacions. Parleu-nos de com és la vostra tornada a la feina, de si feu una feina vocacional o no, si realment, no, el granet de sorra que podem posar nosaltres, l'Enric té raó, és el fet de triar una passió, una feina vocacional que ens doni passió, però també és veritat que el mercat ha d'ajudar per la seva part, evitant la precarització, i això ja és cosa del mercat.
1: Sí,
0: que
1: exacte,
0: també
1: els polítics.
0: Aquí està. Sí. Digueu-nos quina feina feu, si us agrada, si no, si us enganxa moltíssim, si fins i tot tant que no teniu vacances, vosaltres mateixos. Com ho fem per participar?
1: Doncs mira, molt fàcil. A l'últim dia us demanem molts àudios, com sempre us dic, i us diem, volem sentir, volem escoltar la vostra veu, així que envieu àudios al WhatsApp del programa, que és el 696-16-46-65, i si no, si entreu al mateix Instagram, seguiu-nos, si us plau, que us estimem molt, i allà veureu el reel, que us fem la proposta del tema del dia, i podeu deixar tots els vostres comentaris.
0: Molt bé. Enric, tornem a parlar a les 10.
1: A reveure, i molt
0: fins
1: bon programa.
0: Ara. Gràcies. Gràcies, igualment, perquè ja us dic que el programa el fem entre tots avui. Jo crec que fem rècord de participació d'emissores. Ara us expliquem per què.
2: Obert per vacances, el programa d'estiu de la teva ràdio local, amb Núria Cartanyà.
0: Fem rècord de participació perquè dedicarem bona, boníssima part de la primera hora de l'Obert per Vacances a conèixer les emissores, les ràdios locals que ens han estat parlant aquests dies. Més que res perquè, si mira, des de Vilafant, no? Heu sentit, per exemple, Altafulla, l'emissora d'Altafulla, el bé que parla l'Eduard Virgili, i he dit, ostres, aquest noi jo l'he de seguir, l'he de continuar escoltant. Doncs avui coneixereu com és Ràdio Altafulla, per dir un exemple, Què hi faran durant tot l'any? Quin és el ritme de treball que porten i a què es dediquen? Doncs això, farem una ronda enorme, amb totes les emissores que han volgut i que han pogut participar perquè doncs ens expliquin com els va a casa seva, que ens obren les portes de casa. Serà bona part de la primera hora de l'Obert, però ho anirem combinant amb altres continguts, evidentment, que per ser divendres posarem el dia Despertarem la llengua catalana, l'ús que en fem, gràcies a unes píndoles, uns reportatgets en forma conversacional que ens porten des de la nova ràdio de Reus. També sabrem o coneixerem des del punt de vista psicològic, encara que no sigui una etiqueta que s'accepti mèdicament parlant, però sí que en diuen els psicòlegs psicòleg sobre aquesta depressió postvacacional amb un reportatge que ens hem preparat des del Prat. Per altra banda, enviarem l'Eduard Virgili, ara parlàvem d'ell, a l'escola, a començar el curs escolar. Ell s'infiltrarà allí entre les aules amb els mestres que estan preparant les seves classes amb els colorins i tot això, no? Els llapsos de colors i les enganxines, tot a punt per quan de cara a dimarts arribi tota la canalla. Inici del curs escolar avui en la connexió amb l'Eduard Virgili. Us recomanarem molt, molt, molt una activitat de tardor, visitar la Fira del Llibre de Muntanya. De fet, d'això en sap molt i ens en parlaran des de Cardedeu, l'Enric mateix. I abans de tancar l'estiu, encara no ens cansem de proposar-vos lectura, més enllà de, no?, històries de muntanya, altres tipus de llibres, de lectures, que també, doncs, val la pena fer la llista ben llarga i que ens durin com a mínim, fins a Nadal. Són els continguts d'aquestes darreres dues hores de l'Obert per Vacances. Arrenquem, com sempre, amb l'habitual ronda d'actualitat.
2: Obert per Vacances.
0: La ronda comença, com a bé sent habitual, a Girona. Pau Villafanya, bon dia.
3: Molt bon dia, Núria.
0: Doncs mirem de començar amb una notícia malaurada, la mort d'un ciclista de 68 anys en un accident amb una furgoneta. Això passava a la Nacional 260 a Cabanelles.
3: Sí, la víctima era veí de Cornellà del Terri i va morir aquest dimecres al matí en un accident cap a 3:15 del matí per causes que s'estan investigant. Una furgoneta va embestir a dos ciclistes. La víctima va ser traslladada a l'hospital on finalment va morir. Amb aquesta víctima són 90 les persones que han mort enguany a les carreteres catalanes segons les dades provisionals.
0: I en clau política us expliquem que l'alcalde de Girona, Lluc Salellas, obre el curs polític a l'Ajuntament amb 10 grans reptes abans de les eleccions municipals de l'any vinent.
3: L'alcalde va presentar ahir les 10 prioritats del govern per aquest curs polític, com són, per exemple, l'entrega de 100 pisos d'habitatge protegit, la concessió del pavelló de Fontejau al Bàsquet Girona o la pacificació de la plaça Catalunya, així com la millora de la gestió de residus. Salellas va voler posar en valor la feina feta, fins ara assegurant que la ciutat ha sortit de la letargia dels últims anys.
4: Però mentrestant nosaltres sí que tenim clar, doncs, que aquesta ciutat en marxa, que considerem que hem anat posant els últims mesos i anys, no?, que l'hem tret de la letàrgia i que hem aconseguit, doncs, que molts projectes que potser havien estat pensats o d'altres que havien estat en un calaix o d'altres que no havien estat ni imaginats es posessin en marxa, doncs, puguin acabar de concloure'ls i també, doncs, podem afegir-ne alguns de nou.
3: Salellas va explicar que manté la prioritat de pactar amb Junts els temes en el que queda de mandat, malgrat haver sortit del govern, però avisa que negociarà amb qui calgui.
0: I el personal de cures paliatives de l'Hospital Bernat Jaume de Figueres, que rep suport psicològic per cuidar l'exposició al dol.
3: El servei és un espai de ventilació emocional i l'ofereix la psicòloga de la Fundació Oncolliga, Victòria Comas, que des de fa anys atén pacients i famílies en aquest centre. El projecte posa el focus en el concepte de la fatiga per compassió, a diferència de l'anomenat burnout, que acostuma a estar motivat per l'estrès laboral o l'estructura del sistema. La fatiga per compassió neix del vincle directe amb la persona atesa i la seva família i de l'empatia generada amb el patiment de l'altre.
0: Moltíssimes gràcies, Pau Villafanya, des de Girona. Després tornem a parlar.
3: Perfecte, adeu.
0: Fins ara. La propera connexió l'establim amb Ràdio Rubí i allí saludem la Mariona Jerez. Mariona, bon dia.
5: Bon dia, Núria.
0: I comencem parlant, posada a la vista, de cara a dimarts vinent, i és que USTEC i CGT mantenen la convocatòria de vaga després de la reunió amb Niubó.
5: Els sindicats mantenen la convocatòria per al primer dia de curs després que les reunions amb la consellera d'Educació, Esther Niubó, no hagin servit per acostar posicions. La primera trobada ha estat a USTEC i a la sortida la portaveu del sindicat, Yolanda Segura, ha explicat que mantenen la convocatòria de vaga perquè asseguren que la conselleria no s'ha obert a negociar. Escoltem a Segura.
6: Aquesta vaga només es podia evitar si realment durant el mes de juliol o abans de començar el curs la conselleria i aquest govern ens hagués traslladat una proposta de calendarització de negociació que realment doncs, donés resposta a les demandes del col·lectiu. Això no s'ha produït, no la tenim aquesta proposta. Per tant, aquesta vaga és un fet i nosaltres convidem i animem a tot el personal educatiu a que s'assumi aquesta vaga per realment fer aquesta pressió necessària perquè aquesta proposta de negociació doncs, pugui ser realitat.
5: Posteriorment, Niubó s'ha reunit amb la CGT, que també ha expressat que la vaga es manté. Un altre dels sindicats convocats a la vaga, la Intersindical, ha assegurat que la vaga del 8 de setembre pot no ser l'última. I per part de la coordinadora oberta obrera sindical, han assegurat que el curs començarà de la mateixa manera que va acabar i han insistit que els acords del curs passat són insuficients. El membre de l'Assemblea Educativa de Catalunya, Rubén Satorra, ha explicat que els acords de l'any passat són insuficients i que ha detallat que durant l'estiu s'ha treballat en un document amb les seves principals reclamacions i propostes. Aquest esborrany es debatrà en assemblees que tindran lloc el dia de la vaga i que posteriorment s'haurà de ratificar en una assemblea prevista pel 19 de setembre. Entre d'altres, aquest acord aborda qüestions com les ràtios, l'aplicació del decret d'inclusivitat, el reconeixement del personal educatiu i la necessitat d'arribar al 6% del PIB en educació en un termini de 2 o 3 anys.
0: Canviant totalment de tema, detecten 5 nous positius de pesta porcina africana a Catalunya després de 2 setmanes sense casos.
5: Sí, el Departament d'Agricultura ha confirmat 5 nous positius de pesta porcina africana a Catalunya, 3 a Sant Cugat, 1 a Barcelona i 1 a Molins de Rei. El govern manté les restriccions d'accés al medi natural i l'estratègia d'erradicació, mentre continua el dispositiu de control de la població de senglars a les zones afectades. Cal que passi un any sencer sense nous casos per considerar la zona lliure de PPA. Recordem que la zona del risc comprèn actualment 19 municipis de la província de Barcelona on s'han trobat un positiu o queden propers a una zona infectada. Dins de la zona delimitada hi ha 3 prohibicions que es mantindran sense canvis. No es pot accedir al medi natural, cal tancar zones de pícnic, pàrquings i accessos al medi natural i no es poden fer activitats de lleure organitzades a l'aire lliure.
0: I en clau cultural, i pensant en la temporada vinent, el Teatre Poliorama presenta un programa amb noms destacats pel seu 120è aniversari.
5: Emma Vilarasau, Jordi Boixaderas, T de Teatre i Calòrica són alguns dels noms destacats de la programació per commemorar els 120 anys del Teatre Poliorama, al costat d'altres artistes com ara Carles Sanz, Roger Coma, Chino Darín i Ginés García Millán. El cartell presentat aquest dijous celebra, de fet, 3 efemèrides, els 120 anys de l'edifici com a Poliorama, els 40 anys de 3x3, la unió dels membres de Tagoll de Gom, Tricicle i Anexa en l'empresa que gestiona el teatre, i els 30 anys d'aquesta gestió. La temporada reunirà 16 propostes en 5 línies de programació, principal, complementària, el petit Poliorama, concerts tribut i les nits de polio. I tindrà 7 espectacles d'estrena. Escoltem a l'actor i director teatral Carles Sanz, que destaca la història del teatre.
7: Tenim com a 3x3 l'orgull d'haver pogut accedir a programar un teatre que crec que és importantíssim dintre de la història de la ciutat, especialment de la història d'aquesta, de la ciutat de l'art i de les Rambles, no? Perquè, clar, ara veiem aquest programa, doncs, semi com modern, així com molt, amb una decoració molt... Però aquí hi havia hagut de tot, hi havia sigut cinema. Crec que va ser la primera vegada en aquest teatre on es va fer cinema sonor a Barcelona. Sí, que és un teatre que té molta història i bueno, i nosaltres ara pues, fa ja 30 anys.
5: La darrera temporada de 2025-2026 del Teatre Poliorama va tancar amb una ocupació mitjana del 59%, una línia similar a la dels anys anteriors. Pel que fa al nombre d'espectadors, en van ser uns 116.000 els que van assistir a la programació principal.
0: Doncs Mariona Jerez, moltíssimes gràcies des de Ràdio Rubí. Fins ara.
5: Fins ara, Núria.
0: I la propera connexió l'establim amb Terres Lleidatanes, UAU Lleida FM. Quim Gasó, bon dia.
8: Hola, molt bon dia.
0: Bon dia. Mira, comencem dient-vos que l'Escola Popular de Balàfia denuncia una ordre de desallotjament de cara a dimarts vinent. El col·lectiu de la capital del Segrià ha convocat una roda de premsa urgent aquest divendres per explicar la situació i anunciar les mobilitzacions previstes. Què passa, Quim?
8: Doncs es tracta d'un projecte d'educació i lleure molt arrelat al barri de Balàfia de Lleida, que ara, com deies, afronta un desallotjament dimarts vinent, dia d'inici de curs, el 8 de setembre. Es tracta, com es dèiem, de l'Escola Popular de Balàfia, que haurà de deixar la seva seu al carrer Ripollès de la capital del Segrià a les 10 del matí d'aquesta setmana vinent. El projecte va començar el 2020 amb l'objectiu d'oferir reforç escolar i activitats de lleure per infants, també classes d'idiomes per adults, i generar una xarxa veïnal basada en el suport mutu. Amb els anys també ha anat impulsant una ludoteca vinculada a la plataforma per l'habitatge i altres activitats educatives i comunitàries. Davant l'ordre de desallotjament, el col·lectiu, com bé deies, també ha convocat una roda de premsa aquest divendres al matí urgent a la mateixa seu del carrer Ripollès, i explicaran aquesta la situació actual, les conseqüències que pot tenir la pèrdua de l'espai i les accions previstes a partir d'ara. L'Escola Popular també anunciarà les mobilitzacions que durà a terme durant els propers dies per intentar frenar el desallotjament i defensar la continuïtat d'aquest projecte al barri.
0: Per altra banda, també us diem que la Paeria tanca els dispositius extraordinaris extraordinaris de la campanya agrària i manté 130 places fins a finals de setembre. Segons les dades de l'Ajuntament, en el moment de més demanda s'han ofert prop de 400 places entre els diferents recursos.
8: El pavelló 4 de la Fira de Lleida va tancar el dia 24 d'agost i el 3 ho va fer el passat dilluns. En aquest sentit, el segon tinent d'alcaldia de Lleida, Carlos Enjuanes, ha valorat positivament el dispositiu.
9: El balanç és positiu a nivell de la gestió i el funcionament dels diferents equipaments i recursos. Com sabeu, s'havien activat nous equipaments com el CATU, que ha funcionat, jo crec que molt bé, i també s'han tingut que activar nous recursos com el pavelló 4 en un moment. És cert que hem tingut un increment d'una arribada de persones, això ens ha generat que tinguem que activar, com dic, nous recursos, més derivacions, més actuació a carrer, però crec que s'ha fet amb una resposta efectiva i molt adequada i molt professional.
8: En Juanes ha afegit que l'oficina única té de més de 1.600 persones durant tota la campanya i ha explicat que, tot i el tancament dels dispositius extraordinaris, es mantenen 130 places entre pisos i aquest dispositiu CATU fins a final d'aquest mes, per tal de donar resposta a les persones que continuen treballant. Aquestes també s'afegeixen les 40 places de l'equipament de Seròs. Amb tot, la paeria farà la valoració global de la campanya un cop s'hagin analitzat totes les dades i s'hagin mantingut les reunions previstes amb la Generalitat, el sector agrari i la resta d'agents implicats.
0: Doncs moltes gràcies, Quim Gassó, des de UAU Lleida. Una abraçada.
8: Fins ara.
0: I mira, tornem a connectar amb la Plana Ràdio. Marxem cap a Santa Bàrbara perquè ahir a la tarda allí s'hi van localitzar les restes del nadó desaparegut a l'habitatge, com dèiem, de Santa Bàrbara. L'estaven buscant de feia dies. Els Mossos van dur els pares a l'immoble després de ser detinguts a València. Ha estat seguint el cas la companya de la Plana Ràdio, la Tere Giné. Tere, bon dia de nou.
10: Hola, molt bon dia, Núria. Efectivament, tal com dius, els Mossos d'Esquadra van localitzar ahir a la tarda les restes del nadó desaparegut a l'habitatge de Santa Bàrbara, on l'estaven buscant. De fet, la policia va portar els pares del petit a l'immoble. Ho van poder seguir.

0: Nadó de Santa Bàrbara a l'espera de practicar noves diligències i abans de decidir si els envia a la presó o els deixa en llibertat amb mesures cautelars. Aquest cas està sota secret d'actuacions.
1: Moltes gràcies, Tere Giné, pel seguiment que ens has fet a l'Obert per Vacances també d'aquest cas en què tanquem l'estiu. Gràcies, Tere.
0: Una abraçada, Núria.
1: Una abraçada des de la Plana Ràdio. I acabem de completar la informació en terres tarragonines, en aquest cas amb la companya Marina Pérez Got. Marina, bon dia.
2: Bon dia.
1: Bon dia. Mira, nou pas per obrir al públic el camí de la Fonteta, no?
2: Sí, doncs l'Ajuntament de Tarragona ha licitat per 95.700 euros la redacció dels projectes per restaurar les restes arqueològiques i adaptar el jaciment a les visites. D'aquesta manera, la reserva arqueològica situada al carrer Eivissa de Tarragona fa un nou pas endavant per poder obrir al públic. La licitació marca l'inici de la segona fase de l'actualització després dels treballs d'estabilització i consolidació dels talusos perimetrals que s'estan executant aquest any. Aquesta primera intervenció amb una inversió d'uns 87.000 euros es considera imprescindible per garantir la seguretat d'accés al recinte i permetre continuar avançant la recuperació del jaciment. El conseller de Patrimoni de l'Ajuntament de Tarragona, Nacho García, destaca aquesta nova fase i diu que suposa avançar la recuperació i sobretot en la posada en valor del patrimoni arqueològic.
3: La posada en valor d'aquestes restes arqueològiques i la posterior museïtzació per tal que la ciutadania en pugui gaudir. Aquesta és l'única reserva arqueològica propietat de l'Ajuntament de Tarragona, per tant té un valor simbòlic important. Amb aquesta voluntat que sempre doncs, hem intentat mostrar, el patrimoni històric, que és patrimoni mundial, acapara grans portades i acapara molts recursos municipals, però tenim altres patrimonis que també necessiten de la nostra atenció i amb això és el que estem treballant.
2: Tot aquest contracte s'ha dividit en dos lots, Núria.
1: Mm-hmm. I altres notícies també que es porten a la, bueno, a la Crònica Negra gairebé,
2: sí,
1: no, Marina?
2: Successos, successos, sí. Podríem dir. L'home buscat per l'assassinat de 7 persones a Colòmbia, El Pirri, el van arrestar precisament a Salou l'endemà que el president colombià Abelardo de la Espirella informés a través de xarxes de la detenció de Jonathan Alexandre Castrillón Arango, àlies El Pirri. La Policia Nacional ha concretat que l'home va ser arrestat a la localitat tarragonina. I un últim punt en clau esportiva, parlem del Nàstic de Tarragona, que vol continuar amb bon peu aquest inici de temporada i aquest dissabte juga contra el Cartagena, fora de casa.
1: Molt bé. Marina Pérez Got, què tal?
2: Bé.
1: Sí? Darrer programa.
2: Últim programa, ja.
1: No marxis del tot, que després ens hem d'acomiadar com cal, eh? Sí?
2: Sí, ho farem amb el Pep Sunyer.
1: Vinga, fins ara, Marina. Fins ara. Gràcies. Tanquem així la ronda d'actualitat.
4: Obert per vacances.
1: I comencem quan gairebé arribem al punt de 2:15 del matí, un experiment que és la primera vegada que fem, que jo no sé... Mira, últim programa, encara anem provant coses, que jo no sé com funcionarà. Intentarem que sigui àgil i ràpid, però que té com a finalitat, i això ho tenim claríssim, que des de qualsevol punt de Catalunya pugueu conèixer les emissores locals, encara que us quedin a l'altra banda. Sabeu totes aquestes veus que hem anat escoltant aquests dies de companys, sí? Que els hem dit nom i cognom, i que han anat sonant i s'han ficat a casa nostra i hem passat l'estiu amb ells i amb elles. Tots aquests companys, com dèiem, que coneixen el territori, que són superprofessionals, cadascú a la seva emissora local. Doncs avui els coneixerem i, bàsicament, coneixerem el lloc on treballen.
5: Des de la plaça del Blat. Els castells, tal i com els entenem a Valls.

0: La ronda de presentacions de les ràdios locals, algunes, no totes, algunes de les que han format part de l'Obert per Vacances, comença, com sentíem, a Valls, Ràdio Ciutat de Valls. I la veu que ens ha estat acompanyant i posant-nos al dia de la informació castellera i d'altres coses és la de l'Eric Rosique. Eric, bon dia.
1: Molt bon dia, Núria.
0: Bon dia. Com expliquem, com expliquem a tot Catalunya, què feu a Ràdio Ciutat de Valls? Perquè feu castells, però feu més coses, crec, eh?
1: Fem moltes coses. A Ràdio Ciutat de Valls, doncs nosaltres som la ràdio online de la ciutat, som una ràdio exclusivament per internet, que ara també serà una temporada molt il·lusionant, Núria, perquè estem fent millores també en el home de la web. Vam fer el canvi per allà el mes de març, maig, i doncs després doncs estem millorant diverses coses, com la implantació també de més directes, així que serà una temporada molt il·lusionant a Ràdio Ciutat de Valls, que bàsicament escolteu un dels programes que ha sigut un èxit d'audiència enguany, que és el Plaça del Blat, que ja porta temporades consolidant-se a Ràdio Ciutat de Valls, que és el programa d'actualitat castellera. Però també, no només parlem de castells, sinó que també

0: Actualitat, tenim també un magazín cultural que el lidera la Marta Ferrer, que és el Tot Comença, que en aquest sentit doncs, tornarà el mes d'octubre amb entrevistes en l'àmbit cultural, una mica de, també de música i també de tradicions a la ciutat de Valls. També tenim un programa d'economia, també que és important, Núria, també.
1: Correcte, que és important, sí.
0: I a sobre també es fa els dimecres, perquè a Valls els dimecres doncs, és dia de mercat i per tant no podia ser d'altra manera com si fos els dimecres mercat. El fa la Montse Plana, també doncs, donant veu en aquest cas a les entitats comercials de la ciutat. I no podia ser d'altra manera, Núria, també, que els esports també tenen molta cabuda a Ràdio Ciutat de Valls. Tenim el programa de tertúlia, que és el Valls Esports, i després doncs, també, com no podia ser d'altra manera, també els programes més informatius, com l'Infopodcast, que, com es fa amb diverses ràdios de la xarxa, doncs, es dona veu també, doncs, en aquest sentit, doncs, això, a l'actualitat de la ciutat.
1: Molt bé. No se us acaba la informació, no? A Valls també teniu...
0: Moltíssima. Amb les cròniques, exacte, amb les cròniques, amb l'infopodcast, bé, amb els informatius, la veritat que hem fet molt de seguiment, però sobretot també li donem molta importància, sobretot als podcasts de col·laboradors, Tenim prop d'una dotzena, una quinzena, de tota mena, Hi ha un podcast de salut, del grup de salut comunitària, hi ha el podcast de Dones de Ràdio, que també és un espai on també coneixem dones de la ciutat de Valls i les seves històries. Després també tenim el Veus Silenciades de l'entitat Afacit. Per tant, una dotzena, quinzena de col·laboradors de Valls i l'Alt Camp que també li donem aquesta importància al format podcast de la ciutat de Valls.
1: Doncs és un format d'emissora, bàsicament centrat, vaja, en emissió online i, per tant, amb una cuidada pàgina web, com deia l'Eric, que ara s'està fins i tot renovant i que... treballa molt amb aquest concepte del podcast, no? Que és el producte un reportatge acabat i penjat a xarxes. És així, Eric? No m'he inventat.
0: I tant, és així. Jo també vam voler... I tant, Núria, l'has definit molt bé, perquè per això nosaltres no hem liderat aquesta part també de podcast casteller, perquè és la part que a més se'ns dona bé, no? Aquest format més reposat, que a la carta, que es pugui escoltar en qualsevol moment, que l'oient pugui recuperar-lo quan vulgui, i és una mica el nostre pal de pall a l'emissora, que estem implantant aquestes millores dels directes, però sí que és veritat que sempre donant canxa a aquest format.
1: Doncs a radiociutat.valls.cat, però simplement si googlegeu, com he fet jo, Radio Ciutat de Valls, els trobareu de seguida. Eric Rossi, que ha estat un plaer compartir amb vosaltres aquest estiu.
0: Un plaer, ha sigut nostre. Una abraçada, Núria.
1: I mira, des de Valls ens n'anem ara cap a Lleida, a veure si us sona això.
2: Així sí, molt. Emun FM. Emun FM.
1: Quina barxeta que teniu, els de Lleida, els d'Emun FM. Arnau Vilà, bon dia.
3: Bon dia a tothom.
1: Quin indicatiu més xulo, això? Us ho canten, no ho sé, companyes locutores o no?
3: Aquest indicatiu el va fer la Virgin Music, es diu, és el seu nom artístic d'una companya que vam tenir aquí a Muna abans de la meva arribada i que és productora musical, fa música, i ja s'ha demostrat que se li dona bastant bé, la veritat.
1: Molt bé. Mira, abans que res, hauríem d'aclarir qui sou Emun, perquè Emun no és una població, són unes sigles, veritat, em sembla.
3: Correcte. Sí,
1: qui sou i qui representeu?
3: Mira, el de les sigles, a Núria, m'ho guardo pel final. Sí. Us començo explicant que Emun, doncs, som una emissora de proximitat que neix de la suma de 5 municipis del Segrià i la Noguera, que són Aubesa, Alfarràs, Alguaire, Almenar i Torrefarrera, units en un consorci que avui també fa xarxa amb Corbins i amb Benavent de Segrià. La nostra feina és explicar què passa als municipis, però també posar en context allò que afecta la vida quotidiana. Parlem de pagesia i món rural, educació, salut, cultura, esports, igualtat, joventut, patrimoni, economia local i teixit empresarial, i ho fem des de la ràdio, des del web i últimament també des de les xarxes, sobretot a Instagram, on hem establert un espai on la població està actualitzada de les notícies del territori, que molts cops les expliquem en format audiovisual amb clips que hem obtingut anant al lloc dels fets. Un mètode, t'he de dir, Núria, que agrada molt a la nostra audiència, això de fer vídeos amb les coses que passen al nostre territori.
1: És que avui dia la ràdio és la ràdio, però, xiquet, les xarxes i la imatge també té el seu punt, també s'hi ha d'estar.
3: I a agrada més, clar, si l'audiència sí. té un espai on allí pot fer el seu comentari, doncs encara li agrada més. Tenim programes com el Som sí. Terra, dedicat al món rural, el Menjat la Vida, sobre alimentació i salut, l'Ona Jove, on entrevistem els músics i de tants i ens presenten la seva música, i el Soc de Proximitat, dedicat al múscul empresarial, a banda d'altres produccions pròpies que ens uneixen directament amb la població. I atenció ara, companys, perquè ens agrada arrelar-nos tant al nostre territori que hem creat el nostre propi gentilici, a la qual ens referim a la nostra audiència, que és aquest. Atenció.
4: Molt bon dia, emunencs i emunenques.
3: Emunencs i emunenques.
4: Clar, la gent es pensa que és una població, no, que és la ràdio.
3: Correcte.
4: Són els oients i oyentes, que deia l'altre
3: correcte,
4: dia.
3: Correcte. Aquest és el gentilici que utilitzem a la nostra xulo. Audiència, no? I tota la nostra àrea de cobertura d'aquests municipis, del Segrià Nord i de la Noguera Baixa, l'hem batejat com territori emunenc. Així és com li diem a tots els municipis. I, a més, companys de l'Obert i de la xarxa i d'arreu de Catalunya, us presentem el nostre eslògan. Atenció.
5: Amunt, amunt.
3: Amunt, amunt. Evidentment, havíem d'establir un rodolí amb amunt, amunt, així és. Eh? I per acabar, com et deia, Núria, ja pel final, no m'ho guardo pel final, desvelem què vol dir amunt, perquè no busqueu el municipi o la regió d'amunt al mapa, és com Osasuna o Betis, no existeix. A partir d'ara ja podreu dir que amunt és l'abreviació d'emissora municipal.
4: Tal qual.
3: Així.
4: Ja.
3: Ostres. Emissora municipal, amunt.
4: Tal qual. No, és senzill, eh? És molt descriptiu. Sí, és el que
3: sí,
4: és.
3: Sí, totalment. Ara ja ho sabeu.
4: Doncs jo, des d'aquest estiu, que m'he fet ja emunenca, que ho sàpigues, eh?
3: Doncs un Arnau, plaer, un plaer, Núria.
4: M'heu conquerit. Arnau Vilà, ha sigut un plaer, també, treballar amb vosaltres. Una abraçada
3: igualment.
4: Forta, company.
3: Igualment, que vagi molt bé.
4: Vinga, que seguim endavant i em sembla que la propera parada la fem al Prat.
6: Planeta Prat, l'òrbita pot hablar-me.
4: Pota blava, sí, és que ja sabeu que allà això és una denominació, no?, de producte de qualitat, aquests pollastres de pota blava. Em sembla, eh?, ara no voldria ficar la pota. A veure qui em saluda des del Prat, la Neus Bou, la Maria Jordà. Bon dia, xiques.
7: Bon dia.
4: És així, no?, quan dieu pota blava es refereix al pollastre.
7: Ah, exacte, sí, no vas malament entesa. Sí, és el pollastre i per nosaltres és la nostra denominació, igual que els amunencs, doncs nosaltres som el pota blava. Sí.
4: Escolta, per pollastre el que heu tingut des del Prat, però de veritat, allò que diu un pollastre, mira, ni buscat expressament, al Prat Ràdio, no els heu sentit potser massa en antena, la Neus i la Maria, però han estat al darrere coordinant tot. Sabeu que dèiem que hem participat unes 45 emissores? Doncs elles tenen els telèfons de tothom, els mails de tothom, i s'han passat tot l'estiu trucant-les, perseguint-les, demanant-los entrevistes a tots aquests productes. Vaja, elles han fet el programa, la Neus, la Maria, la Rocío, que també s'ha incorporat en algun moment. És una feina de coordinació ingent que no us podeu imaginar la fanyada que han fet i lo bé que ho han fet. Us ho he d'agrair de tot cor. De tot cor us ho agraeixo. Va, i més enllà d'això, vinga, què feu normalment quan no esteu fent l'Obert per vacances?
7: Doncs, bueno, aquesta temporada ve molt forta perquè fem els 25 anys d'aniversari i, bueno, estem de celebració.
8: Sí. Comencem una nova etapa amb bastants canvis a la programació, pensant sobretot per adaptar-nos una mica als nous hàbits de consum i les noves maneres que tenim de comunicar-nos.
7: I el Planeta Prat, que és el magazín que, bueno, del qual heu escoltat l'indicatiu, que estava també la Maria, que per això també l'hem posat, perquè se l'escolti bé, doncs seguirem sortint a l'estudi, com hem estat fent fins ara, però ara encara més, perquè estem treballant amb una aposta pels nous formats i sobretot per les xarxes socials, que volem ser encara més a prop de la gent del Prat i llavors sortirem encara més al carrer amb noves seccions, escoltarem també què passa i ho explicarem tot des d'aquests nous canals per així doncs, la gent ens pugui seguir i estiguem encara més en contacte amb les comunitats, amb el poble i amb els pretencs i pretenques que ens escolten. I els informatius, que també, bueno, com sempre, estarem al peu del canó informant de tot allò que passa al municipi, amb la màxima rigorositat i proximitat amb els nostres butlletins diaris i també impulsarem aquest any el nou podcast Sons del Delta, que serà coproduït per la xarxa i per Ràdio 4.
8: I també pel que fa als esports, aquesta temporada hi ha novetats. Traslladem el programa en directe de la Franja del Migdia a la tarda i, a més, ens incorporarem a un nou podcast dedicat al ciclisme, que potser us sona, en col·laboració amb la xarxa, Enganxats als pedals.
4: En sona, sí. Alguna cosa.
8: Doncs, en definitiva, celebrem 25 anys i esperem mantenir sempre la mateixa essència i ganes de seguir informant.
4: Escolta, jo no us podem escoltar tot això.
7: Mira, doncs ens podeu escoltar 91.6 de l'FM.
8: i sobretot ens podeu seguir a les nostres xarxes socials @elprat.radio.
9: Això mateix.
1: I aquesta metodologia que teniu, aquesta manera de treballar tan ordenada i tan posada a lloc, que hem vist a l'Obert per Vacances, que la Maria i la Neus m'han ordenat tots els pensaments locos, totes... Jo acabo
7: desbarrant. Jo acabo de Marie Kondo d'Obert per Vacances.
4: Són les meves Marie Kondos, que guai! És genial, perquè jo els anava llançant idees i elles executaven, elles posaven ordre i jo estava tranquil·la ja. Això és marca de la casa, també?
7: Bueno, sí, jo crec que sí.
8: Per personalitat una mica més caòtica, però la manera de treballar...
7: Exactament, endreçadeta. Intentem ser tot el màxim endreçades possibles, perquè com l'actualitat és el màxim desendreçat, doncs intentem compensar per l'altre cantó.
1: Escolta, ha sigut un plaer, de veritat. Sé que sona tòpic, però de veritat que sense vosaltres no haguéssim pogut fer l'Obert per Vacances.
7: No, igualment, que quedi, ha sigut que un plaer.
1: Neus, Maria, moltes gràcies. Des del Prat Ràdio, la Neus Bou i la Maria Jordà. Gràcies, companyes.
7: A tu. Adéu.
1: Vinga, i seguim avançant. Ja tanquem aquesta primera ronda de connexions amb la Plana Ràdio. Va, que tornem a saludar la Tere. Així sona la sintonia, la falca, no? La cortineta, no sé com li dieu vosaltres, Tere, que indica que estem escoltant la Plana Ràdio. Tere Giné, bon dia.
10: Bon dia. Abans que tot, saludar la Neus i la Maria, que han estat un amor durant aquests, durant aquests dies, ajudant-nos moltíssim. Els que ja tenim una edat i a través de, bueno, i a través de les xarxes moltes vegades, no, ens costa trobar documents i aquestes històries. Així han fet una coordinació fantàstica. És una cortineta breu de la Plana Ràdio, el que acabem d'escoltar, Núria.
1: Sí.
10: Sí, de fet, el veritable cor d'esta casa, podríem dir, sí, que és la gran colla de col·laboradors i col·laboradores que tenim aquí al nostre mitjà de comunicació. Més aviat gran que menut, suposo que com a moltes emissores de ràdio, tot s'ha de dir, que omplen, podríem dir, d'un valor incalculable la nostra graella. Al capdavant de l'emissora, com en moltes altres emissores de ràdio local, només tenim dues persones, el Víctor Montecino i jo mateixa, que fem mans i mànigues per a fer una miqueta de tot. Tu ja saps que a la ràdio mos toca, sí, fer de tot. I ara, a més, pues encara vídeos, reels, gestionar la web, moure les xarxes socials, que cada vegada ens roben més hores de ràdio, no?
1: Clar, aquestes connexions també de presentació de les emissores les hem volgut fer perquè veieu la diversitat de casuístiques en què ens trobem les emissores locals. Per exemple, la Plana és això. Sou dues persones, no?, amb plantilla fent de tot i després una munió de col·laboradors que acaben de donar-li color. I així funcionen moltes emissores locals, per bé i per mal. No?
10: Sí, imagina't estos dies, per exemple, sí, que encara hi ha període vacacional, he tingut un noi que ha estat de pràctiques, però veritablement ens quedem, com aquell que diu, sols, no? I tot això ha d'anar sortint, i a més, si passen circumstàncies com les que hem viscut aquests dies aquí al nostre poble, pues encara la feina es va acumulant. I com en totes les emissores de ràdio local, podem dir que a nosaltres el que ens agrada la constància, però no la monotonia, per això, tot i tenir una graella estable, ens encanta sumar-nos, per exemple, a aquestes iniciatives de la xarxa amb programes especials, amb l'Obert per Vacances, embolicar-nos, podríem dir, la manta al coll amb qualsevol cita que també es porta a terme aquí al nostre municipi i que converteix un dia normal en una jornada especial, no?
1: En aquest sentit, Tere, digues així ràpidament quins són els programes estrella que podem escoltar a la Plana Ràdio.
10: Va, d'una manera molt ràpida, sí, que sé que tenim molta feina avui. La tertúlia dels dilluns és un espai de referència on xerrem, on analitzem les coses que passen al poble i on cada setmana venen tertulians diferents. Enguany incorporem La Bona Vida, un espai de psicologia positiva que hi hauran, en el que hi hauran preguntes i reflexions i preguntes per part de l'audiència també. Tenim programes dels més petits amb aprenents de ràdio, de divulgació amb ciència, l'actualitat del cinema amb pantalles, també temes esportius, el personal trainer, astrologia, espais de reflexió profunda, entrements i cultures, un espai en el que analitzem la situació actual, la vida actual, des del punt de vista antropològic. A més, també t'he de dir que a nosaltres no ens agrada quedar-nos a l'estudi, som una emissora de carrer, i quan hi ha esdeveniments importants, com per exemple, enguany, tots els anys ja, enguany arribem a la trentena edició, la Fira de l'Oli i la Mediterrània, que es porta a terme al mes de novembre, pues sortim, ens desplacem, podríem dir, desplacem els nostres equips equips, imagina't tu, amb dues persones, desplacem els nostres equips al recinte firal per viure-ho en directe. Queda molt bé això de desplacem els nostres equips, sí, no?
4: Realment és en primera persona, no?, del plural. Nosaltres desplacem a nosaltres. Sí, és així, tal qual. És també el que passa, eh? No sou un exemple aïllat, és el que passa moltes vegades, en moltes casos de ràdios locals. Tere Giné i Víctor Montecino, des de la Plana Ràdio, gràcies per donar-nos aquest color de Terres de l'Ebre que hem trobat imprescindible la temporada aquesta de l'Obert per Vacances.
10: Núria, te vindré a veure a Tarragona,
4: sisplau.
10: Que tinc a mitja família per aquí. Vindrem a fer un cafè de renta amb tu.
4: Un cafè llarg. Gràcies, Tere, bon dia. I seguim endavant des de Terres de l'Ebre. Marxem ara cap a Terres Barcelonines.
9: Els diumenges a Ràdio Rubí sintonitza ara i sempre, de 10 a 11 del matí.
4: Darrerament, la veu de Ràdio Rubí a la ronda d'actualitat ha estat la de la Mariona Jerez, però l'Albert Soler també, sonaven els primers Oberts per Vacances, sembla que fa una eternitat i tot just fa 8 setmanes. Albert Soler, bon dia.
11: Molt bon dia, tinc la Mariona també aquí al meu costat.
4: Ja m'ho penso, Escolta, què teniu Ràdio Rubí amb la Cobla i la Sardana?
11: Doncs mira, aquesta sintonia que estàveu escoltant és la sintonia de l'Ara i Sempre, que és el programa més veterà de Ràdio Rubí i m'atreviria a dir que és el més veterà de les ràdios municipals catalanes. Va començar l'any 1981 i s'ha mantingut en antena ininterrompudament fins a l'actualitat.
4: Espera, el 81 i encara es fa el programa avui dia?
11: Sí, sí. I no ha canviat de presentador.
4: Ah, no? Dir,
11: no. En Josep Puigventós fa des de l'any 81 aquest programa ininterrompudament. I quan dic ininterrompudament, ho dic literal. És a dir, no para l'estiu,
4: no
11: para
4: malalt.
11: Per Nadal, no sí, sí. Fins ara no s'ha posat malalt. Evidentment, tens sempre l'opció de la gravació, només faltaria, no? Però que sempre nosaltres, cada a mitja setmana, no sé si és els dimecres o els dijous, ens envia el programa... i que el grava ell des de casa, arran de la pandèmia va aprendre a fer-ho des de casa i ja ha trobat gust a fer-ho així i ho fa des de casa. Abans venia als estudis, evidentment, i ara ho fa des de casa i ens ho envia i cada diumenge tenim plogui, nevi, sigui 15 d'agost, sempre hi ha programa.
4: Fa honor al seu nom, Ara i Sempre.
11: Correcte, totalment.
4: Però no és l'únic programa, aquest és el més veterà i el que us enorgulleix a Ràdio Rubí és marca de la casa. No és l'únic, però no?
11: No, exacte. A veure, tenim, com totes les ràdios, tenim el nostre magazín, el Rubí i el Dia, que aquest 14 de setembre torna en antena, més amb uns canvis de presentadors i d'horaris, que és el pal de paller com de qualsevol ràdio, igual que ho són els serveis informatius, igual que ho són els esports. Els esports que fem, diguem, a banda d'un informatiu diari de la informació esportiva de Rubí, que és molt àmplia, en el nostre cap d'esports, el Cisco Lara. A més, fem les retransmissions dels partits de futbol de la Unió Esportiva Rubí, i aquest any en Cisco fa 20 anys que els fa ell, però és que fa molts més anys hem tingut altres presentadors, altres periodistes que ho han fet, és a dir, fa dècades, més de 30, que fem els partits cada cap de setmana de la Unió Esportiva Rubí. I després tenim dos programes que a mi em semblen molt, molt emblemàtics, que són una miqueta doncs, el que han de ser una ràdio local, que és, per un costat tenim el Primer, Segon i Postres, que és un programa setmanal per visibilitzar els restaurants i bars de Rubí cada setmana. Dèiem, la presentadora, la Mariona Álvarez, porta aquí als estudis, i a vegades va ella i fa algun reportatge, en restaurants, a explicar doncs, les novetats i restaurants de tota la vida de la ciutat. I després també tenim el Ruby Sound, que és el programa de música setmanal que parla dels artistes locals, amb entrevistes, agenda, etc etc.
4: Molt bé, hem fet una bona repassada. Estic veient per aquí que celebreu 50 anys.
11: Bueno, d'aquí 3 anys.
4: D'aquí 3 anys, el 29,
11: exacte,
4: no?
11: Sí. El 29, però serem, diríem, junt amb Ràdio Arenys, som les primeres emissores. Aquí tenim una mica de pique, no entrarem en aquest tema. Qui és la primera de les dues?
4: Deixa.
11: Ja arribarà, però en tot cas, les dues som de l'any 1979. Després de la recuperació dels ajuntaments democràtics, vam ser els primers en tirar endavant una emissora i continuem en antena i estem molt contents.
4: Molt bé. Doncs escolta, ha estat un plaer també col·laborar amb vosaltres, Albert, que haguéssiu acceptat la proposta de formar part d'aquest nucli que dèiem d'emissores que ens heu portat l'actualitat i moltíssimes coses més. Ha sigut un plaer, de veritat.
11: Gràcies moltíssimes, a vosaltres. Ens ho hem passat molt bé. Tant la Paula Iglesias, que m'agradaria
4: recordar-la,
11: que va començar, la Mariona Jerez, que la tinc aquí al costat. Saluda.
12: Hola,
4: Mariona.
11: I jo que he donat una mica de lligar la molt salsa, bé. Que es diu una miqueta.
4: Molt bé. Un bon trio feu, com a mínim. Companys de Ràdio Rubí, moltes gràcies també per col·laborar. Una abraçada
11: adéu-siau.
4: Forta.
11: Adéu.
4: No és que col·laborin, és que de fet formen part del programa, són part del programa, jo dic així, gràcies per col·laborar, però és que són cadascú, és una peça d'aquest gran trencaclosques que ha sigut l'Obert per Vacances. Abans us presentàvem a Emun com a emissora de Terres de Lleida, que ha sigut una dels puntals d'aquest programa. L'altre puntal en Terres de Ponent ha estat 1-1.

0: Bon dia, Lleida. És dimecres 19 d'agost del 2026 i això és l'un dia més a UAU Lleida Ràdio, el 104.5.
1: És la veu de la Judit Castellà, que l'hem anat trobant al llarg d'aquest camí, d'aquestes 8 setmanes, però darrerament se'ns ha incorporat el Quim Gasó. Quim, UAU Lleida, bon dia.
2: Hola de nou. Sí, bon dia. Li hem donat uns dies de descans a la Judit.
1: Molt bé, ben merescuts. Escolta, què ens expliqueu normalment, des de UAU Lleida? Qui sou? Què feu?
2: Doncs mira, som una ràdio local, però que ens ampliem, ens estenem en tots els límits de la demarcació, ja que el territori de Ponent, com bé sabeu, és extens en superfície, però també en les moltes històries que expliquen doncs, la quotidianitat i la trajectòria de tots aquells que en formen part. Per tant, UAU Lleida Ràdio Nòmica busca ser una finestra a l'oest de Catalunya per relatar tot allò que passa a les comarques lleidatanes.
1: El programa que feu...
2: Doncs mira, nosaltres comptem amb 14 hores de programació pròpia, que sí? Diguem, comentem aquí a molts llocs també el nombre de treballadors que som a cada ràdio.
1: Té mèrit, 14 hores de programació pròpia, perquè el més fàcil és com a desconnectar, no? Però 14 hores són moltes,
2: Correcte. Això, sí, evidentment, doncs, és un esforç, però doncs, nosaltres també és una cosa que ens agrada remarcar, amb acompanyament, amb entreteniment, amb informació també per la gent del territori. El programa estrella de la nostra emissora és l'Un dia més, amb tota l'actualitat informativa, política i social, un programa matinal que acompanya doncs, els nostres oients des de les 6 del matí fins a les 12 del migdia amb la Judit Castellà i també amb espai per entrevistes sobre altres temes que sovint passen per sota del radar, però que com et deia a l'inici, doncs passen tantes coses a les Terres de Lleida que les hem d'encabir una mica a forma de calaix de sastre per poder-les explicar totes plegades.
1: Em sembla que els informatius són un pal de paller important, no?
2: Sí, intentem doncs, ser referents en aquest sentit per explicar tot el que passa especialment a les comarques més a prop de casa nostra, amb els informatius matinal, migdia i vespre, i UAU Lleida Ràdio també comptem amb una oferta esportiva com un altre dels pals de paller, amb una àmplia varietat de programes, com el Temps Afegit, que fa cada dimarts, dimecres i dijous, una hora al dia al Sergi Guiu, al Zona Bàsquet i la tertúlia esportiva de l'Antoni Lassols dilluns durant la setmana, també amb les retransmissions de bàsquet i de futbol dels equips de la ciutat amb els caps de setmana.
1: Digues.
2: Sí, evidentment, un imprescindible territori de Ponent, no podria ser d'altra forma, al sector agrari, que també troba el seu espai dins de la nostra emissora, amb un espai d'informació i debat, com és l'Arrela, un programa agrari que ja portem molts anys fent en antena, amb tots aquells temes que importen, no tan sols a pagesos, també a tot el sector primari de casa nostra.
1: On ho sintonitzem, Quim?
2: Doncs mira, si esteu a la demarcació de Lleida, al 104.5 de l'FM, si ens voleu escoltar via web, al www.uau.cat.
1: Quim Gasó, com sempre, també, com dic a tothom, ha estat un plaer poder treballar amb vosaltres aquest estiu amb UAU Lleida. Moltes, moltes gràcies per tot el que ens heu aportat.
2: Igualment de part meva i també de part de la Judit. Moltes gràcies.
1: Moltes gràcies i que acabeu de passar molt bona temporada, vaja. I vinga, ràpidament, 2 minuts per parlar amb DeltaCat. Entre arròs, riu i mar, marxem cap al Delta. Diana Mar, DeltaCat, bon dia.
3: Hola, Núria, què tal? Molt bon dia.
1: Bon dia, bon dia. Més terres lleidatanes. Diana, ràpidament, però molt ràpidament, explica'ns què feu dia a dia a les Terres de l'Ebre, DeltaCat.
3: Doncs mira, nosaltres dia a dia el que fem a Delta.cat posa el mateix que molts companys he de dir que este rondo ha resultat terapèutic, perquè no sé vosaltres, però també passa una cosa que és el fet que les ràdios locals treballem amb molt poca gent, molt poques persones, molt pocs companys i moltes vegades molt tancades a nivell territorial. Llavors, clar, este tipus de programes ajuda a veure que no estem sols i és una gran alegria, Núria. I d'altra banda, també una mica trista perquè s'acaba l'Obert per Vacances i jo l'associo molt al final de l'estiu.
1: Clar. Quins programes escoltarem, però, a Delta.cat, si us podem sintonitzar durant l'hivern?
3: Doncs mira, mos podeu sintonitzar... M'escolteu
1: sí,
3: bé?
1: Sí, perfectament.
3: Ah, perfecte.
1: Haurem d'anar ràpid, però...
3: Doncs, sí. Mira, a la 107.6 i a la 91.1 de la FM mos podeu sintonitzar i també, a veure, la sintonia que estàvem escoltant era Voltant i Girant, que és el magazín territorial que marca doncs, la nostra actualitat. I després també el dia Terres de l'Ebre, que és el format informatiu i que uneix 8 emissores del territori ebrenc.
1: Molt bé. Doncs ha estat un plaer també comptar amb vosaltres, tenir aquesta connexió això entre rossos, rius i mars, que ens agrada molt, que és el que representeu Delta.cat. Diana Mar, una abraçada a tot l'equip. Gràcies.
3: Una abraçada a vosaltres i a tots els companys de tota Catalunya.
1: I tant que sí. Doncs vinga, sense temps de més, ara sí, fent una petita parada en aquesta ronda per conèixer les emissores. Falten 3 minuts i mig per arribar a les 10. Tanquem la primera hora de l'Obert a la tornada. Encara es queden algunes emissores que els hi volem posar nom i cognoms, no? Cara i ulls, i que us volem presentar, entre altres continguts.
4: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat. Obert per vacances, de dilluns a divendres, a la teva ràdio local.
1: Obrim la segona hora de l'Obert per vacances i ho fem seguint amb la ronda de connexions de comiat.
5: Comencem temporada, comencem curs. Últimament està calant allò que el setembre és el nou cap d'any, moment de canvis. Nosaltres en tenim molts per aquest curs 2024-2025 que encetem avui.
1: El que
5: no canviarem és tot allò que ens ha apropat a totes i tots vosaltres en els gairebé 200 programes que portem aguantant-nos. Porta oberta per a qui tingui alguna cosa a dir, perquè sempre hem dit des d'aquesta ràdio que tothom té alguna cosa per explicar. I tot això en Girona com a escenari i postal.
1: Jo crec que aquesta és la veu, i ara no em voldria equivocar, de la Saïd Esbai, Pau Illafanya, Girona FM, bon dia.
6: Molt bon dia, Núria.
1: És el Saïd o ets tu? És que realment us assembleu una mica
6: en
1: les veus.
6: És en Saïd.
1: És en Saïd, veritat? Val. Sí, ara que et sento, ara ho certifico, ara que et sento. Vosaltres dos ens heu estat acompanyant des de Girona, ens heu explicat tant doncs el rodatge a la catedral de Rapunzel com l'estiu convuls políticament que heu tingut a l'Ajuntament. Ha passat de tot a Girona.
6: Sí, ja ho tenim aquí, que a vegades ens engresquem força a la ciutat i al final passen moltes coses a Girona i també a comarques de Girona. Intentem, sobretot nosaltres, que som una ràdio jove i també petita, perquè tenim 7 anys només, i bueno, expliquem una mica en clau d'àrea urbana, en clau de ciutat. Som una ràdio municipal, però Girona al final és la seva àrea urbana ja, que està molt integrada. I al final, doncs, una mica el que volem fer aquesta propera nova temporada és seguir explicant amb aquesta mirada de proximitat, i si algú ens vol escoltar, doncs ho pot fer. Nosaltres fem unes 5 hores de programació en directe cada dia. Comencem a les 9 del matí amb el primer cafè, on donem una mica el tret de sortida. Després tenim, en aquest cas, sempre alguna entrevista, sigui de servei públic o també amb els polítics. Després la tertúlia de Girona FM i, per últim, el programa dels Quatre Rius, per on passen persones de tot tipus per explicar propostes, projectes, vivències i històries. Per tant, doncs, intentem donar veu a tothom aquí a Girona. Per altra banda, bueno, tenim la grella, que es completa amb espais esportius, també, butlletins horaris, l'infopodcast, també l'informatiu, i un reguitzell de col·laboradors que ens ajuden a formar aquest trencaclosques de Girona FM, i fem alguns especials, també. Sortim als centres cívics a conèixer i a palpar una mica la realitat a peu de carrer, i també dos especials marcats sempre al calendari, com són el pregó de les Fires de Sant Narcís o la Diada de Sant Jordi.
1: I tant que sí, has fet un bon repàs. Alguna cosa més, i sobretot on us podem escoltar?
6: Doncs mira, en aquest cas ens podeu també escoltar, i que m'ho he deixat, les retransmissions de l'esport, del Girona Futbol Club, del Bàsquet Girona i de l'Uni, que tornaran properament, i ens podeu escoltar, si passeu per la zona, al 92.7 o sempre a gironafm.cat.
1: Doncs ara que us hem conegut ja no us deixarem marxar, Pau. Us portarem per sempre. Molt
6: perfecte.
1: Bé, per conèixer l'actualitat gironina, per conèixer tot el que passa. Moltíssimes gràcies, Pau Villafanya, des de Girona FM. Amb vosaltres també. Ha estat un plaer poder treballar.
6: Gràcies a vosaltres per tota la feinada.
1: Moltes gràcies. I vinga, va, qui ens ha portat molta calma, molta tranquil·litat, només començar la setmana els dilluns amb el seu podcast Mar a Mar, són els companys de ràdio L'Escala. Sergi Corral, bon dia. Ai, ai, ai. Sembla ben bé aquesta sintonia, com si l'estessin buscant al radar, al Sergi. Sergi Corral, ara sí, bon dia.
7: Molt bon
1: hola,
7: dia.
1: Hola.
7: M'he avançat aquesta sintosèrie d'informatius d'aquí. Més, una mica més pujadeta que la del Mar a Mar, que del,
1: sí,
7: que, del
1: però,
7: que tu deies.
1: Oi, quina pau ens ha donat, quina pau. Heu fet moltes coses, però el de començar els dilluns amb el Mar a Mar ha sigut com un bàlsam, totalment. Escolta, i és que tot té gustet de celebró quan connectem amb L'Escala.
7: Sí, home, gust de... Sí, celebró i gust d'anxova. Et diré, mira, perquè per posar-vos en antecedents i precedents, direm que Ràdio La Scala va néixer l'any 84. Això vol dir... Ara us descobriré un secret, perquè això vol dir que té la mateixa edat que servidor de vostès. O sigui que ja podeu anar fent números amb
1: ets un baby, ets un baby.
7: Vale, vale, merci. bona forma d'acabar l'Obert per vacances. Diríem que la ràdio va començar en un garatge, com les estrelles del rock, vull dir, com les bandes. Aquests que sou de Tarragona i de Constantí, els Pets, crec que més o menys van anar per aquí. I han anat canviant de lloc, però... T'he de dir que tinc la sort que, per ser un home del temps, d'estar a la tercera planta amb vistes a tot el Golf de Roses, això és una cosa, ho diria com estructura d'estat, o sigui, essencial. A un home del temps li has de donar la tercera planta o bones vistes al cel, perquè, si no, el deixes molt fotut, el deixes molt, molt cardat, com diem aquí.
1: I des d'aquesta felicitat que tens, ja només amb les vistes, què feu a Ràdio La Scala?
7: Doncs mira, la cinta que escoltàvem era la dels informatius locals amb segell propi sempre, i els magazins, que podríem dir són els programes emblema de l'emissora. Magazins musicals com, per exemple, els Sons de Cau d'Orella de les Havaneres, en Joan Brugués, que també el vam tindre aquí al Mar a Mar, que un programa que volta per més d'un centenar d'emissores de Catalunya. Aquesta temporada estrenarem el territorial Punt de Trobada, amb Ràdio Vilafant i els companys de Girona FM, i Ràdio La Scala seguirà al capdavant del Next Vespre cada dia al punt de les 7 de la tarda. O sigui que ens podreu escoltar tots des d'aquests estudis. En definitiva, un equip de 8 professionals entre Ràdio La Scala i Canal 10 Empordà, perquè són els dos mitjans que van a l'hora, que conformem aquests mitjans de comunicació d'aquí de l'Escala.
1: Doncs, Sergi, ha estat brutal també poder col·laborar amb vosaltres, que estéssiu, que formessiu part de l'Obert. Moltíssimes gràcies. Ens heu aportat el punt de mar que necessita qualsevol programa d'estiu, i us ho agraïm moltíssim, Sergi.
7: A reveure, que vagi molt bé.
1: A reveure. Sergi Corral, des de Ràdio La Scala. Jo dic el punt de mar, però vaja, ens han portat moltes més coses, eh? I vinga, va, que anem tancant, ara sí, com fem sempre, obrint la segona part del programa, saludant els companys de Cardedeu.
8: Molt bon dia, Cardedeu, capital del món.
9: Avui és dijous 3 de setembre de 2026.
8: I avui estem molt contentes. Bé, estem contentes de ser dilluns.
1: Ja veieu que l'Enric Rubio no només està així d'exaltat i positiu fent l'Obert per vacances. En qualsevol moment de la programació de Ràdio Cardedeu que l'enxampeu, estarà així d'alegre. Enric Rubio, bon dia.
8: Molt bon dia de nou.
1: Qui és aquesta veu tan xula que et dona rèplica?
8: Doncs la meva parella. Clar. La meva parella, que també treballa aquí. I bé, tot i que són tots voluntaris, que t'explicaré una miqueta, doncs...
1: Qui sou? Sí, sou peculiars, vosaltres?
8: Som peculiars, sí. Som bastant transgressors, podria dir. De fet, la majoria de gent ens coneix per la televisió, ja que som la primera televisió en català del món, abans que TV3, i la primera local de tot Catalunya i Espanya. Per tant, per aquesta banda sí que és per on més se'ns coneix.
1: Sí. I deies que sou peculiars perquè sou una munió de gent, moltíssims, i molts han passat per l'Obert per vacances, hem conegut moltes veus, però és que, a part, em sembla que teniu un punt, això, voluntari, no? Sou col·laboratius. Com ho descriuries,
8: doncs,
1: a Ràdio
8: Cardedeu? Som un mitjà comunitari. De fet, està format per les sòcies i els socis, és a dir, qui ens pauta el que hem de fer o no. No seria com un cap a nivell empresarial, ni tampoc un color polític, no? En aquest cas, fem el que ens ve de curs en tot moment, podria dir. Això pot estar molt bé, o no pot estar també a vegades de cara als polítics, cosa que sempre posem el dit a la llaga. Però bé, ens ho passem molt bé. Els projectes que fem, com per exemple... segurament us sona l'OPFES, l'Alanada, tots aquests programes musicals que heu col·laborat en moltíssimes ràdios i televisions del país, de televisions i ràdios locals, doncs han començat, va començar, per exemple, perquè estàvem avorrits en ple Covid i vam dir, què fem? I tot va començar així, saps? Per tant, té aquest punt, doncs, de voluntariat, del que diem abans, de vocacional 100%, i una... Potser el que més m'agradaria destacar, jo sóc molt recent, jo fa 4 anyets, és la meva quarta temporada aquesta, però quan vaig venir aquí el que em va deixar impressionat és que, clar, aquí arribava de cop un nen de 12-13 anys amb moltes inquietuds, que potser no acabava de trobar el seu lloc, i aquí es trobava potser amb una persona de 50 anys i li preguntava i li explicava tot a nivell tècnic, i aquesta persona més adulta, clar, és un dels caps tècnics de les principals productores del país, saps? Però aquí tots som el mateix, tots som voluntaris, llavors els rols tots són els mateixos, i això és molt bonic, perquè trobes grandíssims professionals i referents del país que poden estar treballant colze en colze amb nens i nenes doncs, que acaben d'entrar perquè els agrada això. Okay. Aquest món friki, no? Deixen dir també amb to positiu, igual que ho diem sempre aquí.
1: Sí. Per nosaltres la paraula friki té un to positiu, jo crec que clarament,
8: sí.
1: Es veu clarament. Doncs, Enric, ha sigut un plaer, de veritat, treballar amb vosaltres. Ens heu aportat una energia. Val a dir que Ràdio Cardedeu ens porta les xarxes socials, hem portat les xarxes socials de l'Obert per Vacances, tot el que és aquest món a part, no?, i paral·lel de comunicació, que avui dia és més imprescindible que mai, o l'hem fet necessari entre tots. I Ràdio Cardedeu ha agafat l'encàrrec i ho ha fet magistralment i sempre ens han aportat en el directe un punt d'energia que, vaja, si abans deia, destacava jo la calma i la tranquil·litat que ens dona l'escala, vosaltres ens heu posat les piles i això és d'agrair. Per tant, una abraçada forta a tots els que heu passat, tots i totes les que heu passat pel programa.
8: El mateix et dic, i parlo un poc de tots, de tot el mitjà, perquè hi ha molta més gent que els que han sortit per antena, sobretot els tècnics. Des d'aquí una forta abraçada als tècnics que ens ajuden. També el vostre tècnic, que ens ha ajudat molt. I tinc un gran dubte si és en Joan o en Josep Maria. Ara li he preguntat perquè el tinc pels dos noms al WhatsApp.
1: Joan Maria.
8: Com? Josep Maria,
1: Joan,
8: perfecte.
1: Joan Maria, ah, Joan Maria.
8: Mira, veus, doncs, aquí la vaig cagar, sí. Aquí es veu l'error. Des d'aquí gràcies també. I també gràcies de part de l'Estela, el Jordi i l'Aina, que
1: I
8: també l'heu sentit.
1: I tant. Doncs vinga, va, anem per feina. Acabades les presentacions de moment de les emissores, d'algunes de les emissores que han format part de l'Obert per Vacances, nosaltres, ara sí, arrenquem la segona hora com acostumem a fer. Recollint la impressió dels nostres oients, avui us preguntàvem si patiu d'allò que se'n diu depressió post-vacacional, la tornada a la rutina i a la feina i al col·le, com la porteu? I què diuen els oients, Enric?
8: Ja veuràs qui és.
1: No ho veuràs.
10: Bon dia, Obert per Vacances. Gràcies per acompanyar-nos en aquests mesos. Ha sigut molt interessant, temes molt variats, molt amens, i sobretot, enhorabona pels grans professionals que sou, els de totes les emissores.
1: Sí.
10: Bueno, doncs espero que l'any que ve ho torneu a fer, que gaudiu molt de les vostres vacances i fins l'any que ve. Adeu.
1: Ja deia, jo dic, no pot faltar la Pilar l'últim dia.
8: És no que ens, pot faltar.
1: Ella sí que ens ha acompanyat, ens ha donat veu. Molt bé, molt bé. I ha fet, sí, ha sí, posat sí. algun contrapunt d'opinió,
8: Sí, sí, sí, absolutament.
1: Jo ni això ni allò. Jo, la tercera. Dic molt
8: correcte,
1: bé.
8: Correcte. Pel que la coneixem, sabem que acostuma a ser així. I també tenim, mira, per tancar, si ens dona temps a un àudio més, tenim la Susana, que també està col·laborant últimament molt a nivell de posar-nos àudios. Així que ja veureu. Sí. Epa, espera't, perdona.
1: A veure,
8: ara sí.
1: Susana, és tímida.
8: Ara sí.
11: Hola, Obert per Vacances. Jo t'he dit que aquest any la depressió post-vacacional, de moment, no m'està arribant. Almenys no m'està arribant molt. Estic començant la temporada de manera com molt pausada, molt tranquil·la i molt esglaonada, i crec que això m'està permetent no emportar-me l'hòstia aquesta del setembre, aquesta hòstia de realitat que et dona tornar a la feina. Així que, de moment, estic bastant contenta.
1: Molt
8: ja
1: bé.
8: Veus. Allà, ja tots els dies.
1: Molt bé, s'ho veu venir i va tranquil·la. Sí. Això ja s'ho prepara.
8: Sí.
1: Molt bé.
8: I tant que sí.
1: Doncs, de moment, només dos àudios que podem escoltar. Sabeu que ens heu enviat moltes més opinions i tal, però és que no tenim temps de més. Enric,
8: per l'any que ve, goita.
1: Si podem, tornem a connectar abans de tancar, però no ho tinc massa clar. Per tant, jo, per si de cas, et desitjo ja molt bona temporada, d'acord?
8: El mateix us dic, gràcies a tots i per tota la feina que feu, i en especial gràcies a tu, Núria, i també a la Neus i a tot l'equip de producció i tècnics.
1: Una abraçada. Contents d'haver-nos conegut. Adéu, Enric.
8: A reveure.
1: Seguim avançant en continguts i cal posar una mica de nom i cognoms i donar-ne una base una mica més científica, no? A tot plegat, el que és el que s'anomena, o anomenem popularment, el síndrome postvacacional. Ens ho expliquen en un reportatge molt xulo i amb veus més que autoritzades els companys i les companyes de Cugat Mèdia, la Tina Forés.

0: Setembre, un mes odiat per molts o que simplement no es troba entre els seus preferits, per una raó molt simple. S'acaben les vacances i toca tornar a la rutina. El despertador torna a sonar a les 6 del matí, ens prenem el primer cafè del dia mig endormiscats, ens enfrontem al trànsit d'hora punta a les carreteres i arribem a l'oficina, de nou a reprendre la feina, de nou a tornar al dia a dia, deixant enrere aquest període de vacances que sempre s'acaba fent curt. I és que a tots ens costa una mica aquesta reincorporació, però hi ha persones a qui els costa més que d'altres i poden experimentar símptomes com ara apatia, irritabilitat, cansament o manca de motivació. És la temuda síndrome postvacacional. Anna Carballo, psicòloga, doctora en neurociències i professora del Departament de Psicologia de UIC Barcelona, explica que, malgrat el seu nom, no es pot etiquetar com una malaltia.
1: El síndrome postvacacional no apareix com un diagnòstic formal, però sí que ens permet explicar una sèrie de símptomes, com l'apatia, la irritabilitat, el cansament, la manca de motivació, que moltes vegades apareixen quan retornem a la feina, no? Després d'un període vacacional. Però té més a veure amb una dificultat o amb una resposta d'adaptació a un canvi de context, a un canvi de demanda, a que reapareguin exigències quan jo venia d'un context que en principi tot això no hi era. Però no és un diagnòstic ni és un trastorn que puguem diagnosticar o etiquetar.
0: Com dèiem, però, no ens afecta a tots per igual, sinó que hi ha certs perfils de persones que són més propenses a tenir aquests símptomes. Paula Manríquez és psicòloga i referent en benestar emocional i comunitari del CAP del Turó de Can Mates.
2: Primer de tot, jo parlaria de les persones que sostenen un alt nivell d'estrès a nivell laboral o persones que ara mateix estan insatisfetes amb la seva feina, això sobretot. O sigui, quan no m'agrada la meva feina, doncs no tinc ganes de tornar-hi. També parlaríem d'un perfil autoexigent o perfeccionista, o sigui, les persones que doncs ara mateix doncs es prenen les coses molt en sèrio, volen que tot surti d'una manera doncs, X, o quan ens hem pres un llarg període de descans, que això també doncs, és un xoc de realitat.
0: Les expertes expliquen que moltes vegades aquesta síndrome postvacacional ve determinada no només per com ens adaptem a aquest retorn, sinó també per com de cremats o fatigats hem marxat de vacances. I és que en el cas de molta gent, com la Carme, l'Eva i l'Oriol, aquesta aturada vacacional no només era necessària, sinó que era imprescindible.
3: Sí, sí, sí i sí. Perquè la temporada es fa llarga, no, llarguíssima. Es fa que arriben les últimes setmanes i et vas arrossegant. T'absorbeix tant la feina que és que arriba un moment que necessites trencar amb aquesta rutina. Necessites desconnectar, però literalment.
4: Necessitava un descans. Sí, sí, sí, estava... Sí, sí, feia falta un parón.
5: Abans de marxar de vacances estava molt, molt cansada, sí. La veritat és que sí, necessitava marxar i allunyar-me una mica del dia a dia de la feina perquè em sentia una mica que no podia més.
0: Una bona desconnexió física i mental durant el període de vacances és essencial per tornar descansat a la rutina del dia a dia. I de fet, no totes les vacances ens fan desconnectar de la mateixa manera. Segons Anna Carballo, hi ha un tipus d'oci que és més beneficiós que d'altres en aquest sentit. Es tracta de l'oci actiu.
1: Sabem quins són els tipus d'oci que d'alguna manera més afavoreixen a aquesta regeneració o aquest benestar. Per una banda, s'ha vist que l'oci actiu és millor que l'oci passiu, no? El fet de sortir, viatjar, socialitzar, contacte amb la natura, no? Tenim molts estudis sobre els beneficis cognitius del contacte amb espais naturals, activitats que són lliurement triades, no? Diversitat d'activitats, no només sempre fer el mateix. Això impacta d'una forma més positiva en el benestar que no pues, quedar-me estirada en el sofà, navegar per internet, mirar la tele, que també seria temps lliure, però es diu que és un oci passiu, no? I que no ens permet respondre o no ens permet satisfer tant les necessitats psicològiques bàsiques, que bàsicament són l'autonomia, no? Sentir que jo puc decidir el que jo faig amb el meu temps. La competència, que té molt a veure amb jo poder desenvolupar talents, aplicar les meves habilitats, veure que jo puc millorar i faig les coses que se'm donen bé i m'agraden. I després tot el que té a veure amb necessitats més d'afinitat, no? De connectar amb gent, compartir amb gent, sentir que formo part d'un grup. Tot això reverteix sobre les motivacions intrínseques i, per tant, reverteix sobre el benestar.
0: Thank you. Més enllà de la desconnexió física, també és molt important posar el focus en la desconnexió digital. Aquest és, de fet, un dels principals problemes que fan que no es desconnecti del tot durant les vacances i que després es torni a la rutina més fatigat.
1: I l'altre problema que tenim és la desconnexió digital, no? El fet de que ara les tecnologies digitals ens permetin contestar un mail a qualsevol hora, mirar les notificacions, treballar des de qualsevol lloc i estar hiperconnectats i hiperconnectades, per una banda, pues, dona molta flexibilitat i està molt bé en certs aspectes, però per l'altra dificulta molt el fet de poder posar un límit digital, no? I ara es parla molt del blurring, que ve de l'anglès del blur, no? Que és aquesta difuminació entre les esferes laboral i personal, no? I ara hi ha molta permeabilitat entre l'àmbit laboral i personal, de manera que quan estic de vacances segueixo pendent, no? Segueixo parcialment disponible, segueixo consultant el correu, anticipo coses que han d'arribar quan torni a la feina, de manera que no desconnecto realment, no? I una de les coses que hem vist també és que aquesta desconnexió digital no és automàtica, ha de ser intencionada. O sigui, d'alguna manera s'ha normalitzat tant que estiguem hiperconnectats i hiperconnectades i que en qualsevol moment estiguem contestant un mail o resolent alguna qüestió de la feina, això està tan normalitzat que no ens n'adonem que ho fem i ens surt en automàtic. Per tant, quan les persones volem fer una desconnexió digital real i verdadera, ho hem de fer de forma intencionada i posar-nos uns límits clars i desconnectar notificacions, deixar el mòbil, desconnectar-nos realment.
0: I com ho podem fer per minimitzar aquests símptomes de la síndrome postvacacional? Com ha de ser aquesta tornada a la rutina? Doncs les expertes coincideixen en que aquesta ha de ser, en la mesura del possible, una tornada progressiva, sense acumular moltes tasques durant els primers dies. És el que han intentat fer en Martí i en Pau.
6: El primer dia, sobretot, jo crec que és important això, fer-te una llista de les tasques que tens pendents per no deixar-te res i perquè no tinguis moltes coses al cap. Llavors, jo crec que fer llistes va bé per treure-les del cap i dir, ai, me'n puc oblidar perquè sé que les tinc aquí apuntades. I jo crec que també és important anar dia a dia. Anar, vale, avui faig això, demà ja faré l'altre. No organitzar tota la setmana, perquè...
7: Són bons consells, bastant lògics, però vaja, que tots ens ho hem d'interioritzar, no? I fer-los una miqueta de cas. Avui hem parlat sobre com pal·liar aquest mal rotllo o síndrome postvacacional que ens agafa quan hem de tornar a la feina després d'uns dies desconnectats. Ho hem fet des del punt de vista psicològic amb l'Anna Carballo, que és doctora en neurociències i és un reportatge, i també amb la Paula Manríquez, psicòloga i referent de benestar emocional, a través d'un reportatge que ens oferia la companya Tina Forés de Cugat Mèdia. Seguim endavant i ara la propera emissora que volem redescobrir una miqueta, tot que ja la coneixem, és Altafulla Ràdio. Molt festiu, us veig jo, els companys d'Altafulla Ràdio. Molt festiu, de fet, se'ns ha presentat durant tot l'estiu l'Eduard Virgili. A veure si el podem saludar. Eduard, bon dia.
8: Bon dia.
7: Bon dia, bon dia.
8: Darrer programa de la temporada.
7: Sí.
8: Amb energia hi arribes tu, també.
7: Ai, què vols que et digui?
8: També.
7: Sí, vinga, va, ho intentem. Eduard, abans d'entrar en matèria i de saber on ets, que ets en un lloc molt especial, que fa olor segurament de gomets, explica'ns primer.
8: Sí.
7: Primer posa'ns en situació ràpidament de que qui sou Altafulla Ràdio i què feu, que jo crec que se'ls coneix bastant ja per la xarxa,
8: Sí, a veure, quan pensem en ràdio local probablement ens venen al cap les notícies del poble, transmissions esportives, entrevistes a regidors, l'agenda del cap de setmana, però l'equip que formem Altafulla Ràdio, amb la Carol Cugot, el Marc Pérez i un servidor, ens agrada de dir que en realitat és una miqueta més que això. Altafulla Ràdio som la finestra informativa d'Altafulla, però també del conjunt del Baix Gaià. Per tots els oients que ara ens estiguin seguint des de l'altra punta del país, per exemple, els hem de dir que el Baix Gaià com a tal no és una comarca, som una subcomarca a l'extrem nord-est del Tarragonès, regió que tu coneixes bé també, amb identitat, amb sentiment propi, que pren el seu nom del riu Gaià, que és l'element natural que vertebra tot el nostre territori. I de fet l'eslògan d'Altafulla Ràdio és això, és Altafulla Ràdio, la ràdio del Baix Gaià. I per tant nosaltres expliquem què passa a Altafulla, però també el nostre àmbit més proper, donem veu a les entitats, als comerços, als esportistes, als artistes, joves, veïns i a tota aquesta zona geogràfica que ara dèiem que té moltes coses per explicar. I ho fem intentant arribar, igual que la majoria d'emissores que fan possible, per exemple, l'Obert per Vacances, dues coses que no sempre són fàcils de combinar, com la informació i l'entreteniment. I en aquesta nova temporada radiofònica que encetarem dilluns amb aquesta premissa, cada dia hi haurà actualitat, informatius, esports i servei públic, i també espais especialitzats, música, cultura, tertúlia i programes fets amb la complicitat de molts col·laboradors. Per exemple, tenim la veu del comerç, que posa davant del micròfon els protagonistes del teixit empresarial d'Altafulla. Quilos amunt, ara estem escoltant la sintonia d'aquest programa que fa de la Passió Castellera un programa de ràdio als magazins diaris Baix Gaià Esports i Baix Gaià al Dia, que amb el seu nom ja defineixen molt bé de què van, espais de participació i opinió a l'hora local. De dilluns a divendres, per exemple, passaran les escoles de primària i l'institut, el centre d'estudis, l'Ateneu de Dones, l'Ànima Jove... Mira, hem fet ara 8 setmanes de programació d'estiu en què des d'Altafulla Ràdio hem sortit cada dia de l'estudi. I deixa'm que expliqui també que ho seguirem fent aquesta nova temporada per explicar les històries personals i properes del territori des del lloc dels fets. La ràdio no tanca, i tu això també ho coneixes de primera mà.
7: Sí. Doncs Altafulla Ràdio, que han agafat el repte junt amb Ràdio Premià, no ens els volem deixar... Ells han compartit aquesta secció tan difícil, que és sortir cada dia al carrer des d'un lloc diferent i explicar-nos històries i mobilitzar-se. Ja és difícil fer ràdio des dels estudis, però han de sortir al carrer amb tot el que representa de producció, té un plus extra. Ho heu fet magistralment. Us ho agraïm moltíssim, Eduard. Moltíssim.
8: Doncs és el que ens toca, explicar l'actualitat de quilòmetre zero amb aquesta gran família de proximitat que en moltes ocasions, deixa'm que digui també, treballem des de la trinxera amb recursos limitats i amb molta imaginació i empenta. Per tant, enhorabona a tot l'equip del programa.
7: Doncs sí, sempre després d'aquest agraïment hi ha una reivindicació al darrere. Cuideu, mimeu les vostres ràdios locals des del punt de vista de les institucions, institucional, però també des del punt de vista de la gent, de la població. Eduard, escolta, avui te n'has anat a un lloc que jo crec que tocava, no ho podíem fer, no podia ser d'altra manera. Estàs en una escola.
8: Sí. Ahir ho vam avançar, que avui, en ser l'últim programa, entraríem en un centre de programa, en un centre de primària. Sí. Ara m'explicaven que els equips directius fa temps que treballen en la planificació del curs. Aquesta setmana s'ha incorporat el gruix del professorat i aquests dies doncs toca acabar de lligar horaris, grups, equips, activitats, sortides, materials i moltes altres qüestions. I enguany, a més, també ho hem anat dient, el curs començarà amb una nova mobilització del sector educatiu i una vaga convocada precisament per al primer dia de classe. En fi, per saber què passa dins d'una escola quan encara no hi ha alumnes als passadissos, hem anat fins a l'escola La Portalada d'Altafulla, on ara mateix la seva directora, l'Anna Jaques, tot just fa un momentet ha sortit d'una reunió pedagògica per poder atendre els nostres micròfons. Anna, bon dia i gràcies per rebre'ns, per fer aquest forat a la teva agenda.
9: Bon dia, Eduard. Bon dia a tothom. Cap problema.
8: Quan surts d'una reunió pedagògica, entenem que algun company o companya agafa el relleu, és a dir, l'equip directiu, al final sou una pinya i el lideratge és entre moltes persones.
9: Sí, cadascuna de nosaltres tenim una tasca. És veritat que en el nostre cas intentem les tres estar assabentades de tot per poder intercanviar rols quan és necessari, però avui era una reunió amb l'equip docent que avui tinc, que no hi som tots encara, i hem estat doncs parlant d'una activitat que vam introduir l'any passat, hem fet modificacions, i és una de les tasques que fem aquests dies, no? Posar-nos al dia d'allò que hem de programar durant el curs i tenir temps de llegir-t'ho, mirar-t'ho bé, fer-t'ho teu, no? I no trobar-t'ho ja per demà, no?
8: Et podem preguntar quina és aquesta activitat que vau introduir, no sé si forma part del projecte pedagògic que precisament encetàveu el curs passat, perquè hem de dir que serà el teu segon curs com a directora del centre, tot i que ja havies format part d'altres equips directius.
9: Sí, és veritat que el curs passat, com vam explicar el dia que vam venir a veure't, estàvem amb una direcció extraordinària, ara començo el meu mandat oficial. Ah. Sí, aquest és el primer curs del mandat. Nosaltres vam tenir la sort, amb les meves anteriors companyes, jo ja era de l'equip directiu anteriorment, vam poder fer el que es diu turisme pedagògic, vam anar a visitar altres centres amb propostes molt interessants, la veritat és que, sempre ho diem, quasi tot està inventat, i ens ajuda molt. Llavors vam agafar una idea que ells tenien, que li deien les rutines d'aprenentatge, i les vam introduir l'any passat, les fèiem a primera hora del matí, ara les canviem després del pati i les hi hem donat una altra forma. I era el que estàvem comentant amb els companys.
8: Segur que anirà de primera.
9: Sí.
8: Escolta una cosa, com esteu? Ho teniu tot a punt ja de cara al dimarts? Veig que rius. Home, t'he vist sortir d'aquesta reunió t'han començat a venir professors i professores a fer-te consultes, preguntes...
9: Sí. Sí, a veure, jo crec que és una casuística que es buscava solventar aquest curs, que era poder comptar amb tota la plantilla ja abans de començar. En el nostre cas hem tingut alguns problemes burocràtics i a dia d'avui s'ha incorporat un mestre, encara me'n falten tres més, i això implica que, clar, quan arriba un nou, pues l'has d'atendre, explicar-li una miqueta, donar-li informació. I després és veritat que justament ara aquesta setmana estem sense conserge circumstancialment, també ens falta el personal de neteja, llavors clar, em toca una miqueta anar d'aquí cap allà, però això esperem que la setmana que ve ja s'hagi solucionat tot i ja comencem a rutllar amb normalitat.
8: Com es prepara un nou curs? Anna, ho dèiem a la presentació, l'equip directiu ja plegava un mes tard, el juliol, ben avançat,
9: sí.
8: que la resta doncs, de docents, i també us hi heu posat abans. Com es prepara un curs escolar?
9: Bé, a mi m'agradaria que explicar-t'ho des del punt de vista d'un docent, no? L'equip directiu tenim moltes altres tasques que precisament és facilitar que quan els docents s'incorporin ho tinguin tot fàcil, no? I justament una de les coses que fem és passar-los una llista de tasques, no? Perquè així també ells es puguin organitzar i puguin anar eliminant, no? Hi ha companys i companyes que prefereixen venir un dia, dos dies abans, portar les seves coses. Pensa que cada final de curs hi ha com una mínima mudança, no? Perquè canvies d'espai o canvies de centre o canvies d'especialitat. Llavors, cada final de curs hi ha moviment de coses personals. Llavors, alguns ho han fet abans. I el primer dia quan arriben, sobretot aquesta part emocional, no? De rebre els nous, de sentir-se acompanyats, fer una miqueta de coneixença del centre, de l'equip, i després els hi orientem una miqueta als horaris dels primers dies sense alumnes, que bàsicament és conèixer els companys, conèixer el cicle, el seu funcionament, la documentació,

0: Però com es viu aquesta situació des de la direcció de l'escola?
1: La convocatòria es va arribar ahir. La veritat és que tenia molta esperança en que no es donés aquesta situació. Des de la direcció es viu amb el respecte cap a la decisió personal dels treballadors, no? Si es volen adherir o no a aquesta convocatòria. Jo crec que l'equip sencer sap que és un dia especial, sap que és un dia molt emotiu. Sempre intentem mirar des del vessant de les nostres criatures, però evidentment l'any passat es va fer un esforç molt gran, reivindicatiu. Un gran gruix del claustre va fer un esforç important, i clar, ara és el cort mig partit, no? Entre seguir recolzant la iniciativa que es va iniciar l'any passat, però també aquesta data que potser no era la més indicada, no? No ho sé.
0: Anna, molt ràpid per acabar, 10 segons que ens posen ja la sintonia de tancament. Algun consell així per les famílies de cara a aquest inici de curs? Què els hi dius?
1: Que comencin a posar rutines, horaris, perquè costarà molt això que soni el despertador el dimarts. I res, molta paciència, acompanyar-los molt i molta comunicació.
0: Doncs ho farem. Anna Jaques, directora de l'Escola de Portalada, gràcies per rebre'ns.
1: Sempre benvinguts.
0: Molta sort en el nou curs. Per cert, Núria, es dona una casualitat, que nosaltres vam començar la temporada aquí mateix, a l'escola La Portalada d'Altafulla, parlant de casals d'estiu, d'educació en el lleure,
2: sí.
0: I avui, novament, doncs, acabem en aquest mateix centre tractant l'inici de curs. Mira, casualitat o no, escolta, l'educació sempre molt important.
2: Sí, sí, ens agraden aquestes casualitats circulars. Els cercles diuen que són molt símbols de molt bones coses. Molt bé. Eduard Virgili, ens anem trobant al llarg del camí. Per tant, et dic un adéu d'aquella manera, d'acord?
0: Doncs quedem així, amb aquest adéu d'aquesta manera tan singular. Una abraçada i enhorabona pel programa, especialment a tu, que l'has liderat i n'has portat la batuta aquest estiu.
2: I moltes gràcies a vosaltres, de veritat, Eduard. Una abraçada forta.
0: Una abraçada.
2: Darrera connexió amb l'Eduard Virgili d'Altafulla Ràdio i nosaltres que també marxem cap a Reus, com hem fet cada divendres ara, sí, per posar una miqueta a punt al nostre català. Hem rigut molt amb les converses entre el David Fernández, el company de Reus, i l'Agnès Toda, una filòloga experta col·laboradora de la casa. Darrer lliurament del Desperta el teu català.
3: Doncs a veure, jo em penso que... No sé, em demanaré uns espaguetis a la carbonara i de postre podria fer un tiramisú.
4: De postres, David, de postres.
3: Ah, postre tampoc està ben dit?
4: En català diem les postres, en plural.
3: Doncs de postres, un tiramisú. Aquesta vegada no em tocaràs la paraula tiramisú, no? És correcte?
4: La paraula no, el plat ja ho veurem, que a mi m'agrada molt el tiramisú.
3: Ni parlar-ne. Escolta, i si demano abans per picar carpaccio?
4: També, carpaccio, risotto, tiramisú, són noms de plats que ens han arribat de l'italià i que els fem servir així, no cal traduir-ho tot.
3: Ah, o sigui, que aquestes paraules estrangeres no estan pas prohibides.
4: No, és clar que no. La qüestió és saber quan necessitem la paraula provinent de l'altra llengua i quan ja tenim una paraula catalana per referir-nos-hi.
3: Perfecte. Saps què necessito jo, però? El tiramisú.
4: Això, David, no és una necessitat.
3: Uf, fa 3 dies que estic constipat.
4: Constipat, David, constipat.
3: Just, he dit això?
4: No, has dit constipat, t'has menjat una N.
3: Ah, doncs porto tota la vida menjant-me-la.
4: Ets un afamat, però no ets l'únic. És una deformació molt habitual.
3: I també no estic massa bé, Tinc una mica d'estornuts.
4: Estornuts.
3: No ho he dit bé, no ho encerto ni una avui,
4: No passa res, tampoc, però si t'hi pots fixar, millor.
3: Constipat... Esternuts, i em fa mal l'esquena també. Això sí, no? No m'he equivocat aquí.
4: No, això ho has dit perfectament.
3: Gràcies, és que ja començava a preocupar-me. Avui, a més de constipat, sortiré d'aquí amb el català una mica més sa.
4: A veure si ho contagies, doncs.
3: Mira, ja tinc l'hotel. Ara falta trobar el trajecte.
4: Molt bé.
3: La recepcionista m'ha dit que ens donaran un planell de la ciutat, així ens podem organitzar.
4: Un plànol, David, un plànol.
3: Planell, plànol... Sempre els confonc.
4: Doncs pensa que per orientar-te per una ciutat necessites un plànol.
3: Plànol, doncs. Apuntadíssim. Per cert, he mirat pel casc antic. Diuen que és preciós. I anem?
4: És possible que sigui preciós i seria molt interessant anar-hi, però...

0: ha de ser el nucli antic, o el barri antic, si vols. El casc te'l poses al cap. Per cert, ja que hi som, si vols conèixer bé la ciutat, no facis només turisme.
1: Què he de fer, sinó què vols dir?
0: Que també és interessant badar, perdre't pels carrers, tafanejar botigues...
1: Ah, mira, veus, això sí que m'agrada. Això m'agrada més, sobretot badar.
0: I si et perds, mires el...
1: Planell! Ai!
0: Què dius?
1: Plànol, m'he equivocat.
0: Ara sí.
1: Ho he fet expressament, eh? A veure si estaves atenta.
0: Sí, sí.
1: No em creus?
0: Ni mica.
1: Doncs dóna'm el plànol i no en parlem més.
0: Encara no he marxat i ja t'has perdut.
1: Escolta, Agnès, què fas avui per la tarda?
0: David, a la tarda.
1: Ja comencem.
0: Has preguntat, jo et responc.
1: Però és que no t'he preguntat, això.
0: És igual, jo t'ho explico igualment. En català fem les coses al matí, al migdia, a la tarda, al vespre i a la nit.
1: D'acord. Doncs què fas a la tarda?
0: He quedat amb la Marta, a veure si podem preparar el viatge.
1: Ah, mira, jo també voldria poder venir.
0: Poder? Però què estàs dient? Poder!
1: Què?
0: Voldries poder venir. Poder és una forma que s'utilitza molt, però no és correcta. L'infinitiu adequat és poder.
1: Doncs m'agradaria poder venir, perquè necessito saber com marxarem. És que m'he d'organitzar, saps?
0: Molt bé, ho trobo molt bé organitzar-se, però necessites saber quan marxarem.
1: Poder, saber... Ara veig que no n'encerto ni una, eh?
0: Poder, saber...
1: Poder, saber i callar.
0: Aquest últim infinitiu el domines perfectament.
1: Sí, sí, però em costa molt posar-lo a la pràctica, ja t'ho dic ara. Ja hi som una altra vegada, Agnès. No sé on caram he deixat el mòbil.
0: Una altra vegada, eh?
1: Sí, estava segur que l'havia deixat aquí.
0: Mira sota el sofà.
1: Ja hi he mirat.
0: I a la cuina.
1: També, ara m'he donat compte que potser me l'he deixat al cotxe.
0: T'has adonat.
1: Ai, sí, tens raó. Veus, aquesta ja la sabia. M'he adonat que potser és el cotxe, ara sí, eh?
0: Ara sí, exacte. En català ens adonem de les coses.
1: Molt bé, a veure si no em torna a passar. Escolta'm, i si em truques?
0: Bona idea.
1: Mira, és aquí. Saps què, Agnès?
0: Què, David?
1: Doncs que abans em pensava que parlar millor era aprendre paraules difícils.
0: I ara no?
1: No, ara veig que moltes vegades només és recordar les paraules que ja tenim.
0: Exactament.
1: I és que no cal complicar-se tant.
0: Ni renunciar a paraules noves.
1: Només és saber quan ens fan falta i quan no, perquè sovint oblidem les paraules que ens són pròpies.
0: I es tracta de fer-les reviure i fixar-s'hi per fer-ho correctament.
1: Doncs va, continuaré fixant-m'hi i fent-la servir.
2: Ens ha fet despertar el nostre català i sobretot ens ha fet riure molt aquestes converses entre el David Fernández i l'Agnès Toda des de ràdio, la nova ràdio de Reus. Es nota que són bons amics, eh? No us penseu que es barallen, no tenen aquestes estira i arronsa amb la llengua, però vaja, que no arriba la sang al riu. Vinga, va, que després d'aquesta manera de despertar la llengua seguim endavant i tornem a requerir la presència de l'Enric Rubio, més enllà des de Ràdio Cardedeu, més enllà de dur-nos les xarxes socials. A l'Enric l'hem aprofitat per un tema que li agrada molt. El podcast de muntanya l'hem demanat que ens el faci i ell de seguida ens ha dit sí, sí, però no us faré a caminar massa per la muntanya, serà un altre tipus d'activitat i reserveu-vos el segon cap de setmana de novembre. Anem a saber per què.
3: I ara, estimats oients d'Obert per Vacances, escombraré cap a casa i us parlaré de la Fira del Llibre de Muntanya, que es fa a Vic el 6, 7 i 8 de novembre. És l'única fira d'aquesta tipologia que es fa a tota la península Ibèrica i fan cap tots els amants de la muntanya, des d'autors, esportistes d'èlit i a famílies. És un indret on passar-hi tot un cap de setmana ple d'activitats per a tots els públics, presentacions de llibres, documentals... Avui us porto un xic cap al meu terreny, cap al trascar muntanyes i perdre't per la natura, per camins que segueixen rierols al fons de les valls i per carenes que arriben fins a cims que pugen més amunt dels núvols. Som-hi! Començarem amb Cossetània i una gran novetat de l'any passat que significa la Bíblia de tot amant de les muntanyes. I és que si en literatura muntanyenca actual hi ha un referent, un messies al que tots seguim, aquest és en Robert McFarlane. Si bé és cert que són uns quants i ben diversos els títols que té l'autor, també ho és que no estaven tots traduïts al català encara. Així que aquesta editorial vallenca, Cossetània Edicions, ha agafat el bou per les banyes, s'ha remengat de valent i gràcies a la gran traducció d'Alexandre Gumbau i Arnau, ha regalat a tots els catalans aquesta joia de la literatura de muntanya, Les muntanyes de la ment. Escoltem què ens en diuen des de la mateixa editorial.
4: Hola, sóc la Marta Ferrer de Cossetània Edicions i us presento Les muntanyes de la ment de Robert McFarlane, un clàssic que és un viatge per la història de la fascinació dels humans cap a les muntanyes. No us el perdeu, és increïble.
3: I si parlem d'una editorial amb la vocació per bandera, ens trobem amb un projecte bonic, fet pas a pas i amb un clar camí a seguir, Símbol Editors. I és que de la mà de la Núria Sales i en Jaume Siurana, i també amb l'ajuda de la Jana Lusher, han tret a la llum una col·lecció que omplirà les cases de tots els amants de la muntanya de tot el país. Ara mateix tenim publicat recentment El Montseny, per Jaume Cabré, però també Collsacabra, de la mà de Blanca Busquets, El Cadí, amb Albert Villaró, i Sant Llorenç del Munt, d'en Vicenç Villatoro. Tots hi trobareu la vostra muntanya, o potser, alerta, encara l'heu de descobrir i ho fareu gràcies a Símbol Editors i a la col·lecció Fontalba. Escoltem un moment el propi Jaume.
5: Bon dia, sóc en Jaume Siurana, editor de Símbol, i us voldria recomanar la col·lecció Fontalba, que és una col·lecció de llibres sobre diverses muntanyes del nostre país i que expliquen com els autors, que tenen una vinculació emocional, sentimental, per haver-hi nascut a prop, per viure-hi, per qualsevol altre tipus de relacions, expliquen com la muntanya ha influït en el seu dia a dia, en la memòria, en la identitat, en la natura, en el paisatge, en la història, en la geografia, en la toponímia, etc.
3: I ara, permeteu-me dir-vos que guaitarem ben de prop una editorial a la que no li calen presentacions, a la que els anys li senten bé, què caram, tot i acabar-ne a complir 80, ni més ni menys, a la que, tot i formar part de totes les llars, motxilles, prestatgeries de les vostres cases, si mireu de portes endins, són tres ànimes les que la conformen. En Martí, la Maribel i en Josep Maria. I sí, evidentment estem parlant d'Editorial Alpina, un referent mundial de cartografia, un projecte que, lluny de debilitar-se amb els anys, és seguit i admirat per tot amant del caminar, per tot Wanderer, tal i com ens diria tot escriptor de centre Europa del segle passat. I és que, possiblement, és el llibre que més cases catalanes tenen en comú. Un mapa d'Editorial Alpina. Moltes de nosaltres encara tenim aquells mapes en tapes carbasses o roges, amb mapes que, per l'època, deixaven esglaiats fins i tot els més meticulosos. I tot i que els mapes segueixen sent el pal de paller d'Editorial Alpina, les guies i els quaderns i llibres de muntanya i natura ara també n'ocupen un espai important dins del seu catàleg. I avui, precisament, us volem recomanar una novetat que farà les delícies tant d'aquells que estan avassats a la muntanya des de ben petits fins a aquells que volen començar a trascar-hi i no saben per on començar. Cims en família per Catalunya, ni més ni menys que un recull de 25 precioses muntanyes de poca o cap dificultat en tot luxe de detalls, altimetria, durada, explicació, fotografies, mapa... Si és que fins i tot al final hi trobem una guia de les plantes, roques i animals que hi trobarem per a poder conèixer en profunditat el medi per on ens deixarem portar, de la mà d'en Joan Escalé, el seu autor, que ens descobrirà els paratges més vells del nostre territori. Escoltem a Josep Maria Musacs, director tècnic d'Alpina.
6: Quan se us acabin les idees o tingueu ganes de trobar nous reptes senzills però sorprenents i motivadors, Cims en Família per Catalunya, de Joan Escalé, us obre la porta a un munt de noves propostes. La guia recull rutes assequibles a l'abast de la majoria, ideals per gaudir de la muntanya en família i descobrir nous cims sense necessitat d'afrontar grans dificultats.
3: Tal i com diu un bon amic meu, en Martí Nadal, d'Editorial Alpina, una excursió es gaudeix tres cops. La primera, preparant-la. La segona, recorrent-la. I la tercera, recordant tot el camí fet, les experiències viscudes i mapa o guia en mà, repassant tot el que hem trobat. Per tant, us esperem a totes i a tots a la Fira del Llibre de Muntanya de Vic aquests 6, 7 i 8 de novembre, en un cap de setmana ple d'activitats per a totes les edats. Ah, i sobretot, sobretot, sobretot, si em veieu, saludeu-me, us vull posar cara. Apa, salut, llibres i molta muntanya.
2: Tenim ganes de trobar-te per allà, Enric Rubio. Moltes gràcies per fer-nos de guia de moltes coses, però també d'aquesta ruta literària per la muntanya. Seguim parlant de llibres. El proper podcast o reportatge ens arriba des del Prat Ràdio, les companyes del Prat, de fet, el seu company, el Víctor Asensio, que ens ha preparat encara una llista de lectures imprescindibles per llegir abans de que s'acabi l'estiu.
7: Si sou lectors habituals de còmics, segur que teniu la famosa pila de lectura, aquells números que van arribant a casa i que esperen amb paciència ser llegits i que sovint queden a la pila quan arriben les novetats. Les vacances són un moment ideal per posar-se al dia i llegir tot allò que teníem pendent. Avui, en Joan Arcos, autor de la plataforma Quart Món, ens porta algunes de les novetats del gènere de superherois que poden ser una gran opció de lectura.
8: Música. Començant pel que fa a sèries actuals de l'univers Marvel, jo us recomano moltíssim, que sempre m'ha agradat i que sempre estic al dia, amb els X-Men. I és que ara, després de el final d'un esdeveniment que va haver fa uns pocs mesos, aquestes sagues, les diferents sèries dels mutants, comencen, doncs, sagues, comencen capçaleres i etapes, i és un bon moment per pujar-se. Una història que ja ha acabat definitivament, però que ha sigut bastant breu, que podeu tocar tots els pals d'una manera molt fàcil i que ho teniu tot disponible, és el final. És bé tot el que té a veure amb l'univers Ultimate, que tot just acaba d'arribar al final. Han estat unes quantes col·leccions, destacant sobretot Ultimate Spider-Man de Jonathan Hickman i The Ultimates de Dennis Kamm, que és aquesta, la sèrie troncal i principal, i bé, totes aquestes altres, que també hi ha Ultimate X-Men, Ultimate Wolverine i alguns especials repartits entre les col·leccions, tot ens ha portat cap a Ultimate Endgame, que ha estat al final d'aquesta etapa que ha durat 2 anys, tenint els seus millors i pitjors moments, però que jo us recomano un munt, que és molt fàcil llegir-ho tot i, ostres, formes part d'un moment molt important pel Marvel. Pel que fa amb sèries actuals de DC, doncs també ens trobem en una situació similar. Tot just hem acabat amb un gran esdeveniment, que ha estat el DC KO, i ara la majoria de les sèries i col·leccions es troben, doncs, reobrint trames, començant de zero algunes d'elles, i potser la més interessant és Superman, que comença una nova etapa coneguda com el regnat dels Superboys, on els Superboys, la família de Superman, agafa el protagonisme, pren el relleu de les històries i els posem, doncs, en el centre de la història. Pinta molt, molt bé, només portem un mes encara, però sembla ser que molarà. I la part positiva de Superman és que tot ho tenim recopilat en una sola rostigrapa mensual titulada Superman Unlimited, on venen allà totes les col·leccions, on ho teniu tot disponible, i és molt fàcil llegir-ho més a més i tenir-ho tot ben recopiladet.
2: Doncs amb aquesta darrera recomanació i sense massa temps de més, ho agafem al vol, Superman, mai millor dit. Víctor Asensi, el company del Prat Ràdio, que ens recomanava una estoneta, vaja, per llegir, però en aquest cas no de lectura general, sinó de còmics. Moltíssimes gràcies, Víctor, per aquest darrer apunt. I abans de tancar, més apunts, en aquest cas apunts d'agenda, que ens duen a connectar amb Ràdio Ciutat de Tarragona.
9: A Tarragona, 5a temporada.
2: Cinquena temporada de què? De Ràdio Ciutat de Tarragona. Lídia Porta, bon dia.
10: Hola, bon dia.
2: Bon dia. A què feia referència aquesta
10: ràfaga? Doncs això que estàvem sentint, sí, era del podcast Com ho veus, que és l'espai d'anàlisi dels dilluns de la mà del Carles Cortés i d'Antoni Pinillo, i que fa, doncs, la mirada dels postpartits del Nàstic.
2: Ràpidament, en un minutet, com descriuríem qui sou i què feu a Ràdio Ciutat de Tarragona?
10: De resultat fa moltes coses. Tenim programes, podcasts de moltíssimes temàtiques, però jo vull destacar que, com a cosa important, aquesta nova temporada, quan engeguem la 10a temporada del Carrer Major, que és un programa que es dedica a explicar tot el que passa al Camp de Tarragona de forma col·laborativa de dilluns a divendres. I aquest any el programa, que ja fa per això 10 anys que es fa, té novetats com que passa a ser només d'una hora, de 3 a 4, que canviem la cara que teníem al capdavant. Ara a l'Adrià Tella, d'aquí de Ràdio Ciutat, pues, tirarà endavant com a presentador, i que, Núria, Tarragona Ràdio, sumeu
2: també.
10: A Carrer Major i estareu amb nosaltres. Mm-hmm. I amb Baix Camp Ràdio, la nova ràdio de Reus, la Selva, vull dir, una miqueta la idea de l'Obert per Vacances, de forma col·laborativa, doncs nosaltres també ja ho fèiem fa temps.
2: Ara vosaltres, sí, agafeu les regnes d'aquest programa, del Carrer Major, i sou vosaltres qui porteu la capçalera, col·laborarem i ens escoltarem mútuament, doncs, a les tardes. Lídia, us escoltem, sou a ràdio per internet, online, vaja, us escoltem a través de la pàgina web,
10: Exacte, al radiociutat.com, i els podcasts, doncs, Spotify, iVoox, Apple Music, Amazon Music, totes aquestes plataformes, les que vulgueu, les que tingueu.
2: Hem tingut una estoneta de risses i de moltes presses amb la Lídia Porta cada dia abans de tancar el programa. Li dèiem cada dia a l'agenda: avui serà curta, avui serà llarga, oh, que estrany, avui curtíssima. Vinga, 3 activitats, Lídia, per no trencar el ritme, per acabar.
10: Rapidíssimament, un escape room a Pavia, en el laberint de palla més gran de Catalunya, avui a les 9 de la nit. Vull dir, una cosa diferent, a més d'un escape room a un lloc tancat, doncs en un laberint de palla. Això, rural, que dic jo.
2: Apa, via, a la Segarra. Després a Sabadell, em sembla que marxem.
10: Tenim la Festa Major de Sabadell fins al aquest diumenge, bueno, diumenge dilluns, matinada, i jo vull destacar a l'actuació del meu grup preferit de música, que és 31 FAM, que són sabadellencs.
2: Sí.
10: I res, fan la seva gira de presentació del seu nou disc i doncs segur que, com que és Sabadell, tenen alguna cosa preparada. Jo no hi podré anar perquè estic de vacances fora, però els vaig anar a veure a la Festa Major de Vilafranca d'aquest dilluns, així clar, que no m'ho he perdut.
2: Tant de parlar de música, de grups, d'actuacions, i ara ens dius que els teus preferits són 31 FAM. Vinga, ens ho apuntem per la temporada vinent.
10: Vale.
2: I tanquem també amb una activitat ben curiosa i diferent, la Fira d'Indians de Begur.
10: Exacte, és una fira que serveix per commemorar la relació que hi ha entre el municipi i Cuba. Hi haurà tallers, xerrades, gastronomia, actuacions musicals i visites del patrimoni indià que hi ha a Begur.
2: Doncs Lídia Porta, ha sigut un plaer compartir amb vosaltres, companys de professió, companys de ciutat, a Ràdio Ciutat de Tarragona, un plaer compartir també aquest trosset de l'Obert per Vacances. Moltíssimes gràcies per aquesta feina que heu fet enguany.
10: Igualment, jo també estic molt contenta. Ho has fet superbé, Núria. O sigui,
2: hem rigut. Dins i fora del micro. Molt. Sí, una mica sí. Molt bé, doncs ens retrobem per les zones. D'acord, Lídia?
10: Adéu.
2: Pues mira que no ens coneixem personalment amb la Lídia, haurem de fer un cafè. A qui sí que coneixem molt personalment és a tot l'equip de Tarragona Ràdio que ha fet possible l'Obert per Vacances. A la part tècnica, Joan Maria Bertran, Gabriela García i, prèviament, també amb una feina ingent, Lluís Comas, que tornarà ja de vacances pròximament. Davant dels micros, Marina Pérez Got i Pep Sunyer, bon dia.
11: Bon dia.
2: A veure, que us expliquem ara, us parlem en dos minutets de Tarragona Ràdio. Aquest és l'indicatiu que posem quan comencem o acabem programa. I, de fet, anem tancant l'Obert. Vinga, musiqueta de fons, que soni el Joan Dausà. Si us sembla de fons, expliqueu-nos, Pep, com vendríem a Tarragona Ràdio la resta del món en mig minut.
12: En mig minut, impossible. Però, vaja, 40 anys d'història, eh?
2: 40 anys, eh?
12: Sí, no, podem resumir això en mig minut, però que som 15 persones a la redacció, entre gent d'esports, informatius, de programes tècnics, administració, direcció, 15 persones, una emissora que ja comença a primera del matí. A les 7 del matí, doncs, amb els primers del Vox Informatius, a programes, la veu de Tarragona i el Sempre Nàstic, els companys de banda que cap a setmana, per exemple, a Cartagena, amb, viatjant, doncs, seguint el Nàstic de fa 34 temporades, el TGN Esports, amb tota la crònica poliesportiva, el Fans de Tarragona, tota la música, amb la companya Sílvia García.
2: Som 15 i, de fet, ens fem curt, per tota la programació que tenim, no?
12: Moltíssima. I, a banda, de també una vintena llarga de podcast, també amb nou formats i, i en definitiva, és una parada, tot el dia.
2: Encara necessitem més mans per això, eh? Li hem demanat aquest estiu a l'Anna Marina que ens ajudés amb l'Obert per Vacances. Què tal l'experiència, Marina? Tu, que en fi, ja has passat per la xarxa, has passat per Tarragona Ràdio, ja...
13: Bé, ens hem passat bé, no, Núria?
2: Jo crec que sí, no hem patit massa.
13: No, no hem patit.
2: Però no hem patit perquè la Marina estava aquí a primeríssima hora, no? I ens ajudava, a fer els vídeos, a baixar cançons, ens ajudava...
13: Me n'anava a nedar, tots. Però abans, imagina't.
2: I ella ja ve fresqueta, perquè ve de nedar.
13: Sí.
2: Gràcies, Marina.
13: Un plaer.
2: Tota la feina que has fet. Pep, nosaltres, si ara sintonitzen aquests dies Tarragona Ràdio, què trobaran?
12: Mercat d'estiu la setmana que ve i a partir d'aquí dues setmanes intenses de Santa Tecla, Ràdio Les Festes.
2: Santa Tecla a tope,
12: sí. Sí, per cert, bona,
2: A vosaltres, a tot l'equip, perquè jo us he estat parlant, Núria Cartanyà, als micròfons, però al darrere ha estat implicat a tota Tarragona Ràdio i això no és poca cosa.
12: Que ha sacrificat les vacances,
2: Vinga, a disfrutar de la tardor, l'estiu vinent més. Gràcies, companys.
12: Adéu.

0: Són les 6.
1: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
2: 1, 2, 3,
3: Hello, Jazz It audience.
4: Welcome to Jazz It.
3: Jazz It.
5: Jazz It, jazz universal, totes les tendències, tots els ritmes, per a tots els públics, amb Jaume Tauler.
6: La majoria de localitats de la nostra geografia ja ha fet aquell acte que coneixem com l'encesa de llums de Nadal. Això significa que s'acosten les festes, és a dir, dies d'alegria, de retrobament, sí, sí, del que vulgueu, però també significa que ja gairebé ens hem menjat un any més. El temps passa, inevitablement, sense pietat. Per això, i per treure una mica de ferro a tot plegat, avui a Jazz It, a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra, us portem un programa dedicat al pas del temps. Ep, sense dramatitzar. Simplement hem seleccionat una colla de cançons que tenen la paraula Time, temps, en el seu títol. I comencem amb el rei, amb Louis Armstrong, que quan se li va demanar una cançó per posar en una pel·lícula de James Bond, va agafar We Have All the Time in the World. Tenim tot el temps del món. Així que tothom tranquil.

Louis Armstrong, We Have All the Time in the World, gravada l'any 1969 per a la pel·lícula de la nissaga James Bond, 007, el servei secret de Sa Majestat, la única en què el personatge protagonista està interpretat per l'actor australià George Lazenby. Aquesta cançó també tanca la que fins avui és la darrera pel·lícula de l'agent secret més famós del món, aquella que es titula No Time to Die, Sense Temps per Morir. Continuem amb una cançó que va fer famosa un trompetista blanc gairebé coetani de Louis Armstrong, Bix Beiderbecke, que va néixer l'any 1903 i va morir amb només 28 anys. L'any 2003, una colla de músics admiradors de Bix li van gravar un disc d'homenatge. Hi havia Dan Barrett en el trombó, Dan Levison en el clarinet, Dick Hyman en el piano i Howard Alden a la guitarra, entre molts altres. I una de les cançons que hi ha en aquest disc es titula There Will Come a Time, Vindrà un temps.

0: Hi, this is Bill Evans. Right now, you are listening to Jazz It Radio.
1: Esteu escoltant Jazz It a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra. I ara és temps perquè tres noies ens parlin del temps, del pas del temps, clar. Tres cantants, tres estils, tres missatges. Comencem amb Polly Bergen, de nom real Nelly Paulina Burgin, que va néixer l'any 1930. No és una personalitat massa coneguda en els cercles jazzístics perquè va ser una persona que es va moure en àmbits molt diferents, en general sempre amb bons resultats. Va ser cantant, actriu, presentadora de televisió, escriptora i empresària. Avui us la portem, òbviament, com a cantant i ens fa una versió de As Time Goes By, que podríem traduir com A mesura que passa el temps i que la majoria de persones coneixem perquè la canten a la pel·lícula Casablanca, aquella clàssica de 1942 amb Humphrey Bogart i Ingrid Bergman. Aquí la teniu, doncs, As Time Goes By.

Polly Bergen ens acaba de cantar As Time Goes By, la cançó que es va fer famosa dins de la pel·lícula Casablanca. I ara arriba el torn de Janis Siegel, una cantant que representa el 25% del grup vocal Manhattan Transfer i que fa poques setmanes ha actuat a Barcelona dins del Festival de Jazz de la ciutat. Tenim un disc que va gravar l'any 2003 en el que hi ha una cançó que té un títol molt semblant a la que acabem d'escoltar. Era As Time Goes By i la que escoltarem ara és How the Time Goes By. Com passa el temps. A part de la veu de Janis Siegel, sentirem el saxo tenor de Houston Person i la guitarra de Russell Malone. Aquí la teniu, Janis Siegel.

I després de Janis Siegel i per tancar aquest trio de veus femenines, ara escoltarem a Rachel Farrell, una cantant negra que té actualment 64 anys i que ha tingut èxit en diversos camps com a cantant. Per exemple, ha triomfat en el rhythm and blues, en el gospel, en el pop, però és una cantant que en el món del jazz se la considera una de les veus més personals i més expressives de les darreres dècades. Va gravar el seu primer disc en nom propi l'any 1990 i va fer Diana, perquè aquesta gravació, titulada The First Instrument, se la considera una obra imprescindible. Com a mostra, us portem Don't Waste Your Time, No Perdis el Temps, que, a més, és una composició pròpia de Rachel Farrell.

hipersexual. Tots dos eren instrumentistes virtuosos i tots dos van tenir molts problemes amb les drogues, amb l'heroïna concretament. Piper es va poder arribar a rehabilitar, però Baker va arrossegar aquesta maledicció pràcticament fins a la seva mort, que es va produir a Amsterdam en circumstàncies estranyes. De joves, però, tocaven com els àngels i es volien menjar el món. I aquí els tenim, amb una composició del saxofonista, de Art Pepper, dedicada al corresponsal de la revista especialitzada en jazz, Downbeat, a Califòrnia. Aquest corresponsal es deia John Tynan i la cançó es titula Tynan Time.

Chet Baker i Art Pepper ens han portat Time and Time. Però si parlem de l'utilització en jazz de la paraula time, temps, l'autèntic especialista és, sens dubte, el pianista Dave Brubeck. Va gravar 6 discos d'estudi amb la paraula time en el títol. Són Brubeck Time, que és de l'any 55, Time Out, que és de l'any 59, Time Further Out, que és de l'any 61 i és un disc que té una obra de Joan Miró a la portada, Countdown, Time in Outer Space, de l'any 62, Time Changes, del 64, Time In, del 66, i encara es va editar un recopilatori l'any 1972 que es titulava Adventures in Time. Però en tots aquests discos només hi hem trobat una cançó que porti Time en el títol i forma part del disc de 1966. De fet, és la cançó que li dona títol, Time In.

0: Hello, this is Dr. Lonnie Smith, and you're listening to Barcelona.
1: El temps passa també en el nostre programa. El temps passa també a Jazzy, a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra, i ens acostem al final. Donem pas a dos trompetistes. El primer és blanc i sempre se l'inclou dins del grup de músics fidels als valors del jazz clàssic. Estem parlant de Ruby Braff, nascut l'any 1927. Quan després de la Segona Guerra Mundial van arribar temps de canvis, amb l'aparició del bebop, ell, com molts altres, els que la crítica va batejar com a mainstreamers, es van mantenir voluntàriament una mica passats de moda. Però això sí, ho van fer animats per un exèrcit de fans que avui en dia segueixen essent fidels a aquesta proposta. A Ruby Braff us el portem al costat del pianista Hank Jones i del saxofonista tenor Al Conn. I tots plegats ens porten una balada deliciosa. Bidding my time, esperant el meu temps.

I ara, per totes aquelles persones que ni volen esperar ni volen tenir les coses massa aviat, que les volen en el moment oportú. Aquí teniu Just in Time, una gravació de desembre de 1958, signada pel trompetista Art Farmer i el saxofonista Benny Golson, que lideren el seu grup més famós, el Justet. Aquesta formació no va estar activa un temps massa llarg, però, sens dubte, va ser un temps molt intens.

0: Bonsoir à tous, c'est le guitariste Favino Laurier de France. Je vous conseille à tous vivement d'écouter l'émission Jazz It en Catalogne, c'est ça. Et je suis moi-même en fin de concert à Barcelone au festival Django LH. Et encore une bonne soirée à vous tous.
1: Acabarem el Jazz It d'avui amb Don Braden, un saxofonista que el passat setembre ens va visitar. El primer disc que va gravar Don Braden com a líder és de gener de 1991 i és una exquisidesa. És un disc fresc, intens, lluminós i jove. Al seu costat hi havia Tom Harrell a la trompeta, Benny Green en el piano, Christian McBride en el baix i Carl Allen a la bateria. Un dream team de talent jove en aquell moment. El títol del disc, The Time Is Now, ara és el moment. Ens apropiem del títol i us diem que ara és el moment d'acabar Jazz It i que amb The Time Is Now us diem adeu l'equip habitual. Jordi Bortomeus, tècnic, Lali Ferrando, productora, qui us parla, Jaume Tauler. Fins la setmana vinent, bona setmana, bon Jazz It.

0: Són les 7.
1: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
2: Joves amb ofici. Recorrem el país per conèixer joves que mantenen vius oficis tradicionals. Un podcast produït per la Nova Ràdio de Reus amb el suport de la xarxa.
3: A menys d'un quilòmetre de Cornellà del Terri, al Pla de l'Estany, riu avall, travessant-lo per un pont medieval, hi ha el disseminat de Sors, un petit poble presidit per la seva església, dedicada a Sant Esteve. Les campanes toquen 8:45, i cada dia cap a aquesta hora, a una masia de ben a prop, se solen sentir uns altres cops metàl·lics. Són intensos i molt més seguits. Els fan tres joves al voltant de la trentena, sobre una enclusa centenària que, com l'ofici de forjador, estan entestats a mantenir, tot reivindicant l'artesania i la importància del ferro. Som a Can Menargues, casa de la família de Liu Gironès, que avui no hi és. Ell, el Llorenç Rodríguez i el Jordi Rourejou, fa uns quants anys que són amics, i ben just uns pocs mesos que forgen peces de ferro en una nau contigua a la masia. Liu, aficionat de les armes i armadures medievals, va començar a forjar-ne el seu garatge anys enrere.
4: Ferro que tens, que un cop el treballes i el comences a saber tocar, t'enganxa moltíssim. I ja vaig tornar-hi a caure de plens, vam començar a conèixer amb Liu, que ens vam conèixer per tema forns de llenya, perquè a mi em va començar a cridar molt l'atenció la forma de cuinar amb llenya, i vam construir un forn de fang de casa, com es feia abans, descalços, trepitjant el fang i la palla. El vam fer, ens vam començar a portar superbé, vivíem al cantó, per dir alguna cosa, ens vam anar trobant més, vaig començar a descobrir molt el tema dels forns, de cuinar i tot això. Em diu el tema de les màquines, que sempre hem sigut de tenir moltes màquines a casa i estar tot el dia tocant amb màquines. I a través d'aquí ha començat a quedar molt, després va començar a aparèixer en Llorenç, em diu també per aquí a casa, anant a fer muntatges de fires medievals, construint escenografies, construint màquines de guerra, havent de forjar els eixos de les màquines de guerra i tot això, i aquí començar a descobrir la forja i dir, hòstia, em mola molt perquè te pots fer totes les eines que tu vols. I aquí va ser on ens vam començar a conèixer, vam començar a treballar junts, vam començar a estar molt de rato per aquí investigant i provant coses i vam veure que ens enteníem, però brutal. Mai ens hem discutit, mai ningú ha cridat a ningú, si hi ha hagut algun problema s'ha parlat i s'ha solucionat de seguida, i això va ser el que va dir, hòstia, tu, si ens portem tant i tan bé junts, ens entenem tan currant i tot, què fem? Doncs creem una empresa o treballem junts.
3: La cosa, entre ells, com el foc que cal per acalentar el ferro, ha anat a poc, però des d'aquest mateix 2025 ja són socis de la cooperativa Forja del Terri. Segons el gremi de la ferreteria, el 75% de les ferreteries no té assegurat el seu futur per manca de relleu generacional. Ells, però, han obert la seva. Entre amics, entre companys ja fins, a contracorrent, a la seva i en sortint-se'n. Calentem cafè a la Farga i seiem a la taula que hi ha al mig del taller, amb tot a l'abast. La Farga, l'enclusa, el martinet i totes les eines. Ens expliquen la seva història, el seu ofici i com el viuen i en viuen. El ferro, diuen, és la matriu de l'artesania. És el material de què es fa bona part de les eines que fan falta i aquesta és la seva voluntat. Malgrat tot, les destrals que veu i fa servir el Llorenç per llevar el suro, es lamenta, arriben de Sardenya o de Mallorca. Ells han nascut per mirar de capgirar aquesta realitat amb el seu treball, però sobretot s'han unit per aprendre. Tots han fet el seu camí fins a petar aquí, sense cap precedent familiar en l'ofici ni ningú que es pugui considerar mestre. I així, autodidactes i sobretot fascinats pel ferro, s'han convertit en els forjadors d'entre els més joves del país i una nova generació compromesa i en el camí de la professionalització. L'oportunitat de treballar a Caliu, per sort, els ha ofert la facilitat de no haver d'assumir des del punt de partida, una necessitat bàsica com és tenir un espai aixoplugat i prou gran com perquè hi treballin els tres.
4: Clar, fer aquest mateix projecte sense l'espai hagués costat. De fet, va aparèixer primer l'espai
5: i després
4: va aparèixer el projecte. Que... No, això ha ajudat molt.
6: Bueno, i l'inversió, que clar, no hem hagut de fer una inversió milionària com fa molta gent, perquè màquines útils, eines i tot això, com que som tan friquis, pues, un ja havia comprat això, jo què sé, un ja tenia 1.000 pinces que havia estat comprant de forja o ja se l'havia començat a crear, l'altre, aquí hi ha un altre Martinet, que és vell, que ja també teníem. Un altre ja havia comprat una enclusa, un altre ja tenia mais, un altre portava les radials, un altre té el taladro, i ha sigut no haver de fer una esquitxada de molts de diners per poder obrir el taller i el tenir un lloc gratis, que no hagis de pagar lloguer, que no hagis d'invertir molts de diners, doncs això ens ha sigut una facilitat gegant, perquè si no, d'altra manera, segurament haguéssim acabat llogant una part d'un taller d'algú per poder anar a treballar per aquell, després ja segurament cadascú hagués anat tirant més a la seva. Sí, és que o sigui, s'ha fet quasi sense voler. Quedar un rato, que no quedar per treballar, quedar un rato, i què fem? I sense adonar-te'n ja estàs forjant, o ja estàs soldant un carro, o ja estàs creant de zero un carro medieval per anar a la fira.
3: Organitzar-se en forma de cooperativa els dona confiança i més fortalesa, més enllà d'estalviar-se multiplicar la paperassa per tres.
4: Fer una cooperativa i ser que és el ser dels tres a mi em dona molta confiança. I motivació, també, de crear coses més grans que jo sol no m'atreviria a embolicar-me. I el ser els tres, que és això, doncs xerrem, tenim aquesta comunicació, que és moment de debat, i dic, vinga, així sí que ho veig clar i fem algo gros, el més gros que vulguis.
6: O que si t'encalles, no? A vegades que
4: correcte,
6: estàs en un projecte i de cop t'ha sorgit un problema en aquest projecte...
4: Hi ha dos ulls més, més dos caps més que diuen, ostres, mira, prova de fer-ho així, provem-ho a aixes.
3: No són gent d'estar en un polígon. Els agrada veure el campanar de sords i les alzines ben a prop. Tenir els gossos i l'asa a tocar. I en un espai com aquest s'han anat construint el taller des de zero.
6: Després van aparèixer les màquines de Narcesa, que Narcesa és una empresa molt grossa i potent d'aquí a Garrigàs, que és un poble de per aquí a prop de Figueres, que ens ha fet cessió d'ús d'aquestes màquines a canvi de crear continguts per internet explicant com funcionen i què es pot arribar a fer amb aquestes màquines, que és el Martinet i la premsa hidràulica. I clar, amb aquestes dues màquines doncs hem fet un
4: el
6: pujat.
4: El soroll el fem nosaltres.
6: Correcte. I clar, ell treballa molt. El que tu pots fer en 10 minuts amb una màquina d'aquestes, tu t'hi estaries 4 hores. O sigui, ho acabaràs fent tot el mateix, però el que hem aconseguit amb això és amortitzar temps i poder arribar fent més encàrrecs o poder ser més eficients a l'hora de treballar. I això també és una gran ajuda que ha sigut que també ens centrem més en la forja i que ens puguem ficar més en tot la forja.
3: L'artesania, diuen, d'altra banda, també ha de caminar amb la innovació, així com les xarxes també són un canal de comunicació, d'aprenentatge, de negoci, d'oportunitats, un suport que estalvia tràmits i processos. Però les eines són la base de l'ofici i el taller l'han omplert també d'eines recuperades, entre altres, de forjadors que es jubilen o es veuen obligats a tancar el negoci perquè ja no els accepten en entorns urbans. El Joe recorda l'emoció d'un home que es dedicava a muntar bicicletes a qui van comprar una taula.
6: I el tio, què va passar? Que el lloc on estava, doncs per herència s'havia de vendre tota la finca, ell no podia comprar el taller, no sé quantos, i vam anar a veure i vam descobrir que tenia aquestes màquines. Doncs el dia que vam anar a buscar aquest plat, tu hauries d'haver vist aquella persona plorant allà com un nen petit. No, per què? Perquè s'està desprenguent d'una peça que li ha donat la vida, que és la seva feina, i que està veient que ell ha acabat, que se n'ha d'anar a soldar una empresa gegant. Per què? Perquè no té l'espai i l'ha de vendre per tema d'herències i per tonteries d'aquestes. Saps? I nosaltres tenim la sort que el podem agafar i el podem tornar a donar una vida. I clar, això també fa que aquesta gent
4: estigui contenta, saps? Val, no ho està tirant a la xatarra, no ho està venguent a un ricatxo perquè vol fer-se la seva tauleta maca abans d'entrar a casa, saps? Ho està cedint o ho està venguent a una gent jove que està motivada, que està tornant a crear un ofici d'abans i que vol recuperar les eines antigues i que li agrada treballar, perquè a nosaltres ens encanta treballar. Vull dir, jo el diumenge curro, jo el dissabte curro, a mi m'és igual, la meva parella n'està farta. El pal diu, tu, prou, el pal, què faràs aquest fin de... Ah, no ho sé. Tio, no et tancaràs el taller tot el cap de setmana. Bueno, saps, ja, vull dir, és el que ens passa i és que ens encanta, saps?
3: I ara que portem una estona xerrant, en Llorenç engega la farga per escalfar motors i així poder començar a forjar. La forja és un procés en què, a base de la calor del foc i l'ús de la força i la tècnica, s'aconsegueix d'una forma al metall.
5: Ja és ficar ferro calent per canviar-li la forma.
4: Sí, o sigui, és a través del foc, el que ell deia.
5: A través del foc, modificar l'estructura que té, com estovar-lo, per poder-lo muntejar.
3: El Llorenç i el Jou ens ensenyen el procés donant forma a unes fulles que conformaran una rosa que, ara que s'apropa Sant Jordi, estan ensenyant per xarxes. Ha estat tot un èxit. Ens ensenyen com tallen el ferro, a la manera tradicional, estovant-lo tal com poden per partir-lo i modelar-lo.
4: I ara estem, doncs ara, a través d'una rea vella que teníem per aquí, doncs la plastem i traurem aquestes fulles. Tu vas traient aquesta, la plastes, intentes donar una mica de forma i després d'una radiada acabes de tornejar-la.
3: La forja tradicional té les seves arrels en les antigues civilitzacions, on la manipulació del metall amb força i habilitat es va convertir en una necessitat per a la supervivència. I així com una màquina pot fer la feina que farien ells en molt menys temps, un ferrer o un forjador amb dècades d'experiència també fa la feina en menys hores. L'artesania, diuen, és un llenguatge que s'aprèn i que es recorda.
7: Al final és com tot, no? Vas, a través de la teva experiència vas aprenent. El ser un ofici no artesanal o així, però és bastant físic, a mi em passa també amb el suro. Quan anem a llevar, és només a l'estiu. D'estiu a estiu has passat tot l'hivern fent altres coses. El primer dia que vas, amb tots els nervis i les ganes, vas, aviam si me'n recordaré. Una mica com anar en bicicleta. Un cop aprens a anar en bicicleta, més o menys hi saps anar. Quan et plantes allà davant de l'arbre, pues sí, funciona, però funciona sol, perquè tens aquesta memòria dels músculs. Amb la fusta també passa, però amb el ferro jo encara no l'hi tinc. No, i aquesta memòria muscular no, encara no hi és. Anar aixecant el martell, anar picant, doncs, de mica en mica, doncs, es va creant aquesta...
4: Simbiosi.
7: Però ja... Sí, de... Bueno, d'entendre com pica el martell. Hi ha martells amb diferents formes, amb diferents pesos, els ferros calents, no tan calent. Hi ha moltes variables, igual que la fusta.
3: És important mantenir el coneixement acumulat, de ferrers com el Roger Ferralla o en Cristof. No els fa por preguntar, ni que la gent sàpiga que no en saben prou. Creen xarxa i comunitat, i mentrestant, van provant, entenent els processos.
4: Sí, comença des d'un esbós o una idea mental que té algú, la traspasses a un paper, aquest paper dibuixes o... El que ens agrada molt a nosaltres és dibuixar a escala les coses. Dibuixem les coses a escala i un cop aquest dibuix està realitzat, ja et diu si quan el portis a la realitat et sortirà bé o no. I després, un cop tenim aquest esbós, ho tenim tot, es parla, es comunica una mica com el faries i a partir d'aquí ho proves. I vas debatint, ho vas mastegant entre tots, i un cop arribes a una conclusió o ja sols surt que tots diem el mateix, doncs ja sabem que allà és el que ha d'anar bé. No ho sabem segur, però és el que creiem. Ho proves, ho fas realitat, i si és el que ha tocat, has triomfat. Doncs ja saps fer una cosa més.
7: Com que no surt de la primera...
4: Correcte.
7: És l'aprenentatge aquest, de dir, ostres, aquí ens hem imaginat aquest pas, però no va després, per exemple.
3: El ferro permet certa facilitat per reutilitzar i així provar i experimentar amb més confiança, sense pressa.
4: Jo moltes vegades vinc a treballar i és com si no vingués a treballar. He vingut a passar el matí, m'ho he passat de perles, he estat disfrutant tot el matí, no sé què. I sí, hem estat creant, que si ahir un prototip d'una rosa de Sant Jordi, que si... jo què sé, i poder arribar a casa, jo arribo a casa i de cop, hòstia, em sento realitzat avui. Per què? Perquè avui he après a fer la meva primera cunya per estellar-me la llenya.
7: Aquesta és la part política. Que no...
4: Sí.
7: Que ens ho fem nosaltres perquè nosaltres volem. No?
4: I...
7: És a dir, que som lliures de... Aviam, lliures en un sentit de la creació. No, ningú ens marca...
4: No tenir aquest estrès d'ara, d'haver-hi una pressió que necessito produir molt per fer molts de diners, necessito amortitzar molt el temps perquè si no, no hi surto guanyant, necessito, ui, que comprar-ho tot el més barat que pugui i vendre-ho el més car que pugui perquè la gent així hi guanyaré més i em podré comprar o me'n podré anar de vacances de no sé on i podré portar una roba de no sé quina marca. No, nosaltres preferim reutilitzar roba, reutilitzar coses, tenir reclams de les eines, poder-nos crear les eines, poder-nos crear els nostres mobles de casa, i tot això és el que ens ajuda i ens agrada, i poder recuperar un ofici d'una eina que et durarà tota la vida. A mi m'agrada algo, o sigui, és com...
7: Una mica autosuficients, de les necessitats més materials.
3: El ferro, com diuen, és el centre de l'artesania, a tot arreu. I la forja, creuen, i ho intenten, ha d'estar al servei dels artesans, reproduint aquest món, atenent les seves necessitats. Productes fets a mida, perquè no s'hagin d'adaptar al producte. Aquesta és la diferència que ells poden oferir.
4: Per això a nosaltres ens encanta recuperar eines antigues o peces antigues. Per què? Perquè estan fetes perquè durin tota la vida. I tu aquell martell l'agafaràs i el meu fill o el meu net o la meva fillola o qui sigui potser farà servir d'aquí 50 anys. Per què? Perquè és una peça que no es farà malbé. Que és el que nosaltres creem, el del consumisme i tot això. A nosaltres no ens agrada el consumisme. A nosaltres el que ens agrada és poder tenir una cosa i que si realment vols una cosa, doncs vens a buscar-nos i ens dius tu, que necessito, com és el cas del cistellaire, que necessito una eina...
7: Una rèplica d'aquesta eina.
4: Sí, jo què sé, l'altre dia van venir amb una eina que ara mateix no et sé ni dir el nom, perquè
7: canal.
4: És el primer... El canal, perquè és el primer cop canal. Que la veia, jo mai a la meva vida havia vist aquella canal, doncs va venir la Beix, que és un cistellaire molt de la família, també, que està molt amb nosaltres, que ens apoya, que ens encarrega moltes eines, i va venir amb una canal que va dir, diu, mira, aquesta canal, diu, jo fa més de 20 anys que no en veig cap o que no sé que ningú en fabriqui cap. Ara mateix ningú els està fent, costa molt de trobar, no sé què. Doncs li vam replicar una canal exactament igual, personalitzada, marcada amb les seves inicials, amb el nom de la seva empresa, amb tot, i que, doncs vam forjar una canal que feia 20 anys que ningú forjava una canal. I que ara hem donat la solució a tot el món d'aquest de cistellaires a poder tenir aquesta canal, perquè aquesta canal és catalana i només ho fan servir els cistellaires catalans. I ara què passa? Que tothom va buscar les eines a França. Doncs com que els francesos no fan servir aquesta canal, ningú feia canal. Buscar ara el món dels cistellaires, saben que a la Forja del Terri poden venir a encarregar-nos la canal catalana per poder fer el seu cistell. O et poden venir a demanar un foer per poder estallar-se les seves llenyes, les seves canyes, o pot venir un picapedrer o un verger a fer-se el seu martell que vol per picar pedra. Pues a nosaltres és una mica això, poder-te crear i poder fer això és el que ens fa trempar, el que ens fa estar content, el que ens fa motivar, el que ens fa tirar endavant.
3: A En el futur més pròxim, els agradaria combinar més materials, com fusta o pedra, i apropar-se a altres oficis a través de la matriu del ferro. Volen continuar fent xarxa, amb persones com ells, ja introduïdes a l'ofici, però també el volen divulgar. Perquè allò que més volen, tal com diu el Llorenç, és conservar l'ofici, les tècniques i els seus coneixements. Per a ells és una forma de vida, i és per això que no ho troben gens estrany. L'edat, diuen, tant és. El que importa és l'esperit i les ganes. En tot cas, sent tan joves, recorden, tenen molt camí per a davant. Units en una cooperativa amb artesans en camí de la jubilació, de fet, creuen que podria ser una alternativa per garantir la continuïtat dels tallers i de l'oferta. Ells, mentrestant, es van embrutant les mans, que és el que els agrada. De moment, no les duen gaire brutes, però ara que ens acomiadem, començaran a fer-ho. Això és senyal que treballen, és a dir, que s'ho passen bé i són feliços junts.

0: Joves amb ofici. Direcció i locució, David Fernández. Entrevistes, guió i producció, Oriol Lleonart. Realització, Víctor Rubio. Un podcast produït per la Nova Ràdio de Reus amb el suport de la xarxa.
1: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.

0: Fem Salut, un programa de Ràdio Mollet per a la xarxa de comunicació local.
1: Benvingudes i benvinguts al programa Fem Salut. En el dia d'avui compartim temps de ràdio amb una de les professionals de l'Institut Català de la Salut, concretament del Centre d'Atenció Primària Planellador de Mollet del Vallès. Ella és la infermera Lorena Montes i amb ella anem a parlar de consells per combatre la calor i certament doncs molt adient perquè portem allò moltes onades i encara queda estiu per endavant. Molt bon dia, Lorena, benvinguda.
2: Bon dia, què tal? Sí, aquest any sembla que no sortim de l'onada, no?, de calor.
1: Sí, sembla allò... Bé, esperem això que canviï, però, de fet, doncs, sempre està bé, no?, donar aquests consells, alguns d'ells que no es modifiquen, però que el temps, allò, quan passa allò d'hivern, tardor, no?, tardor, hivern, primavera, sembla que ens oblidem fins que no arriba en aquestes temperatures. Ben bé... identifiquem les onades de calor per a aquests avisos que ens fan des de Protecció Civil, des de l'EMET, o el nostre cos ja detecta molt bé, no?, quan estem allò amb unes temperatures superior a les que són habituals per
2: sí,
1: l'època.
2: Jo penso que aquest any, a més, no?, està sent molt dur en aquest sentit. I realment tenim pues, aquesta sensació, no?, de que contínuament el nostre cos ens diu que no tira més, que no pot més. I és degut a això, no?, a les altes temperatures que estem tenint i a més que s'estan mantenint durant molts dies.
1: Durant molts dies i sobretot també per la nit, no?, que hi ha avisos també d'allò de calor nocturna, que sí, és el que estava comentant la Lorena, no?, que ens anem arrossegant perquè sí que dorms, però igual no descanses.
2: Exacte. La onada de calor, a la seva definició, no?, com a tal, és que hi ha un augment de les temperatures normal durant més de 3 dies i tant de dia com de nit, no? I estem veient això, que les temperatures no estan baixant per sota els 20 graus, que és el que normalment necessitem perquè el nostre cos descansi de veritat, no? I ens aixequem, ens llevem amb aquella sensació d'haver descansat i és per això que tenim aquesta sensació.
1: Tots hem de tenir precaució de les onades de calor o hi ha alguns col·lectius que han de tenir-ne una especial precaució?
2: Tots hem de tenir, però sempre hi ha els col·lectius, no?, pels que hem d'estar una miqueta més a l'aguait i hem de prendre una miqueta més d'atenció. Sobretot, pues, això, la gent gran, els majors de 75, els nens petits, fins als 4-5 anys més o menys, i les persones que tinguin alguna malaltia crònica, persones amb algun deteriorament cognitiu, persones que viuen soles o que no en tenen recursos, hem d'estar una miqueta més a sobre.
1: Anem a explicar quins són els efectes que provoquen, no?, aquestes elevades temperatures en el nostre cos i, per tant, a la nostra salut. Quins són aquestes sintomatologies o què és el que notarem?
2: Bé, pues és normal que tothom, tota la població, ja siguem més grans o més petits, pues això, no?, el que hem comentat abans, que estiguem més esgotats, que notem que el cos no tira. Tot això són símptomes normals, que tinguem inclús la tensió més baixa, tot i que no tinguem cap malaltia i siguem una persona jove o no tan jove, però sense patologia. A més d'això, doncs podem patir una deshidratació. Hem d'estar molt a l'aguait, sobretot sempre a l'estiu, tot i que no tinguem sensació de tenir set,

0: minutets, una hora, sobretot pues, ens apropem al centre a l'ambulatori o truquem al 112. Vale? Aquesta seria el més lleu de tots, la deshidratació. Uh-huh. A partir d'aquí pues, podem tenir esgotament o un cop de calor.
1: Sí. Després en parlarem del cop de calor, però ens quedem amb la part lleu. Ara quan la Lorena ens comentava el tema de la hidratació, deia, bé, de vegades no tenim sensació de set. No sé si podem substituir, per exemple, la ingesta d'aigua per dir, ai, doncs em prendré allò una peça de fruta, no?
0: Sí, sí.
1: Que ara, per exemple, a l'estiu és doncs, la síndria, per exemple, no? Que és una fruita que té molta aigua. No sé si és aconsellable,
0: no? Hi ha cap problema.
1: No?
0: Sí, sí.
1: Una infusió o alguna cosa que...
0: Exacte. Que estigui fresquet, sobretot, no? Que és com que el cos ens demana això, no? Prendre alguna cosa fresqueta. Podem prendre aigua, podrem prendre infusions, algun refresc que no tingui sucre, sobretot, i fruita, la que vulgueu. I no hi ha cap problema al revés. La gran majoria de fruita estacional, no? Ara de l'estiu, la seva composició, la gran part és aigua, o sigui que podem prendre el préssec, el meló, la síndria, sense cap problema, i ens refrescarà i ens hidratarà igual que l'aigua.
1: I ara que està tan de moda, parlem una miqueta també d'alimentació, no? Aquestes sopes fredes, no?
0: Sí.
1: O cremes fredes,
0: sí, sí.
1: O el tradicional gazpacho, no?
0: Les cremes fredes, exacte. No hi ha cap problema, i al revés, no? Podem tenir-ho a més ja preparat a la nevera, i anar-ho ingerint durant el dia. O inclús, com, no, en comptes de fer-te pues, un primer plat, et prens un gazpacho o el que sigui, una sopa freda, i ja tens una part de la teva, de la teva alimentació preparada.
1: En el tema de la deshidratació, sempre parlem de la ingesta de líquid. Nosaltres sempre ens preguntem si també és important hidratar-nos per fora. I, no?, allò, quan un arriba del carrer, que arribes amb aquesta suor, a mi, personalment, el primer que em ve d'agost és fer una dutxa, no?
0: Dutxa, oi? Sí, sí. És molt important. De fet, es recomana, no?, que ens anem refrescant, i si hem de prendre en comptes d'una dutxa el dia 2, doncs prenem dos. Inclús, si anem pel carrer i notem això, no?, aquella calor que ens agafa de sobte, que no hi ha manera de treure'ns aquella sensació, tot i que anem per l'ombra, remullar-nos una miqueta també, no? Ens estem, d'aquesta manera ens hidratem per fora i també ens ajudem a baixar la temperatura. Pensem que amb la humitat que tenim a l'ambient costa moltíssim ajudar el cos a que transpiri i a que elimini temperatura d'aquesta manera, i si ens remullem una mica i ens refresquem, l'estem ajudant. Sí, que també està molt recomanat, sí.
1: La calor també dificulta la respiració?
0: També pot dificultar-la.
1: No?
0: Quan augmenta la calor, el cos el que intenta és regular la temperatura, no? I si ens sufoquem, pues podem tenir respiració que sigui més superficial, inclús arribar a marejar-nos, si la mantenim durant un temps determinat.
1: I més amb aquestes pols saharianes que també arriben,
0: Vaja.
1: I que llavors
0: sí, sí.
1: Ho dificulten tot una miqueta més. Comentàvem allò que hi ha col·lectius que s'ha de tenir especial cura, no? Com ara els infants, la gent gran, persones amb una situació de vulnerabilitat, no? Per les condicions també de, en les que es puguin trobar, no? En el dia a dia, l'adequació de la seva llar, potser, no?
0: Sí.
1: Per això ara cada vegada més en parlem dels refugis climàtics, també que gairebé tots els consistoris, que tots els ajuntaments posen a l'abast de la població.
0: Exacte. Si voleu, podeu fer una recerca a gairebé a totes les webs dels ajuntaments de Catalunya. Sempre teniu a la seva web on trobar refugis climàtics. Aquí a Mollet, per exemple, tenim tant interiors com exteriors. I a més tenim també pels nens, i no tant nens, fonts lúdiques. O sigui que aquí la veritat que tenim bastants puestos on podem anar i refrescar-nos.
1: Uh-huh. I dèiem això, que qualsevol... crec que fins i tot la Diputació de Barcelona ha habilitat allò una pàgina web de refugis climàtics,
0: sí,
1: que pots consultar allò tots aquests espais. I perquè, evidentment, anem a parlar també d'aquests consells. Més enllà de la hidratació, hi ha hagut un moment que la Lorena ens ha dit, clar, la vestimenta, no? No només l'alimentació, sinó que també hem d'anar amb una roba lleugera,
0: sí,
1: no?
0: Exacte.
1: Que ens deixi transpirar.
0: Roba que sigui lleugera, que sigui de cotó. Si és de colors clars, millor també, perquè el que fa és que repel una miqueta a la calor del sol. Que no estigui apagada al cos, vale? Que sigui una miqueta ampla també, i sobretot pues, que en un moment determinat, pues, que si hem de treure-la, pues, que sigui fàcil. Si anem amb, una, no? amb uns pantalons apretats i tenim un mareig o el que sigui, serà molt, molt complicat poder treure-ho de seguida, igual que la samarreta.

0: Aleshores, és molt important que si anem pel carrer, que tinguem en compte d'anar sempre per l'ombra, intentar evitar, no?, puestos que no hi hagi arbres, o intentar buscar sempre el refugi dels edificis si hem d'anar a comprar o sortir al carrer pel que sigui. Portar un ventall o una gorra, un barret, vale? Inclús un paraigües.
1: Això t'anava a preguntar ara, hi ha molta gent que la veu amb paraigües i fins i tot jo crec que venen paraigües especials,
0: filtres,
1: no? Amb
0: filtres. Paraigües que porten filtres, UV baixa, i la veritat que van molt, molt bé, sobretot per la gent gran. Ara és el que comentem, no? Es comença a veure que hi ha molta gent amb els paraigües i van molt, molt bé.
1: Imagino que van molt bé perquè també et permet allò, si hi ha una miqueta d'airet, no? De brisa, doncs és més fàcil, no?, que et toqui, que no passi, portes el barret, que, i també la cobertura és menor.
0: Sí, van molt bé. Sobretot, què més també? Portar un ventall, per exemple, també, vale? Ens ajuda a refrescar-nos. Portar aigua, com hem dit abans, que és molt, molt important. A tots els pacients, des de l'ambulatori, sempre els recomanem que portin una ampolla d'aigua i que, tot i que no tinguin sensació de set, que vagin bevent a casa i al carrer, però sobretot al carrer, quan estiguin exposats a les altes temperatures. Què més podem dir?
1: Que les cremes solars, també.
0: Cremes solars, no? Exacte. Posar-nos sempre protecció, vale? Perquè el sol, tot i que anem per l'ombra, però sempre afecta i sempre estem exposats a la radiació, o sigui que utilitzar cremes de protecció solar de filtre físic, si pot ser, que no sigui químic, vale? Perquè així no l'absorbeix la pell.
1: Hem d'explicar-ho, això.
0: Sí, això és molt important. No? El filtre, el mineral o físic, diguem que fa com una cobertura per sobre la pell i ens evita que la radiació travessi aquella pell, però la nostra pell no l'absorbeix. En canvi, el filtre químic sí que l'absorbeix la pell, vale? Amb la qual cosa, tots els components que té la crema l'està absorbint el nostre organisme.
1: I això, doncs, ho ha d'especificar en el protector? Ha de posar si és una protecció física o...
0: Sí, sempre, sí, normalment sempre posa física o mineral, vale? I si no, podeu preguntar qualsevol pues tu on compreu les cremes solars, que ja us explicaran sense problema.
1: Està bé de saber-ho, dic jo, perquè van començar amb el tema de, no?, el que és la protecció, que crec que això del 30, 50, doncs representa que és el temps, no?, que et protegeix.
0: Exacte. No és que tingui més protecció o menys protecció la crema, sinó que és el temps en el que tu estàs protegida. Sempre tenint en compte també com és la nostra pell, no? Si és més clareta, haurem de posar-nos la crema més abans que una persona que tingui un to de pell molt més fosca que la nostra. O sigui que això l'hem de controlar també. No és el mateix que anem una família i que cadascú tingui una forma o un tipus de pell i ens posem tothom a la mateixa vegada la crema. Hem de variar una miqueta.
1: Imagino que també, abans que comentàvem dels paraigües, aquestes samarretes, no?, que també venen de protecció, també, sobretot si anem a platja o piscines, per als infants especialment, no?
0: I també per aquelles, per la gent, no?, gran, no?, que tingui molta fotosensibilitat o que tingui algun risc de melanoma, qualsevol cosa, també la pot...
1: Utilitzar.
0: Se la pot posar i utilitzar-la, sí. La veritat que aquestes van molt bé, també.
1: Estem parlant amb Lorena Montes, com dèiem, infermera professional de l'Institut Català de la Salut, d'aquests consells per combatre la calor. Hi ha hagut un moment que ha dit, bé, estem parlant de la situació més lleugera, però evidentment encara es pot complicar més, i és quan parlem del cop de calor, no?
0: Sí, exacte. El cop de calor, diguem que és de la complicació més greu
1: severa,
0: que podem trobar-nos ara amb la calor, vale? I bé, hem de tenir molt clares 4 o 5 cosetes, vale? Perquè les podem detectar tothom, i a més tractar-la és molt fàcil perquè és com molt lògic. Vale? Aleshores, què ens podem trobar? Pues si ens trobem que hem sortit a passejar o ens trobem algú al carrer, no?, que es troba molt, molt cansat, que té molta, molta sensació de mareig, que a més està molt calenta, vale? Inclús tu la toques i tens la sensació que té febre, però no està suada, no?, que normalment ara sempre suem.
1: Sí.
0: Quan anem pel carrer, pues aquella persona te la trobaràs que no està suada, està molt calenta però no sua. I té la sensació, pues, li parla si sembla que no estigui aquí, o et contesta coses que no tenen sentit,
1: tot,
0: sí,
1: no?
0: Inclús que estigui una miqueta adormit. Vale? Aquests són signes típics del cop de calor. Què hem de fer? Pues, sobretot, intentar portar aquesta persona a un puesto on estigui més fresca. Vale? si podem obrir una miqueta la roba, no? O treure-li la roba inclús. Intentar remullar-la una mica, vale? Per baixar la temperatura. No li donem aigua, sobretot, a aquella persona que estigui amb un cop de calor, vale? Perquè podem empitjorar la situació, perquè no sabem ben bé si està molt conscient o no, o si està molt adormit. Vale, aleshores, que veiem que això no passa de
1: una
0: seguida.
1: Una pregunta, Lorena, ja. Això que deies, allò per baixar la temperatura la remullem, però no li posem gel, no posarem no. aigua allò glaçada.
0: Una miqueta. Simplement remullem una miqueta amb aigua, tampoc tirar-li una ampolla d'aigua per sobre, o sigui, remullar una miqueta si tenim una tovallola o un drap o la mateixa samarreta, si se la podem treure, remullar-la una miqueta i se la posem per sobre. Aleshores, a partir d'aquí, que podem veure que la persona comença a respondre, que es troba millor, ja no té nàusees o vòmits, comença a contestar bé. Bé, esperem una miqueta i tranquil·lament, si ens podem apropar a l'ambulatori, ens apropem. Que al contrari, veiem que tot i que l'estem remullant, que està en un lloc que està més fresqueta, de seguida truquem al 061. Si veiem que cada cop està més dormida, 061, i li expliquem com estem i on estem, i de seguida vindran. Vale, però hem de tenir molt clar això, no? Serà una persona que estigui, tot i que estigui desperta, però que pot estar mig adormida o que no ens contesti el que toca, que estigui molt calenta i sense suar, que inclús pugui tenir sensació de nàusees o vòmits, truquem directament al 061.
1: I és important després passar pel centre de salut? Ho dic perquè igual veus que la persona es recupera, marxa cap a casa, però la complicació encara hi és, no? Sí. Tot i que ens dona la sensació que no, que s'ha recuperat del tot.
0: Sí, estaria bé pues, això, no? Comentar-li a la seva infermera o al seu metge a veure què ha passat, sobretot si prenem medicació crònica, si tenim algun tipus de malaltia que requereixi controls, està bé comentar-ho i consultar, no? Pues, per si s'ha d'ajustar una miqueta el tractament, si hem d'estar una miqueta més pendent d'aquella persona aquells dies. Sí, sí.
1: És a dir, que intentem allò doncs, de baixar aquesta temperatura. M'imagino que també si portem un van o pantà, aquesta persona també pot ser positiu. I si veiem que aquesta recuperació no permet anar pel seu propi peu al centre de salut, truquem al 061. En el cas més greu, pot ser que una persona doncs, caigui així de cop i volta per aquest cop de calor,
0: sí,
1: perquè la reacció del cos no, vaja, li provoqui això, no?
0: Aquesta... Sí que pot ser, hi ha persones, no? Quan som joves tenim molts mecanismes compensatoris, però quan ens anem fent grans, el cos no reacciona igual, i podem tenir simplement un cop de calor, no? Sortir al carrer i simplement del canvi de les temperatures, pel que sigui no hem begut aigua aquell dia o no ens trobem gaire bé, i directament gairebé no, donar tres passes i caure, també pot passar. Vale? Sempre el 061 o 112 i no hi ha cap problema. Expliquem què ens hem trobat, no? O si ho hem vist explicar. No? Pues mira, ha sortit al carrer i ha donat tres passes i de seguida ha caigut rodó o s'ha donat un cop al cap, el que sigui, ho expliquem bé i truquem sense problema.
1: Imagino que el cop de calor no és només allò l'alteració de les nostres constants, sinó ara mateix la Lorena que deia bé, igual caus i també et pots fer mal, vull dir que...
0: També, sí.
1: És a dir, que ens has comentat si és possible davant una situació d'aquestes, si és possible anar pel propi peu a apropar-nos al centre de salut, si és una urgència al 112, que no ens ho pensem.
0: Sí.
1: 061, si tenim dubtes. I després, no hem comentat, però m'imagino que és important, ara tenim avisos constantment, no? Però si en aquesta època de l'any hi ha moltes persones que en general durant tot l'any agrada mirar la predicció meteorològica, però en aquesta època...
0: No us espanteu, no? Si ho feu això.
1: Però és cert que hi ha fins i tot aplicacions que ens diuen allò, la qualitat de l'aire, no? Les temperatures...
0: Sí que ho podeu fer i de fet, el telediari, no? Si veieu les notícies diàriament... van explicant, tenim apps on també podeu veure-ho i si us fiqueu al GenCat des d'allà també van donant avisos i alertes perquè realment aquest any està sent dur.
1: Una qüestió, per exemple, si has de sortir al carrer perquè has d'anar a treballar o per fer qualsevol activitat que sigui necessària, no?, en el teu dia a dia, doncs has de sortir. Però no sé a partir de quina temperatura a nivell de salut vosaltres recomaneu, en especial aquests col·lectius que abans comentàvem així més sensibles, que no seria aconsellable sortir al carrer.
0: Home, realment, nosaltres el que diem des de l'ambulatori...
1: Ens hem de moure, això ho tenim clar,
0: és que ens hem de moure. Que si tenim la possibilitat d'apropar-nos a una piscina, a una platja i remullar-nos, no en les hores de major calor, no? De 12 a 4, més o menys, intenteu ser a casa. Vale, però si podem sortir, moure'ns, remullar-nos, si voleu fer esport a primera hora del matí o a última de la nit, i a més està molt bé fer esport ara, no? Podem aprofitar fer alguna activitat aquàtica, el que sigui, però és cert que si ens toca treballar fora, pues intentar sempre treballar a les persones que treballin al camp, la construcció, tot això, no? Intentar sempre anar tapats, perquè la roba, encara que ens doni una miqueta calor, però també ens protegeix del sol i de la calor. Aleshores, intentar estar a l'ombra tot el que puguem, portar un barret, estar protegits, beure moltíssima aigua, i si hem de sortir, doncs, per anar al metge, per comprar el que sigui, el mateix. Si estem a casa, sobre 26 graus, més o menys, si tenim aire condicionat, si no, intentar que n'hi hagi corrents d'aire, toca sempre, no?, al puesto on toqui el sol, baixar finestres i persianes, i tancar finestres i baixar persianes, perdoneu, i quan ja no toqui el sol, obrir finestres i intentar que hi hagi corrent d'aire sempre. Però, clar, de vegades...
1: Com no està baixant tant la temperatura, doncs no. Potser aquesta corrent d'aire que busquem no es produeix.
0: No?
1: Llavors, no sé si és millor deixar tot tancat i mantenir sempre, aquesta temperatura.
0: Sempre, si podem mantenir la temperatura, no perquè tinguem aire condicionat, perfecte, però si no en tenim aire, intentem que n'hi hagi una miqueta corrent. Si podem ficar un ventilador, pues, tot i que no ens ajudi a baixar la temperatura, pues, ens ajudarà a moure una miqueta l'aire i la sensació que nosaltres tinguem sigui una miqueta de que ha baixat una mica la temperatura. Però vaja... Hem d'intentar tirar com puguem amb aquesta calor que està fent ara, sí.
1: Lorena, ens comentaves que des de GenCat s'estan donant també avisos. No sé, m'imagino que també vosaltres en els centres de salut, quan feu les visites rutinàries, també sempre, una de les, sí. De les informacions que durant aquesta època de l'any compartiu amb els usuaris i usuàries, sí. És aquesta, no?,
0: sí,
1: dels consells
0: ja fa...
1: de calor.
0: Pues gairebé un mes i pico, que penso que gairebé tots els pacients, sobretot els que són més grans, més fràgils, jo penso que tothom els despedim igual, eh? Tingueu compte, aneu en compte, no sortiu quan faci massa calor, porteu aigua sempre, tapeu-vos el cap, un barret, el que sigui. Penso que tots els companys estem com molt a sobre.
1: Sensibilitzats amb aquest tema. Sí. No sé si també esteu tenint més consultes en aquest sentit.
0: Sí que és veritat que hem notat que la gent consulta més per marejos, sensació de que el cos no tira, no? Una miqueta d'astènia, això sí, sí que estan consultant tant joves com grans.
1: A través de l'e-consulta, potser, anem a fer referent.
0: A través de l'e-consulta i a l'ambulatori també venen presencialment.
1: Directament, sí.
0: Bé, hem de tenir en compte, pues, això, no?, que sobretot hem d'incidir molt en la hidratació. És normal que el cos no tiri perquè està fent molta calor i per les nits no podem descansar, però ens hem d'hidratar molt.
1: Doncs ja sabeu, hidratació, intentar jo doncs estar en un espai el més climatitzat possible i una mica de paciència, perquè és el que hem de tenir també,
0: sí.
1: No? Paciència.
0: És el que toca, sí.
1: Lorena Montes, infermera del Centre d'Atenció Primària Planellador de Mollet del Vallès, professional de l'Institut Català de la Salut, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat. Ja sabem, eh? Hidratació, ombra i climatització tot el possible. Que vagi molt bé, bon estiu.
0: Igualment, bon estiu, un plaer.
1: Adéu-siau.

0: Molt bona tarda a tots i a totes. Benvinguts un dia més a l'Inspira't, a la 99.7 de la FM. Des de l'estudi de Ràdio Rubí, aquí sóc la Cuca Fernández i la meva companya Carmen Moreno. Avui tenim un programa carregat d'energia vital i propostes que ens connecten amb la nostra essència.
1: Bona tarda, Cuca, i bona tarda a l'audiència. Avui viatjarem des de la cura de la pell amb cosmètica natural fins a la teràpia emocional, acabant amb el ritme de la bona música. Un còctel perfecte per inspirar-nos aquesta setmana. Som-hi!

0: I comencem l'Inspira't aquí al 99.7 de la FM, a Ràdio Rubí, amb la nostra primera convidada. Ella és Esther Armengol, és l'ànima del projecte Mon Aroma. Hola, Esther.
1: Hola, bona benvinguda. Tarda.
0: Benvinguda, que vens de lluny.
1: Vinc d'una mica lluny, eh? Vinc del Pens, del Lluçanès.
0: Déu-n'hi-do, eh? Amb aquesta tarda, no?
1: Aquesta aquest calamarsa
0: que se'ns ha presentat aquí sense avisar, era bé, oi? Doncs volíem saber, primer de tot, no? D'on neix aquest projecte Mon Aroma? Va ser una necessitat que et va sorgir o una inspiració?
1: No, la veritat és que va ser un somni. Un somni que jo anhelava amb tot el meu cor des de que era una nena petita. Jo quan sortia de l'escola i els caps de setmana arribava a casa, els meus pares tenen un hort molt gran, la meva mare moltes flors, moltes plantes, i en comptes d'anar a jugar a nines o anar més al carrer, doncs em posava allà sota el cirerer a treure fulles dels arbres, pètals de les flors, ho barrejava amb aigua, amb fang, i creava pocions màgiques, i el meu cap allà sota d'aquell cirerer se n'anava que jo quan seria gran crearia productes per les dones.
0: Com connecta l'Esther ja adulta amb aquesta Esther de la infància? Perquè m'imagino que no devia ser fàcil.
1: No, realment el projecte no va sortir ja de seguida que em vaig convertir com en adulta, no? Diguem, van passar uns quants anys. De fet, Mon Aroma només té 8 anys, jo tinc 42 anys, per tant, entremig em vaig dedicar a altres coses, al món de la salut també, donant classes de pilates. Vaig muntar un centre de salut al Lluçanès amb diferents professionals, no? Des de professors de pilates, ioga, fisioteràpia, podologia, osteopatia, però va arribar un punt que sentia que allò no m'omplia suficient, i va ser llavors quan vaig dir, ostres, allò que volia fer quan era petita, no? Paral·lelament em vaig formar també amb naturopatia, fitoteràpia, aromateràpia, tots els cursos de cosmètica natural que trobava, els absorbia tots els llibres, i quan vaig decidir fer el pas, realment va ser molt fàcil fer sortir tot el que portava dins, que feia tants anys que portava des de que era petita, i llavors poder-ho materialitzar. Me'n recordo que amb el tema de la imatge va ser com això i allò. I tal com ho explicava, va ser com va quedar plasmat a la imatge.
0: Han vingut aquí al programa l'Inspira't moltíssimes persones que ens han explicat que la inspiració o el punt de no retorn en què prenen la decisió és un viatge. Et va passar això?
1: Bueno, realment ho vaig verbalitzar en un viatge a Formentera. Estàvem amb un veler d'un amic del poble que té un veler, i vam anar a fer una travessa des de Barcelona i fer la volta a l'illa de Formentera, i allà en una nit els hi vaig dir que us he d'explicar una cosa que tinc com aquí dins i encara no he deixat sortir. Els hi vaig dir, vull treure la meva pròpia marca de cosmètica natural. Dic, i ara, aquesta nit, vull que m'ajudeu a triar el nom de la marca. I entre tots van començar a sortir noms i vam acabar lligant Mon Aroma, no? Perquè amb el parlar salat de les illes, Mon vol dir el meu, no? Però també vol dir tot un món, no? I vam dir el teu aroma, però també hi ha tot un món d'aromes que ho envolta. I em va semblar molt xula aquesta manera de treure el nom de la marca.
2: Vas fer participar a tot el teu equip, no? La teva gent.
1: Sí, els amics del poble.
2: I ara, estàs parlant del cirerer, i m'ha vingut Eloisa està debajo d'un almendro. No sé si l'heu llegit o... Bueno, m'ha vingut com aquesta inspiració, i l'estava mirant i dic, és que i estic mirant les fotos de la web, i és com un retrobament també, no? Amb l'essència, Mon Aroma és un cosmètic, evidentment, però jo crec que també és un retorn cap allò que volem sentir i tornar a tenir, no? A aquella essència de la terra.
1: Exacte, totalment. Bueno, i també estem en un món, en una societat que estem bastant desvinculats de les arrels, de la terra, no? Del bosc. I a mi el que m'agrada també és que quan les persones, bueno, majoritàriament dones, es posen els productes, doncs que connectin, no? Amb aquesta terra que totes venim d'aquí al final, no? I una mica més enllà d'això, el missatge també que intento transmetre és que quan es posin davant del mirall, no es cuidin o no es posin els productes perquè volen ser una altra persona, sinó que perquè s'estimen a elles i estan orgulloses de ser qui són. I això només s'aconsegueix si al final acabes connectant amb aquesta teva part com més de l'essència, no? Ja que sempre tenim aquests missatges de que no som suficients, de que si tenim arrugues no està bé, si tenim els cabells blancs no està bé, si fem més d'una talla 36 no està bé. I jo el que busco, no?, com una mica la meva missió de vida amb el projecte de Mon Aroma és: ets perfecte tal com ets, mira't davant del mirall, mira't amb amor, i a partir d'aquí ajudar a canviar una miqueta aquest relat que ens fan creure.
2: A no tapar, a destapar.
1: Exacte.
0: Esther, no només fas cremes, sinó que també acompanyes a dones a trobar aquesta essència i també a seguir els rituals idonis per poder trobar-nos. Parla'ns una mica, no, molt, d'això, de tots aquests projectes paral·lels que fan créixer amb un aroma.
1: O sigui, els productes de cosmètica són com la porta d'entrada. La pell és la porta d'entrada, no?, en aquesta comunitat de dones de Mon Aroma. A mi m'agrada això, que ja fa com un cert temps que les dones m'ho remarquen molt, no?, que se senten molt acompanyades ja pels productes, que és aquesta porta d'entrada, però a la vegada hi ha diferents experiències que les acompanyen, no?, com els tallers que creo perquè es puguin crear els seus propis rituals de bellesa quan es posen davant del mirall. Després també els retirs, que llavors aquí ja aprofundim una mica més en cultivar aquesta bellesa natural que portem totes. També tenim una comunitat privada a través d'un grup de WhatsApp on totes, no?, doncs s'enteren de les novetats allà, expressen dubtes que tenen. M'agrada molt perquè van xerrant les unes amb les altres i diuen: pues mira, jo aquest producte, a part de posar-me'l abans d'anar a dormir, també el faig servir per desmaquillar-me els ulls. I les altres: ah, sí, uau, ja ho provaré. Es van com nutrint, no? I realment és això, que se senten com molt acompanyades. No és com només et poses aquesta crema i ja està. No, o sigui, Mon Aroma crea comunitat i acompanya i ajuda a les dones de veritat. I això crec que és el que em fa sentir més orgullosa, després rebre els seus testimonis de l'UE que se senten.
2: Se't veu la cara, quan parles de Mon Aroma, o sigui que no pots enganyar ningú.
1: És la meva tercera filla, la marca.
2: Esther, els productes, evidentment, són fets a partir de matèries primes naturals, però què, perquè ara també s'estava posant molt de moda, no?, que tot sigui natural, però què et diferencia tu com a marca d'unes altres?
1: Bueno, primer de tot, jo crec que els productes són d'una qualitat extraordinària, vale? Però deixant estar a part aquesta bona qualitat dels productes, jo crec que em diferencia això altre que us estava explicant, aquesta comunitat que hi ha al voltant de la marca, no? Que les dones realment se senten compreses, se senten que formen part d'algú de veritat, no? Que estan com fartes d'això que us deia, no?, de que no som suficients tal com som, i dins d'aquesta comunitat se senten això, empoderades, se senten a gust, se senten còmodes, i inclús se senten tan còmodes que em proposen organitzar viatges, els organitzo.
2: Tindràs que tornar a Formentera, bueno, punt de partida,
1: bueno,
2: no?
1: Bueno, bueno. Mira. És com que ja et dic, la pell és la porta d'entrada, però a partir d'aquí van sortint com moltes cosetes.
0: A la Provença, per exemple, et vas iniciar fa un any, si no recordo malament, ajudar, acompanyar a un grup de dones reduït a que surtin de la seva crisàlida. Com és aquest viatge? Com ho fas?
1: Mira, realment això també va sortir... Bueno, jo per començar, crec que en una altra vida era una dona que vivia a la Provença cultivant lavanda. Vale? Crec que tinc com un record d'això. Però realment va sortir perquè abans del Covid vam anar amb la meva família, perquè jo tenia com un somni: vull anar a passejar enmig dels camps de la lavanda. I vam anar amb la meva família, amb les nenes que eren petitones, i el Roger, el meu marit, i estar allà al mig d'aquells camps de lavanda, el juliol, que estan florits, amb aquella olor... Ostres, va ser una de les experiències naturals més boniques de la meva vida. Allà hi havia mils i mils d'abelles voltant per allà les floretes de la lavanda, i me'n recordo que les nenes al jardí de casa, quan veien una abella, es ficaven a cridar, marxaven. Allà estaven envoltades d'abelles i estaven com en pau, bueno, com si estiguessin anestesiades, no? I va ser un moment tan maco que jo estava allà al mig corrent per allà als camps de lavanda, ens vam assentar sota una olivera. vaig dir, jo això ho he de compartir amb les dones de la comunitat de Bon Aroma. Però van passar uns quants anys, perquè clar, després va venir el Covid, bueno, etcètera, etcètera, ja sabem tot. I de cop i volta un dia ja ho tenia com una mica oblidat, i de cop i volta dic, ai, dic, he de portar les dones a la Provença. I els hi vaig fer un vídeo improvisat, el vaig passar al grup privat de WhatsApp i els hi vaig dir, tal com raja, mireu, i això. I totes de seguida, uai, jo vull venir. I res, al final va ser un grup de 8 dones, perquè vaig pensar que poquetes era l'ideal, i vam començar aquest juliol passat. Bueno, van tornar, que encara una la setmana passada va venir amb un taller d'aromateràpia, i els hi comentava a les altres noies, és que va ser com viure dins d'una pel·lícula aquell viatge, perquè elles no es coneixien de res. Era el primer cop que ho feia. Teníem un taxista meravellós que ens cuidava, bueno, com si fóssim reines. Un hotel nou, amb cada detall pensat. Tot va sortir rodat. Allà als Camps de la Lavanda, quan hi vam anar, totes es van desmelenar. Ens vam ficar a ballar allà al mig de la lavanda, que la gent hauria pensar a veure si estàvem sonades. I quan es va acabar el viatge van dir totes, uau, Esther, o sigui, tu no ets conscient del que ens has fet sentir. Una que no havia viatjat mai sola i va dir, a partir d'ara m'apunto a tot. Bueno,
0: ara ja no ve el disparador.
1: Exacte,
0: no?
1: O sigui, em van dir això, em van dir, ostres, Esther, realment ens has fet sortir de com una cova, no? Perquè, bueno, realment jo aquí el que m'he fixat també és que moltes dones són dones com d'entre 40 i 50 i pico d'anys, vale?
0: Que no miri a ningú.
1: Que no miro a ningú. Bueno.
2: Jo tinc 18.
0: Estem fent dentetes aquí amb el viatge, eh?
1: I que jo crec que també el que ens passa, que venim de maternitats, no? Que potser hem estat, aquesta paraula quedarà rara o lleig, eh? Però com més reprimides o més entregades a la criança, a la família, no? Que cadascú amb la seva feina laboral, també, no? I moltes vegades no ens hem donat el permís d'això, de sortir de la crisàlida i ser la nostra essència, no? Un lloc on ningú ens coneix, on ningú ens jutja i podem ser realment nosaltres, no? I vaig veure això, que aquestes dones d'aquesta edat, doncs, realment els hi passava això. I jo, com a dona, també m'ha passat, eh? Vull dir que jo també m'hi poso dins d'aquest sac. I crec que va ser molt alliberador.
2: A mi m'agradaria saber què té la lavanda que no tenen unes altres flors.
1: A veure, la lavanda quasi bé agrada a tothom, val? És una planta fàcil. Jo dic que la lavanda és com una camisa blanca, que sempre queda bé, que sempre encertaràs, però realment la lavanda el que té és que té unes propietats calmants, tant a nivell de pell, vale? Tant a nivell físic, que si tenim una pell irritada ens la calmarà molt, però després a la vegada a nivell més emocional ens ajuda a calmar la ment, a relaxar-nos, a obrir aquesta ment, a pensar amb més claredat. La lavanda també és l'oli de la comunicació, així que vosaltres que us dediqueu a la comunicació, si algun dia esteu com més espesses, que us costa que us surtin les paraules, una mica de lavanda a les mans, la oloreu, perquè no sé si sabeu...
2: Mira,
1: que...
2: jo ja m'estic posant producte que has portat, que això és una meravella, eh?
0: Això sí, jo me l'he posat quan he entrat, espígol allà. Oh,
1: sí. Doncs és l'oli de la comunicació, també, i l'oli de comunicar des del cor. Comunicar com amb honestedat, no? També, perquè no sé si ho sabeu, però, per exemple, aquesta crema que t'acabes de posar, oh, un dels ingredients principals és l'oli essencial de lavanda. I els olis essencials tenen el poder de, a part, poder treballar propietats físiques, tenen també el poder de poder treballar propietats emocionals, perquè les molècules que desprenen els olis essencials, quan els olorem, aquestes molècules passen directament cap a la zona del sistema límbic del nostre cervell, que és la part de connectar amb les emocions, amb els records, i per això el sol fet de posar-te una crema a les mans, com ara has fet tu, a part de calmar-te la pell i hidratar-te-la, quan l'olores, automàticament et relaxa, no?
2: Sí, sí, però total,
1: que sí? Que tenen com aquest poder, no? De treballar amb coses físiques, però també podem treballar coses emocionals, i crec que aquesta part de la cosmètica, poder dir, vale, em nutreixo la pell, me la hidrato i tal, però a la vegada també puc equilibrar les meves emocions, no? Amb un gerani, o jo que sé, un incens m'ajudarà a connectar una mica més amb la meva part més espiritual. Jo crec que és donar un plus, no?, el tema de la cosmètica, no quedar-nos només amb lo de fora.
2: I a part tinc la sensació de que no m'estan quedant les mans olioses.
0: Jo vaig... Això també segueixo, és molt... Això, Esther...
2: A vegades quan et poses crema que vas replegant a tot arreu...
0: Sí. I està absorbida, però a banda vaig llegir el, no sé si va ser amb una newsletter, que una noia t'havia dit que tenia problemes de la pell, a les mans, però problemes greus, i que després d'utilitzar això ja no té aquest problema.
1: I natural, tot 100%. Sí. Vull dir que realment la natura ens dona el que necessitem si la sabem escoltar bé i treballar bé. Sí, aquest cas em va emocionar molt. Recordo que em vaig ficar com a plorar. Bueno, jo soc de llàgrima fàcil també, eh? El meu ascendent...
2: Bienvenida al
1: meu ascendent de peixos, això m'ajuda. Sí, em va escriure una clienta que em va dir, ostres, tinc una companya de feina que té les mans desastroses. Tenia una dermatitis, pobra, aguda, horrible. I em va passar unes fotos d'unes mans, pobra, destrossades, pelades, vermellíssimes. I aquesta meva clienta, la Montse, li va regalar la crema de mans. Li va dir, té, prova això, que aquests cosmètics, jo vaig passar un càncer, em van sanar la pell i tal. I diu, ja veuràs que bé que t'anirà. Diu, i en qüestió de dies... se li van curar les mans, em va passar fotos de les seves mans regenerades amb la pell sana i em va dir, estic tan agraïda que ara me les compro de 4 en 4.
2: Potser la gent amb psoriasis també podria provar-ho,
1: també,
2: no?
1: També, sí, clar, cada cas és diferent. Jo sempre dic, primer, i aneu al dermatòleg, que us diguin el que hi ha i tal, eh? Però moltes vegades em trobo amb molta gent que ha provat mil coses, no? Medicaments forts i tot, i no els hi ha solucionat, parlo a nivell de pell, eh? I llavors diuen, Esther, ja no sé què més fer, tu què em recomanes? I dic, doncs mira, prova això, a veure què tal, que sé que amb d'altres persones els hi ha funcionat. I mira, el miracle.
2: Jo ara que està tan de moda això del skincare... que a mi em sembla una bogeria, perquè jo quan començo a veure les que es posen tants... A veure, jo sóc molt, molt vaga, eh? També t'ho haig de dir.
0: Però jo ara diré una cosa, eh?
2: Em fot una mandra.
0: Jo no havia fet mai rituals. Sí que sóc una persona molt constant, però jo em posava una crema i mai m'havia ficat en aquest món dels rituals. Però vaig començar a provar els productes de l'Esther. Primer el tònic. Després, a la nit, em poso el sèrum, que ja et diu el sèrum, no? Doncs a l'hivern no cal que et posis res més, perquè ja doncs, té un... I o sigui, s'ha convertit en un ritual, no perquè jo vulgui fer-ho una mica el que buscava, o el que tu busques, no, Esther? Perquè ho faci com, ai, vaig a veure si em trec arrugues, sinó és com el meu moment... total i absolut de d'olorar, d'estar amb mi, de baixar marxa abans d'anar a dormir, i és que ho gaudeixo, vull dir, ara ho faig perquè aquell moment del tònic que refresca la cara, no? Després de tot el dia, després et poses allà la crema, és un moment màgic.
2: Sí?
0: De veritat.
2: Però jo el que o sigui, m'encanta que em plantegis així, perquè jo ara me'n vaig a casa i dic, aquesta nit m'ho faig.
0: Sí.
2: Però ho veig molt complicat. És tan complicat? Què més hem de posar?
1: No. Bueno,
2: tants productes com
1: ens
2: diuen?
1: No, és que tants productes no són necessaris. A veure, pensem aquí que hi ha molt màrqueting, vale? I que hi ha milions i milions d'euros que guanyen aquestes grans marques de cosmètica que ens diuen que hem de fer 25 milions de passos i que una crema de nit i que una crema de dia no. O sigui, per tenir una pell sana, bonica, cuidada i respectar-la, no necessitem fer tantes coses. A la nit et neteges amb un sabonet, et poses el tònic i et poses un sèrum. Punt.
2: Ja està?
1: Ja està.
2: Bueno, ja això em veig capaç de fer-ho.
0: I et fa, sí. Bueno, i també això del guaixa i de...
1: Jo això ja és un nivell pro, eh?
0: Però això és un nivell pro, que una vegada ho fas. Jo cada cop que ho fas així... Ai, és com que respiro. De veritat. Culpa de l'Esther, eh?
2: Vale.
0: És que jo faig promoció perquè ho he provat.
1: La Carmen ja és nivell pro.
0: És nivell pro.
1: Però el nivell bàsic és res. O sigui...
2: I llavors entrem a la teva web, a les teves xarxes, que jo sé que tu a xarxes et mous bastant, i aquí podem anar passant ja, i o sigui, fer aquest primer pas i ja fer-nos i convertir-nos en pro, no?
1: Home,
2: a través de la teva web,
1: comences
2: a través de les teves xarxes.
1: Web, et subscrius a la newsletter, rebràs un regalito, segueixes a xarxes, si vols et pots posar a la comunitat privada del grup de WhatsApp, que evidentment és gratuït, i allà doncs t'enteres de tot en primícia, t'enteres dels viatges, dels tallers, dels retirs, i ets una dona amb un aroma.
0: Mira. Estem també aquí i mira, o sigui, he vist el temps, s'acaba...
2: Se'm passa volant.
0: passa volant perquè estem aquí superconnectades. Jo sí que ens ha quedat pendent, Esther, parlar de moltíssimes coses. Un projecte que tens també que acaba de sortir fa poc. Només digue'ns una pinzellada molt ràpida per acomiadar-nos d'aquest llibre, aquest llibre. Altre fill.
1: Jo crec que hauré de venir al novembre a parlar perquè serà quan sortirà el llibre, vale? Que està
0: doncs
1: ple
0: no,
1: de rituals.
0: No diem sí? res. No diem res d'aquest llibre, només projectar o que ens avancis, a part d'això, projecte, algun projecte que tinguis al cap, perquè aquest projecte ja està, vull dir, ja està cuit. De moment, bueno, alguna cosa que
1: ara hi ha tot allà? Canvi d'imatge de la marca, perquè sento que jo fa 2 anys vaig passar per un procés una mica profund i això m'ha transformat i sento que ho he de fer lligar amb la marca també. L'Esther d'ara no és la mateixa que fa 8 anys i aquest any estic amb canvis d'imatge. Què més? A l'estiu el segon viatge a la Provença.
0: Hi ha places encara?
1: No, ja estan totes esgotades.
2: Doncs home, m'han agafat ganes d'anar-me'n jo als camps de la banda.
0: Jo ja aniré. No sé si serà el proper any o l'altre, però jo sé que ja aniré. Això, podríem anar les dues. Mira què et dic, Cuca Fernández.
2: Tenim molts deures pendents, tu i jo.
0: Molts deures, però ara ens toca acomiadar l'Esther, Esther Armengol, Monaroma. Moltíssimes gràcies per venir a l'estudi a l'Inspira't. I t'esperem al novembre aquí per presentar-nos el teu llibre.
1: Ja us dic ara
0: aquí,
1: que sí.
0: Tens una cita.
2: Ja ets una inspirada més.
0: Una inspirada més. I anem a veure un tema també molt inspirador. Però molt, eh?

0: Sendes. Coneix el territori. Trepitja la terra. Volta pel món.
1: Salut, amics i amigues, què tal com esteu? Una setmana més us acompanyem des del Sendes, un programa de Ràdio Martorell per la xarxa. La nostra dedicació és al senderisme, l'excursionisme i als viatges. I tot això ho materialitzem en tres continguts que despleguem al llarg dels propers 25 minuts. Els tres continguts del dia són els que ara mateix us avancem des de la zona de titulars. Buseu és un antic poble abandonat al Pallars que el Jordi Canut i la seva família van anar restaurant finca a finca. L'objectiu? Fer-hi una reserva de fauna salvatge oberta a les visites gràcies a un projecte basat en la fotografia. És el Buseu Fotografia de Natura Salvatge dels Pirineus. I avui aquest serà el nostre objectiu. El Xavi Tions escriurà una ruta senderista circular al voltant del poble de Sant Bartomeu del Grau, que per entre plàcids i

0: Vall secundària, amagada, silent, poc accessible. Un antic nucli que, arran de la voluntat d'una família, fa anys que va engegar una experiència ideal per a qui li agrada, la fauna i la fotografia. Als Sendes anem a petar de nou a l'extrem sud del Pallars Sobirà, en concret al municipi discutiblement anomenat Baix Pallars i que nosaltres reivindiquem pel seu topònim històric, Gerri de la Sal. A llevant del nucli s'estén una petita vall distribuïda d'est a oest, on hi ha el poble abandonat de Buseu. I és aquí on es desplega el projecte Buseu Wild Pyrenees Nature Photography, dit en català, Buseu Fotografia de Natura Salvatge dels Pirineus. Proposa l'experiència de fotografiar fauna salvatge enmig d'una reserva natural privada, propietat, com dèiem, de la família Canut Tomàs. L'ideòleg i impulsor és el pare de família, en Jordi Canut, qui comença descrivint-nos de què es tracta aquest projecte.
1: De fer una activitat que pot ser d'un dia, pot ser de tres, i fins i tot hi ha gent que està d'una setmana sencera, gaudint de la fotografia de fauna salvatge autòctona. És a dir, tu t'incorpores a un hide, el que s'anomena un hide, o un amagatall, que hi ha un vidre espia davant, amb la qual els animals de fora no et veuen a tu dintre, però tu des de dintre veus el que hi ha fora. El vidre és perfecte per fer fotografies, perquè si fa soroll els bitxos no marxen.
0: Així doncs, entre les 300 hectàrees aproximadament que té la reserva, s'hi han ubicat un conjunt de hides o amagatalls estratègicament distribuïts en diferents punts per gaudir contemplant i fotografiant fauna molt variada, sense pressa. Aquests en són els principals animalons que hi podrem veure.
1: Hi ha un hide gran, el que es diuen les carronyaires, on hi ha trencalós, voltor negre, aufrany i voltor comú, evidentment, perquè és el més abundant, que hi ha una capacitat de 9 persones, després hi ha un lavabo al mig i 4 persones més, és a dir, podrien vindre 11, 12 persones. Després hi ha altres hides on hi ha un abeurador d'aigua i, a més, a la nit es pot fer fotografia d'espècies nocturnes, com pot ser la fagina, com pot ser la guineu, i fins i tot amb un altre hide pots fer tema cèrvol i tema senglar. I al hide de l'àguila daurada hi ha dos hides de 2 persones cadascú, o sigui, un màxim de 4 persones.
0: L'experiència a Buseu es pot fer en un sol dia, en 3 o, per exemple, en una setmana. Es tracta que el visitant, en conveniència amb els propietaris, combini les sessions de matí, de tarda o de nit als diferents hides o amagatalls segons les seves preferències de fauna. En Jordi explica que les aus rapinyaires acostumen a ser les més sol·licitades i cal anar-hi ben d'hora.
1: Lo normal és que al dematí es fa el hide de les carronyaires, sobretot el del trencalós. Lo que ve la gent aquí és a veure lo que hi ha poc, lo més escàs i lo més espectacular, que és el trencalós. També s'aprofita, mentre es fa aquesta activitat, fer l'aufrany en aquesta època, des de març fins al setembre, o bé el voltor negre, o bé el voltor comú, doncs ja s'aprofita i es fa tot. Això s'entraria al dematí, entre 8 i mitja, 9 del dematí, i s'estaria fins al migdia, fins a la 1, a les 2, a les 3. Sempre quan la gent vulgui acabar, doncs estem ja a cobertura, em truquen per telèfon i els anem a recollir. El que no es pot fer és sortir del hide, en plan, això ja he fet les fotos, me'n vaig, no.
0: Hem parlat dels hides de les aus rapinyaires, el dels cèrvols i senglars, el de la fauna nocturna, com ara fagines i guineus, el de l'àliga daurada, i encara en queda una altra modalitat distribuïda al llarg de la finca. Es coneix com l'aixopluc.
1: És un hide que no hi ha vidre, que allà acaben entre 10, 12 i fins i tot fins a 18 persones sense vidre, i allà es pot fer bàsicament per tema de vols. I els trencalosos i la resta d'ocells, doncs ho pots fer per tema de vols amb un fons molt bonic, no? Has d'estar en silenci també, i això es pot fer. Això sempre ho fem a l'estiu, al mes de juliol i agost, perquè la llum no és tan bona. I els bons fotògrafos en juliol i agost venen poc. Per què? Perquè saben que la llum és molt dolenta. I aquests bitxos tenen més activitat més de cara al migdia.
0: Buseu és un poble prepirinenca, com molts d'aquesta petita vall situada a l'est de Gerri de la Sal es va abandonar als anys 50 i 60 del segle passat. Al nord el tanca el Parc Natural de l'Alt Pirineu, al sud la Serra del Bou Mort i cap a l'est una remota carretera que continua cap a la plana de Taús i la Ribera d'Urgellet, ja a l'Alt Urgell. A Buseu s'hi accedeix per una carretera comunal que surt de les proximitats de Gerri, que passa per Baén i que continua cap als castells i, com dèiem, Taús. Per accedir al poble, però, cal haver fet reserva, ja que és propietat privada i la possible massificació davant visites turístiques no concertades podria espantar la fauna.
1: i hi ha un desvio que fica Buseu, i hi ha 450 metres que arriba allà, que hi ha carreteres nostres, la van pagar nosaltres,

0: està dintre de la nostra finca. Això ja d'entrada limita de que no pots entrar allà si no ja has fet una reserva. És a dir, la gent que ve allà més aviat pot molestar perquè hi ha gent que està fent l'activitat, l'activitat de fotografia al costat de la casa, i tu pots, sense voler, pots molestar la gent que està fent aquesta activitat. S'ha de reservar amb temps i mitjançant la pàgina web o bé trucant per telèfon.
1: Aquest és un projecte que neix de la voluntat d'aquest biòleg i president de l'Associació de Persones Amigues del Parc Natural de l'Alt Pirineu, en Jordi Canut, i també de la seva família, l'Anna Mari Tomàs i els seus fills Gerard i Cristina. Tot plegat arrenca pels vols del 2003.
0: Vaig contactar amb una persona que tenia aquesta finca, que era una de les 5 propietats particulars que hi havia en aquest poble, i en un procés de 8-10 anys vaig comprar les 5 propietats, que eren les 5 cases que hi havia aquí. Jo volia el terreny per fer l'activitat aquesta d'ecoturisme, no? Però clar, què feia la gent? Em venia també la casa. Jo no la volia per res, la casa. Jo el que volia era el terreny. I a partir d'aquests 8-10 anys vam comprar les 5 propietats, i llavors què vam fer? Vam fer una SL, amb més gent de la família, i vam fer una societat limitada per tirar endavant aquest projecte d'ecoturisme, que és el que hi ha ara.
1: Un projecte que cal fer sempre, en aquest cas, seguir-lo sota reserva prèvia i que s'adreça especialment a aquest perfil de visitants.
0: En principi és la gent que ve a fer l'activitat de gaudir de la natura, però a més hi ha fotografia. I si a més té càmera fotogràfica, molt millor. Pensa que fotògrafs professionals, avui en dia, els podries comptar amb dos mans. Una cosa és gent que faigui les fotografies, però que no viu d'això. És molt difícil viure realment de la fotografia. Evidentment, venen per això, i són gent que venen a gaudir del tema, a tindre l'experiència d'estar davant d'una espècie amenaçada, com pot ser el trencalòs o el voltor negre, i fa les seves fotografies, o sigui, fa els seus fotos com el seu record.
1: L'activitat Museu Fotografia de Natura Salvatge dels Pirineus es pot fer en un sol dia, tot i que, com hem sentit, també es pot allargar a 3 o fins i tot a una setmana. Per aquests casos, s'ofereix l'opció d'allotjament en alguna de les cases de museu que els Canut Tomàs han anat rehabilitant amb els darrers anys. Aquestes són les opcions.
0: Es fa el Full Pack Experience, que és un dia fent 2-3 activitats de hike, o es fa el Full Experience de 3 dies, que també es pot fer, llavors et quedaries a dormir a la casa, que és que fas el hike nocturn, etc. Tot depèn, o bé simplement fer el hike del trencalòs, o bé simplement fer a l'endemà el hike de l'Àguila Daurada. Són independents, eh? O sigui, si fas un hike del trencalòs, que és des de les 9 del matí fins al migdia, no pots fer l'Àguila Daurada, l'hauries de fer a l'endemà. Nosaltres tenim un habitatge d'ús turístic, que la gent es pot quedar allà, amb habitacions, amb corts de bany, etc. Hi ha una cuina que pot ser compartida, en funció si hi ha més gent i tal, però que es pot fer l'activitat que la gent pugui vindre directament a fer hike i marxar tranquil·lament.
1: Buseu és, doncs, un projecte ecoturístic que, per les seves característiques, és sostenible i no massificat. Ha permès rehabilitar un poble, primer amb allotjament a manera de refugi i després com a allotjament rural. Primer va atraure estrangers i, a poc, també s'hi han anat afegint gent de la terra. És tan sostenible i de quilòmetre zero que en Jordi Canut ens ho il·lustra amb un exemple ben clar.
0: Nosaltres tenim un conveni en Casa Tomàs, un obrador que estan fent embotits, venen carn i tal, i tot el que els sobra, el que haurien de llançar, en comptes d'incinerar-ho, de cremar-ho, ho vaig a recollir jo, un conveni de cessió i tal. No em costa res, però ells s'estalvien el fet de que no ho han de cremar i s'estalvien diners. Però clar, jo cada setmana he d'anar a recollir el menjar. Per mi és una feina molt forta, però és que no em costa res. És a dir, hi ha una simbiosi i a més és quilòmetre zero. El que s'ha de cremar és llançar els voltors i el trencalòs, també les potes de corder, i quilòmetre zero i sostenibilitat total i absoluta.
1: Si us agrada la fotografia i us fa gràcia viure l'experiència d'immortalitzar aus i altres animals a molt pocs metres de distància, entreu a museuproject.com i coneixereu tots els diversos packs i experiències. Una mena de safari, però fet en altres latituds, les prepirenenques, on xafardejarem sense ser vistos els moviments dels animals. En un entorn solitari i tranquil, on el ritme el marquen per sobre de totes les coses el dia i la nit, al pas de les estacions.
2: Sendes.
1: I és temps per fer senderisme amb el Xavi Tió. Xavi, què tal, com estem?
3: A Maria, Déu us guard, com anem?
1: Molt bé, avui anem a una d'aquelles comarques que queda entremig de tot, però que no és de pas de res, pràcticament, eh?
3: Retornem a l'altiplà del Lluçanès, perquè fa un parell d'anys ja vam fer una proposta per Sant Agustí de Lluçanès i Alpens, a la part nord del Lluçanès, la darrera comarca creada, el 2023, i avui ens n'anem cap al sud d'aquesta nova comarca. I, exactament com passava en aquell cas, el municipi d'avui va rebutjar unir-se a la nova comarca i, malgrat formar part del Lluçanès històric, està adscrit administrativament a Osona. Parlem de Sant Bartomeu del Grau i el que us proposo és fer una caminada fàcil, un recorregut circular en sentit horari, que ens durà a passar per la Font de la Plaça, baixar a traspassar el torrent del Pont Gran i després anar a visitar dues esglésies romàniques, com són Sant Genís de Besa i Sant Jaume de Fonollet, amb el torrent de la Sala entremig, i pujar fins a la Creu de Pedra abans de tancar el cercle planerament seguint el camí ramader.
1: Doncs bé, aquesta és la proposta d'aquesta ruta, com deies, aquesta anomalia, podríem dir, un poble que pertany de forma natural al Lluçanès, però que està adscrit a Osona. Coses de la geografia política, mira. Bé, anem amb el punt de sortida.
3: Doncs anem a començar a caminar a Sant Bartomeu del Grau. És un poblet d'en prou feines, 1.000 habitants, envoltat de camps de cereals i farratges. Si accedim des de Gurb, podem deixar el cotxe a la vora de l'Ajuntament i la plaça, i el que fem és sortir del poble cap a Ponent, seguint els senyals del GR3, per un carreronet davant del forn, i en baixada suau ens du en un no-res a la Font de la Plaça, construïda sota un gran arc de pedra tancat amb uns pedrissos i situada en un rodal d'arbres en forma de plaça que li dona nom. Poc més enllà de la Font de la Plaça, resseguim uns camps de cereals, fem un tram per l'obaga d'un bosquet de pins i, sense contemplacions, pel mig d'uns camps, baixem a una pista frescal paral·lela al torrent del Pont Gran. Abans que la pista desemboqui en un altre camp, la deixem per anar a creuar el torrent i a l'altre cantó, sota uns grans plataners, trobem la Font de la Codina. És una font petitona, col·locada en un marge de pedra, amb una pica petitona de pedra també a sota. I de la font el que fem és sortim de seguida a una pista, a tocar de la carretera, a les envistes de la gran masia de la Codina. Aquí el que hem de fer és un tram d'un quilòmetre i mig aproximadament per la carretera, envoltats de farratges i ramats de cavalls pasturant i algun petit bosquet d'alzines, i passar les vistes de la masia de les Ferreres fins a l'inici del camí de Sant Genís. És una pista ampla, ben indicada, i el següent trencall trobem un curiós indicador en una gran pedra arenisca marcada amb grans fletxes blanques sota dos noms, Sant Genís i la Sala. Aquí nosaltres el que fem és agafem a l'esquerra cap a Sant Genís i en un no-res arribem per entre camps adevesats a la masoveria de Sant Genís. És una gran casa de pedra i a tocar Sant Genís de Besa, que pren el nom de la propera masia de la Devesa. És una petita església romànica del segle XI amb un campaneret d'espadanya annexat a una antiga masoveria per la part de Ponent, i a llevant destaca l'absis amb arcuacions llombardes, que és potser la part més ben conservada, tot i que no és del tot visible perquè hi van construir un porxo al costat. D'aquí, de Sant Genís, per entre boscos una mica enverdissats, baixem a traspassar el torrent de la Sala, és el punt més baix de l'itinerari, i per l'altre cantó, tot un seguit de pistes envoltades de camps de cereal clapejats de boscos, ens pugen a Sant Jaume de Fonollet, una altra església romànica, bessona de l'anterior, també del segle XI, una mica més gran, molt ben conservada i situada en un entorn bonic i molt cuidat, tot enjardinat, amb uns grans xiprers i amb un curiós campanar d'espadanya d'època no romànica que, amb el temps, s'ha anat transformant en un campanar de planta quadrada. I destaca a la paret de Ponent una petita finestra en forma de creu i una antiga porta, i a llevant l'absis, també amb lesenes i arcuacions llombardes, i a la façana de migdia un bonic portal que conserva encara el forrellat romànic. Tot això al costat de la gran masia de Fonollet, en un entorn obert, amb vistes realment agradable d'estar-hi. I la mateixa pista que ens ha dut a Sant Jaume ens continua pujant per entre boscos fins a sortir al capdamunt d'un llom, on creuem la carretera de Sant Agustí de Lluçanès i acabem de pujar fins a la Creu de Pedra. enmig d'un bosquet, és una creu de terme gòtica, petitona, al costat del camí ramader que agafem cap a la dreta, un antic camí de transhumància que ens permet contemplar enllà vistes cap a la part alta de la plana de Vic, tancada per Bellmunt, el Puig Sacalm, els Cingles de Cabrera i Aiats, veiem també el Coll Sacabra i les Guilleries fins al Montseny. I amb aquestes vistes entrem de nou a Sant Bartomeu del Grau, ara per la banda nord, on aprofitem per anar a donar un cop d'ull a l'església parroquial de Sant Bartomeu, un gran edifici barroc, i acabem de traspassar el poble contemplant els edificis històrics amb llindes de pedra fins a recuperar el cotxe.
1: Una bonica ruta, la que ens ha proposat avui el Xavi Tió per aquestes terres entre el Lluçanès i Osona, que té, com sempre, la seva fitxa tècnica. I la comencem amb la distància recorreguda.
3: Doncs estem parlant de 12 quilòmetres i mig.
1: Desnivell?
3: Encara no, 300 metres de desnivell positiu acumulat.
1: En quant de temps la farem?
3: Posem-hi unes 5 horetes bones perquè ens entretindrem, sobretot a les esglésies romàniques.
1: Cal dir que en el cas de la Sant Genís podem tenir la sort de trobar-nos amb els masovers de Sant Genís, que molt amablement ens la van ensenyar, i que, doncs, de bon grat ho faran perquè són gent molt hospitalària. Grau de dificultat, de l'1 al 5?
3: Doncs només d'un 1 sobre 5, és una passejada amable. I a internet trobareu la proposta d'avui, a Wikiloc, amb el nom Sant Bartomeu del Grau, Sant Genís Sadevesa, Sant Jaume de Fonollet, entre parèntesi, Ruta del Romànic, d'un dels usuaris més actius a Wikiloc, que es diu Teti Titu.
1: Molt bé, doncs gràcies, Xavi. Ens retrobem la setmana vinent amb una altra ruta.
3: Salut i república.
2: Sendes, un programa en el que caminem, fem excursions i viatgem.
4: Hola, sóc l'Helena Merín del blog Mochileros de Viaje i avui us parlaré del meu viatge per a Sri Lanka i Maldives.
1: Amb una superfície total que seria l'equivalent a dues Catalunyes, Sri Lanka és una illa densament poblada per 21 milions d'ànimes i que se situa al sud-est de la Índia. Té forma de pera, o més ben dit, de llàgrima. De fet, la coneixen popularment com la llàgrima de la Índia. Avui, als quaderns del viatger, comencem una incursió d'una setmana als indrets més destacats de l'antiga Ceilan, que, com veureu, l'Helena va unir a bord d'un tuk-tuk. Ara mateix ens ho explica, acompanyada, com sempre, de música del país.
4: En aquests 7 dies que vaig estar per a Sri Lanka, vaig començar el viatge a Colombo, que és la capital. Seguidament vaig anar al nord, a Willapattu, per veure animals salvatges. I després, en aquesta zona, també vaig visitar Sirigilla i les coves de Dambula i més manades d'elefants a Minerilla, que és un parc natural conegut. Després vam baixar fins a Ellai Kandy, que és la part de les terres altes de Sri Lanka. Finalment també vam estar a Maldives uns dies, amb dues experiències molt diferents, en un resort uns dies, però també en una illa local. Colombo és una ciutat no molt densament poblada, que és una cosa que pots pensar que Sri Lanka potser ja s'assembla molt a la Índia, que hi ha molt de gent, però no n'hi ha tanta gent. És una ciutat fàcil de visitar a peu, no molt gran, i destaca, doncs, alguns temples budistes que n'hi ha a la ciutat i també una gran torre al costat del riu amb la forma d'una flor de lotus. Llavors és una torre a la que si puges doncs tens unes vistes panoràmiques de la ciutat. Vam estar una tarda fent una volta i esperant la nostra següent aventura, que va ser ja llogar un tuk-tuk. Un tuk-tuk és un mètode de transport molt utilitzat a Àsia, sobretot. És com una motocicleta, però amb tres rodes, una al davant i dues al darrere. I podem viatjar el conductor, que va al davant, i al darrere doncs, fins a tres persones. Llavors és una forma de transportar-se molt ràpida. És com anar com una bicicleta, vas girant, vas fent bastantes maniobres. I allà s'utilitza molt, sobretot l'utilitza la gent local com taxis. El tuk-tuk és una manera còmoda per transportar-se per Àsia, sostenible, econòmica. Fan servir benzina 92, que és una miqueta més econòmica, i està molt extès al seu ús. En aquest viatge era la primera vegada que jo conduïa un tuk-tuk. Al principi la veritat és que em va costar una mica, perquè és com una motocicleta però manual, llavors, entre els canvis de marxa, el trànsit, perquè és un trànsit, tot i que no hi ha tanta gent com a l'Índia, sí que condueixen una mica diferent que aquí, amb avançaments que potser et fan apretar una mica el manillar, el fre... I el primer dia va ser una mica complicat conduir el tuk-tuk. Sí que el vaig calar forces vegades, però després amb la pràctica doncs, ja li vaig anar agafant el truquillo i finalment, doncs, al final del viatge, la veritat és que ja disfrutàvem. Era com anar amb una motocicleta i sobretot doncs, servia per gaudir del paisatge i per integrar-nos més en com podia ser un dia a dia d'una persona que viu a Sri Lanka. Les carreteres de Sri Lanka estan en bastant bon estat. Són carreteres a la zona en la que jo vaig moure'm bastant rectes. No van fent zigzags. L'únic que normalment són de dos carrils i sí que hi ha doncs, el trànsit de les furgonetes, dels autobusos que condueixen molt ràpid, dels cotxes... I bé, amb un vehicle que és petitet i que va a 40 km per hora, doncs a vegades potser el millor era anar una mica lentament, a posar-te no al centre del carril, sinó a un costadet, i deixar doncs, que t'anessin avançant. També cal tenir en compte que condueixen com a Anglaterra, per l'esquerra. Llavors, tot això al principi, doncs, jo crec que estan justificades haver calat 30 cops o més el primer dia al tuk-tuk. Vam iniciar el nostre viatge des de Colombo fins a arribar al Parc Natural de Wilpatu, que està al nord del país. El principal reclam i pel que vam escollir aquest parc natural era pel fet de que podies veure uns lleopards. Lleopards és un parc natural on es coneix que hi ha lleopards. A Sri Lanka fer safaris és bastant econòmic. Òbviament no veus tants animals com a l'Àfrica, però té la contraprestació que és relativament accessible. Per fer un safari és molt recomanable contractar un guia amb conductor perquè les carreteres dins dels parcs solen estar bastant malament, plou i la veritat és que es necessita molta experiència i amb un guia que estigui conduint, normalment aquestes persones doncs, ja saben on estan els animals, tenen, vulguis o no, la vista molt entrenada per detectar els animals i t'ajuden a veure doncs, ocells, van veure també algun llangardaix, algun cocodril, no van veure el lleopard, però va ser una experiència molt interessant. Els parcs naturals de Sri Lanka, i concretament aquest de Wilpatu, solen ser parcs selvàtics. No són parcs de sabana, perquè Sri Lanka és un país amb un clima tropical. De fet, destaca moltíssim la seva vegetació. És un país molt verd. Dona la sensació d'estar doncs, rodejat de selva. I aquests parcs són d'aquest tipus. Per això a vegades pot costar veure animals i per això crec que hi és molt recomanable anar amb un guia.
1: Punt i final, si voleu saber més coses de Sri Lanka, haureu d'esperar el proper programa. Moltíssimes gràcies per arribar fins aquí, aquest programa que fem a l'Andreu Ortega des de les vies de so, al Xavi Tió a redacció i servidor de vosaltres i de la presentació i edició en Jaume Monés. Recordeu que podeu tornar a escoltar-nos aquest programa i anteriors al web martorelldigital.cat/ràdio a l'apartat del nostre programa, Sendes. Salut i que tingueu, com sempre, una molt bona ruta.

0: Són les 9.
1: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
2: Aquest dissabte a les 12 del migdia, futbol femení de primera divisió.
3: Des de la ciutat esportiva Dani Harque de Sant Adrià de Besòs, Espanyol Badalona Women.
2: I també dissabte a 8:15 del vespre, primera jornada de futbol de tercera federació.
3: Des del camp municipal del Guinardó a Barcelona, Martinenc, Club de Futbol Badalona.
2: Les retransmissions de Ràdio Ciutat comencen mitja hora abans del partit.
4: És Albert Malla.

0: Hola, cocos. En general, tenim la percepció de que el temps passa massa de pressa. Però encara sort que ens queda tota la nostra música. Et convidem a donar una volta pels èxits de fa ara just 50 anys. 1976.
1: Recordes, Cocodril?

I love to love. Oh, I love to love. Que aquí es va dir me gusta amar. Arrasava a les pistes de ball. No, no, no. Era Tina Charles. Però segurament el disc més important del 1976 va ser de Chicago. Encara no s'ho creuen ni ells, perquè s'apartava bastant de la seva línia habitual. Ha passat a la història. Si me dejas ahora, if you leave me now...

és música de cocodrils. Música per somiar desperts. Música per viure i per sobreviure.

Baby, please don't go. No, not this, Shizara. If you leave me now. La banda Chicago. Que primer es van dir Chicago Transit Authority. I el seu èxit més important, aquell 76. If You Leave Me Now, un dels discos més importants d'un any on passaven en el món coses com aquestes. El 24 de març, cop d'estat militar a l'Argentina. El 9 de setembre, moria el líder xinès Mao Zedong. El 21 de setembre, l'opositor xilè Orlando Letelier era assassinat a la ciutat de Washington. El 2 de novembre, el demòcrata Jimmy Carter guanyava les eleccions als Estats Units. I els cocodrils triomfàvem amb aquest folk rock suau dels Bellamy Brothers.

0: Let Your Love Flow. Just let your love flow. Energia de la positiva amb els Bellamy Brothers. Passejant per el 1976.
1: Per no perdre la memòria, Cocodril Club. Amb l'Albert Malla.
2: Dicen los viejos que en este país hubo una guerra.

El 12 de gener, el governador general del Sàhara abandona Villa Cisneros, posant fi a la presència espanyola en el territori. El 25 de gener, primer assaig d'eleccions municipals a Espanya. Esclar, no, ja estàvem acostumats i primer vam fer un assaig. El 3 de març, tres treballadors morien a Vitòria com a conseqüència dels enfrontaments entre un grup de vaguistes i la policia. El 5 d'abril, espectacular fuita de més de 30 presos de la presó de Segòvia. El 23 d'abril, s'editava el primer diari en llengua catalana després de la guerra. L'avui. El 3 de maig, sortia al carrer El País. El 8 de maig, greus enfrontaments entre carlistes a Montejurra. El 9 de juny, aprovats els partits polítics a Espanya. El 3 de juliol, Adolfo Suárez jura el seu càrrec com a president del govern. El 4 d'agost, es publica la llei d'amnistia. L'11 de setembre es convoca la primera diada autoritzada en 37 anys. Durant la celebració es canta per primer cop en un acte públic autoritzat als Segadors. El 13 de desembre s'aprovava en referèndum un projecte de llei per la reforma política. El 1976 naixien el grec i el teatre lliure. El 22 de desembre, malgrat la seva famosa perruca, era detingut Santiago Carrillo, el líder del Partit Comunista. Una setmana després el van deixar en llibertat. I mentre els cocodrils vivíem intensament la transició política espanyola, aquestes eren les cançons que ocupaven els primers llocs en llistes espanyoles.

Ya no se muere, de Gianni Vella. I una cançó escrita per José Luis Perales, per Janet, que Carlos Saura va utilitzar la banda sonora de Cria Cuervos, que va triomfar a mitja Europa, especialment a França. ¿Por qué te vas?

gener de 1976. Lluís Llach fa un històric concert al Palau d'Esports de Montjuïc de Barcelona que donarà origen a una de les seves més famoses gravacions, l'àlbum Gener del 76, enregistrat en directe.

malgrat tot, la gallineta segueix tenint les mateixes... segueix tenint les mateixes idees que abans.

Lluís Llach, Palau d'Esports de Montjuïc, gener 1976. El 6 de febrer eren prohibits els anunciats recitals d'en Raimon a Madrid.

0: ¿Em recordes, cocodril?
1: A esa muchacha que dio a morder su piel de manzana.
2: Piel de manzana. Aquesta és la cançó que donava títol a un dels longplays més oblidats d'en Joan Manuel Serrat, perquè va coincidir amb el seu exili. I durant tot aquest llarg temps, en Joan Manuel va estar prohibit, vetat als mitjans de comunicació espanyols. A principis dels anys 80 li preguntàvem a en Joan...
3: I parlant, Joan Manuel, de la felicitat i de la tristesa, potser el moment més trist que has passat al llarg d'aquests quasi 20 anys va ser quan l'exili.
4: Bé, ja no... L'exili més que la tristor és la impotència i la soledat barrejades. Jo penso que un sentiment de tristor l'he tingut davant de la impotència, amb la impotència davant de la mort d'algú que un estima, de vegades d'algú que un no coneix. Però l'exili, el més fort és això, és la soledat, la distància, tenir que fer autèntics esforços per no perdre el tren del que està passant a casa teva.
3: Va ser molt dur, va ser molt llarg.
4: Sempre és dur. No, jo vaig estar escassament un any, i per mi, clar, és un temps infinit, tan infinit com que... Quan a mi em pregunten com podria separar la meva trajectòria artística amb èpoques, jo sóc incapaç de fer-ho. Si em demanessin com separaria la meva vida amb èpoques en aquest moment, un trencant fortíssim, brutal i absolutament absurd i injust sempre és el de l'exili.

0: conversando con la noche y con el viento.
1: Conversando con la noche y con el viento.
0: Ah, tant de bo t'hi trobis a gust amb nosaltres aquí al Club, passejant avui per el 1976. Festival d'Eurovisió. Espanya novament queda de les últimes en el lloc número 16 amb el cantant Braulio i la cançó Sobren les palabras.
2: A veces hasta sobran las palabras cuando se trata de hablar sencillamente de amor.
0: Guanya Anglaterra amb el grup Brotherhood of Men i Save Your Kisses for Me. So it hurts.

0: canción.
1: El 16 d'agost, la cantautora Cecilia Evangelina Sobredo moria en un accident de trànsit. Aquest va ser el seu últim single publicat poques setmanes abans.

0: Hasta luego, cocodrilo.
1: En el cinema del 76 destacava Rocky amb una banda sonora que es va fer molt popular. També es va estrenar un remake de King Kong. I gran èxit també de Todos los hombres del presidente i de Ha nacido una estrella. Una història explicada moltes vegades en aquesta ocasió va ser Òscar a la millor cançó per Evergreen, interpretada per la mateixa protagonista de la pel·li, Barbara Streisand, que feia parella amb el cantautor i també actor Chris Christopherson.

I una curiositat en llistes britàniques, pràcticament desconeguts a Amèrica, els Bay City Rollers, adolescents, escocesos, febre de fans, i una cançó, només és una nit de dissabte.

aquí. I a Midmon, el 1976, va ser un dels millors per al bon amic Elton John, que al costat de Kiki Dee va triomfar amb aquesta cançó, que es va dir No me des corazones.

Don't go breaking my heart. I una coseta molt maca que potser se't va escapar, però que aquell 76 va ser Grammy, el grup revelació de l'any. Quatre nois blancs amb tocs country, una gran sorpresa, amb bones harmonies. Els Starland, Booker Bunny, Afternoon Delight.

un altre número important als Estats Units. El vell amic Bob Dylan i Hurricane, dedicat a un boxejador, Robin Carter, empresonat injustament per un homicidi que no havia comès.

i els Earth, Wind and Fire. La bona energia de la terra, el vent i el foc van ser els reis, el grup més complet, el millor show en directe, les millors harmonies vocals, tocaven matisos del rock, un bon soul, incluïen trompetes, eren boníssims, omplien absolutament tot amb el seu so. Sens dubte, van ser una de les millors bandes de tots els temps.

i la història curiosa d'aquell pardillo que vivia al costat d'Alice. Te'n recordes? Èxit del grup Smokey, amb la veu de Chris Norman, Living Next Door to Alice, Viviendo al lado de Alicia. Segons sembla, el veïn estava absolutament enamorat d'ella des de sempre, però era tan tímid, tan paradet el noi, que mai es va atrevir a declarar el seu amor. Fins que un bon dia es va quedar ben bocabadat quan per la finestra va veure que un altre paio venia a buscar l'Alicia amb una limusina i se l'emportava. Per burro!

0: El 12 de gener d'aquell 76 moria l'autora britànica Agatha Christie. El 17 de març moria a Roma el cineasta Luchino Visconti. El 21 de maig es casaven Rocío Jurado i Pedro Carrasco. I en esports, en futbol, res, aquell any la Copa se la van dur l'Atlètic de Madrid i la Lliga, el Reial Madrid. Musicalment, molt bo, Boston. I el primer de la Steve Miller Band i també de la Elo. I els Manhattan Transfer. I seguien els Stones, i Paul Simon i Rod Stewart. I a les discos, Donna Summer es convertia en la reina de les pistes. I Bonnie M, que començaven. 1976 va ser un any especialment intens. Segons senyalava la propaganda oficial encara controlada per els poders de la dictadura i expressada obertament en mitjans de comunicació com el Alcázar, tras la muerte de Franco, los españoles se habían vuelto golfos, vagos, mujeriegos y descarados.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Són les 10.
1: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
2: Aquest dissabte a les 12 del migdia, futbol femení de primera divisió.
3: Des de la ciutat esportiva Dani Jarque de Sant Adrià de Besòs, Espanyol Badalona Women.
2: I també dissabte a 8:15 del vespre, primera jornada de futbol de tercera federació.
3: Des del camp municipal del Guinardó a Barcelona, Martinenc, Club de Futbol Badalona.
2: Les retransmissions de Ràdio Ciutat comencen mitja hora abans del partit.
4: 20 anys del Víctimes al telèfon.
5: Era l'any 2006 quan a Ràdio Ciutat de Badalona es feia el programa de bromes telefòniques més poca solta.
6: Telefónica, buenos días, ¿en qué puedo ayudarle?
7: Yo quería saber por qué cuando hace frío se le vao de la boca.
6: La temperatura de tu cuerpo es más elevada por dentro. Puedes checarla con un termómetro rectal, que es el más exacto, y al entrar el aire de tu sistema...
7: Un moment, no he entendido. ¿Qué? ¿El termómetro rectal para qué es?
4: Ara, 20 anys després i durant aquest estiu, una oportunitat única per recordar els últims capítols emesos.
7: ¿Me tengo que poner un termómetro por allí?
6: Sí, este es el más exacto, ¿eh?
7: Ah.
5: Cada dia de juliol i agost del 2026, a les 11 del matí i al vespre, dos capítols.

0: una valoració en 6 hores, vale?
1: Vale, perfecto. Gràcies.
2: El teu espai s'acaba d'aquí pocs minuts.
1: Bueno, però demà...
2: Jo no tinc la valoració d'un home parlant-me del paper de vàter en el meu programa.
1: Escolta una cosa, és un tema molt interessant, eh?
2: És més,
1: imagina... A veure, si es descobreix que el paper del lavabo, que també és capaç de paper, és contaminant, això
2: però
1: és un tema...
2: Imagina que truca a la tarda, aquest senyor.
1: Si això ho descobreix Ryanair, a sobre et faran pagar el paper del lavabo 10 euros.
2: Segur.
1: 10 euros, i l'euro per entrar són 11 euros.
2: Segur.
1: Només per anar al lavabo.
2: Sí, sí.
3: Me llamo de Ryanair, buenos días, mi nombre es Angélica, ¿en qué le puedo ayudar?
1: Hola, es Ryanair. ¿Hola?
3: Sí,
1: hola, mira, te quiero hacer una pregunta. Quería saber si es verdad esto que para ir al lavabo tengo que pagar.
3: ¿Para qué?
1: Para ir al lavabo, al váter.
2: ¿Para hacer popó?
1: En un avión.
3: No, no hay que pagar nada, señor.
1: No hay que pagar, pero se tendrá que pagar.
3: ¿Perdón?
1: Sí, se tendrá que pagar.
2: Es que si no te enteran.
3: No, señor, es gratis.
1: Es gratis, pero digo, se está estudiando cobrar.
3: No, señor, a nosotros no se aplicará esta regla, ¿vale?
2: Muy bien.
1: No la entiendo de nada. ¿Qué habla bien el castellano?
3: A ver, señor, con nosotros no se aplica esta procedura, ¿vale?
2: No se aplica.
1: No la entiendo.
2: Sí que la entiendo.
3: Ryanair ofrece este servicio gratis.
1: ¿Gratis qué es?
2: Pero para que, no
3: gratuito.
1: Gratuito, sí. Vale. O sea que en principio,
3: sí, señor.
1: Para ir al lavabo no tengo que pagar.
3: No, señor, no tiene que abonar ninguna tasa.
1: De momento.
3: De momento no.
1: Nunca. De momento.
2: Yo digo que nunca.
1: Pero de momento nunca.
3: Señor, de momento no tenemos ningún informe que tiene que abonar una tasa para utilizar este servicio, ¿vale?
2: Se están enfadando.
1: Bueno, de acuerdo, gracias.
3: A usted, hasta luego, buenos días.
1: Simpatiquíssims, eh?
2: Home, és que també els has posat nerviosos.
1: Però sembla que et truquis a l'altra punta del món, eh?
2: Jo no sé com no te l'han engegat a cagar, tu.
1: Jo crec que això truques a Anglaterra. Truques a Anglaterra i directament...
2: Clar, clar.
1: Sí, sí, sí. Va, marxo.
2: Molt bé, Carles.
1: Demà hi tornem amb més temes.
2: Vinga, fins demà.
4: Hello. Víctimes al telèfon.
5: Qui diga?
4: Fins aquí el Víctimes al telèfon. Escolta'l cada matí dins el magazín 5 minuts més i al vespre a partir de 9:45 a Ràdio Ciutat.
5: Ràdio Zeta.
6: No, Ràdio Zeta no. Ràdio Ciutat de Badalona.
5: Anem a veure. Ràdio Ciutat de Catalunya.
6: No, no, de Badalona.
7: És la ràdio de Badalona.
4: Vint anys del Víctimes al telèfon.
8: Era l'any 2006 quan a Ràdio Ciutat de Badalona es feia el programa de bromes telefòniques més poca solta.
1: Està Antonio.
9: Està, què li queries?
1: De Ràdio Badalona, la més mona.
4: Ara, 20 anys després i durant aquest estiu, una oportunitat única per recordar els últims capítols emesos.
10: He llamat al telechorro.
11: Sí, però no.
8: Cada dia de juliol i agost del 2026, a les 11 del matí i al vespre, dos capítols.
12: Ay, no, hijo, ya no puedo atender más. No, es que es imposible, ya estoy cansada de atender.
4: Com han canviat les coses i com hem canviat nosaltres al llarg de 20 anys.
13: Manténgase a l'espera,
1: sí,
13: gràcies.
1: Sí, sí, aquí estoy.
8: Benvinguts al passat amb les veus de Carles Tornero i Carles Carvajal. Bueno.

0: Hello. Víctimas al teléfono.
1: Sí, diga.
2: Fins aquí l'espai publicitat
0: dels Borne.
2: Sí, sí,
0: que no
2: ara
0: paga,
2: ja.
0: Que no paga.
2: No, de moment no. Bé, escolta una cosa. Tu recordaràs que ahir parlàvem d'un estudi de Greenpeace que publicava el diari The Guardian. Parlant de que el paper higiènic contamina més que conduir un Hammer. Amb aquest titular ens vam quedar, sí. Ens vam quedar esturats, eh? Aquests totterrenys americans Hammer. Saps qui són, no? Aquests que són tan grans,
0: sí, sí.
2: Aquests cotxes que hi caben 50 persones, que són normalment de color negre, que quan passa un per la carretera

0: Era tothom s'aparta.
1: Sí.
0: Tu amb el teu cotxet, si veus un Homer...
1: M'aparto.
0: T'apartes.
1: Perquè m'aixafa.
0: T'aixafa directament. Sí, el cotxet teu queda aixafant.
1: Sí, sí.
0: És com... Comparat amb el teu cotxe, és com un micromachine, el teu cotxe,
1: sí,
0: eh? Micromachine.
1: Sí, sí.
0: Bé, escolta una cosa. Ahir parlant d'aquest estudi, que de fet recollia a l'ONG Greenpeace, que explicava que els soterrenys Hammer són menys nocius per al medi ambient del que és un simple rotllo de paper del vàter.
1: Extra suau.
0: Sí, extra suau, eh? Si et sembla de tot plegat, en podem parlar amb la responsable de campanya de canvi climàtic de Greenpeace, que és la Sara Pizzinato. Sí, mira. Pizzinato. Sara, buenos días.
2: Buenos días.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo va la mañana?
2: Muy bien, va muy bien, gracias. ¿Qué todos vosotros?
0: ¿Qué estás, en Madrid? ¿Dónde estás?
2: Sí, sí, estoy en Madrid.
0: En Madrid, ¿eh?
2: En medio de los atascos.
0: Uy, a qué palo, ¿no? Bueno... Sara, explícame un poco, bueno, tú no directamente no has llevado esta campaña, pero ¿nos puedes dar algún dato más sobre ese titular? Que claro, el papel higiénico contamina más que conducir un Hammer, ya es un titular.
2: Es un titular, pero hay que reconocer también que es una licencia poética que se ha tomado el Guardian y no es un titular que ha elegido Greenpeace. Ahí estamos. Greenpeace, en efecto, lo que piensa es que todo lo que se puede hacer para reducir emisiones es importante. Y hacer a veces comparaciones entre cosas puede ser absurdo porque puedes llegar a justificar de alguna forma. Por ejemplo, en este caso el Hammer, dices, bueno, cambio el papel de mi casa por reciclado, que es lo que pedimos en Greenpeace, y me puedo permitir conducir un Hammer. Pues de eso no se trata. Se trata de que queremos que en algún día sea tan absurdo usar un pañuelito de papel no reciclado,
0: sí,
2: cuando es ya absurdo, ya se ve absurdo desde un punto de vista social, conducir un Hammer.
0: Vale, o sea, todo esto, el resumen sería que, por ejemplo, cuando nosotros utilizamos papel higiénico, tenemos que pensar en todos los árboles que se tienen que cortar, ¿correcto?
2: Exactamente. El estudio del que estamos hablando es un estudio que hizo Greenpeace Estados Unidos. En ese país, el 98% de los pañuelitos para soplarte las narices o del papel higiénico no es reciclado y viene de bosques vírgenes, por ejemplo, los de Canadá. Es una situación trágica, naturalmente, y que hay que cambiar. Es tan fácil como exigir papel higiénico y pañuelos de soplarnos las narices.
0: ¿Sí?
2: De papel reciclado.
0: Ya.
2: Afortunadamente en Europa ese porcentaje es mucho más bajo.
0: Sí.
2: El 40% del papel que usamos para usos de usar y tirar.
0: Correcto.
2: Es de papel reciclado. Entonces,
0: ya. Pero en cambio creo que en Estados Unidos es el 98%, ¿no?
2: El 98%, digamos que reciclado es solamente el
0: 2%. El
2: 2%. Frente al 40%.
0: Pero una cosa. Esto de extra suave.
2: Sí.
0: Son tres capas, ¿no? En teoría.
2: Exactamente.
0: Pero claro, si hay menos capas, a lo mejor utilizamos también el mismo papel porque le damos más al papel, ¿me entiendes?
2: Hombre, no.
0: Bueno, no, sí.
2: No, bueno, en realidad los usos son bastante diferentes. Fíjate en tu cotidianidad,
0: sí,
2: piensa en cuántos cuadraditos escoges normalmente tú de papel.
1: Hombre, hay gente que abusa, bastante... ¿eh?
0: Hay gente que abusa, ¿eh?
2: Ahí
1: gente
2: estamos.
1: Que abusa y estira y estira y estira. Pero...
0: Mira, aquí hay un compañero de la radio,
1: sí,
0: que yo lo tengo... Bueno, cuando va al lavabo, se acaba siempre el papel. Que va tirando, ¿eh?
1: Para un trocito pequeño.
2: Pues para todos los que usemos el papel,
0: sí,
2: que recordemos que ese papel de algún lugar viene.
0: Sí, claro.
2: Y en la mayoría de los casos ese papel no es reciclado y entonces estamos tirando de árboles vivos y, como en el caso de Estados Unidos, en muchas ocasiones de bosques vírgenes para hacer ese papelito que nos limpia el trasero.
0: Ya, pero una cosa, el Hammer también contamina. Todo lo tenemos que dejar claro.
2: Claro, pero pensé que lo había dejado al principio, claro, siendo que no nos gusta esta comparación, porque el Hammer es de los más contaminantes, pero afortunadamente la sociedad ya ha identificado el Hammer como algo absurdo. Afortunadamente, es tan poco eficiente, tan enorme que no se puede aparcar, que te gasta 23 litros a los 100 kilómetros.
0: Ya, y el resumen del Hammer sería que contamina mucho o que también daña a la naturaleza.
2: Las dos cosas, evidentemente, contaminar mucho en primer lugar es dañar la naturaleza, aparte de dañar la salud humana, evidentemente. Segundo, hacen falta muchos recursos para construir un Hummer. Tercero, un Hummer necesita de autopistas, de grandes infraestructuras, y eso también daña la naturaleza. Evidentemente, el transporte, ahora, para volver a las cosas serias, en Europa el transporte es el segundo sector más contaminante en términos de emisiones de CO2, ¿vale? Y no hay que olvidar que dejar el coche y usar el transporte público, la bicicleta, o compartir el coche, etcétera, etcétera, es de lo mejor que podemos hacer.
0: Siempre y cuando se puede.
2: Naturalmente, pero también hay que recordar que tenemos unos derechos básicos, que son los de un transporte público eficiente, y si no lo tenemos, también somos ciudadanos y no solamente consumidores, que es lo que nos quieren hacer creer, y por lo tanto tenemos derecho a exigir ese transporte público que nosotros necesitamos.
0: Clara, tú estabas en un atasco, ¿no?
2: Bueno, digamos que vivo encima de una carretera grande, por eso digo en medio de los atascos.
0: O sea, que vas en coche también.
2: No, yo no tengo coche,
0: no
2: solo
0: tienes
2: voy
0: coche.
2: En bicicleta. No.
1: ¿Vas en bicicleta?
2: Sí, claro.
1: Ah, muy bien.
0: Vale. Pero también tienes atascos, ¿o no?
2: Bicis no. Los únicos atascos que tengo son los que tengo debajo de mi ventana.
0: Sí.
2: Y que me llenan la ropa de hollín negro y los oídos de mucho ruido. El tráfico también tiene muchísimos otros impactos aparte del cambio climático y son efectivamente el ruido, contaminación por partículas finas que afectan mucho a la respiración.
0: Sí. O sea, vives, me comentabas algo de una autopista, o sea que de primera mano tienes contaminación, ruido y todo lo que conlleva, ¿no?
2: Sí, bueno, no es una autopista, es una calle grande de Madrid, vamos, que sí.
0: Bueno.
2: Que sí, de primera mano, vamos.
0: Todas
2: las mañanas me levanto recordando lo que es lo malo que es el transporte privado frente al público.
0: Pues Zara Pizzinato, ¿no?
2: Sí.
0: Responsable de la campaña del cambio climático de Greenpeace. Gracias por estar aquí en Radio Ciutat.
2: Ha sido un placerazo.
0: Venga, hasta otra, gracias.
1: Escolta. Un placerazo,
0: ¿Qué?
1: Ha sido un placerazo.
0: Sí, sí, sí. Escolta, una noia de Greenpeace que viu enmig de la contaminació, tu.
1: No pots suportar-ho, clar.
0: No. Anem a altres temes del dia. Anem fins al què, et sembla?
1: Sí.
0: Aquest diari que hi ha dies que val la pena i hi ha dies que no. Escolta, avui publica un reportatge que diu el titular "I l'Òscar és para el mejor jefe".
1: Jo
0: m'he quedat astorat. Resulta que, ara et quedaràs astorat, hi ha una entitat que es diu Directivos Plus, que ha convocat la quarta edició del premi al Directiu Plus a l'any. Bé, el millor jefe. El millor cap. Això que el pla és per presentar candidatures finalitza el proper dia 5 de març. El premi pretén reconèixer els 20 millors caps, jefes o directius espanyols en dues categories. 10 de grans empreses i 10 de pimes.
1: De petites i mitjanes,
0: Què et sembla?
1: I hi ha el... Escolta una cosa, però
0: jo el que aquí vull proposar és fer al revés.
1: Com al revés?
0: Un premi als pitjors caps.
1: Mm.
0: Els pitjors. També n'hi ha. Per què no hi ha premis?
1: Més que dels millors, diguem-ne.
0: Jo crec que sí.
1: Sí.
0: Casualitat, sempre els jefes no solen ser gaire cordials.
1: Depèn de cada empresa, això.
0: No, si parlem d'aquí, home.
1: Hi ha empreses de tot.
0: Anem a trucar aviam aquesta gent i els anem a proposar aviam si podem fer... si els podem proposar el premi al pitjor cap.
1: Al pitjor cap.
0: Sí.
1: Perquè el deia que el nostre director no està, no? Entre els millors
0: executius.
1: No surt aquí.
0: No he vist.
1: Doncs a veure si hi ha sort. És llarg aquest telèfon,
0: És llarguíssim.
1: És llarguíssim.
0: Mira, ara comunica.
1: Ara comunica. Jo no sé per què no peta el rellamada.
0: Ara. És que li has de marcar dues vegades. La primera sempre comunica i la segona agafant el telèfon. És un sistema nou.
1: Home, però apretes el rellamada i t'estalvies marcar.
0: És que no té rellamada.
1: No té rellamada.
0: T'ho he explicat mil vegades, que aquest telèfon és a l'any 20. No té... Què és rellamada?
1: Però posa un botó que ja posa R, deu ser rellamada.
0: No, és a RAC1.
1: De RAC1, sí.
0: Posa R1.
1: Sí.
0: Estàs aquí i surt RAC1.
1: Surt RAC1.
0: I hi ha R5 i és Radio 5 Todo Noticias.
1: Sí.
0: Bé, escolta, no agafa ningú el telèfon, no?
1: Hola, hi ha algú?
0: Hola.
1: Què està passant?
0: A Directivos Plus truquem, que convoca aquesta nova edició per premiar el millor directiu de l'any 2009. O sigui que l'objectiu...
3: Directivos Plus,
1: buenos días.
0: Buenos días. Hola,
3: buenos días. Hola.
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? Mira, sí. ¿Vosotros habéis organizado el premio al mejor directivo del año?
3: Sí.
0: Vale. ¿Te puedo proponer una cosa?
2: Sí, pero te voy a pasar con el departamento.
0: Vale, ¿vale? Perfecto.
1: El departamento de propuestas.
0: Carles.
2: Vale, un momentet.
1: Departamento de propuestas.
0: Parla en català, no? Un momentet, ha dit.
1: Sí.
0: És que a vegades, clar, quan són telèfons nou sensors, no saps si truques a Puerto Rico
1: o a Algeciras.
0: O a Palau de Plegamans. Dues poblacions.
2: Buenos días.
0: Hola, bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: Què tal, com anem?
2: Bien.
0: Escolta una cosa, mira, truco d'una empresa aquí de Badalona, que hem sentit aquí a la ràdio que està convocant un premi al Directiu Plus a l'any.
2: Sí.
0: Això com va? Nosaltres podem proposar coses o no?
2: Que si podeu proposar, perdona?
0: Noms, dic.
2: Sí, i tant, podeu proposar.
0: Però escolta una cosa, nosaltres volíem proposar-vos, no és broma, eh? Per què no feu un premi al pitjor cap, al pitjor jefe?
2: Ui, això no puc decidir jo.
0: I això no pots apuntar-ho i proposar-ho de cara a l'any vinent? Sí, igual que feu els 20 millors directius, fer el pitjor jefe.
2: Com el Premio Naranja i Premio Limón.
0: Correcto, exacte. Sí, sí. No, t'ho dic en sèrio, eh?
2: No sé, això... Poder proposar-les tot per usar, no sé si...
1: No, apuntis-ho.
2: Quina serà la reacció, però bueno.
0: Bueno, escolta una cosa, entre tu i jo, hi ha jefes que déu-n'hi-do.
2: Home, hi ha de tot, no sé.
0: Per això t'ho dic, si hi ha de tot, hi ha bons i dolents.
2: Llavors, la primera proposició que era el del fer el pitjor...
0: El pitjor jefe.
1: Sí.
2: Val.
0: El pitjor jefe del país.
2: Val, doncs pues em deixa un e-mail i li donarem resposta.
0: Sí, mira, matins...
2: Matins...
0: Arroba...
2: Arroba...
0: RCB...
2: RCB...
0: Puntcat.
2: Puntcat. B alta, no?
0: Sí, B alta.
2: Val, matins, sí. @rcb.cat.
0: Sí.
2: El teu nom, sisplau.
0: Carles.
2: Carles.
0: Aviam si, bueno, aviam què diuen.
2: Val.
0: Val?
1: Ja m'has liat, també.
0: Molt bé, doncs, perfecte, gràcies.
2: Adéu, adéu, bon adéu.
1: No ho hem vist clar, eh?
0: Bé, escolta, és una bona idea, eh?
1: No ho hem vist clar.
0: Bé, escolta una cosa, anem a d'altres temes al dia, anem fins al periòdico de Catalunya. Mm. Parlàvem fa un moment del tema de la crisi. Avui m'ha sortit aquest titular, diu, a l'apartat d'economia. Economia, diu, l'amanida es quintuplica de l'or al súper. Això vol dir que és 5 vegades més car des que el pagès
1: la recull
0: fins que arriba al supermercat. Diu que les mongetes tendres i l'arròs costen un 20% més que fa un any. Mm. És un estudi que s'ha fet sobre l'encariment de la distribució d'aliments. Mm. És fort, això, eh?
1: Sí, però és habitual, eh? Tot el que es recull en el camp després es multiplica.
0: Ja, però, per exemple...
1: Ara més que mai, per això.
0: Diu, comprar 250 grams de tomàquet i 5 grams d'enciam i ceba costa als supermercats 75 cèntims davant els 15 pagats a l'horta.
1: 3 vegades més.
0: Sí, de 15 cèntims...
1: Més de 3 vegades.
0: ...a 75 cèntims.
1: Sí, sí.
0: Anem a trucar, com sempre, jo crec que és moment de fer el nostre carrusel de fruiteries. M'he preguntat què val... Tu compres enciam?
1: No.
0: Què val un enciam?
1: No en tinc ni idea.
0: Avui preguntarem...
1: Fruiteries i verdoleries.
0: ...a la nova fruiteria.
1: Hola?
3: Sí?
0: Hola, bon dia.
3: Bon dia.
0: He trucat a la nova fruiteria.
3: Sí?
0: Et truco d'aquí, de Ràdio Badalona.
3: Digues.
0: Què tal, com anem?
3: Pues anem, que ja n'hi ha prou amb això.
0: Bueno, escolta una cosa.
3: Digues.
0: Què val un enciam?
3: Un enciam, 79 cèntims.
0: 79? Mhm. El veneu 4 cèntims més car o no?
3: Home.
0: És que avui surt el diari.
3: 75.
0: Sí, que val 75 cèntims.
3: A veure, està entre 75, 85, 90, segons com sigui l'enciam.
0: Ah.
3: Perquè, clar, enciam n'hi ha de moltes menes.
0: La qualitat.
3: Ah, exactament, ja. La qualitat i el tamany.
0: És que no sé si ho has vist avui al diari.
3: No.
0: Que diu que l'amanida es quintuplica, o sigui, val 5 vegades més car de l'or al súper.
3: Aviam, això no et creguis molt del que dius.
0: Home, diu que si ho paguem a l'horta,
3: sí,
0: val 15 cèntims.
3: Entre 15 i 25, sí, és real.
0: És real?
3: Sí, és real, però...
0: I jo ho compraré a 79 a la botiga.
3: Sí, clar.
0: Doncs normal. Són 5 vegades més car.
3: Sí, sí, és real, ja t'ho diem que sí, però de la botiga, diguem de l'or.
0: Sí.
3: Fins que arriba a la botiga, n'hi ha un procés de camions i d'envàs...
0: Moltes mans, eh?
3: Llavors, no, és que només a l'envàs ja val un dineral.
0: Mm. Ja.
3: Perquè una caixa de fusta o qualsevol cosa d'aquestes et costa millor, no sé, 50 ja. Cèntims, 60 cèntims.
0: Clar.
3: Encareix el portar-les per cada una cobren, eh?
0: Que cobren. Com en dius?
3: Adoracion.
0: Adoración.
3: Dora, diuen Dora.
0: Dora, Dora, sí. Escolta una cosa, tens maduixes ja?
3: Tinc maduixes.
0: Tens maduixes, però sí. Són del Maresme o són de Huelva?
3: No, del Maresme no n'hi ha encara, eh?
0: No n'hi ha, és molt d'hora encara, no?
3: Són de Huelva totes.
0: Ui, no valen res. A veure, no valen res, espera't, si les compares amb les del Maresme.
3: No, sí,
0: en dones la raó o no en dones la raó?
3: Sí, sí, perquè... La
0: de... Són bones, les de Huelva, però no té res a veure amb les de Sant Pol de Mar.
3: No, no tenen res a veure, perquè les d'aquí tenen molta aigua i les del Maresme són més sequetes,
0: sí.
3: No són igual, és normal.
0: Sí, sí.
3: Vull dir, són diferents.
0: Dora, escolta, que vagi bé el matí.
3: Gràcies, igualment.
0: Vale, i que no pateixis gaire per la crisi.
3: Ai, mare meva, això ja...
0: Home, les mongetes
3: difícil,
0: tendres ja és un producte de luxe,
3: eh? No, la mongeta tendra podem dir que està desfasada.
0: Mm. Val caríssim, no?
3: Caríssim, a 10 en 99.
1: 10 en 99.
3: 10 en 99.
0: És real que val 10 en 99?
3: Va, en sèrio.
1: A ella li fa gràcia, a mi cap, eh?
0: Ja, escolta una cosa, s'ha acabat això de menjar mongetes cendres i patates, eh?
3: No, no, gairebé no es pot. Bueno, la patata encara és assequible, eh?
0: Bueno, escolta, però...
3: 70 cèntims es pot menjar un quilo de patata.
0: Serà més car que menjar gambes?
3: Gairebé, gairebé, perquè n'hi ha gambes que són de baixa qualitat.
0: Bueno, les congelades...
3: És de molta qualitat, la que tinc.
0: Ja, ja. Bé, escolta, veurem què passa amb tot plegat, però aviat no podrem comprar res, eh?
3: No, no,
0: ja,
3: i tant, i tant. Ni vosaltres ni nosaltres, eh?
0: Ja, ja.
3: Tots.
0: Tots.
3: Perquè anem en la mateixa roda.
0: Molt bé, gràcies, Dora.
3: Vinga.
0: Adéu, adéu.
3: Apa, adéu, adéu.
0: Anem a una altra?
1: Sí.
0: Friteria Pepita.
1: Pepit.
0: A Barcelona. Anem a Barcelona?
1: Marxem a Barcelona.
0: A veure, aviam què val un enciam.
1: Perquè ara estàvem a Badalona, ara.
0: Sí, aquí a la Morera, la friteria, la nova friteria de la Morera.
1: Ah, si passo cada dia per davant, jo.
0: Doncs allà, a la Dora.
1: Ah, doncs ja et saludaré a la Dora.
0: Dora, sí, sí. Anem a la Pepita.
4: Digui'm.
0: Bon dia.
4: Bon dia.
0: He trucat a Friteria Pepita?
4: Sí.
0: Hola, mira, perdona que et molesti. Et truco de Ràdio Badalona.
4: Mm.
0: Et puc fer una pregunta?
4: Sí.
0: Què val un enciam?
4: Què val? De quin tipus? Perquè en tinc de
0: bueno,
4: diversos.
0: El
4: clàssic?
0: El llarg.
4: El clàssic, el llarg.
0: El, pues, el clàssic.
4: Bueno, també jo tinc un tipus de preu, una qualitat, en fi. Sí,
0: bueno, sí. Què val?
4: Va, U20.
0: U20?
1: Sí. Què és aquest estat?
0: U20. Una mica car, no?
4: Sí, no és barato.
0: Sí,
4: no,
0: no és barato.
4: No.
0: No. La verdura ha pujat, no? Bueno, mongetes
4: no,
0: cendres, les mongetes cendres...
4: La mongeta tendra ha pujat, va, cada any, puja
0: però escolta,
4: a, després de Nadal.
0: Les mongetes cendres ja no es poden comprar?
4: No, home, sí que es, com, es
0: home,
4: poden comprar.
0: Home, si tens cinerons
4: perquè...
0: sí, però si no, si, és caríssim.
4: Sí, és car, però escolta'm el que et dic.
0: Digue'm.
4: Cada any, després de Nadal, la mongeta tendra puja, cada any. Jo fa molts anys que treballo i ja sé de què va... El que passa que aquest any potser costa una mica més que baixi.
0: Ja.
4: I hi ha moltes classes de mongeta. La Perona, que és la més bona, és la que va cara. La Elda, que és,
0: la Elda,
4: és
0: sí.
4: Més ordinària, no té fil i pot... va més barata.
0: Val. Molt bé, Pepita, escolta, gràcies.
4: No, jo no em dic Pepita, ah, Pepita era Pepita. La meva mare, eh?
0: Ai.
4: Jo em dic Rosa Maria.
0: Rosa Maria, perdona, eh?
4: No, res.
0: Que vagi bé el matí.
4: Mira, no hi ha ningú, així que...
0: No hi ha ningú, hi ha la crisi.
4: Sí. Horrible, eh? Horrible.
0: Amb aquests preus, nena?
4: No, no, ja no són els preus, ja no són. Quan la gent vol alguna cosa, paga.
0: Ja.
4: Això també és veritat.
0: Sí, és veritat. La gent vol menjar, no s'hi mira.
4: Potser es miren una mica,
0: no,
4: però...
0: No, però dic anar a qualitat.
4: Vol... Mira, saps el que més ven?
0: Què?
4: El tomàquet de penjar, que va
1: feina,
4: a 7 euros.
1: Doncs vinga,
0: a 7 euros.
1: A pata la xerradeta.
4: Però quan la gent vol una cosa bona, que sap que li val la pena...
1: Li podies preguntar qualsevol cosa, que estarem aquí hores i hores.
0: Molt bé. Doncs escolta, gràcies, eh? Rosa Maria o...
4: Rosa Maria,
0: gràcies.
4: De res.
0: Adéu.
1: Adéu, adéu.
0: Hem trucat a una fruiteria de la Morera, hem trucat a una altra qualitat, Pepita, Barcelona. Anem a Sant Cris, Frutes Escobar.
1: Frutes Escobar, del Manolo, no?
0: O Frutes què? Escobar.
1: Els hi preguntaràs per Manolo
0: Clar.
1: Escobar? Sí, eh?
0: Frutes Escobar, aviam què val un enciam.
1: Doncs a veure, posem una mica de música de Manolo Escobar per ambientar.
0: I tant.
1: Ara, la minifalda.
0: Esta semana en Radio Teletaxi, la actuación de Manolo Escobar. Hola, buenos días.
5: Bueno.
0: He llamado a Frutas Escobar.
5: Sí.
0: Hola, mira, te puedo hacer una pregunta. Te llamo de Radio Badalona.
5: Dime.
0: ¿Qué val l'enciam?
5: ¿Qué val l'enciam?
0: Sí.
5: Bueno, segons com... A veure, nosaltres som majoristes o segons si és una botiga.
0: Però si jo vinc a comprar un enciam, què em costarà?
5: En una botiga, 90.
0: No, a la teva.
5: A la meva, 65.
0: Ah, 65.
1: Està molt bé, aquí.
0: 65, eh?
5: Sí.
0: És que jo he trucat a un altre a Barcelona i m'han dit U20. O sigui, el doble. Com pot ser això?
5: Ah, bueno, però Però què, era una botiga o era un majorista?
0: No, no, una botiga.
5: Una botiga, no. A veure, en una botiga serien 97.
0: Però tu ets una botiga, no?
5: A veure, és que jo soc majorista.
0: Ah!
5: I també una botiga, però aquesta
0: no és. I a la botiga, a quan vens, l'ancià?
5: A 90.
0: A 90. Aquí volia anar jo. A 90, eh?
5: Sí.
0: Molt bé. Doncs ja està, volia saber això, perquè avui surt el diari que l'amanida es quintuplica, o sigui, val 5 vegades més car de l'or al súper.
5: Sí, sí. Mm.
0: És correcte, eh? Sí, molt bé. Escolta, com et dius?
5: Escobar.
0: Però de nom?
5: Indira.
0: Com?
5: Indira.
0: Escolta, i Manolo Escobar, què tal, com va? Com està?
5: Pues mira, no sé.
0: Però ets família o no?
5: Estarà buscant el carro.
0: Oh, però ets família o no?
5: No, no.
0: No. No. Segur?
1: És que va viure a Badalona.
0: Bueno, però va viure a Badalona, Manolo Escobar.
5: Sí, sí, sí, tant.
0: Ni idea, no?
5: I era d'Almeria, jo tinc família d'Almeria.
0: Què dius ara? Però potser és família, no ho saps?
5: No sé, però si fos família seria molt llunyana.
0: Ja, però potser hi ha un nexe d'unió entre les dues famílies.
5: Potser.
0: No ho has mirat mai?
5: No.
0: Home, jo em digués Escobar i seria el primer que hagués mirat.
1: Tant.
5: Sí, bueno, algun dia em ficaré aquí a l'internet a veure què trobem.
0: Ja, molt bé. Poses al Google Manolo Escobar i aviam què et surt.
5: Vaja.
0: Vinga, gràcies.
5: Bueno,
0: adéu. Mi carro.
6: 20 anys del Víctimes al telèfon. Era l'any 2006 quan a Ràdio Ciutat de Badalona es feia el programa de bromes telefòniques més poca solta.
7: ¿Ha realizado una reserva y ha regresado de su viaje?
0: No, no.
7: ¿Ha disculpe.
0: No.
7: Necesita
0: que no.
7: Disculpe, no le he entendido.
0: A ver, ayuda, ayuda.
7: Disculpe, no, sigo que... sin entender.
0: Ay, por favor.
1: ¿Quién nivel de radio?
0: Operador.
1: ¿Quién nivel de radio?
7: Disculpe por la confusión.
0: Sí. Sí.
7: Gracias.
8: Nos estamos esforzando en contestar su llamada.
6: Ara, 20 anys després i durant aquest estiu, una oportunitat única per recordar els últims capítols emesos.
9: Benvinguts al passat amb les veus de Carles Tornero i Carles Carvajal.

0: Són les 11.
1: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
2: Aquest dissabte a les 12 del migdia, futbol femení de primera divisió.
3: Des de la ciutat esportiva Dani Harque de Sant Adrià de Besòs, Espanyol Badalona Women.
2: I també dissabte a 8:15 del vespre, primera jornada de futbol de tercera federació.
3: Des del camp municipal del Guinardó a Barcelona, Martinenc, Club de Futbol Badalona.
2: Les retransmissions de Ràdio Ciutat comencen mitja hora abans del partit.
4: Benvinguts, canalla, vinga, va, som-hi, ens hi posem i comencem un nou Generació Chic. Ai, que bé que sona, eh? Que bé que sona quan entra aquest bombo que ens indica que comencem aquesta història nostra de cada programa, de cada podcast, que ara en diuen podcast, d'això. El que sempre havíem dit programa, doncs ara en diem podcast. Per què? Perquè resulta que quan ho pots... Bé, perquè fos un podcast encara hauria de ser una mica complicada, però és igual, li direm així que ja ens està bé. Si ho pots escoltar quan ho vulguis escoltar, doncs per nosaltres això ja ens està bé. Diem podcast perquè estan penjats, ja ho saps, a la web de la ràdio. Tens absolutament tots els programes, aquest i els 209 anterior. Programa 210, edició 210 del Generació Chic, ja completant la cinquena temporada. I dic completant perquè, atenció, que estem res, eh? Si ens queda res per l'estiu. Ens queda res, que ja tenim... Ja fa aquella oloreta, eh? Aquella ferum d'estiu, de ganes, de concerts, de... Ui, si ho tenim aquí sobre, això. De platja, de terrassetes, de tardeos, de... Com ens agrada l'estiu! Com ens agrada l'estiu! Perquè l'estiu és un bon moment per això, per compartir música, per escoltar, per fer totes aquestes coses que ens agrada fer quan el dia es va allargant, quan s'acaba, es fa fos més tard, quan no ens sap greu anar-nos a dormir o inclús fins i tot anar a sortir a fer un geladet. Abans fèiem una copa, ara fem geladets. Després de sopar... Ai, estic posant massa amb tessitura d'estiu i encara ens queda una mica, eh? Bé, el Generació Chic, això sí que t'ho explico, això sí que t'ho volia explicar, perquè és important. Que a veure, res que tu no sàpigues, res que no sàpigues de què va la pel·lícula, perquè portem, el que et dic, més de 200 programes compartint aquesta història, que és tan guai, que és això, posar música dels 80 i dels 90. Música, la que ens va fer créixer, la que ens va fer... Doncs que ens interessés tot aquest món, que ara doncs tinguem aquells records d'haver compartit aquesta música des de bon principi. Des del bon principi d'aquestes cançons, algunes d'elles versions de temes dels 70s i dels 60s, eh? Que igual que ara doncs es tornen a fer versions d'aquelles cançons dels 80 i els 90. Senyal que tan dolentes no serien, no? O potser que s'ho facin mirar els de les cançons d'ara, perquè seguim, amb tot i tenir cançons noves, seguim dient que com els 80 i els 90 no hi poca broma, eh? I tot això ens ho dieu a un perfil que tenim a Instagram, on ens ajuntem tota la colla del Generació Chic. Molt fàcil, arroba al davant, Generació Chic, tot junt, i au, a ballar. Allà ens feu moltes peticions i sempre us ho dic, eh? No sé per què serà, sou tots una colla d'enamoradissos, que les peticions que ens feu sempre són, doncs, o moltes són amb coses d'aquestes així, tovetes, com els Foreigner.

Aquesta banda que ens arriba des de Nova York preguntant-nos què carai. Això de l'amor, què carai és? I want to know what love is. Vull saber on és o què és això de l'amor. Una de les grans balades que et deia, que és el que més ens demaneu, el perfil aquest d'Instagram, arroba Generació Chic, és on ens demaneu coses o ens compartiu gustos i cosetes d'aquestes, i aquestes cançons així, aquestes balades amb les que sempre comencem el programa, és una de les que més teniu tirada. Deu ser que sou tots una colla de romàntics, home, segur que sí.

Sí, que això de ser romàntic no és res dolent, eh? Va, anem amb més coses. Aquests eren venien de Nova York, els Foreigners. Ara anem amb una noia que arriba des d'una mica més amunt, des del Canadà. Alana Miles, amb aquest Black Velvet. Una cançó del 89. Des d'un àlbum de debut que es deia Alana Miles, també, aquest Black Velvet. Un dels èxits, o segurament el gran èxit, d'aquesta cantant canadenca. Som-hi, va!

canadenca Lana Miles amb aquest àlbum de, deia, 1989 i un vellut de color negre. Sempre, no sé per què, el vellut sempre l'associem a coses així com molt, no sé. El vellut té la seva història, eh?

0: Aquest Black Velvet, un Grammy que va aconseguir l'Anna Miles per aquesta cançó. Home, una cançó cançonaca, eh? Una cançó que té aquesta tessitura, aquest toc així lentot de balada, però que té una força com per... Buah, t'arrenca ja i et fa sentir, que és el que volem aquí al Generació Chic.
1: Generació Chic.
0: Enviant àngels pel món. Això ho feien al Sau. Des d'una cançó del Quina nit, del 90. Aquell envia'm un àngel. Això sí, que s'assembli a tu i que sigui com tu. Avui escoltem la versió de l'LP, la versió de l'original, però hi ha versions en directe amb una canya brutal.

Home, també és de ser... És de ser, no, jo no diria egoistes, però sí que és molt bonic tenir un àngel sempre que sigui com tu, que em recordi a tu i que s'assembli a tu. Això, per tenir-lo, doncs, aquí a sobre, que ens protegeixi sempre, perquè poder caminar sempre amb tu a sobre és... Uau!

sigui com tu. Com tu, que ens escoltes cada setmana, que comparteixes el Generació Xica, també molta gent que... Escolta'm, això és com allò del... Us en recordeu de l'anunci del detergent? Que tu aquí li dius, aquí li expliques? Molts de vosaltres ens dieu que us ha descobert algun amic, algú que ja és de la colla del Generació. Oh, baby, baby. Doncs vinga, va, nena, una miqueta més, no?

Aquest Baby One More Time va ser l'àlbum i de fet la amb el que vam arribar, amb el que vam començar a conèixer aquesta noia, que després la coneixem ara ja sí com la princesa del pop. Aquest Baby One More Time és un àlbum de 1999. Des de llavors, doncs, compartint música, compartint art amb la Britney, amb la gran Britney Spears. S'ha anat convertint en això, en aquest sobrenom que li podem donar, o que se li dona, de la princesa del pop. I aquest Baby One More Time, et dic, és la que, el que ho dispara tot, el que comença a tirar endavant aquesta figura de la Britney Spears, que encara ara la va liant, i Déu-n'hi-do si la va liant. Mira, parlem ara de la princesa del pop amb aquest... Ves, anem a fer que ens ho acabi bonic, això. Així m'agrada. Ai, com m'agrada quan les coses s'acaben ben acabadetes. Britney Spears amb aquest Baby One More Time, deixant pas ara als còmplices des del 90 i la dansa de la ciutat amb aquest... Un gran conegut és Por Ti.

És per tu, al final, tot el que fem sempre, us ho direm sempre, sempre és per vosaltres, perquè si no hi fóssiu vosaltres no tindríem massa sentit cap dels sentits del món, doncs, fer absolutament res. Segurament aquesta parelleta, el Teo Cardalda i la Maria Montsolís, també van pensar això. Els còmplices des de Vigo. Amb aquest És por ti, que era, va ser de segurament la cançó més reeixida, no? La que més, quan busquem una cançó dels còmplices, segurament triaríem aquest És por ti, que ve des d'un àlbum que es deia La danza de la ciutat de

0: Aquest dissabte a les 12 del migdia, futbol femení de primera divisió.
1: Des de la ciutat esportiva Dani Harque de Sant Adrià de Besòs, Espanyol Badalona Women.
0: I també dissabte a 8:15 del vespre, primera jornada de futbol de tercera federació.
1: Des del camp municipal del Guinardó a Barcelona, Martinenc, Club de Futbol Badalona.
0: Les retransmissions de Ràdio Ciutat comencen mitja hora abans del partit.
2: Centre Mèdic La Vila patrocina la retransmissió d'aquest partit.
3: Hola, hola, Badalona, bon dia des de Sant Adrià, ciutat esportiva de Niharque, dissabte 5 de setembre, 12:15, 31 graus, jornada 2 de la Lliga F i primer derbi de la temporada contra l'Espanyol. Us parla al micròfon Pau Roche.
4: La Lliga Femenina Ràdio Ciutat de Badalona.
5: A partir d'ara, viu tota l'emoció del futbol femení de primera divisió. El partit del Badalona Women's.
4: Connectem amb els nostres companys desplaçats en aquest partit.
3: Nova jornada, nova oportunitat d'aconseguir la primera victòria del curs. Després de l'estrena accidentada que va acabar amb derrota a Bilbao, el Badalona afronta el partit d'avui amb la intenció de recuperar les bones sensacions de la pretemporada i deixar enrere el mal regust de boca de la segona meitat contra l'Atlètic Club. En mitja hora mal comptada començarà el primer derbi de la temporada a la casa de l'Espanyol, que també va perdre la primera jornada i també ho va fer contra un equip basc, l'Eibar, precisament el proper rival del Badalona. Però ara toca concentrar-nos en aquest tros de partit que tenim per endavant. Som els de Badalona Comunicació i podreu seguir tota la temporada del Badalona Women amb nosaltres, tant a casa com a fora. Comença una nova jornada, comença, per tant, una nova transmissió de Ràdio Ciutat, aquí a la 94.4. I acompanyant-me aquí als micròfons, no estaré sola avui, sinó que m'acompanya la Mònica Martín, que debuta amb nosaltres avui. Bon dia, Mònica.
6: Bon dia, Pau. Doncs molt contenta d'estar aquí amb vosaltres i amb molta emoció de veure aquest partit aquí en directe.
3: A més, també tenim el Jordi Ferrón, que ja el coneixeu, un mític dels micròfons i també de les banquetes. Ja va estar amb nosaltres a l'Ezama. Bon dia, Jordi.
7: Bon dia, Mònica, Pau, què tal? Molt bé, eh? Partit interessant el que tenim avui, eh?
3: Tot això amb l'assistència de Roger Cuixart a la realització sonora.
4: La Lliga Femenina Ràdio Ciutat de Badalona.
5: El partit del Badalona Women's.

0: Marc Ballester serà l'Espanyol. Les blanquiblaves sumen 31 temporades a la màxima categoria i han estat campiones de la Lliga en una ocasió, la temporada 2005-2006, quan també justament van aconseguir la Copa de la Reina. L'Espanyol ha fet una autèntica revolució a la plantilla aquest estiu, amb fins a 10 incorporacions. També han patit baixes importants, com la d'Ainhoa Calvo, una de les capitanes i màxima golejadora de l'equip la temporada passada, i la de Laia Ballester, una de les centrals de l'equip. Després de tornar primera el 2024, l'Espanyol afronta la seva tercera temporada consecutiva a la Lliga F. Les de Sara Monforte arriben, però, després de perdre la primera jornada contra l'Eibar per 1-0, amb un gol al temps d'afegit a pilota aturada. Mònica, tenim ja 11, tenim protagonistes. Amb quin 11 surt Marc Ballester?
1: Marc Ballester surt amb un 4-3-3. A porteria, sota pals, tenim a Maria Valenzuelo. Defensa de 4, a migdiar, Sònia Majarín, Cubedo i Berta Pujades. Al mig del centre tenim a Lorena i Llompar, novetat en aquest 11, elles dues. I després, cap a dalt, tenim a Elena Julve, Lauri Requena, Irina Uribe i, com una miqueta més avançat, Sheila Guijarro.
0: Jordi, repeteix gairebé tot l'11, només canvia al mig del camp.
2: Sí, la veritat, equip molt ofensiu, perquè la baixa de Vicky es nota i aposta per un pivot que és com Maria Llompar, segurament, que és una jugadora que ja veiem que necessita la seva llibertat, molt ofensiva, que arrenca molt endavant, i amb Lorena més a prop, que Lorena és una jugadora també mitja punta, entre ella i Lauri, suposo que aniran una miqueta a equilibrar aquest mig del camp. Dos equips molt ofensius, ja ho veurem.
0: Tenim també 11 de l'Espanyol. Amb què surt Sara Monforte?
1: Doncs surt amb un 4-4-2. A la porteria sota pals tenim a Robin Salvador, no canvia. En defensa tenim de 4 Ari Domènech, Ojeda, Raquel i Vallejo. Al centre tenim a Baudet, Paula Gutiérrez, Scott, Iona i Pinal.

0: Finalment, a la davantera tenim a Brownie i Anita.
1: Jordi, què ens pots explicar d'aquest 11 de l'Espanyol? Ja ens has avançat abans, ens has fet un tastet que era un 11 molt ofensiu.
2: Molt ofensiu també perquè, similar al Badalona Woman, eviten el mig centre més posicional, més defensiu, aposten per Paula més en l'inici i acompanyada de Baudet. Baudet és una jugadora de fantasia, de creació, de mitja punta i dos puntes grans. Imaginem un joc directa de l'Espanyol per intentar evitar la pressió adelantada que acostuma a fer molt bé el Badalona Woman.
1: Doncs fetes ja les presentacions, Jordi, fes-nos una miqueta el mapa conceptual. Quin escenari de partit t'imagines?
2: Per l'equip que veig, imagino un Badalona Woman volent tenir la pilota, volent tenir la possessió. Tenen jugadores de molt toque, de molta qualitat, amb una pressió alta perquè acumula moltes jugadores en camp contrari, i amb un Espanyol que intentarà, jo crec, que superar aquesta pressió alta que fa el Badalona Woman amb aquestes dues puntes més grans per treballar la primera i la segona jugada. Anita Brown són jugadores que van molt bé de cap, que se les queden molt bé, i tant Scott com Baradat són jugadores que ataquen molt bé els espais, molt ràpides. Intueixo un partit on l'Espanyol saltarà aquesta pressió del Badalona Woman, que la fa molt bé i que li va generar molts problemes en sortida al partit amistós de fa 3 setmanes, intentant superar amb pilotes una miqueta més llargues. Veurem, partit molt interessant perquè totes dos equips comencen a necessitar puntuar.
1: Això t'anava a comentar, que els dos equips venen de perdre la primera jornada. També t'he de dir que segurament amb sensacions diferents, no? Tu et vas poder estar pendent de l'Espanyol, de l'Eibar Espanyol. Què et va semblar aquell partit?
2: Mira, diria que l'Eibar Espanyol, jo crec que l'Espanyol no va mereixer perdre, va ser una acció molt aïllada al minut 91, errada en la porteria, que segurament li hagi costat el joc a Meri. I sense ser un gran partit, crec que l'Espanyol va fer mèrits per endur-se alguna cosa de l'Eibar. Ja ho veurem, perquè la setmana que ve juga justament Badalona, crec que a Eibar, no?
1: Sí, sí.
2: És un
1: sí.
2: Equip que no vol jugar a futbol, que vol que no passi res, que vol mantenir la porteria a zero, intentar sumar, i amb l'Espanyol van tenir la sort de sumar 3 punts. Sense ser un gran partit, però es van portar els 3 punts.
1: Això t'anava a dir que l'Espanyol va perdre l'última jornada de pilota aturada, precisament un dels punts febles que deia del Badalona. O sigui, veurem avui, perquè contra l'Atlètic Club va patir el Badalona, va patir sobretot a la segona meitat.
2: A part, l'Espanyol dobla l'aposta. Jugadores molt altes, de molt bon joc aeri. Jo torno a dir, crec que faran un joc més directe. Cuidado amb estratègies, perquè el Badalona supleix les baixes al mig del camp amb gent de molta qualitat, però amb gent que no defensa gaire bé la jugada d'estratègia. Verem, perquè haurem d'estar molt aplicades les jugadores del Badalona Woman en aquestes accions d'estratègia.
1: Doncs apa, aquí tenim fet el mapa conceptual, jugadores i equips ubicats. No podeu dir que no venim preparats per aquest partit. Mapa conceptual del Jordi Ferrón acabat.

0: connecten amb l'actualitat badalonina. Avui es produïa un entrenament a portes obertes de la penya. Tot just haurà començat fa uns 40 minuts i teníem algunes sorpreses preparades. De fet, tenim allà un equip de Badalona Comunicació i a la Irina perquè ens expliqui com està vivint aquesta primera trobada entre el que seria afició i jugadors. Irina, com està per allà la penya?
1: Bon dia, aquí des de l'Olímpic. Estem aquí gaudint de l'entrenament previ al partit de demà, l'amistós contra el conjunt alemany. I, bueno, tot just han entrat els jugadors. Ara, d'aquí una estona, parlaran els capitans i bueno, es preveu que es facin uns jocs interactius al videomarcador i es donin uns regals i premis a tota l'afició que s'ha provat avui, no?, aquí a l'Olímpic.
0: Irina, no sé si ens pots explicar una miqueta com està aquest ambient.
1: Sí, doncs s'ha omplit tota l'arcada inferior. Tenim aquí a uns aficionats que ara anàvem a parlar amb ells, amb la Genicet i el Leo. No sé si ara em sentireu perquè posaré l'altaveu.
0: Endavant, Irina, t'escoltem.
2: Bon dia.
1: Bueno, estem aquí a l'Olímpic. Com estem vivint aquesta jornada de portes obertes?
2: Pues molt bé, la veritat és que és molt interessant veure els jugadors, la intensitat que estan posant en aquesta nova temporada, la tornada a la Provítola, i bueno, el Leo us dirà ara el que pensa que ell juga a bàsquet i té millor visió.
3: Jo és molt emocionant veure els meus ídols com la Provítola, Ricky, i és molt emocionant perquè a mi m'agrada molt el bàsquet des de molt petit.
1: Bueno, demà tenim un altre partit amistós i aquí en res és la Supercopa, que també ha jugat aquí. Com esteu veient a la penya?
2: No, la veritat és que estan intents, es veu que estan entrenant fa temps ja i que esperem que puguem tenir molts èxits, la veritat, perquè ja et dic, la il·lusió de la Provítola, bueno, Falcon, Milcanes, tot l'equip que s'ha quedat. Esperem que puguem aconseguir aquest any molt èxit i bueno, la Supercopa serà el primer títol de molts d'aquesta temporada, segur.
3: A mi m'agrada aquest any perquè ho veig molt bé.
0: Doncs Irina, moltes gràcies per aquesta última crònica i última hora. Esperem que sigui la Supercopa realment aquest primer títol que pugui aixecar la penya. Moltes gràcies, Irina.
1: Moltíssimes gràcies, adeu.

0: derbi català de la temporada i és que la setmana passada a Lezama, Cristina Cubedó ens va dir a tu mateix, Pau, a Radio Ciutat de Badalona, això sobre el derbi.
1: És un derbi. És un derbi, volem guanyar i estic segura que serà una guerra.
0: Una guerra, així ho va qualificar ella. Però és que ahir es va produir la fotografia oficial per aquest primer derbi de la temporada. Sara Monforte i Marc Ballester van fer aquesta fotografia oficial del partit. Van poder parlar amb en Marc sobre Lezama, el derbi i la conversa que van tenir durant aquesta fotografia amb Sara Monforte. L'escoltem.
2: Ens trobem amb Marc Ballester, entrenador del Badalona.
0: Marc, com encareu aquest partit?
3: Amb moltes ganes, molta il·lusió de venir aquí al camp de l'Espanyol, no? I imposar-nos en pilota, trobar-nos amb bones sensacions. Una miqueta amb la línia dels primers 30 minuts que vam tenir a Lezama en la primera jornada i que crec que aquí li hem de donar la màxima continuïtat possible.
0: Et volia preguntar, perquè t'hem vist aquí amb la Sara, que intercanviàveu algunes paraules. Què us heu pogut dir?
3: Mira, no parlàvem tant de demà, sinó que parlàvem del següent partit, perquè coincideix que nosaltres anirem a Ipurua, on van jugar elles la primera jornada, i elles aniran a Lezama, que és on vam jugar nosaltres. I res, compartíem una miqueta d'opinions de rivals, i res, ens posàvem una miqueta al dia. Ja vam jugar contra l'Espanyol a pretemporada, ens vam veure ja fa, dos o tres setmanetes, per tant, ens coneixem molt. Crec que sabem el que ens trobarem els dos equips, llavors serà, doncs, a veure qui s'imposa per sobre d'aquí.
0: Cristina Cubedó, just després d'acabar el partit a Lezama, ens va dir que això seria una guerra. Com ho adjectivaries tu?
3: Bueno, al final vens aquí a guanyar el partit i poc més. Sí que sabem, evidentment, la rivalitat que hi ha entre els dos clubs. Som equips que es volen assentar a Lliga F, que tenim, crec, objectius una miqueta diferents en aquesta temporada. Nosaltres volem seguir creixent. L'any passat crec que ja vam tenir una temporada tranquil·la en el segon tram i ara busquem que això sigui des de l'inici. I, bueno, sabem el context que ens trobarem aquí. Un equip que competeix molt bé, que t'elimina com a equip en pilota. Llavors, l'únic que buscarem nosaltres és imposar-nos sobre aquesta situació a partir de jugar.
0: Vicky Losada, quin efecte està causant a nivell de vestidor, però també a nivell de a dins de joc en aquest mig centre?
3: Bueno, crec que Vicky és una figura superimportant. Et diria que en la mateixa mesura tant a camp com fora d'ell, no? Jo crec que dins del camp et dona una pausa, un enteniment del joc diferents. Al final és el context d'on ella també ha vingut i els anys que ha estat també a Can Barça. I després fora del camp ajuda moltíssim a les jugadores joves, els moments potser que són una miqueta més complicats, on toca una miqueta de calma, el seu missatge està per sobre dels demés. Llavors jo crec que durant tota la temporada, al final ara l'he conegut poc temps, durant tota la temporada crec que ajudarà moltíssim a tothom.
0: Els dos us trobeu una mica en la mateixa situació de voler aquesta victòria sí o sí, a part que sigui una guerra, potser entre vosaltres dos.
3: Sí, al final la prioritat és evidentment competir millor que el rival, sumar de 3, però també és molt important el com ho aconseguim. Llavors jo crec que és on ens hem enfocat durant tota la setmana, en què ens pot proposar l'Espanyol, què podem proposar nosaltres com a solucions, no, a aquest plantejament que puguem trobar-nos demà. I tot i saber que potser hi ha un plantejament d'inici, hi ha diversos canvis durant el partit, sabem que jugarem diferents partits en el mateix, llavors hem de ser millor en tots ells.
0: Noves incorporacions amb molt de pes dins l'equip?
3: El millor és que hem guanyat moltíssima competència dins l'equip, jugadores que crec que fora del camp estan sumant una barbaritat i que dins d'ell doncs, estan començant a agafar, no?, aquests automatismes que busquem nosaltres en pilota. Som un equip protagonista, per tant, som un equip que necessita també aquesta identitat de joc i això requereix temps. Llavors, les jugadores noves això doncs, ho estan guanyant a poc, algunes els està sent més senzill que altres, però bueno, crec que estem guanyant moltíssim a nivell en comparació a temporades anteriors, no?, en aquesta competència per posició. Demà doncs, costa fer un altre cop l'11 i això és la millor notícia que jo puc tenir en aquest cas.
0: Costa fer aquest 11, però també diguéssim que potser també ho falta una mica de rodatge, no? Potser encara és molt aviat.
3: Crec que ens falta temps també per fer-nos com a equip, aquest enteniment entre aquestes jugadores que ja porten temps i les jugadores noves, doncs al final són minuts de competició. Fas una pretemporada de més i mig, però els partits de pretemporada no s'assimilen ni molt menys als partits de competició. Per tant, jo crec que fins que no portem 5-7 jornades no haurem tingut una miqueta aquesta dosi, no?, que necessita l'equip d'entendre's dins el camp i de que les coses comencin a funcionar.
0: Com veus aquest Espanyol?
3: Doncs, bueno, et parlaria més en aquest cas de Sara, perquè sé que és una entrenadora que t'elimina com a equip sempre, que sempre troba quines són les teves qualitats, capacitats i intenta que durant el partit no es notin, no? Llavors l'Espanyol al final transmet el que transmet Sara i és un equip supercompetitiu, un equip que està sobre teu, que no et deixa temps per pensar, i nosaltres que justament som un equip que necessita d'aquest temps, no?, d'aquestes avantatges en joc per ser millors que el rival, doncs ens costarà trobar-les demà, però ja hem treballat durant tota la setmana situacions on es puguin donar doncs aquests moments on nosaltres siguem millors que l'Espanyol i on, tot i que ens intentin eliminar, no ho aconsegueixin, i això ens porti a tenir ocasions de gol i intentar aproximar-nos al màxim possible a porteria rival, que potser la primera jornada és el que més ens va faltar.
2: Aquest primer partit, tot i que fos una derrota, van haver com molt bones sensacions, especialment a la primera part. Què creus que ha canviat del Badalona que vam veure la temporada passada en aquest?
3: Bueno, el que et parlava abans, no? Els fitxatges crec que també t'aporten moltíssima versatilitat, poden jugar en diverses posicions, algunes d'elles, llavors jo crec que nosaltres hem de trobar aquest enriquiment dins del nostre model de joc. Crec que tenim la mateixa identitat, però sí que estem encara intentant modificar segons quins perfils i posicions per trobar-nos el més a gust possibles. I ja no és només això, sinó que sabem que tots els equips ens veuen, intenten eliminar-nos i hem de trobar, doncs, variants sobre això. Llavors jo crec que és una identitat semblant, però portada a terme segons quins dies, de manera una miqueta diferent pels perfils que tenim.
2: Doncs Marc, molta sort, ara en breus us veurem jugar. Alguna última cosa que ens vulguis avançar d'aquest 11 inicial o del que ens proposareu?
3: No, jo crec que tenim un equip que surti qui surti, realment rendeixen molt bé entre elles. Aquestes sinergies entre jugadores que estem començant a trobar també aquest inici de Lliga, i avui doncs agafar també per nosaltres la màxima informació, esperant que tot vagi molt bé, però també per futures jornades doncs decidir cada cop millor.
2: Doncs Marc, molta sort i ens retrobem ara després.
3: Gràcies.
2: Doncs ja ho veiem el que deia Marc Ballester, però és que també en aquesta mateixa fotografia vam poder veure, el va poder escoltar, a Sara Monforte. L'escoltem.
4: Jo crec que la victòria nostra no té res a veure. Sí que és veritat que el partit no crec que disti molt, és un partit molt igualat, amb moments per dos equips i bueno, es decidirà en detalls, com sempre. Al final, ell és un equip dominador, està clar, i tindran la pilota durant molt de temps, com va passar en el partit de pretemporada, però a nosaltres també ens agrada, i jo crec que també podem tenir els nostres moments, i després si podem fer mal també en transició, jo crec que serà important, i bueno, sobretot estar dintre del partit fins al final. Que són dos equips que amb els anys últims han anat millorant, elles pues bueno, han fet grans fitxatges, tenen aquestes oportunitats de poder tindre un mercat diferent al nostre, òbviament, però bueno, nosaltres creiem que és un partit que serà molt igualat, que el moment segurament sigui molt d'hora, no? Perquè al final pues bueno, els dos equips no estarem en el nostre 100%, però tant l'un com l'altre.
2: Doncs ja ho veiem, paraules de Sara Monforte, paraules de Marc Ballester. No sé què en penseu vosaltres, com creieu que han enfocat el partit, especialment el Badalona?
5: Jo, tots dos han recalcat que es necessita recuperar sensacions. Crec que el partit no va deixar bones sensacions a cap dels equips, sobretot jo crec que l'Ona Badalona, que vam veure que va fer 30 minuts molt bons, però que després va patir massa i que amb la baixa de Vic i Losada es va desfigurar dintre del camp, tant ofensivament com defensivament. I jo crec que el Badalona, des de l'ordre, des de la seva manera de jugar, des de la pressió alta, des de tenir la pilota quan l'ha de tenir, jo crec que intentarà créixer com a equip. A mi em sembla millor equip el Badalona Woman, crec que està fet per aconseguir fites més altes que no segurament l'Espanyol, però tot dependrà també de com es diuen. També torno a dir, crec que l'Espanyol ha plantejat un partit per fer un joc molt més directe, intentar evitar la pressió que tant de mal li va fer en el partit amistós, el Badalona Woman a l'Espanyol. Jo crec que veurem un partit molt interessant on tots dos equips voldran fer servir la seva manera de jugar.
6: Clar, perquè Jordi, per això et volia preguntar jo, aquests dos equips, ho hem sentit ara, que ho deia la Sara Monforte, ja s'han enfrontat a la pretemporada. Tu sóc conscient que vas veure el partit. Alguna coseta que ens pugui fer veure per on aniran els tirs avui?
5: Sí, jo et diria justament això, no? El Badalona Woman en aquell partit va tenir bastantes ocasions de gol, va robar moltíssim en creació de l'Espanyol, per això crec que avui l'Espanyol ha fet un joc una mica més directe, ha despoblat una mica el mig del camp per saltar justament la línia de pressió del Badalona, no? Sabem que amb Lauri, amb John Parr, amb Lorena, amb Sheila Irina Julve, són jugadores que apreten moltíssim i jo crec que intenten evitar justament aquesta pressió. El Badalona el que ha de fer és, evidentment, aquesta pressió alta, però sobretot ser un equip que construeixi des de darrere, que imposi la seva superioritat tècnica davant de l'Espanyol.
2: Doncs fins aquí una mica l'actualitat que teníem.
7: I 35, Gary Domena.
8: Jornada 2 de la Lliga F. Avui toca tornar a sortir de casa. Segona jornada consecutiva que això succeeix i no en serà l'última. La jornada 3 també serà a domicili, a Eibar. No serà fins al quart partit que el Badalona debutarà a casa, al Municipal de Badalona. La casa de l'Ona està encara en el tram final de la seva remodelació, mentre acaba de posar-se a punt. S'ha canviat la gespa d'artificial natural, s'ha modernitzat també les banquetes i, a més, s'està preparant una zona de gimnàs. Mònica, què podem saber de l'estat actual del Municipal?
0: Doncs ara mateix són setmanes decisives per a aquestes obres, tant de l'estadi municipal com de la travessera de Montigalà. Són un estadi que es preveu que a partir de la setmana vinent ja es comenci a instal·lar aquesta gespa natural. Recordem, 95% gespa natural, 5% gespa artificial. La previsió, si res no falla i res va malament, és que durant la segona quinzena d'octubre, estirant a molt llarg, ja tinguem aquesta gespa ficada i els partits ja puguin començar, tant del Badalona Women com del Sígol, com del Club de Futbol Badalona.
8: Entenem, llavors, que les primeres jornades no seran a Badalona, la jornada 4 i la jornada 5, que juguen dues consecutives a casa?
0: Està per veure, Pau.
8: Està per veure. Encara no ho podem saber. Doncs, home, és important saber-ho, Jordi, sobretot perquè, com tu que has sigut entrenador, com afecta el no saber on jugaràs, jugar a casa, però que realment sí. No és casa teva, perquè Palamós no és casa teva.
5: Sí, afecta, no? No saber on jugaràs. Et diria que és veritat que el tema de les obres està allargant aquests primers partits. Sempre és més fàcil puntuar a casa que fora, però és que realment jugar a Palamós no sé fins a quin punt és jugar a casa. Llavors jo crec que quan més s'atraci per poder jugar els partits a l'estadi, molt millor. Tant de bo les obres funcionin bé i es pugui, doncs, ocupar l'espai el més aviat possible, perquè jo crec que això donarà aquest plus d'avantatge de jugar a casa amb l'afició, amb la gent, el no desplaçar-te, no fer quilòmetres. Jo crec que serà molt, molt beneficiós per la manera de jugar del Badalona Woman.
8: Sempre passa això, eh? Sempre s'endarrereixen les obres de tots els... Li ha passat a l'Europa masculina amb Can Dragó, li ha passat al Sant Andreu també a Primera Federació Masculina, sí. amb el Narcís Sala. O sigui, és normal sí. Que s'endarrereixin sempre els terminis.
5: Per què començar res abans, no? Si es poden començar després i fer nosa en setembre, no?
8: Això és un altre tema.
0: Això
8: és un altre
0: tema. Qüestions burocràtiques. Sí, també, sí, clar. Aquí no entrarem, Jordi.
8: Clar, nosaltres, lo nostre és la faceta esportiva en temes... Ja burocràtics d'ajuntaments i tal, aquí ja no dominem tant de la matèria. S'ha de dir també que el Club de Futbol Badalona va jugar play-off fins, no sé si va ser última setmana de juny o una cosa així, la final contra el descens contra el Compostela, de descens a segona federació, que va perdre. Suposo que això també va endarrerir una miqueta més els terminis, fins que finalment s'han acabat fent les coses...
5: Ja estic veient que jo sóc el malo d'aquí, no? Dels tres, usas o els bons i jo el malo.
8: Sí, a mi ja em va bé, això de poli bueno, poli malo, a mi ja...
5: No, tot és conya. Aviat esperem que de veritat, que el més aviat possible es pugui utilitzar l'estadi, perquè jo crec que això li donarà un plus a l'equip.
8: Clar, perquè a més, o sigui... Això de fer unes obres no és posar-li la gespa natural i ja està, sinó que la gespa s'ha d'establir, ha de passar un procés i de més. De moment, haurem d'estar pendents d'on es pot jugar d'aquí a dues setmanes, que és dia, si no vaig errat, és dissabte 19 a les 12. Partit contra el Granada o contra el Sevilla? Bé, ara mateix estic aquí tirant una miqueta de memòria i la meva memòria no és de les millors del món. Ara, bé, tant de bo es pugui jugar a Badalona. No, però això és jornada 5, però la 4 és ja... Ah, la 4 és fora també? Doncs no sé com ho he mirat jo. Bé, doncs, en tot cas, ara ho corregirem, si ens hem equivocat. Jordi, tu has estat a Palamós?
5: No vaig estar a Palamós. Vaig veure partits per la tele de Palamós i la veritat és que entenia, no?, el possible malestar de les jugadores, cos tècnic, l'entrenar uns dies en un joc, en uns altres, el viatjar pel viatge. Tu, quan jugues a casa... una de les coses importants que tens és que descanses millor, no tens que fer un viatge tan llarg, i en aquest cas doncs, gairebé s'apropava el jugar fora o el jugar a casa, era similar.
8: Confirmem, jornada 4, Badalona Women a casa a les 12 contra la Reial Societat dissabte dia 19. Per tant, haurem de saber si es podrà jugar a Badalona o... Per contra, s'haurà de jugar a Palamós.
0: Jo t'he de dir que Palamós era un camp que jo crec que elles no se'l sentien com a seu.
8: Home,
0: dir.
8: És fred, és un camp fred.
0: És un camp on corre molt l'aire, més.
8: Sí,
0: no,
8: sí, sí.
0: No sé si ho hi ha, però corre molt l'aire i això al final et desfà, també. Vull dir, t'has d'acostumar a aquestes... aquestes incerteses climatològiques, però clar, és una variant que sempre hi és. I al final també el viatge
8: per cert,
0: fora...
8: em confirma el club que juga a Palamós, eh? Em confirmen des del club que tant Reial Societat com Granada, com jornada 4, com jornada 5, juguen a Palamós. Doncs bé, fins aquí l'actualitat de... de com està l'estat del Municipal de Badalona.
9: La Lliga Femenina Ràdio Ciutat de Badalona.
10: El partit del Badalona Women's.
11: Et caduca el carnet de conduir?
12: Centre Mèdic La Vila se n'encarrega de tot.
11: Només has de portar el DNI i el carnet de conduir. No cal cita prèvia ni que portis la teva foto.
12: També pots obtenir permisos nàutics, d'armes, de seguretat privada i d'oposicions.
11: Confia en el Centre Mèdic La Vila. Carrer Francesc Macià, 6.
12: Al costat de Pompeu Fabra.
13: Avui dissabte, 7:45 del vespre, primera jornada de futbol de Tercera Federació.
14: Des del camp municipal del Guinardó a Barcelona, Martinenc, Club de Futbol Badalona.
13: Les retransmissions de Ràdio Ciutat comencen mitja hora abans del partit.
9: La Lliga Femenina Ràdio Ciutat de Badalona.
10: El partit del Badalona Women's.
8: Jugadores ja sobre el terreny de joc i per si algú estava despistat o per aquells que acabeu d'encendre la ràdio, Mònica, amb qui no ens surt Marc Ballester?
0: Doncs sortim a la porteria amb Maria Valenzuela, defensa de 4, Itziar Pinillo, Sònia Majarín, Cubedo i Berta Pujades. Al centre, Lorena Llompi, i a la davantera, Elena Julve, Lauri Requena, Irina Uribe i, finalment, una miqueta més avançada, Sheila Guijarro.
8: Jordi, quina jugadora rival hem de tenir controlada de prop?
15: Clar, jo sóc molt fan de Cristina Baudet, perquè l'ha entrenat i perquè em sembla una d'aquestes viejas roqueres que mai haurien d'acabar la seva etapa al futbol, no? Una molt bona jugadora, té molta qualitat, té màgia, té fantasia, i en un equip on segurament avui veurem un joc bastant directe, ella li pot donar una miqueta d'ordre i una miqueta de toque, no? A part de cuidar-ho la velocitat d'Scott i Baradet per bandes, que també pot ser interessant.
8: Doncs començant per aquest partit entre Espanyol i Badalona, que obre la jornada a la mateixa hora. Tenim a les 12, Mònica, què tenim a la mateixa hora?
0: València-Madrid, Club de Futbol.
8: A les 9.
0: Sevilla-Barça.
8: I demà diumenge...
0: Atlètic de Madrid a la vés.
8: Això a les 12, a 3:15.
0: Tenerife-Deport.
8: A 7:15.
0: Logroño-Atlètic Club.
8: A 9:15.
0: Real Madrid-Eibar.
8: I tancarà la jornada el dilluns a 7:45.
0: A Montgranada-Real Societat.
8: Algun partit, Jordi, que et cridi especialment l'atenció?
15: Jo sempre sóc de veure el Barça, intentar aprendre i veure com aquestes grans jugadores estan fent que el futbol espanyol cada cop vagi pujant més, i en un any on s'intueix més transició que mai, veurem.
8: Doncs l'àrbitre del partit, que serà Ilenia Sánchez, Ilenia, que és del Col·legi Català, igual que la quarta àrbitre, que és Irene López, que, mira, ara us puc dir que és amiga meva.
0: Ah, sí?
8: Sí, ella és de Ripollet, jo sóc de Sabadell, som del mateix col·legi, sí, estem inscrits al Vallès Occidental, o sigui que la millor de les sorts per elles, i que no les haguem de mencionar, perquè això voldrà dir que no han tingut gaire feina. Mira, ara, de fet, la quarta àrbitra els estan entregant a les entrenadores els possibles challenges de l'FBS. Està a punt de començar la primera part del partit, ja està Sheila preparada per posar en joc la pilota. Està l'àrbitre Ilenia Sánchez esperant que siguin les 12 en punt. Segons el meu rellotge, falten 5 segons perquè comenci la segona jornada de la Lliga F amb aquest tret de sortida amb l'Espanyol Badalona Women. I ho farà ara mateix amb la primera possessió del partit, que serà favorable al Badalona.
11: Et caduca el carnet de conduir?
12: Centre Mèdic La Vila se n'encarrega de tot.
11: Carrer Francesc Macià, 6.
12: Al costat de Pompeu Fabra.
6: Et veia, Jordi, ara que li feies amb els dits senyals a la Mònica, per comentar-li sí. L'esquema amb el que surt el Badalona.
15: I et diria que no, l'Espanyol crec que ha fet un canvi, potser nosaltres que no l'havíem vist del tot bé. Veiem, important veure que és Julve la que està per la dreta i és Irina la que està per banda esquerra.
6: Doncs bé, a diferència del partit a l'Esama, per cert, quan ara hi ha una falta lateral perillosa a prop de la porteria de Maria Valenzuela, està preparada per penjar-la amb l'esquerra Vallejo, amb la dreta Paula Gutiérrez. Veurem què acaba sent finalment la que l'acaba penjant una. Amaguen entre les dues, finalment acaba sent el llançament amb la dreta per sobre de la porteria, ha intentat sorprendre, serà porteria ara pel Badalona, moviment el primer xut, la primera arribada, tot i que sense gaire perill, li apuntem a l'Espanyol al primer minut de partit.
15: Sí, i dèiem que al final el doble pivot de l'Espanyol el conformen Anita i Paula, un doble pivot una miqueta més normal, no? Més característic, una jugadora més posicional com és Anita, i una Paula, que ja veurem, és la jugadora més o menys encarregada sempre de tenir una miqueta més el control de la pilota, i és Brown, més referència a dalt, com a jugadora més davantera tanque, i Escota, que l'acompanya en punta. Ens havíem fet, o m'havia fet un petit embolic entre Anita i Anita Marcos, i ara ja ho tenim tot una miqueta més ordenat i més col·locat.
6: Doncs hem corregit la... Clar, perquè una cosa és el que tu et pensis, el que tu et plantegis a la prèvia, i una altra cosa és els plantejaments que tenen els entrenadors al cap. En aquest cas, ens ha sorprès, serà Monforte, però sort que tenim aquí un entrenador de professió que ràpidament ha sabut reconduir l'embarcació.
15: Realment era estrany, no apostàvem perquè dèiem que eren dos equips massa ofensius, i és veritat que l'Espanyol doncs, és una mica més convencional, no? Amb un doble pivot, més doble pivot, però sí, el Badalona és l'equip que sí que té jugadores molt ofensives, no? Amb Llompar la veiem, i moltes vegades és Lorena, recordem, Lorena és una jugadora molt mitja punta, molt de gol, molt d'arribada a l'àrea, molta qualitat en la seva esquerra, és la que està també ajudant a Llompar en aquesta sortida de pilota. Torno a dir, crec que serà un partit on veurem un Badalona que voldrà tenir la pilota i un Espanyol que intentarà ser fort en defensa.
6: Per cert, comentàvem abans a la prèvia del partit que els dos primers partits a casa del Badalona jugaran a Palamós. Comentem també que el club ja té a la seva pàgina web a la venda les entrades. Sí, per si algú s'hi voldrà apropar, nosaltres us convidem. Ja sabem que el desplaçament a Palamós és a vegades una mica complicat, però a més seran partits interessants. El primer contra la Reial Societat, que és un dels equips que a priori hauria d'estar a la zona alta. Jugant ara el Badalona des del darrere, la pilota a la banda esquerra per Sònia Majarín, la jugadora que va fer una assistència, bé, l'única assistència del partit, que va acabar en gol a la jornada 1. Quin tros de passada li va fer Irina. Avui jugaran a la mateixa banda, no sé si és una intenció de Marc Ballester d'apropar-les veient la bona entesa que van tenir el primer dia.
15: No sabria dir-te si és més per tema ofensiu o per tema defensiu, perquè Vallejo és una jugadora que tira molt bé endavant, és una lateral esquerra amb molt bona cama, i a lo millor amb Julve...
6: Mira la passada de l'espai per Elena Julve, pilota a la banda dreta, posició extrem, intenta fer la jugada, intentava ara fer-li el 1-2 a Garcia, acaba recuperant de nou Elena Julve, que ja trepitjaria, prova el xut, creuat, fora!
15: Et deia justament, Vallejo és una jugadora molt ofensiva, que defensant potser pot tenir una miqueta més de problemes, i llavors amb Julve doncs, li tapes una miqueta la seva sortida dalt, perquè Julve és una jugadora rapidíssima i a part l'exigeixes més en temes defensius, com hem vist en aquesta acció. Julve és una jugadora en un contra un boníssim, rapidíssima, que exigirà a Vallejo tenir que aplicar-se en temes defensius, que segurament sigui la seva faceta menys bona.
6: Sí, sí, ja ho hem vist, que la primera jugada que ha tingut per la banda dreta ha anat a pinyó.
16: És que Julve, el que genera Julve és espectacular, vull dir, aquest moviment de peus, aquest regat, aquest anar-se'n és algo realment encomiable per la Badalona, vull dir, és molt necessària i jo crec que aquest 11 titular és totalment merescut.
6: Ho intentava ara per la banda dreta, per la punta dreta, Ona, per part de l'Espanyol. Aquí tenim un problema i és que l'extrem dret de l'Espanyol es diu Ona, no confondre amb el Badalona, que també se li pot dir Ona. O sigui que intentarem ja
8: que no caigueu a la confusió. Compte ara, la passada de l'espai és bona perquè corri l'Auri a la punta esquerra. Ha acabat posant el peu Patxo. Serà servei de cantonada pel Badalona. Primer córner del partit.
15: L'altre dia parlàvem, no?, de l'Auri, la bona jugadora que és, lo molt que aporta, que sembla que tingui 23 o 24 anyets i és una jugada superveterana, però que físicament aguanta moltíssim. I atacant els espais a Ojeda, no?, que segurament és la millor defensa que té l'Espanyol al camp, però que, com tots els centrals, moltes vegades el corre cap enrere li costa una miqueta més. S'ha d'insistir per ahí el Badalona, que jo crec que ha començat molt bé el partit.
8: La penjarà des de la punta esquerra el Badalona. Serà Irina la que prova la centrada al cor de l'àrea. L'acaba traient Patxo amb el cap al punt de penal. Apareix a la banda esquerra per treure la Baudet. Directament li regala la possessió al Badalona. Se la queda Lorena, que era la jugadora que feia de tanca.
16: Recordem que Baudet també va passar per les files del Badalona tot just fa dues temporades, però les lesions tampoc la van afavorir massa. No sé, Jordi, tu com veus a Baudet, que ens has dit abans que t'agradava molt com a jugadora?
15: Sí, vaig tenir la sort de tenir-la a l'equip, entrenar-la, vaig tenir la mala sort d'enfrontar-me amb ella com a entrenador rival. És una grandíssima jugadora, ja veureu, eh? És, quan la pilota passa per seus peus és com Maria Llompar, no? passen coses diferents. És una excel·lent jugadora que té moltíssima qualitat. És veritat que la seva posició segurament no sigui la de banda, és més la de mitja punta a mitja punta, però al final el jugador té que posar el seu rendiment sempre dintre d'un esquema bàsic de l'equip.
8: La protegeix bé Sheila, ara d'esquenes, fent de pivot, de pivot pràcticament de futbol sala. Ara Lorena d'endarrerir la pilota cap a la portera, cap a Maria Valenzuela. Juga el Badalona des del darrere. És Cristina Cubedo per dins amb Lorena, descarrega de nou cap a Cubedo, combinant amb la seva parella a l'eix de la defensa. Berta Pujades obrint a la dreta per Itzi, baixa a rebre Elena Julve a camp propi. Bé, ho ha fet bé ara Elena Julve per superar el seu marcador. Juga pel cercle central. Ara era l'Auri qui tenia problemes per controlar la pilota. Ha rebut l'ajuda de Sònia Majarín jugant a l'esquerra. La pilota per Irina sobre ja camp contrari. El Badalona Women.
15: I això és el que ha de fer el Badalona Women, eh? Tenir la pilota, moure, tocar, fer el camp molt gran per intentar crear situacions d'1 contra 1 per fora. Irina en banda esquerra és per mi la seva posició ideal, perquè té molt bona sortida cap a dintre, cuidado.
8: La centrada d'Itzi, l'acaba refusant la defensa, se la queda pel carril central. Qui serà? Serà finalment Berta Pujades, la central del Badalona, que ara reclama que ha rebut un cop. Diu Elenia Sánchez que no hi ha res, que segueixi jugant al Badalona. Cubedo, ara camp propi.
15: Et deia, Irina molt oberta a banda esquerra. Té que intentar buscar situacions d'1 contra 1, perquè és una situació d'1 contra 1 on ella té moltíssima qualitat. Per banda dreta tens a Itzi, que és la jugadora que normalment li dona amplitud per banda, però que Julve l'hauria d'aprofitar molt més per fora, perquè Julve és una jugadora que hi ha més espais per córrer i pegada una miqueta més a línia, té rebre de cara al camp, li dona més facilitats per treure les seves condicions, que no per dintre, rebent d'esquena, que ja s'ha de girar. Però el Badalona veiem, tocant, i jo crec que fent-se amb el control, almenys de la pilota del partit.
8: Repara dins l'àrea pròpia la portera Maria Valenzuela, jugant cap a la banda esquerra. Apareix ara Sònia Majarín, la capitana, sobre la línia de mitjos, la canvia tota l'Auri, buscant la incorporació a la dreta d'Itzi, l'ha llegit bé Vallejo, se la queda la capitana a l'Espanyol, obrint el joc cap a la banda per Baudet, ho intentarà profunditzar per la banda esquerra, ha tallat bé la passada a l'espai, Berta Pujades, se la torna a quedar al Badalona.
16: I deixa'm dir que Berta Pujades i Cubedo estan en molt bona sintonia i Berta no la van respectar massa ni a Cubedo la temporada passada a les lesions. De fet, van haver d'ativar molt de banqueta perquè tenia una plantilla bastant, bastant curta.
8: Passa de l'espai ara per Sheila, massa llarga, i arribarà sense problemes Salvador, la portera de l'Espanyol.
16: I tenen a banqueta una Nerea Carmona que va fer un partidàs a la semifinal de Copa del Rei contra el Barça, al Municipal, que bueno, semblava una veterana absoluta i acaba de firmar amb el primer equip.
8: Saps que van a la mateixa escola que jo, Nerea Carmona?
16: Sempre tens anècdotes, Pau?
8: Bé, són les dues úniques anècdotes que tinc. Ja les he gastat al minut 10 de partit, quan per cert encara hi ha empat a 0 aquí a la Dani Jarque. No, sí, ella crec que és un parell d'anys més jove que jo, però sí, vam anar a la mateixa escola. El 3 a Claramunt de Sabadell. Posa el cap ara Vallejo, una pilotada llarga de Maria Valenzuela. Se la quedarà Sheila a la punta d'atac, buscava una passada en profunditat per Lauri, no hi arribarà, se la queda l'Espanyol a camp propi. Laura Vallejo per la banda esquerra, jugant cap endins, la pilota per Paula Gutiérrez. Gutiérrez obrint a la dreta cap a Ariadna Domènech, Domènech endarrereix per Patxo, no, per Raquel García. Torna a començar l'Espanyol des del cercle central.
15: Veiem, sobretot és intentar Paula. Paula és la jugadora que quan l'Espanyol ataca és que li dona més criteri, i ja veiem, buscant situacions...
8: Compte, la pilota en profunditat, se la quedarà Brown, i el gol, ja fora de joc. Era el primer gol del partit, però l'ha anul·lat la col·legiada del partit per posició antirreglamentària a l'inici de l'acció.
17: Gràfiques Venus, 50 anys del millor servei d'impressió per a les empreses de Badalona.
18: Imprimeix a Gràfiques Venus.
8: Suposo que es revisarà l'acció a l'FBS, veurem. De moment...
15: L'acció des d'aquí semblava fora de lloc, eh? L'inici bastant, bastant clar, però bueno, jo crec que l'àrbitre al final ha de fer això, no? Deixar acabar la jugada perquè si acaba en gol... doncs es pugui revisar a veure si, ha, si és o no és.
8: Doncs ara s'està revisant l'acció de l'FBS, perquè recordem que les accions que acaben en gol, l'FBS entra d'ofici. O sigui que, per tant, no han de demanar challenge cap dels dos entrenadors.
15: No
8: s'ha de gastar challenge, entra d'ofici, per així dir-ho. De moment... Mira, crec que el valida, eh? Sí. Valida. Sí, confirma el fora de joc, efectivament. Sí. Confirma el fora de joc. Es reprèn ja l'acció. Jugant ara Berta Pujades. Entre centrals va la cosa. A l'eix de la defensa. Cubedo, de nou amb Berta Pujades. En el primer terç de joc. Buscant ara per dins. Ve Elena Julve, mitja puntejant. L'extrem dret del Badalona. Sonia Majarín busca una passada interior. És bona per Lauri. Lauri d'esquenes, la protegir, compta la passada en profunditat per Sheila, no hi arribarà, se la queda just ara.
15: Una vegada més, Irina fixa lateral ben obert, es genera un espai, intenta caure Lauri sense la seva marca per intentar arribar en aquest espai. Veiem, cuidado.
8: Compte, que se la queda Irina, que se l'acaba, se li ha escapat una miqueta, el Xull li ha sortit una mica mossegat, sense problemes, per la porteria defensada per Salvador.
15: Raquel, pilota enrere, sense mirar qui hi havia, i Irina, que estava molt atenta, va escolar, sempre es diu, no?, quan la pilota està en esquerra, l'extrem de l'altra banda té que estar tancat, i això l'ha provocat, que Irina no ha estat molt encertada en el xut, però ha creat la primera ocasió de perill per el Badalona Woman.
8: La pilota cap a la punta dreta d'atac ara de l'Espanyol. Se la queda Ona. Ona endarrerint ara cap a les centrals. Ara elabora amb paciència l'Espanyol. Aquí veiem que li costa una miqueta més, el conjunt Perico. Jordi no té...
15: Sí.
8: No té la comoditat que té el Badalona.
15: Dèiem que havia, heu dit a l'inici, que per evitar la pressió alta del Badalona segurament fes un joc més directe. Han ficat a Scott per intentar el que va fer una miqueta Ana Campos l'anterior partit, no?, que era el tema d'intentar buscar Cubedo a l'espai per velocitat, i sembla que l'Espanyol vulgui fer això, vulgui buscar pilotes una miqueta més llargues. Ha despoblat el mig del camp només amb un doble pivot, no un doble pivot i una mitja punta. Intenta fer un joc molt directe, igualant dos davanteres amb dos centrals.
8: Carai, veus unes coses sobre el camp que jo seria incapaç de veure, o sigui... menys mal que podem comptar amb tu per aquests partits importants de la temporada.
15: Si no les veies estaria fotut com a entrenador, eh?
8: compte la passada en profunditat, se la queda Natàlia Escot a la punta dreta, se li ha escapat, serà servei de porteria, s'ha quedat sense camp.
15: Sí, però veurem, serà una constant el buscar aquestes arribades d'Escot per aquesta banda dreta amb una Baradat que és més extrem, que arrastrarà Manjarín en la marca i que provocarà doncs que tinguin aquestes accions. Ja ho vam veure l'altre dia a l'Eibar, que quan Badalona Woman havia de córrer cap enrere, doncs patia, no? El Badalona és un equip, ho dèiem, que ha de plantar el partit a camp rival, perquè per qualitat tècnica porta la iniciativa i per pressió tras pèrdua pressiona molt bé l'equip rival i l'Espanyol intentarà evitar tot això.
6: Mira, mira que amunt pressiona l'Espanyol, ara intenta sortir des del servei de porteria Maria Valenzuela, però és que no té alternatives de passada. Ha de buscar la puntada llarga pel control de Jules Bell, era bo, però ha posat la cama a Vallejo, se la queda ara l'Espanyol a la frontal de l'àrea del Badalona, era Brown, li ha costat girar, Li ha costat girar-se aquí, mira, mira, mira com t'ara el contracop del Badalona, no se l'ha acabat de creure Lorena, bon retall ara, però la perdent no se l'ha acabat de creure Lorena, no li aplica la verticalitat suficient. Sí,
15: al final, cadascú coneix les seves característiques, Lorena és un jugador de tenir molta qualitat al peu, en distàncies llargues segurament sabia que l'anaven a atrapar, ha volgut començar d'inici, però sí, cert, i en Brown, dius que li costa girar-se, és una constant, és molt gran, és molt fort, és molt potent, en velocitat o dintre de l'àrea, és una jugadora que quan està en carrera és molt forta, però que en espais curts li costa moure.
6: Mira,
15: perquè molt d'espai.
6: Primera targeta del partit serà per Baudet al minut 15, al minut 16, 15 i mig de partit. Espanyol 0, Badalona 0. La jugada que intentava fer Elena Julbe partint des de la divisòria ha intentat la internada, l'ha acabat aturant en falta
15: Mònica,
6: Baudet.
15: Mònica, parlaves tu de tot el que genera Julbe, és que treu moltíssimes faltes, moltíssimes targetes, és realment un incòrdio per la defensa rival.
16: És excel·lent pel Badalona tenir una figura com l'Helena. De fet, ja ho veieu, que és que sempre que té la pilota sempre passen coses. No hi ha ni una pilota on no passi res. És que és excel·lent.
6: I és una falta molt llunyana, està pràcticament a la zona de les banquetes, però Sonia Majarín la penjarà a l'àrea, La penjarà amb cama esquerra, pilota des de la banda dreta, aixeca la mà dreta per marcar algun tipus de jugada preparada, la pilota buscarà el segon pal, la lluitarà Sheila, s'imposa en el duel aeri la portera Salvador.
15: Sí, però està bé provar-ho, Ja vam veure l'altre dia dubtes en l'Espanyol en estratègia, el gol va venir així, en una errada, és veritat que han canviat portera, però el Badalona, sobretot buscant a Cubedo, no?, que és una jugadora molt potent en aquestes accions de joc aeri, pot també generar perill.
6: Jugant des del darrere l'Espanyol, entre les centrals, Raquel García buscant a Anita, que busca una passada llarga a la punta dreta i apareix Ona davant de Sònia, lateral de l'àrea, intenta tirar-se l'autopassada, defensat molt bé Sònia, serà servei de cantonada el primer de l'Espanyol, si no vaig errat, des de la banda dreta.
15: Veurem un duel maco entre Majarín i Ona Baradat, allà en banda, molt bon extrem i molt bona lateral.
6: Se servirà el servei de cantonada, ho farà Vallejo amb cama esquerra, va preparant ja algun tipus de jugada.
15: Cuidado, Vallejo té molt bon llançament d'estratègies, molt bon golpeig, molt bona esquerra i l'alçada que té també l'Espanyol. Cuidado amb aquestes accions, Jo crec que l'Espanyol treu dos per intentar, mira, que surtin dos del Badalona Woman, que sí, no ho fa.
6: No es queda cap, del Badalona per algun possible contracop?
15: No.
6: La penjarà Vallejo. A la curta té una jugadora, però finalment la pilota va buscant el cor de l'àrea, surt Maria Valenzuela amb els punys, la pilota a la frontal se n'intenta quedar Irina, l'autopassada no acaba de sortir-li bé, l'haurà de protegir Cubedo, compte que no s'han entès, entre Cubedo i Maria Valenzuela se la queda Brown sobre la línia de fons, acaba posant el peu Cubedo, serà servei de banda.
15: Sí, amb aquestes accions de Brown, que ja l'hem vist, en carrera neta i recta és molt potent i no s'ha de descuidar la defensa, les vigilàncies.
6: Jordi, tu què fas per mantenir-te en forma?
15: Que això pregunta trampa o no? Hauria de fer. Què faig o què hauria de fer?
6: Què hauries de fer?
15: Ostres, jo crec que m'hauria molt bé fer una miqueta de pilates.
6: Doncs mira, uneix-te a l'experiència de Club Pilates Badalona, on fan classes de Pilates Reformer juntament amb altres aparells, tots de la marca Balanced Body. Ofereixen diferents tipus de classe i treballen per nivells. Epa. Opcions de classes privades, instructors certificats. A Club Pilates Badalona t'ajudem a assolir els teus objectius. Estem al carrer Sant Joaquim, 35 de Badalona.
15: Apuntat.
6: Nou servei de cantonada ara per l'Espanyol, ara serà des de la banda esquerra, però des de la meva posició no aconsegueixo veure qui ha anat al llançament. Serà finalment amb cama dreta, pilota molt passada, buscarà el segon pal, sortirà Maria Valenzuela, que atrapa la pilota dins la petita.
16: Jo crec que hem de destacar també els papers de les dues porterasses que tenim aquí sobre el camp, tant Maria Valenzuela com Salvador, perquè les dues van fer una temporada passada excel·lent. De fet, Maria Valenzuela partia més com a suplent, tenint en compte que estava Antonia Canales, i va acabar guanyant-se el lloc. Antonia Canales va patir una lesió de creuats i ara s'ha guanyat el lloc. I també amb la recent incorporació que té al Badalona amb Txell Font.
5: anava a dir, i les de les banquetes, eh? Jo crec que hi ha quatre grans porteres avui al terreny de joc, les dues que juguen i les dues que esperen a la banqueta. Que important és que Maria en aquestes accions es faci forta en el joc aeri, eh? Perquè l'estratègia de l'Espanyol és molt bona, però quan tu veus que una portera té la seguretat per sortir i atrapar aquestes pilotes, t'obliga a tenir que obrir molt més la centrada i rematar des de molt més lluny. Molt bé, molt bé.
16: De fet, contra l'Atlètic, Lezama va tenir un parell d'ocasions o tres que va sortir de l'àrea sense cap mena de problema i amb una seguretat molt contundent.
6: Si no hagués sigut per Maria, potser el partit hauria acabat amb algun golet més favorable al conjunt bàsquet.
16: És una gran salvadora, igual que ho és també Romín Salvador.
6: Molt bé, t'he vist molt fina aquí, Mònica.
8: Minut 20 de partit a la ciutat esportiva de Níjar, que empat a 0 entre Espanyol i Badalona, punta llarga ara de Salvador, buscant la referència de Brown, que la deixa passar, se la queda on al carril central, la refusa Cubedo, la trenca, l'envia pràcticament a Barcelona, eh?
5: Creiem que aquesta és l'acció molt, molt buscada, eh? Intentar atraure jugadores per la pressió alta i en aquest moment buscar la pilota una miqueta més llarga perquè Brown la pugui treballar la primera acció i que la pentinada, tant Scott com Baradat, puguin córrer a l'espai. Cuidado amb aquestes accions de l'Espanyol, que ho té molt ben treballat.
6: La posarà en joc un servei de banda a prop de la porteria. Vallejo intentava la paret amb Baudet. M'ha sortit aquí un rodolí i tot, sense buscar-lo.
5: Esteu els dos a tope, eh?, en tema poètic.
6: Sí, doncs...
5: Se queden a darrere, eh?
6: Això ha sigut completament... És que ens poses tu un nivell tan alt. A minut 21, aplaudiments aquí a la Dani Harke. La pilota per la banda esquerra de l'Espanyol, la centrada... No s'ha... Allà havia fora de joc. He vist que ha fet un estrany Cubedo, però és que la jugada havia estat invalidada per fora de joc. Entre els aplaudiments no m'ha escoltat des d'aquell xiulet.
5: I Mònica, es nota la tensió de la importància del partit, eh? Es veu que el Badalona està intentant controlar el partit, però no se'ls veu a cap dels dos equips sueltos. Això del 0 punt, segona jornada, voler sumar, també es nota, eh?
16: Jo crec que hi era un partit que tothom venia amb l'esperança o l'objectiu que fos un partit molt igualat entre un i l'altre. Vull dir, ara veiem que l'Espanyol porta un gol d'avantatge, però tot i així serà un partit molt igualat. Ja ho van dir Sara Monforte i Marc Ballester, que s'esperava un partit, això, igualat, però això sí, la rivalitat hi és i les ganes i la guerra que mencionava Cristina Cubedo han de ser-hi presents, jo crec.
6: Punta llarga d'Ari Domènech buscant a la banda dreta Natàlia Scott, acaba refusant la defensa badalonina, serà servei de banda pel conjunt de Sara Monforte.
16: També Natalie Scott també va estar a les files del que seria el Levante Les Planes en el seu moment, que va estar jugant allà, però després ja se'n va anar cap al Barça i ara ja la té aquí l'Espanyol.
5: Màxima golejadora de l'any passat, veritat? A la segona, a la primera ref.
6: Jugant la pilota a la banda dreta, lateral de l'àrea de l'Espanyol, l'acaba trencant Irina, la protegeix Sheila, que bé ho ha fet Sheila, forçant la falta perquè anava bé sola aquella una... I ha acabat forçant una falta aquí, que és Petroli pel Badalona.
5: Aquestes accions de la delantera, Pau, són boníssimes. Ser una delantera gran, forta, quan estàs apretada, que puguis llançar una pilota a dalt i que la jugadora que és més referència se la pugui quedar o pugui treure falta perquè provoca que l'equip pugui sortir de la seva àrea.
6: Jugant Cristina Cubedo, camp propi, obrint la pilota cap a l'esquerra per Sonia Bajarín. Acaba trobant per dins a Maria Llompart, no li acaba de sortir l'autopassada, se la queda l'Espanyol.
5: Necessitem més del tridente creador, no? Llompart, Lorena, Lauri, es necessita més perquè jo crec que des d'aquí està la capacitat del Badalona de poder atacar.
6: Canvi d'orientació, buscant ara la banda esquerra, a Vallejo, posició d'extrem, ataca l'Espanyol, ha recuperat molt bé. Ara aquí el Badalona, era Itzi, tirant la paret a Melena Julve, se li escapa el control a Itzi, serà servei de banda per l'Espanyol.
5: És que Itzi també molt bona jugadora, Mònica, eh? Molt bon lateral, molt bon carril, ocupa tot l'espai, molt bé.
16: És espectacular tenir a Itzi perquè també sempre et proposa molt i aquesta connexió també que té amb Irina, que Irina li deixa tot el carril perquè ella pugui córrer i saps que Itzi a la que té la pilota cor cap endavant, és una jugadora molt de cos també, molt forta i bueno, que també és un privilegi evidentment tenir-la al Badalona.
6: Centrada des de la banda dreta de Domènech per part de l'Espanyol, acaba refusant Irina però se la queda de nou Domènech, torna a provar la centrada, no refusa Cubedo, la segona jugada li acaba caient Elena Julve. Elena Julve està molt sola, intenta alguna companya amb qui associar-se, la desdobla per fora ara Berta Pujades, busca la passada en profunditat per Sheila, tot l'avantatge del món per Raquel García, endarrereix cap a Salvador, cap a la portera. Està molt sol aquí, Sheila.
15: Sí. I Julen, aquesta acció s'ha d'intentar-ho, tirar-se la llarga i córrer, perquè és rapidíssima, és segurament una de les jugadores més ràpides de la categoria. Tenia molt d'espai per córrer. Jo ha d'intentar per fora, que no arriben les ajudes, buscar... Està jugant a cama hàbil, a cama natural, que li veu molt millor per poder sortir sense que li arribin les ajudes, i ho ha d'intentar.
16: De fet, tornem a parlar de Julve, però és que dins dels duels guanyats d'aquesta primera jornada que s'ha disputat, ara mateix és la tercera amb més duels disputats i guanyats, amb 13 duels disputats i guanyats.
6: Doncs la dada del partit, podríem dir, pràcticament. Se la quedarà Elena Julve, pilota a la banda dreta, camp propi encara, se'n va molt bé. Elena Julve segueix en conducció, cercle central, la canvia tota perquè aparegui a la punta esquerra Irina, que frena, acaba jugant per dins de nou amb Elena Julve, mitja puntejant, oberta a la dreta a l'espera Itzi, acaba combinant de fet amb Lauri. Segueix Lauri de nou amb Elena Julve, que endarrereix, la pilota per Lorena, camp contrari, ja s'estableix en atac posicional el Badalona Women. Lorena combinant amb Berta Pujades, que s'incorpora a l'atac, jugant amb Lauri a la frontal, obrint la pilota cap a la dreta per Itzi, i arribarà sobre la línia de banda, evita que surti, no ha aconseguit evitar que la pilota es perdés per línia de banda.
15: Berta Pujades fer aquestes incursions, Pau ja ho vam veure l'altre dia, li agrada, a part, ho fa molt bé, és que és un tros de jugadora, jo crec que el tema de les lesions l'ha pogut lastrar una miqueta, si no parlem d'una de les millors defenses espanyoles de la categoria, sense cap dubte.
6: Servirà la banda Vallejo, a prop de la seva pròpia porteria. La descàrrega de Baudet, ara no s'han entès, se l'acaba quedant amb Lauri. Lauri, en posició extrem, banda dreta, acaba combinant de nou amb Elena Julve sobre la línia de banda, endarrereix per Itzi. Vèrtex de l'àrea, jugant ara Lorena, torna a obrir de nou cap a la dreta, la pilota per Elena Julve, intentarà fer la jugada d'extrem. Segueix Elena, la tanca en 3, se li ha escapat el control, se la queda Baudet, que la trenca, la refusa, tota l'avantatge per Sònia Majarín, la capitana del Badalona, que se la queda en posició de pivot, acaba rebent la falta sobre el cercle central. Serà pilota aturada pel Badalona, que veurem si intenta penjar-la a l'àrea.
16: I des d'aquí també podem veure una mica els entrenadors, tant Marc Vallecer donant moltes instruccions ara mateix, però Sara Monforte potser amb una miqueta més d'intensitat. Ja ella també té aquest esperit més intens. Jordi, en aquests moments de partit, tu quines instruccions donaries a cadascun dels equips?
15: Al final jo crec que cada entrenador fa més o menys el reflex del que és el seu equip. L'Espanyol ha de ser un equip molt agressiu. Per mi té molt més futbol el Badalona Woman, per això es necessita més pausa, més tranquil·litat, més ordre, i en canvi l'Espanyol, que està defensant i està defensant bastant bé, el que necessita justament és intensitat, és concentració, és no perdre marques, i jo crec que per això Sara Monforte està tan a sobre de les seves jugadores, no?
6: Cubedo jugant amb pujada sobre la línia divisòria, obrint la pilota a la dreta per Itzi, pràcticament sobre la línia de banda. Pujades intentant filtrar una pilota que li queda als peus a Paula Gutiérrez, se la queda l'Espanyol, però la passada no és bona. De nou se la queda Cristina Cubedo, que busca una passada a l'espai perquè la lluiti Sheila. Doncs mira, acaba forçant un servei de banda Sheila, que tenia totes les de perdre, i acaba forçant un servei de banda pràcticament sobre el banderí de córner. Serà out pel conjunt de Marc Ballester.
16: I Cristina Cubedo també, que podríem dir que és la segona portera en coberta, en certa manera.
6: Sí,
16: ja ho vam veure a l'Ezama,
6: sí.
16: Que va ser espectacular aquella aturada, però també molt de confiança.
15: Apareix una jugadora que coneix molt bé les seves virtuts, les seves limitacions, defensa molt bé cap endavant, perquè sap que si ha de córrer cap enrere, doncs segurament no sigui tan ràpida com les delanteres que a vegades li toquen, i ella doncs anticipa molt bé, es posiciona molt bé, utilitza molt bé el cos per dificultar la carrera.
6: La posa en joc Itzi, li torna amb el cap Elena Julve, de nou la paret de la teva meva entre les dues, acaba forçant una falta boníssima Elena Julve sobre el vèrtex de l'àrea.
15: Mònica.
6: Serà falta perillosa, és pràcticament un córner, però amb bastant més d'angle, que aquesta està per una escarrana, i jo crec que... Ah, no, doncs no, finalment ja anirà Irina, Jo pensava que seria per Sònia Majarín, però...
15: Tens dues opcions, Irina va més oberta, Majarín va més tancada, jo sóc més partidari de tirar més tancades, perquè aquesta és una situació on fins i tot la falta pot entrar directament a porteria si no la toca ningú i dificultes la visió de la portera, però en aquest cas confien, jo crec que sobretot en el salt de cap de Cubedo, no? Que és normalment la jugadora que recepciona totes aquestes accions.
6: I Cubedo, 1,77 m, la jugadora més alta del partit.
15: Ràpida de peus, molt bé Elena Julve, que sembla que tens la pilota, quan la vas a ficar, fica la punteta, pam, falta.
6: La penjarà amb cama dreta Irina... La pilota centrada al segon pal, no hi arriba Cubedo. La pilota intenta quedar-se-la de nou, Irina a la banda dreta, la penjarà amb l'esquerra. Finalment, prova el xut a porteria! Tura Salvador, tot i que crec que la pilota anava fora,
16: Jo crec que sí, semblava que anés fora. Irina també una altra de les jugadores que s'ha reivindicat a la seva posició i s'ha reivindicat com a jugadora. Partia la temporada

0: empat a 0 a la Ciutat Esportiva de Nijarque entre Espanyol i Badalona Women. Ara, de moment, ara, clar, les pauses d'hidratació aquestes, tu, Jordi, com a entrenador, més que pauses d'hidratació, són temps mort d'aquests de bàsquet, perquè ara...
1: Mi...
0: Aquí, mira, mira, el cercle que es fa aquí de l'Espanyol amb Sara Montfort al mig, el mateix amb Marc Ballester allà a la Rotllana.
2: Pau, com a entrenador és meravellós. I més quan són pauses d'hidratació perquè es necessiten. A mi, lo del Mundial, que moltes vegades en partits on estava plovent fins i tot es feien, allò eren pauses de publicitat, doncs mira, però pels entrenadors ens dona l'opció de, bueno, ara ja pots treure una pizarra, recol·locar, donar ordres, fins i tot hem vist molts partits al Mundial, Pau, que el partit canviava després de la pausa d'hidratació, es canviava la dinàmica, perquè aquestes ordres toques dos peces i canvia molt bé la intensitat, però torno a dir, avui més que justificada aquesta pausa perquè fa moltíssima calor.
0: Per cert, estan ja les àrbitres posant-los una mica de pressa, eh?
2: Sí, al final és que és això, la pausa d'hidratació ha de ser per hidratar-te, perquè això ja, com tu dius, passa a ser un temps mort. Hidratar-te hauria de ser ràpid, que et doni temps a fer 3-4 indicacions ràpides, però no, com tu dius, un temps mort.
0: Doncs es reprendrà el joc a la Ciutat Esportiva de Nijarque, minut 31 i mig de partit, Espanyol 0, Badalona 0.
3: Coneix el Badiu, el restaurant de cuina mediterrània de l'hotel Badalona Tower.
4: Menú de migdia de dilluns a divendres.
0: Es reprendrà el joc amb servei de banda, crec que favorable a l'Espanyol, si no em falla la memòria, que ja us anireu acostumant al llarg de la temporada, que la meva memòria acostuma a fallar bastant.
2: A veure, Pau, Mònica, que vosaltres sou els joves, el que li ha de fallar la memòria és a mi. Vosaltres heu d'estar a tope, cadascú el seu rol.
0: No, però
2: les meves neurones ja van cap avall, ja vaig restant.
0: Em falla la memòria perquè estic pendent d'altres coses.
2: Vale, sí, molt bé, molt ben apuntat.
0: Podríem dir que em falla la retenció. No, podríem dir. Finalment és una falta, és un tir lliure directe favorable a l'Espanyol, no servei de banda. La posa en joc directament al conjunt Parí com una puntada llarga cap a l'àrea del Badalona que va refusant Cristina Cubedo. La pilota ara, que sembla més un partit de voleibol que no pas un partit de futbol, la torna a refusar Cubedo. La pilota entre centrals de l'Espanyol. Avançant metres Paula Gutiérrez. Jugant per dins amb Baudet. Baudet torna a descarregar ara la pilota per Raquel García. La pilota intentaven obrir-la a l'esquerra, la protegirà Berta Pujades, deixa que es perdi per línia de fons, serà servei de porteria pel Badalona Women.
2: I el que intenta fer moltes vegades el Badalona Women, deixant-li la banda a Itzi perquè normalment Irina sigui l'extrem dreta que es fica per dintre, és el que està intentant fer l'Espanyol amb Baudet. Baudet es fica una miqueta més interior, és més còmode per deixar tota la banda a Vallejo, que sigui la jugadora que li doni amplitud per aquesta banda esquerra.
0: La posa en joc en curt. El conjunt de Marc Ballester ara apuntada llarga de Maria Valenzuela, la lluitava Elena Julve, però clar, aquí en metre 55 no és la,
2: sí,
0: no és la jugadora potser més apropiada per rebre aquestes puntades llargues.
2: Exactament, ella és el jugador que ha de córrer l'espai. La referència hauria de ser Sheila o fins i tot Lauri, que són jugadors que poden tenir...
0: Sí, Lauri metre 70 també.
2: Aquestes, o sigui, disputes que... en joc aeri, i que torno a dir, sé... Elena Julve, la que tiri desmarcades a l'espai, espai, potser és una jugadora que...
0: Mira, se la queda ara Elena Julve al cercle central, intentava obrir la pilota cap a l'esquerra per Irina, però i no hi ha acabat arribant.
2: Rebent de parada és una miqueta més fàcil, sent molt bona jugadora, rebent de parada i d'esquena és una miqueta més fàcil defensar-la. Quan està en carrera és pràcticament impossible treure la pilota sense fer-li falta.
0: Et volia comentar una cosa, Jordi, que... li rondava voltes durant la pausa d'hidratació. Ja ho vam comentar en el partit a l'Esama, l'extrema esquerra, que en aquell cas era Elena Julve, durant la primera part va estar desapareguda. Avui Irina, que és l'extrema esquerra avui, durant la primera part està desapareguda, i en canvi l'extrem dreta l'estem mencionant molt més, tant avui com també l'altre dia a l'Esama, no sé si és algun tipus de...
2: Et diria que Irina ha participat una miqueta més que Julve l'altre dia, perquè Julve realment no va aparèixer en tota la primera part. També és veritat que Itzi et dona molta qualitat en sortida de pilota, t'equilibra més la banda, fas un 2-1, però jo crec que Irina està fent el que ha de fer, que és mantenir-se oberta, és una jugadora amb un molt bon 1-1, i el que ha de fer el Badalona amb un Espanyol que es tanca tant i que intenta fer l'equip tan estret és canvis d'orientació, començar a dreta i girar ràpidament a l'altre extrem perquè puguin encarar en situacions favorables.
0: Per cert, ara s'ha aturat el joc perquè pogués rebre assistència, bueno, assistència per interessar-se per l'estat.
2: Això, Pau, ho hem de mirar, eh?

0: perquè o sigui, l'àrbitre et pot fer fora un minut sense que entri el físio?
1: Si s'atura el joc per interessar-se pel seu estat, encara que no entri l'assistència mèdica, s'atura...
0: Són noves regles que m'agraden, Pau? Perquè li dona una miqueta més de dinamisme. És veritat que quan es fan mal et deixem un menys. Però em dona que els partits no es facin eterns.
1: I, sobretot, implica que les jugadores ara posen més de la seva part per no anar a terra i que no s'hagi d'aturar el...
0: Futbol femení no ho veiem tant. Per sort és un futbol bastant més net.
1: Menys corrupte. Menys corrupte, no?
0: M'agrada, ho pots dir, m'agrada. El masculí era ja una passada, sí.
1: Jugant ara l'Espanyol, a punt de recuperar l'Auri. Mira, acaba forçant una falta. Serà falta sobre la línia divisòria.
0: Veiem les instruccions, de Messara Monforte, no para tota l'estona de ser incisiva. Jo també ho soc, quan soc...
1: Ets dels entrenadors pesats, no?
0: Soc dels molt. A mi, vaig estar entrenant al Japó i recordo que el president una vegada em va dir...
1: En quin idioma parlaves?
0: Aquí no estem acostumats. Jo en castellà, imagina't.
1: Clar, o sigui, a una jugadora tenia japonesa...
0: Tenia un traductor.
1: Ah, vale.
0: I el president alguna vegada em va dir... ¿Te podrías quedar más sentado en el banquillo? I deia, no, ho sento, però...
1: Ahí donde fueres, haz lo que vieres. No, tu eres al contrari.
2: Això també depèn de les jugadores que tinguis al camp, no? Perquè potser hi ha alguna que...
1: Que t'envia pastafang.
0: Sí, no. Perquè jo sóc dels que dic, si tu fitxes un entrenador que és així, ja saps el que fitxes.
1: Clar, clar.
0: Llavors ja saps el que tens. El que sí que és veritat, i això ho aprens amb el temps, és que no a totes les jugadores les has de tractar igual. Totes són iguals, però no totes les has de tractar igual, perquè algunes rendeixen més quan les pressiones, unes les rendeixen més quan les deixes anar.
1: Minut 37 de partit, empat a 0 a la Dani Jarque entre Espanyol i Badalona. Women encara no s'ha mogut el marcador. Som els de Badalona Comunicació, som els de Ràdio Ciutat a la 94.4, tots els partits del Badalona aquí, a la Ràdio Ciutat de Badalona. Elena Julve ara a punt de perdre la pilota, acaba refent el seu error i l'acaba recuperant de nou. Avui la veig amb un punt d'inspiració extra, la veig. Ficar el partit.
0: És que és rapidíssima.
1: Jugant ara per la banda esquerra, el Badalona, l'Auri, endarrerim per Llompart, de nou torna a jugar l'Auri, obrint la pilota cap a l'esquerra per Irina. Irina en posició extrem, tancada per dues, l'ha de canviar tota perquè aparegui el carril interior, Elena Julve, que la deixa per Berta Pujades, que se'n va d'excursió, obre a la dreta per Itzi, Berta és de l'àrea, però a la centrada no hi arriba Sheila, ha refusat la defensa, posa el cap ara... Anita, la pilota morta l'acaba trencant, Itzi, la lluitarà l'Auri, que la baixa pel cap. Tot l'avantatge és per Ona per part de l'Espanyol, que la protegeix, aplica una mica de pausa tot, però acaba recuperant de nou Maria Llompart i ha rebut falta ara Paula Gutiérrez. La recuperació de Maria Llompart entre ella i l'Auri li han acabat fent una miqueta, li han fet un entrepà, no? Com es coneix col·loquialment.
2: Mira Berta Pujades, que és el que deies abans, Jordi, que se'n va. Li agrada, com has dit, Pau, fer excursions.
1: Sí.
0: I no és algo que ens agradi gaire als entrenadors, que el central dobli els jugadors, però és que ho fa tan bé que li dones la llibertat. Aquí l'entrenador ja ha de ser suficientment previsor per intentar que una de les pivots ocupi l'espai que ella pot deixar quan ella puja.
2: De fet, Lorena, la temporada passada, ja baixava a vegades a fer de central. O sigui, jo crec que repeteix una miqueta aquesta història.
0: Exactament.
1: Si necessites mobles de cuina, sanitaris...
0: Necessito.
1: Ceràmica o parquet, visita'ns a Badragués. Ho tenim tot per arreglar la teva llar. Entra a badragués.com o truca'ns al 93-395-0311. 93-395-0311. Badragués. Visita'ns a Badragués. Jugant el Badalona contra la pèrdua de Lorena, se la queda l'Espanyol, el contracop és perillós, frontal de l'àrea la condueix Brown, que trepitja ja la zona, perill, però a la centrada! Molt bé, Berta Pujades, bloquejant aquest intent de centrar la pilota per Maria Valenzuela.
0: Parlant de dades, Mònica, Brown, si no m'equivoco, tu que controles una miqueta més que jo, crec que l'any passat només va fer 3 gols, potser, ja podem buscar en el partit, potser... És una jugadora davantera, però que no és una jugadora que tingui aquesta capacitat golejadora. Esperem no caure en el mal del comentarista, perquè només falta...
1: Es va passar a l'ESAPA,
0: Sí, exacte. però vaig estar mirant i em sembla que va fer només l'any passat 3 gols i s'ha notat en aquesta acció, no? Que potser li ha faltat una miqueta la definició.
2: Correctament, en va fer 3.
1: Mira la passada, l'espai buscant Brown, ha sortit Maria Valenzuela en perill, hi ha falta, però de Brown a Valenzuela, l'intent de refús de la portera s'ha pogut fer mal. Ara, la davantera de l'Espanyol,
0: en això és molt perillosa ella, eh? Pilotes a l'espai, corre, és molt, molt, molt perillosa perquè és molt forta, és molt potent. Potser la definició és el que li falta. I Mònica, com tu deies abans, molt bé, en aquest cas, Maria, molt atenta a totes aquestes pilotes llargues. Normal, pressió adelantada, jugadores línia molt alta, la portera té que estar sempre molt ben posicionada per a poder arribar a aquestes pilotes que es llencen a les esquenes centrals a l'espai.
1: Espera't, ha demanat challenge, l'Espanyol diria. Sara Monfort ha demanat un challenge demanant el possible canvi de que no fos falta de Brown a Maria Valenzuela, sinó falta de Maria Valenzuela a Brown. En tot cas, seria fora de l'àrea.
0: M'estranya molt aquesta revisió. Algú se'ns escapa, perquè sembla una pilota bastant clara. No sé si demanarà un...
1: Està demanant falta a Maria Valenzuela amb possible acció de vermella directa, perquè si no, no seria una
0: però
1: acció revisable per la defensa.
0: Per què corria en Brown o per Valenzuela? Perquè Valenzuela és la que rebutja la pilota fora.
1: Clar, aquí no podem rebobinar. Avui no tenim cap comodí a l'estudi. Estem els tres aquí a...
0: Era jo?
1: Clar, aquest era el nostre comodí, avui l'hem perdut. Però bé, òbviament... perdem
0: ho diem per l'acció, no? Sembla una acció que pot ser falta d'una o de l'altra, però que era una acció frontal. No veig on pot haver-hi la vermella, a no ser que hi hagi hagut una empenta abans de la central. No entenc molt bé aquesta...
1: Estic intentant posar l'ull aquí en un dels monitors d'un dels companys de premsa que tenim. A veure, l'ha revisat ja Ilenia Sánchez i diu que res, que es manté la decisió presa principalment. I ara Brown... veurem, jo diria que Brown no ha de sortir del camp perquè ha jugat contra la portera. Quan et fas mal contra un porter o contra un company del teu equip, no has de sortir.
0: Jo pensava que era si s'aturava el joc perquè l'aturava l'àrbitre, com has dit tu abans, o perquè entraven els fisios.
1: Bé, en aquest cas
0: com fisio, no? I com
1: no.
0: Que era falta igualment, ho hem d'investigar.
1: Ah, doncs sí que la fa sortir. Ah, doncs, ara m'he equivocat jo en la meva...
0: No, ens hem equivocat tots.
1: Doncs ja està. Assumim l'error. La fa sortir ara un minut. Un minut de temps aturat.
2: Tot i
1: minut...
2: així, mira Sara Monforte com s'està queixant a la quarta àrbitra pel que acaba de passar. De fet, segueix allà també Brown parlant amb la quarta àrbitra. De fet, perdoneu-me.
1: Sí, li està explicant.
0: Sí, tampoc ho entén,
2: No. Tampoc està entenent ningú que ha passat. No?
1: Minut 43 de partit, empat a 0 a la ciutat esportiva de Nijar, entre Espanyol i Badalona. Obrint la pilota cap a la dreta per Elena Julve, amb Berta Pujades per dins. Ara ha vingut Itzi, mitja puntejant, endarrereix la pilota per Maria Llompart. Maria Llompart que filtra una paiassada, boníssima per Sheila, la paleta amb Lorena. Se la queda Sheila a la frontal, el xut fora! Fora el xut de Sheila, quina combinació, el primer toc del Badalona Women a la frontal de l'àrea.
0: Justament trobava falta molt la participació de Sheila, al final és la jugadora que han firmat per fer els gols, per ser la jugadora que et pugui definir partits, i en aquests dos primers partits de Lliga no l'estem veient participar gaire, no l'estem veient desequilibrar molt. En aquesta acció sí ha tingut una molt bona acció, que jo crec que ha fet bé xutant, però necessitem, no?, perquè al final és la jugadora gol que ha firmat el club per suplir aquesta davantera.
1: Elena Julve a la mitja punta, descarregant per Lauri, Lauri obrint a l'esquerra per Irina, que aprova la centrada, que va refusar la defensa a l'Espanyol, se la quedarà a la banda dreta a Itzi. Itzi torna a provar una centrada molt passada, la lluitava Lauri, la pilota li caurà a la banda contrària a Irina. Irina, al lateral de l'àrea... Irina, peu parat, intenta anar-se'n per fora, canvia de ritme, arriba fins a la línia fons, prova la centrada, no ha arribat a rematar, Lorena no ha aconseguit dirigir la porteria, se la queda Itzi, a la banda dreta, prova de nou la centrada, al segon pal no hi arriba cap jugadora que vesteixi de negre, Sonia Majarín a la frontal, obrint a l'esquerra, la pilota per Irina, vèrtex de l'àrea, Irina torna a provar una centrada amb la dreta, no hi arriba Sheila, refusa la defensa, se la quedarà Elena Julve a la banda dreta, prova la jugada d'extrem, intentava retallar, li ha llegit molt bé les intencions, Baudet recupera l'Espanyol. Baudet, ara endarrerint cap a Vallejo, la puntada llarga de Vallejo directament a els dominis de Berta Pujades, jugant per dins. Maria Llompart, sembla que ha aplicat una marxa més. El Badalona Women la canvia de nou. Maria Llompart cap a la banda esquerra perquè aparegui Irina. Irina busca una passada filtrada per Sheila. Refusa la defensa de l'Espanyol. Serà servei de banda.
0: El que dèiem de que Irina ha de rebre pilotes en aquell costat. Té un 1 contra 1 molt bo, ja l'hem vist. Molt bona centrada, perillosa. Té molt bona acció per sortir per dintre i fer passada com ha fet ara mateix. I el Badalona Women, que jo crec que pels punts, almenys en aquesta primera part, se l'estan portant el seu, cap a la seva manera de jugar.
1: 5 minuts de temps afegit, som ja al 45. Aquí no segueix comptant el cronòmetre, per tant me l'he d'activar jo en el meu cronòmetre personal. Ara la pilota morta dins l'àrea, l'Espanyol acaba refusant la defensa, s'imposa en el duel físic Cubedo a Brown, que està fent un partit impecable. De moment, les dues centrals davant de la davantera referència de l'Espanyol. Jugant Lorena, la banda dreta, intenta la combinació amb Itzi. Itzi busca una passada en profunditat, no hi arribarà Sheila. L'avantatge és per Raquel García. Jugarà a l'esquerra per Vallejo, busca la passada en profunditat. La lluita va Natàlia Scott. S'acaba imposant en el Maria Llompart, però l'àrbitre xiula una falta de Cubedo sobre Brown. La protegia d'esquenes.
0: Sí, igual que l'altre dia, intuíem que podien patir en pilotes a l'espai per el tema delanteres. En Brown, si és cos a cos, Cubedo i Pujades són molt fortes també. Brown és veritat que és una jugadora molt, molt gran, però Cubedo i Pujades són igual de grans i són potser segurament millors jugadores o entenen millor aquestes accions. I no estan patint tant com es va veure la setmana passada. Cuidado amb aquestes accions dintre de l'àrea, perquè aquí sí que tenen centímetres per fer-ho.
1: Pilota aturada des de la divisòria, la penjarà Vallejo amb cama esquerra. No sé què ha intentat. No sé si era una jugada preparada o s'haurà de preparar més, eh?
0: Si... Jo crec que ha volgut donar-li tres dedos, que jo ho he dit, no?
1: En aquestes que van planetes, eh?
0: Exacte, planeta, i se l'ha desviat. Tenia que anar al segon pal i ha anat al primer.
1: Per cert, després de la pausa, m'està agradant molt més el Badalona, eh? Sí. El veig molt més plantat. Molt millor plantat, millor dit.
0: A poc a poc s'ha fet amb el ritme del partit. És veritat que l'Espanyol no li sap greu defensar, perquè
1: no.
0: Jo crec que és un equip que es sent molt còmode defensant, però és veritat que el Badalona el veig molt més posat.
1: Però ha passat al contrari que l'Esama. Sí. Ha començat una mica més fred el partit i ha anat agafant temperatura. Minut 2 de l'afegit, arribarem fins al 50, fins al 5. Per tant, falten 3 minuts per acabar aquesta primera meitat. Recordem que hi ha hagut dues revisions a l'FBS, una per fora de joc i una per possible vermella directa. Per tant, a l'Espanyol només li queda un challenge. Puntar llarga de Vallejo, bloqueja Itzi sobre la zona de les banquetes.
2: I una molt bona combinació que ja funcionava la temporada passada era la de Itzi a Melena Julve, que es van intercanviar en posicions quan Itzi ha de córrer tota la banda. Però és una combinació que realment funciona i que sembla que en aquesta ocasió s'ha volgut repetir.
1: La posarà en joc des de la banda Vallejo. A camp contrari, s'imposa en el duel Maria Llompart, la deixa d'esperó, la pilota per Lorena, que controla cap a Itzi. Itzi amb Lorena de nou, a jugar de primer toc, que està jugant al Badalona ara, controlant i fent un mini rondo aquí. Punta llarga perquè la protegeixi Sheila d'esquenes, la baixa amb el pit, l'acaba perdent perquè l'han tancat entre quatre. Aquí potser hauria necessitat l'ajuda d'alguna segona jugadora per part del Badalona. Pilota que ha de saltar Sonia Majarín i ha fet el llit ara Natàlia Scott. Serà falta camp propi per part del Badalona. La posarà en joc el conjunt de Marc Ballester.
0: I és que el Badalona Women té aquesta capacitat de poder jugar per dintre, eh? Acumula jugadores de molta qualitat tècnica, acumules una Maria Llompart, una Lorena, una Lauri, una Itzi, una Berta Pujades, i és normal que puguin trenar aquestes jugades al primer toc. Jo crec que fins i tot això ho han d'aprofitar una miqueta més i buscar-ho.
2: Sembla que Sonia Majarín està patint de l'ombro, deien les seves companyes. Des d'aquí veiem que assenyalaven l'ombro com si...
1: Doncs, no sé si compte,
2: per com s'està sí, apagant els genolls,
1: ha caigut
2: sembla
1: amb...
2: que hi ha dolor, eh?
1: Ella ha saltat per una pilota aèria, Natàlia Scott no, llavors s'ha desestabilitzat ja que ha caigut amb l'espatlla, es pot haver fet mal, diria que ha sigut a l'espatlla esquerra, li estan immobilitzant, però probablement, amb pocs coneixements mèdics jo, es pot haver desencaixat l'espatlla, perquè...
0: Esperem que no, perquè realment...
1: Es va retorçant de dolor amb les cames. O sigui, la tenen immobilitzada de tronc cap amunt, però les cames les va retorçant de dolor.
0: Realment, si és així, cuidado, perquè és una lesió molt dolorosa, però és veritat que estàs a punt de la mitja part, potser tens el temps, si no és molt, que es pugui recuperar, perquè és una peça molt important.
2: Sí, va... Des d'aquí veiem, Pau, molt lleugerament algú? Que algú s'està preparant, que ha sortit a escalfar.
1: Qui s'està escalfant-se? No ho veiem, no?
2: Des d'aquí no ens arriba a la vista.
1: Bé, doncs, estem
2: una,
1: ja...
2: Una llàstima, però suposem que serà...
1: Som ja als 50 gairebé, suposem que s'haurà d'afegir alguna coseta més. Clar, és que des d'aquí... Tenim una molt mala visió de la banda.
2: Sí que veiem la preparadora física, però no arribem a veure la jugadora que està preparant-se.
1: De moment segueix estesa a terra Sònia Majarín.
2: Mira, sembla que és Nerea Carmona. O...
1: Sí.
2: És
1: sí,
2: Nerea
1: sí,
2: Carmona.
1: No? Sí.
2: Seria el canvi natural?
1: Bé, ella és dretana, però pot jugar, no?, per totes les posicions de la defensa.
0: És una de les jugadores que pot entrar, que ha estat participant més en potser no com a lateral esquerra, però sí com a central. Veurem si no fa... Si no, això no també produeix un canvi de sistema. L'altre dia van jugar entre centrals dos carrils, perquè no sabria dir-te si hi ha un lateral esquerra específic en l'equip que pugui ocupar la posició de...
1: És que... És l'única, Nerea Carmona és l'única defensa del primer equip que està convocada avui, perquè hi ha dues jugadores del filial convocades que no tinc controlades.
0: Hem de mirar si és un cop a les costelles, que sembla que se fica la massa a costelles, o és realment a l'espatlla i que no pot moure l'espatlla. Si és les costelles un cop, tant de bo només sigui el cop, però si és l'espatlla que se li ha sortit de lloc, segurament sigui canvi.
1: Doncs jugarà el que queda a primera meitat amb una jugadora menys, el Badalona Women, però per molt que no es consumeixi el minut ara, pot començar la segona meitat, no s'haurà d'esperar la segona meitat, sí, n'invento 20 sí. Segons fora.
0: I cuidado perquè veiem a Irina de lateral esquerra, cuidado que la manera de defensar, Irina és molt bon atacant, però defensivament no és la seva posició.
1: Punta llarga de Cristina Cubedo buscant Sheila, es queixa Anita de que li ha deixat un regalet amb el braç Sheila i ha assenyalat la falta, la col·legiada del partit. Serà pilota aturada per l'Espanyol. Minut 52, superat per 2 als 5 minuts mínims que havia afegit l'àrbitre de... Però clar, és que amb l'atenció de Sònia... S'ha d'allargar. Punta de llarga ara buscant la profunditat per al carril dret, no hi arriba
0: buscant
1: ona.
0: Buscant l'esquena d'Irina.
1: Sí. Ho havies comentat, eh?
0: Esperem que acabi la mitja part, perquè Irina és un extrem brutal, però com a lateral no sabria dir-te si ha jugat mai.
1: Se la queda Maria Valenzuela. La buscarà una puntada llarga, mira, doncs. Ja es prepara per tornar a entrar Sònia Majarín, eh?
0: Perfecte. Per almenys veiem que els braços els mou sí. Bé, que si és el que dèiem, és l'he sortit de joc l'espatlla, és dolorosíssim.
1: No ho sembla, perquè quan et surt una espatlla estàs una estona sense poder-la moure.
0: No, que t'han de canviar i has d'estar unes quantes setmanes.
1: Sí.
0: Per, és una
1: de per cert, acaba just ara la primera meitat, ho fa... Empat a 0 a la ciutat esportiva de Dani Jarque entre Espanyol i Badalona.
3: Et caduca el carnet de conduir?
4: Centre Mèdic La Vila se n'encarrega de tot.
3: No cal cita prèvia ni que portis la teva foto.
1: Jordi, què t'ha semblat aquesta primera meitat?
0: Doncs un partit molt disputat, un partit doncs crec que el Badalona Woman ha anat de menys a més, ha començat l'Espanyol una miqueta més posat com a local, però que a poc a poc el Badalona Woman jo crec que s'ha anat fent amb el control, sense tenir ocasions clares, perquè és veritat que no ha sigut un partit de moltes ocasions, però sí que el control de la pilota, el control del partit, ficar el partit a camp rival, jo crec que aquí el Badalona ha estat millor que l'Espanyol, que ha començat fort, però que després s'ha anat diluint una miqueta, no? I hem vist que el Badalona, a veure si pot aquesta segona part donar-li una miqueta més d'intensitat ofensiva perquè està controlant el partit.
1: Doncs, Mònica, quines estadístiques? Has deixat la primera meitat. Les estadístiques a vegades ens ajuden a entendre el partit, però hi ha vegades que les estadístiques dibuixen un partit que no és el que estem veient. Avui, com tenim les dades de la possessió, com estan?
2: Doncs mira, ara mateix està amb un 35% de possessió l'Espanyol i un 65% al Badalona, que no per tenir una posició més elevada vol dir que estiguis fent un partit millor o que vagis a guanyar. Vull dir, Jordi, això tu ho entendràs millor i ens ho podràs especificar encara més.
0: Sí, però et reflexa el que estàvem veient, no? Que el Badalona Woman està dominant la pilota, que està dominant el control del partit. És veritat que l'Espanyol ja intuïem que no li importa defensar, és un equip que defensa molt bé, que és bastant defensiu, que no li dona igual no tenir la possessió, però crec que el Badalona, a part de tenir la possessió, l'està tenint sobretot en camp rival, que això és l'important, no? I d'ahir veient doncs, aquesta possessió, encara que és veritat que jo trobo a faltar acabar més jugades.
2: De fet, la possessió del Badalona jo crec que és una cosa que ha millorat molt respecte a la temporada passada. Però bueno, acabarem de veure aquesta temporada com es defineix.
1: De tirs totals, com va la cosa, Mònica?
2: De tirs totals, l'Espanyol ha tingut un, amb la sort que, diguéssim que...
1: Ha sigut el primer minut de partit, de fet.
2: Exactament. I el Badalona ha tingut tres. I en cap cas ha pogut ser encertat.
1: A serveis de cantonada...
2: Serveis de cantonada, l'Espanyol 2 i el Badalona 1.
1: I amb faltes...
2: 9 per part de l'Espanyol, 5 per part del Badalona.
1: Doncs les estadístiques d'aquesta primera meitat. Ara, Jordi, si fossis Marc Ballester, què canviaries?
0: Intentaria donar més mordient en atac. No sé si fer jugadora per jugadora, no sé quin tipus de davanter més pot tenir el Badalona a dalt com a referència, però sí que es necessita una miqueta més de mordiente, no? Crec que Jul ve a atacar més els espais, no venir tan per dintre, sinó ser una miqueta més ofensiva per fora, intentar buscar més situacions d'1 contra 1 amb Irina en canvis d'orientacions on pugui encarar, on pugui fer centrades i que pel mig, no? Que Jompar, Lucía i Lauri, que són els que ens han controlat el partit, doncs tinguin una miqueta més de presència a la frontal, perquè totes tres tenen un gran xut.
1: I en què ha de seguir insistint el Badalona?
0: En tenir la possessió, tenir la pilota, continuar mantenint el partit a camp rival, atacar les bandes, atacar per fora, a mig, sí, sobretot en Julve, que ho diem, cada cop que té la pilota passen coses, o sigui, anem a buscar-la més, ella s'ha de posicionar en situacions que li puguin donar més avantatge, córrer, i ella és de les jugadores que té llicència per intentar. I després, una vegada superi banda, acumular gent a posicions de remate, perquè Sheila segurament està molt desassistida a dalt.
1: Doncs ara us deixem amb tota l'actualitat de Badalona a càrrec de Martí Villegas. Endavant, company!
5: La Lliga Femenina Ràdio Ciutat de Badalona.
6: El partit del Badalona Women's.
5: Notícies Badalona.
7: Bon cap de setmana. Aprofitem la mitja part d'aquest partit per fer-vos un breu repàs de les notícies més destacades de la nostra ciutat. Us parla Martí Villegas. Els sindicats Ustec i la Intersindical escalfen motors per la vaga de dimarts, dia 8 de setembre, coincidint amb l'inici del curs escolar 26-27. Ambdós sindicats preveuen un alt seguiment del professorat en una jornada marcada per les manifestacions territorialitzades arreu de Catalunya. Tot i la reunió del passat dijous entre els sindicats i la consellera d'Educació, Esther Niubó, la situació continua encallada i sense arribar a cap acord. Des de l'Ustec alerten que les mancances de l'educació pública no es poden resoldre a 5 dies de l'inici del curs escolar amb pujades de sous, ja que es tracta d'un problema estructural. A més, consideren que el Departament d'Educació hauria d'haver traslladat les propostes durant el mes de juliol. Això ha fet que, tot i les peticions de la consellera de començar el curs escolar amb normalitat, els sindicats es reafirmin en la convocatòria de vaga del dia 8 de setembre. Montse Gregoriano és portaveu sindical de l'Ustec.
8: Hi ha vaga i fins ara es preveia incerta, però ahir a l'assemblea que hi va haver de Consorci Barcelonès Nord i Barcelonès Sud i s'hi van presentar ja 200 persones. Això és un auguri de que hi haurà una alta participació, tot i ser el primer dia de curs.
7: Els sindicats asseguren que hi ha hagut avenços en alguns àmbits, però que encara no s'han solucionat les mancances estructurals. Precisament des de la Intersindical demanen un pla de xoc que permeti acabar amb els problemes que pateix, segons reiteren, el sistema educatiu. Reclamen abaixar les ràtios i invertir més recursos a l'escola inclusiva. També alerten d'una manca d'immersió lingüística efectiva a les aules. Ho ha assenyalat el delegat de la Intersindical, Gabriel Ramírez.
9: Necessitem un pla de xoc que permeti acabar amb els problemes que pateix l'educació. I aquests problemes quins són? La manca de finançament, les ràtios excessives, una desconsideració dels treballadors i després tota una sèrie de problemes, com per exemple els problemes en l'ús del català, el que no tenim una educació immersiva efectiva.
7: Pel que fa als serveis mínims, educació infantil, primària i secundària, han de garantir un mestre per cada 3 aules, segons estableix la Generalitat. En el cas d'educació especial, serà la meitat de la plantilla i en les llars d'infants, un 33%. Més de 135.000 infants i adolescents en risc de pobresa començaran el curs sense beca menjador a Catalunya, tot i que els hi pertoca. Ho denuncia l'ONG Educo, que assenyala les barreres amb què topen les famílies per sol·licitar l'ajut. En queden privats un de cada 3 estudiants en situació de vulnerabilitat. En molts casos, la beca menjador garanteix l'únic àpat complet que fan els joves en tot el dia. L'alumnat de secundària és el més perjudicat perquè 7 de cada 10 instituts públics no tenen espai de menjador. Per superar aquesta mancança, Educo posa l'exemple de Barcelona. El Consorci d'Educació ha aconseguit que qui necessita la beca menjador en un institut públic la tingui. Guiomar Tudó, directora general adjunta d'Educo.
10: Això passa doncs, per habilitar espais en centres, en equipaments públics propers a l'institut, sigui per tenir, jo què sé, espais on pots això, on poden portar càtering i escalfar-se el menjar. És a dir, sabem que hi ha solucions, publicarem un estudi en el qual hi ha una relació directa, no?, entre si tu tens la panxa buida no pots estudiar, això està claríssim. No?
7: L'ONG Educo celebra que el sistema de beques hagi millorat els darrers anys a Catalunya, però demanen el dret universal a menjador gratuït. Costaria a la Generalitat 1.300 milions d'euros anuals al 0,4% del PIB. El preu mitjà de dinar a l'escola de Catalunya és de 8 euros al dia i és el més car de l'Estat. En una llar amb risc de pobresa amb 2 fills, suposa més del 9% dels ingressos. Més coses. La Guàrdia Urbana ha detingut un home de 24 anys per robar cotxes al barri de Sant Roc. Segons el govern local, l'individu acumula fins a 42 detencions. L'alcalde Xavier García Albiol ha fet difusió del cas a través de les seves xarxes socials, on ha denunciat l'impunitat del cas i la manca d'instruments legals per actuar al respecte. En aquest sentit, l'alcalde ha reiterat la seva crítica al president del govern espanyol, Pedro Sánchez. Identificades 37 persones i 2 vehicles de mobilitat personal immobilitzats en un operatiu policial conjunt entre Badalona i Santa Coloma de Gramenet. Hi han participat diversos efectius de policies locals de tots dos municipis, Mossos d'Esquadra i també el Cos Nacional de Policia. L'operatiu es va posar en marxa dijous al vespre per prevenir possibles fets delictius, especialment robatoris violents amb l'ús de patinets elèctrics o similars. L'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, ha destacat que la coordinació policial i entre municipis és clara per evitar que aquests vehicles s'utilitzin per cometre delictes. I la nova temporada de Badalona Comunicació comença aquest dilluns vinent amb força novetats, nous programes i més directe que mai. La ràdio, la televisió i també les plataformes digitals amplien continguts per continuar sent el referent dels mitjans de comunicació locals i de servei públic de la ciutat. Ens ho expliquen els nostres companys Judit Larios i Mateo Cachipuendo.
11: A Ràdio Ciutat de Badalona, el magazín Badalona Matí s'estrena amb l'Àlex Isol capdavant, acompanyat de les periodistes Tuti Garcia i Sílvia Llamas. Aquesta última sent també la veu de l'informatiu del migdia aquesta temporada. També arrenquen l'Infoserveis, un espai per a l'informació de servei de la ciutat, i les veus del dia, un butlletí amb els protagonistes de la jornada. A més, Ràdio Ciutat de Badalona, la 94.4, participarà al Rambla 54, un nou programa en col·laboració amb la xarxa per conèixer històries de proximitat. Ho farà de la mà d'en Martí Villegas, que també s'encarregarà del Connectats.
12: I una altra part important del nostre ADN són els esports, on també hi haurà novetats. Per una banda, seguirem tots els partits del Badalona Women i per l'altra, us oferirem Joc Interior, un nou podcast dedicat al bàsquet, també en col·laboració amb la xarxa.
11: A Televisió de Badalona torna en directe cada tarda de 5 a 6 al magazín Badalona 360, dirigit i presentat pel periodista Carles Tornero, acompanyat del Guillem Martín i la Laia Martínez. Als informatius recuperem la versió televisiva del Badalona Notícies Migdia, amb la Sílvia Villarroel al capdavant, mentre que l'edició del vespre continua amb Judit Larios.
12: A més, sumem noves propostes com el Badalona Sense Límits, un programa mensual d'entreteniment amb Elena Batista, i també l'espai esportiu La Porteria, conduït pel periodista Pitu Abril. D'altra banda, en Mateo Cachipuendo assumirà les connexions dels programes territorialitzats amb les televisions locals adherides a la xarxa, com són el Via 15 i el 180.
11: I no ens oblidem dels directes i els esdeveniments especials. A les cites habituals, aquest any sumem la Supercopa Endesa, la Diada Castellera del 15 de novembre, la inauguració del Pont del Petroli i tota la programació al voltant de les eleccions municipals del 2027. A més, continuem treballant en nous documentals sobre Badalona. L'any vinent veuran la llum dos projectes, un sobre el Pont del Petroli i l'altre sobre el mag Li Chang.
12: Les propostes multimèdia aquest any passen pels videopodcasts, que es podran gaudir tant a les plataformes digitals com a la TDT i a l'FM. Aquesta temporada podreu veure Com dues gotes d'aigua, un espai d'entrevistes a germans badalonins amb moltes coses a explicar, i Són el timbre, un espai sobre educació. Tot plegat amb una aposta renovada per l'estratègia digital que ja heu pogut tastar tant a l'infopodcast com al canal de WhatsApp de Badalona Comunicació.
5: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
6: Ningú t'informa com nosaltres. Aquest dilluns, entrevista en directe amb l'alcalde de Badalona.
5: Xavier García Albiol visita a les 10 del matí els estudis de Radio Ciutat. I tu hi pots participar.
13: A partir de les 10 del matí, trucant al 93 395 4004 o envia'ns el teu WhatsApp o missatge de veu al 689 816 373.
6: Coneix el Badiu, el restaurant de cuina mediterrània de l'hotel Badalona Tower.
14: Menú de migdia de dilluns a divendres i sopar cada nit de dilluns a diumenge.
6: A l'Avinguda de Navarra 6, amb dues hores gratis al nostre pàrquing.
14: Reserves al 93 184 7900.
6: L'hotel Badalona Tower ho té tot.
3: Et caduca el carnet de conduir?
4: Centre Mèdic La Vila se n'encarrega de tot.
3: Només has de portar el DNI i el carnet de conduir. No cal cita prèvia ni que portis la teva foto.
4: També pots obtenir permisos nàutics, d'armes, de seguretat privada i d'oposicions.
3: Confia en el Centre Mèdic La Vila, carrer Francesc Macià 6.
4: Al costat de Pompeu Fabra.
15: Avui dissabte, 8:15 del vespre, primera jornada de futbol de Tercera Federació.
6: Des del camp municipal del Guinardó a Barcelona, Martinenc, Club de Futbol Badalona.
15: Les retransmissions de Ràdio Ciutat comencen mitja hora abans del partit.
16: Centre Mèdic La Vila patrocina la retransmissió d'aquest partit.
5: La Lliga Femenina Ràdio Ciutat de Badalona.
6: El partit del Badalona Women's.
1: Doncs les jugadores que ja comencen a saltar sobre el terreny de joc, ja compto per aquí gairebé totes les del Badalona Women, i ara estan començant a entrar les de l'Espanyol. De moment, el Badalona amb Sònia Majarín al terreny de joc, que era el possible dubte després de la trompada que ha rebut el tram final de la primera meitat, però sembla ser que ja està recuperada. Jordi, les jugadores que havíem destacat abans de començar, que havia sigut Baudet, que
0: doncs molt...
1: l'estem controlant bé o no?
0: Sí, perquè deia abans Mònica les dades, no? L'Espanyol no ha tingut molta possessió i és una jugadora que és sobretot de pilota, de jugar, de fer jugar el seu equip, i com que l'Espanyol pràcticament no ha tingut de pilota en camp rival, no s'ha pogut fer, no ha pogut aparèixer, i és bona senyal, que continuï.
1: No, ens està preparada...
0: Bueno, tant que l'han canviat, aquesta mitja part. Han entrat, l'han canviat i han entrat dos jugadores noves.
1: Sí, ara ho comentem, perquè està a punt de començar la segona meitat. Posarà en joc la pilota d'una de les recent incorporades, Anita Marcos, amb el dorsal 9 a l'esquena. Dona la senyal Ilenia, comença el partit ara mateix.
3: Et caduca el carnet de conduir?
4: Centre Mèdic La Vila se n'encarrega de tot.
1: Pilota ara per l'Espanyol a la punta de l'atac. La lluitava Anita Marcos, Adán Darrarí, Cristina Cubedo. La pilota per Maria Valenzuela a la banda dreta, buscant a Itzi. La canvia tota a Itzi perquè la rebi Irina, camp contrari, punta esquerra. La baixa bé amb el control. Irina la dorm, la fa passar per sota les cames de Domènech. La passada a l'espai que per l'Auri no hi arriba.
0: Pau, el que dèiem a la primera part, i jo crec que els ha comentat també el míster al descans, el començar per dreta i acabar a esquerra. L'Espanyol és un equip que tanca moltíssim, que fa que el camp molt bascula molt, fa el camp molt estret, i s'ha d'intentar buscar aquestes accions amb Irina ben oberta a banda o amb Julve, Itzi en l'altra banda. I dèiem, Anita Marcos, davantera molt gran, molt forta, més centímetres, més quilos, no es patirà tant als espais, perquè no són jugadores que tirin als espais, però sí són jugadores que treballin molt el deixar de cara i cuidado en les entrades laterals.
1: La pilota era llarga per Sheila, la protegia, i ha acabat forçant una falta, tret Petroli. Per tant, sí, ha marxat Baudet,
0: sí.
1: Ha entrat Anita Marcos i ja està, no? O sigui, només
0: entrat,
1: tenim
0: ha
1: aquest canvi.
0: Baudet, ha entrat Bicho, i ha marxat Scott i ha entrat Anita Marcos. Jugadora per jugadora en els dos casos. Bicho una miqueta més caiguda a l'esquerra. Anita Marcos ocupa la posició de nou, però és Brown la que cau una miqueta més a l'esquerra, com l'últim dia que va fer jugar a Eibar, amb aquest extrem esquerre, però que pràcticament és un doble punta.
1: Jugant Berta Pujades, obrint la pilota a la banda dreta per Itzi. Itzi buscava una puntada llarga.
0: Una puntada llarga buscant a Julve, que torno a dir, s'ha de buscar i s'ha d'intentar. Julve és una jugadora molt desequilibrant i quan la té ha tret moltes faltes, però jo crec que l'han de buscar una miqueta més en aquest tipus d'accions.
1: Ara la juga l'Espanyol, Domènech, endarrerint la pilota endarrere per la portera Salvador. Salvador amb la puntada llarga. Ara per Anita Marcos s'imposa en el duel. Cristina Cubedo, que ha anticipat bé, però la pilota, la segona jugada, acaba favorint a l'Espanyol. És Ona, a la banda dreta, endarrerint de nou cap a Patxu, amb la seva companya, l'eix de la defensa, Raquel García. Avançant metres, salta la pressió Sheila sobre la línia divisòria, puntada llarga, ara perquè corri Brown. Tota l'avantatge per Maria Valenzuela, que l'atrapa.
2: I ara a la mitja part, just sortien del Badalona, la Nerea Carmona i Lucía a fer escalfament. Veurem si seran els canvis que farà Marc Ballester, tot i que crec que ara mateix encara escalfa, no sé si és Paula Sánchez, que és d'aquí no ens atans a la vista, però veurem quins canvis es produeixen, Jordi.
0: Normalment, els entrenadors acostumem a esperar a minuts 55-60 per veure si veiem alguna cosa que es pot millorar. Cuidado.
1: Pilota la dins l'àrea, bon retallada ara de l'Auri, la deixa per Sheila, punt de penal, Sheila, segueix Sheila, es va quedar una miqueta sense angle, se li ha fet de nit, torna a obrir la pilota a la dreta per l'Auri, el vèrtex de l'àrea, fora de la zona de perill, per fora apareix Itzi, que prova la centrada, acaba aturant el xut de Maria Llompart, sense problemes Salvador, li ha sortit molt innocent, molt fluixet.
0: I una acció molt clara que no era fora de lloc, perquè l'àrbit no l'ha assenyalat quan ha acabat l'acció, i on Sheila potser podia haver rematat de primera, una acció molt bona de l'Auri, arribant des de segona línia, i tornem, comencem la segona part com hem acabat la primera, amb un Badalona Woman donant millors sensacions que no l'Espanyol.
1: Jugant l'Espanyol, acaba recuperant ara el Badalona, pilota per l'Auri a la punta dreta, posició d'extrem, segueix l'Auri davant d'ella Vallejo, l'Auri que intenta fer la jugada, retalla l'Auri, se'm acaba la frontal, segueix l'Auri amb cama dreta, endarrereix la pilota per Maria Llompart, la protegeix, la canvia tota, la juga cap a la banda esquerra per Irina que descarrega amb Lorena de nou amb Irina, atacant el Badalona, ha rebut una puntada d'Irina, es queixa d'un cop, diu l'àrbitre que no passa res, que no és responible, compta el contracop de l'Espanyol, que és un 2-3, bona descàrrega d'Anita Marcos per la profunditat ara d'Ona per la banda dreta, segueix Ona en posició extrem, prova la centrada directament a les mans de Maria Valenzuela, acaba atrapant la portera del Badalona Women.
2: No sé si ho heu fixat, però Maria Llompart fa un moment estava pràcticament a l'àrea amb Irina, passant-li una passa magistral, i de fet a la camp perdó pilota s'ha anat corrents, que pràcticament estava de central Jordi, o sigui, és una jugadora que feina en fa.
0: Sí, sí, moltíssima feina, per això té moltíssima mobilitat. Cuidado, Julve, que arrenca.
1: Arrenca la moto, no, Elena Julve pel carril central. Acaba deixant-la ara per l'Auri. L'Auri obrint a l'esquerra per Irina, que hi ha trepitja àrea. Segueix Irina, prova centrada. Primeres, amb l'esquerra bloquejada per Domènech. Segueix Irina, segona jugada. Pilota dins l'àrea per Elena Julve, se li va allargar el control. Segueix Elena Julve, que va a terra. Diu l'àrbitre que no hi ha res. Reclamen penal les jugadores del Badalona Women. I Marc Ballester, que ja està amb la carta del challenge.
0: Segurament hi haurà challenge.
1: Està amb la carta de l'FB i anirà a revisar-ho ara Ilenia Sánchez. La pilota era dins l'àrea. Per la jugada individual d'Elena Julve ha acabat caient a terra. Ha dit l'àrbitre que no hi havia res en primera instància, però Marc Ballester no ho ha dubtat ni un segon.
0: Pau,
1: per
0: et toca trobar el challenge. Això que estàs fent ara mateix, eh?
1: Sí.
0: Treure l'ullet, a veure si veiem la repetició, a veure si veiem alguna cosa. A veure. Bona acció de Julve, eh? Des de l'inici fins al final. és una jugadora tan ràpida, que té aquests moviments de peus tan ràpid, que generalment pot ser penal perfectament, perquè sempre fica la punteta i arriba abans que la defensora.
1: A veure, hem vist la jugada en dinàmic, ara estic esperant a si hi ha alguna repetició.
0: Gràcies, companys, ens estan ajudant molt.
1: La jugada aquí dins l'àrea... Uf, és que amb aquesta càmera tan llunyana m'està costant identificar...
2: Complicat, definir
1: si
2: era penal o no. Tenen una bona feina, les àrbitres, també. Sí.
0: Sembla que hi hagi contacte, però que a la vegada també hi hagi contacte de pilota, no? No podem veure...
1: A veure, mulleu-vos vosaltres dos, que l'esteu veient aquí davant meu. Uf.
2: Jo crec que hi ha una mica de contacte. Sí,
1: penal, aquí, no, a la tribuna de premsa, hi ha mans al cap, eh? Ja, jo he vist alguna mans al cap al veure la repetició.
0: Mans al cap en plan, és penal clar, o mans al cap en plan, no ha arribat?
1: Tant no ha arribat a interpretar, ja.
2: Jo crec, i em mullaré, que crec que és perquè hi ha penal.
1: Tu no creus que és perquè hi ha penal?
2: Jordi?
0: Contacte ja.
1: Doncs...
0: No ho sé, perquè els àrbitres a vegades, si costa, canvia la seva decisió, però pot pitar penal perfectament.
1: Doncs segueix la revisió, eh? De moment segueix la revisió, encara no ha pres una decisió Ilenia Sánchez, i de moment el que estan aprofitant els dos entrenadors és per fer un mini temps mort aquí. Veiem a Sara Monforte, com té a totes les jugadores fent una rullana al seu costat. Marc Ballester no està enrullant, sinó que està individualment ara parlant amb l'Auri.
0: Sí, però com hi hagi penal i sigui gol, tot això que dius no serveix per res, és un altre plantejament de partit. I veurem, si nosaltres estem dubtant, l'àrbitre també està dubtant, perquè la revisió s'està fent llarga.
1: Sí, sí. És que no hauria ser tan clara l'acció. Mira, veig a Itzi mirant a la graderia i preguntant-li a l'analista. Ara no sé si està preguntant per alguna cosa que ha de fer. Espera, ja ha pres una decisió Ilenia i diu que res, que no hi ha res, que la decisió l'havia pres bé en el directe, per tant es manté la decisió de que no és penal i reprendrà el joc amb una pilota a terra favorable a l'Espanyol. Minut 53 de partit, Espanyol 0, Badalona 0.
17: Badalona confia en Arts Gràfiques Venus. 50 anys imprimint per a les empreses de la ciutat.
18: Imprimeix a Gràfiques Venus.
2: Doncs dèiem que el mal del comentarista, altra vegada, bueno, doncs no ha sigut com nosaltres volíem, però...
1: Compte, va a punt de complicar-se Salvador. Ha arribat ara Patxo per trencar la pilota, perquè ja estava amb la canya preparada Sheila per enviar-la cap endins. La pilota a la banda dreta, però a la centrada i un par, no hi arriba Sheila, torna a refusar Patxo, la pilota morta a la frontal de l'àrea, diu l'àrbitre que hi ha hagut una falta.
0: Si tu pites aquesta falta i no pites el penal anterior, és que no tens el mateix criteri. Ho dèiem a l'inici, els àrbits, moltes vegades els àrbits els costa, si no és una situació molt, molt clara, autocorregir-se d'ella de les seves errades. Per mi, es podia haver evitat penalti perfectament, perquè crec que hi ha un contacte clar a Julve.
1: La lluitava ara Maria Llompart a la punta esquerra. La pilota que ha sortit, l'àrbitre li dona la raó i la possessió al Badalona Women.
0: Deies, la mobilitat de Llompart és constant, apareix per dreta, per esquerra, endavant, endarrere. Per això és molt important, quan tens una jugadora com ella, tenir una jugadora al costat que et pugui equilibrar aquest desordre que tant beneficia al joc de l'equip que té Maria Llompart. En aquest cas, no està Vicky Lozada, que és la que li dona més ordre, tant ofensiu com defensiu, és Lorena, que també és una jugadora molt ofensiva. Veurem, però de moment és veritat que el Badalona no està patint a l'hora de defensar aquestes accions.
1: Doncs serà ara tir lliure directe favorable al Badalona en camp propi. Serà Cristina Cubedo qui la posi en joc.
2: Mira, parlant d'estadístiques, Pau, estic davant el que seria jugador per jugador, jugadora per jugador, i tenim que Sonia García, la Maja, està en passes precises d'un 79%, però és que Cristina Cubedo està en un 86%. Vull dir que tens un...
1: Compte, mira la passada de l'espaiera perquè corre Irina. Irina es plantarà dins l'àrea. Ha arribat la correcció de Domènech per recuperar la pilota per l'Espanyol Providencial. Ara la lateral dret de l'Espanyol. Ara reclama una falta a Berta Pujades, la que va concedint a l'àrbitre, però quina passada a l'espai buscant Irina, i que bé ha corregit la defensora de l'Espanyol.
0: Sí, ha sigut una llàstima que Irina no ha pogut amagar la pilota, no ha pogut ficar mai el cos entre jugadora i defensora. En aquest cas Ari Domènech, que ha estat molt ràpida traient la pilota per fora. Irina tenia la conducció una miqueta més cap a la seva cama.
1: Mira, mira, de nou punta de llarga, Sonia Majarín la intenta baixar, Sheila a la frontal, se li ha escapat el control, l'ha protegit bé ara Raquel García, punta llarga de Vallejo perquè la lluiti Brown, la pilota en zona de mitjos, no se la queda ningú, finalment la baixa Llompart, que ha rebut la falta, deia Jordi, que té tallat.
0: Dèiem que això, no?, que Ari Domènech ha estat molt bé intentant córrer per l'interior. Irina anava tirant la pilota cap a la seva cama dreta, que és la seva bona. Potser si la hagués ficat a l'esquerra no haguéssim pogut treure la possessió. Però una acció més del Badalona que cada cop s'acosta amb més perill a la porteria rival.
1: La posa en joc Berta Pujada sobre el cercle central, jugant amb Maria Llompart. Obertura cap a l'esquerra per Sonia Majarín. Se li escapa llarg, ara el control, ara Irina. La pilota se li ha escapat del camp.
0: I no descartaria que un dels primers canvis fos Irina mateix. Està sí. Acumulant bones accions, però començant moltes, acabant poqueta, segurament.
1: Li estic veient bones intencions, però males execucions, per així dir-ho.
0: No estan acabant.
1: La trenca ara Sonia Majarín, serà servei de banda.
0: I el Badalona Woman té opcions a dalt per donar-li també un refresco també en aquestes posicions d'atac.
1: Sí, està Paula Sánchez, Mirari també.
0: Sí.
1: Són segurament les dues més destacades. La pilota ara a la punta d'atac, la lluita Brown. I diu l'àrbitre que hi ha hagut una mà, crec que de Cristina Cubedo.
0: Brown en aquestes accions de pilotes al cos. Bueno, i al final, tornem a dir el mateix, Pau, és que s'ha aprofitat les virtuts de les teves jugadores. Hem trobat a falta també la primera part. Brown és forta i és poderosa i queda perill quan fas això. Pilotes al cos, en el cuerpo a cuerpo, és una jugadora molt, molt potent. Quan ha de prendre decisions per baix ja li costa una miqueta més. Cuidado amb les rematades de cap perquè té molts centímetres aquest espanyol.
1: Acció a pilota aturada perillosa, lateral, lluny de l'àrea, però que aprovarà segur el llançament cap a la zona de perill. La penjarà amb la dreta Paula Gutiérrez. Marca la jugada. Ara prepara el llançament, buscant la frontal de l'àrea. L'acaba refusant l'Auri. La pilota morta per Bitxo, que aprova el llançament de primeres. Se'n va directament fora.
0: Massa oberta la pilota fora de l'àrea, molt ben defensada per la defensa del Badalona Gona, que està fent un partit molt seriós.
1: En una acció, dic el tipus de rematada, la defensa és completament diferent, però el tipus de rematada m'ha recordat el primer gol de l'Athletic Club. Sí que és veritat que la defensa ara d'aquesta acció ha sigut molt, molt més correcta que aquella. La posa en joc des de la porteria, el Badalona Women pressiona dalt l'Espanyol, puntada llarga, ara desplaçament de Maria Valenzuela, l'ha descarregat perfecta, Sheila per l'Auri, la canvia tota l'Auri que estava de cara perquè corri, ara a la banda dreta, corre per aquell costat, la centrada, que va atrapant sense problemes no, Salvador.
0: Acció, perquè era buscar camp llarg, a Sheila, que aguanti de cara i ràpidament s'ofereix una jugadora per davant. En aquest cas sí. Ha sigut l'Auri. La jugadora que rep la pilota no es pot girar i ha de rebre la
1: ajuda. I allà ja hi era Itzi per ocupar tota la profunditat.
0: De cara, una entrada per banda, molt bé Itzi arribant per fora.
1: Servirà la banda ara l'Espanyol, ho farà Domènech.
0: El problema està sent aquest, no, Pau? Que s'està generant molt, però s'està acabant molt poquet, veritat?
1: Sí. Posarà en joc Ari Domènech. Ara l'àrbitre del partit la fa tirar uns metres endarrere perquè diu que s'havia pres massa llicències a l'hora d'avançar metres. La pilota, els dominis de Sonia Majarín, que l'envia cap amunt, la lluita Sheila, però s'imposa en el duel Raquel García, la lluita Lauri també, la trenca ara finalment la defensa Perica, posa el peu Sonia Majarín, serà de nou servei de banda. Sonia Majarín no es complica, la que veu possible perill. Ui, la falta ara sobre Cristina Cubedo, l'ha enganxat.
0: Crec que l'àrbitre ha pitat, que han sacat d'un lloc, han sacat 10-15 metres per endavant.
1: Bé, l'àrbitre ha assenyalat la falta, perquè està assenyalant a Cristina Cubedo, però l'ha enganxat així a... I ja quan t'enganxa sense la tensió aquesta, perquè ja havia desplaçat la pilota, l'ha agafat mig girant, pot haver-se fet mal, però...
0: I que és molt forta, Pau, que sí. Es quebrà un alt xoc que ens desmunta, a tots, aquí.
1: Cristina Cubedo tampoc... Sí, també té...
2: Fort,
1: sí, també
0: és una jugadora amb múscul. Si ha sortit rebotada.
2: I parlaves de Majarín, que a duels guanyats en porta 6 de 7. Vull dir que l'efectivitat és bastant elevada. I a més és la que més duels porta del partit.
0: És molt bona jugadora, Dona moltíssima a l'equip en una posició de lateral esquerra, que jo recordo haver-la vist moltes vegades de central o fins i tot de mig centre més posicional, però que en aquesta banda esquerra et dona moltíssim, et tapa una banda.
1: I jo crec, Jordi, que l'única manera perquè no ens tombin Cubedo i Brown és començar a fer pilates.
2: Oi, anem.
1: No?
0: Ets també...
2: Jo crec que sí. Home, si anem, anem els tres, no?
1: Clar, perquè...
0: I tant.
1: Perquè és que ens hem d'unir a l'experiència de Club Pilates, que fem classes de Pilates Reformer juntament amb altres aparells, tota la marca Balanced Body. Oferim diferents tipus de classe i treballem per nivells, opcions de classes privades i instructors certificats. A Club Pilates Badalona t'ajudem a assolir els teus objectius. Estem al carrer Sant Joaquim 35 de Badalona. I ara una falta perillosa pel Badalona Women, a prop de l'àrea de l'Espanyol. Lluny per provar el colpeig a porteria, però molt bona. Per a més, hi és Maria Llompart amb cama dreta, preparada perquè vagi agafant així la rosqueta i es vagi enverinant. La deixa passar Irina. Finalment és Maria Llompart qui prova la centrada a l'interior del cor de l'àrea, l'acaba traient la defensa a l'Espanyol. Ara és Ani Marcos qui buscava una passada a l'espai.
0: Boníssima centrada, eh? Portava la rosca, direcció porteria... Una llàstima que no hagi coincidit que passava alguna jugadora del Badalona Women per aquesta acció, perquè era molt bona, molt, molt llançament.
1: Puntada llarga de Maria Llompart, buscant la ruptura de Sheila, directament als dominis, de la portera Salvador.
2: De fet, Cubedo estava per allà, que ha estat a punt de poder rematar, però sempre és aquest a punt, que no acaba de definir.
0: Cubedo és la referència en aquestes accions d'estratègia, eh? Va molt bé de cap i és el perill.
1: La recuperació ara d'Helena Julve, compte que intenta muntar el contracop. Segueix Helena Julve, li han fet falta deixar l'avantatge a l'àrbitre. Torna a anar-se'n Helena Julve, que entra dins l'àrea. Ha arribat en l'ajuda Ari Domènech. Se la queda l'Espanyol. Ha intentat a punt de fer la guerra per la seva compte, sí. I sortir-li bé, eh?
0: Ja recordo en Julve, que era una jugadora que també ha entrenat, que li deia moltes vegades...
1: Mira, la descàrrega de Sheila per Irina dins l'àrea. Irina prova del xut amb la puntera. El recurs aquest pràcticament de futbol sala. Ja ha sortit mossegat. Atrapa sense problemes Salvador.
0: Recordo que en Julve li comentava, Julve, surt per fora, dic, perquè tu mai et treu la pilota a la primera jugadora. Te la treu la quarta, perquè regateja la primera, la segona, la tercera, i és la quarta la que hi acostuma.
1: Mira la passada a l'espai de Sheila buscant la desmarcada. Irina dins l'àrea. Massa forta. Sense problemes per Salvador.
0: Ha d'intentar buscar aquestes accions on no arribin tantes ajudes de jugadores rivals, perquè són al final la quarta ajuda és la que l'acostuma a treure la pilota.
1: Se la treu de sobre ara Vallejo, la lluita Brown, amb Berta Pujades, acaben a terra, diu l'àrbitre que s'aixegui, que no passa res. Maria Llompart sobre la divisòria, amb Cubedo a camp propi, la canvia tota perquè aparegui a l'esquerra Sònia Majarín, que creu allà la divisòria en conducció. Més de Sònia Majarín, que l'entrega per Helena Julve, vinguda ara a la banda esquerra, intentava tornar a la paret, se l'endú amb pentes i rodolons Sònia Majarín. Sònia intentava tirar un túnel davant de Patxo, no li acaba de comprar la idea, serà servei de banda pel conjunt badaloní.
0: Minut 63, veurem canvis ja.
1: Doncs ara no sé què... Està reclamant les assistències mèdiques, ara Ilenia, perquè segueix Brown estès al terreny de joc.
0: Sí, això és per Brown, però jo no crec...
1: I prepara canvis l'Espanyol, eh?
0: Fer canvis, eh?
1: Veig... Sí, hi ha dues jugadores preparades.
0: Les jugadores d'Espanyol, que suposo que esperaran a veure com està Brown per si han de substituir una o una altra jugadora.
1: Sí, perquè a Brown li estan estirant el bessó.
0: Sí. Sí. Doncs segurament sigui ja un canvi, llavors, eh? Quan ja comences a tenir molèsties...
2: Doncs mira, sembla que tenim a Yara i a Clara. Són les dues que entraran al terreny de joc de l'Espanyol.
1: Doncs veurem qui s'acaba retirant. Quan ara, de nou, les jugadores fent una pausa d'hidratació així improvisada. Minut 64, a partir d'empat a 0 a la ciutat esportiva Dani Jarque. Hem tingut ja dues revisions de l'FBS i, de fet, inclús un gol anul·lat favorable a l'Espanyol. I hi ha canvis. I en canvis, Mònica, una de les retirades sembla ser que és Brown.
2: Una és Brown, que entrarà per Yara, que Yara entrarà per Brown, perdona, i ara Clara entrarà i sortirà, ara ens ho dirà l'àrbitre.
1: Patxo, diria.
2: Patxo. Sí.
1: Doncs el doble canvi, es retira una davantera, que ara està jugant per banda, no entra un extrem en el seu lloc. Si no em corregeixes, Jordi, si m'estic tirant a la piscina...
0: La Costa és una jugadora que ocupa normalment la banda interior, bona capacitat. La veiem col·locada en banda esquerra, eh? Suposo que serà l'entrada per Brown, continuïtat... Bueno, una jugadora que pot ocupar també aquesta posició.
1: La posarà en joc des de la banda ara... El Badalona Women és Lauri, qui la intenta posar dins l'àrea, la protegeix Sheila, la centrada Sònia Majarín ara, molt fluixeta directament als dominis de la portera Salvador, que es fa amb la pilota. El Badó buscant un desplaçament al llarg per la referència de Anita Marcos, que la pentina amb complicacions, la intentava refusar Sònia Majarín. Serà servei de banda ara favorable a l'Espanyol.
0: No sé si ha hagut canvi de posicions, no sé si... No, crec que ha sigut Vallejo la que passa a ser central i Clara la que ocupa el lateral esquerre.
1: Això sembla.
0: Tenen un pentinat molt semblant, però
1: sí,
0: crec
1: sí.
0: Que Vallejo...
1: Com Vallejo està de central ara.
0: De capitana està de central, sí.
1: La lluita Sheila, pilota que cau amb neu pràcticament. La lluita Irina, la banda esquerra, jugant per dins, va amb Lorena. La deixa passar Lorena, molt bé. Apareix Elena Julve, li ha pres netament ara la jugadora de l'Espanyol, que intentava buscar en una passada directa Anita Marcos. La segona jugada, però la guanya el Badalona, és Lauri, qui la descarrega cap a Sònia sobre la línia de mitjos. Maja buscant un desplaçament al llarg per Lorena, que ara arriba des de segona línia. D'Esperola intentava deixar per Irina, no se n'ha entès entre les dues. Hi ha falta d'Irina sobre Ari Domènech.
0: I ara crec que el moviment interessant que hauria de fer el Badalona és emparejar a Sheila amb Vallejo. Sheila és molt més gran que Vallejo, molt més forta. Vallejo és una jugadora que té un físic més de lateral, més primeta, més rapideta. Jo crec que s'hauria d'intentar atacar amb aquesta zona en pilotes una miqueta més verticals perquè pugui utilitzar el cos a cos de Sheila.
1: Se l'endú Vallejo a prop de l'àrea pròpia, jugant amb Clara. Clara busca la passada vertical ara per Anita Marcos, que buscava jugar de primeres. Li ha escapat llarg, se li ha anat massa fort

0: Qui l'ha d'escalfant, tal com està el partit, és perquè segurament doncs, no la veurem durant el partit, no? Perquè ens vindria fantàsticament bé.
1: Doncs sembla estar convocada Vicky López, però... Ai, Vicky Losada, perdona, però ara mateix no sembla que estigui escalfant. Per tant, pot ser que o surti més de l'escalfar, però ja amb els minuts que portem sí. Ja dubto que surti escalfant.
2: Marc Ballester a les Amans va dir que probablement estaria...
0: No,
2: sí, que no semblava tan greu.
0: No, Pau, no corre riscos, és una jugada molt important i el partit està...
2: I és una jugadora ja veterana que amb el part dels anys les esportistes no recuperen.
0: L'hem vist escalfar molt intensament a l'inici del partit. No sé si estaria provant o no, l'hem vist.
2: Potser.
0: Que potser ha escalfat molt intens. Si ja segurament no vas a jugar, no arrisques a tenir una lesió en l'escalfament. Ens vindria molt bé, però jo també sóc dels que creu que és una jugadora, la temporada és molt llarga i que és una jugadora que ens ha ajudat moltíssim a partir de la setmana següent.
2: Cubedo, sobre el cercle central, avançant metres en conducció, es planta ja camp contrari. Cubedo intentava filtrar una pilota que li acaba arribant a Sheila, després d'un rebot acaba caient a terra després d'estar d'esquenes. No li compra la falta a l'àrbitre. Mira, salta ara Itzi, la lateral dreta, pressionant la portera. Puntada llarga de Salvador, que se la queda Berta Pujades. La baixa Maria Llompart. Jugant amb Lorena, entre centrals... Ara la pivot del Badalona Women.
0: Veiem camp estret de l'Espanyol, torno a dir, per mi s'ha d'aprofitar molt més els extrems. En esquerra Irina, en dreta Julve, de costat a costat. Ara Llompart hauria de fer un canvi, com li està demanant.
2: Mira, passada en profunditat de Maria Llompart buscant el desplaçament de Sonia Majarín, que l'ha deixat, passar perquè l'ha tocat una jugadora de l'Espanyol i serà servei de cantonada.
1: Molt bé aquesta passada de Llompart.
2: La penjarà... Mira, està fent amb els braços la creu Irina, perquè la penjarà des de la cantonada. Sembla... Bé, no sé quin tipus de jugada marcarà. Suposo que les aniran canviant, no?, durant la temporada.
0: Buscar a Cubedo, no?
2: Sí, bé... Podríem dir que així resumeixen totes les accions de pilota aturada, no?
1: Exactament.
2: La penja Irina, banda esquerra, buscant el segon pal, apareix Cristina Cubedo, no aconsegueix connectar la rematada, se la queda ara Vallejo al perfil esquerre, la trenca, tot l'avantatge és per Maria Llompart, que se la queda sobre el cercle central, minut 70 de partit, Espanyol 0, Badalona 0.
3: Gràfiques Venus creix en Badalona. 50 anys donant el millor servei d'impressió.
4: Imprimeix a Gràfiques Venus.
2: La canvia tota Lorena des del cercle central buscant a Sonia Majarín al perfil esquerre. Apareix Irina. L'ha tancat bé Ari Domènech, que de moment està assecant a l'extrem del Badalona, no s'està veient còmode i mira, hi ha canvis ara al Badalona Women.
1: Mira, sembla que marxa Sonia Majarín i entrarà Nerea Carmona en el seu lloc. Ja estem veient que també Cubedo sembla... Perdona, Lorena Navarro marxarà i Lucía serà qui entri en el seu lloc.
0: Veurem dos jugadores.
2: Paula, em dic que entrava? No, Lucía.
0: Dos mitjentros centrals, o sigui, no sé si igual es canvia sistema o alguna cosa, perquè Nerea és una jugadora que la setmana passada va jugar...
2: No, Nerea... No va jugar Lucía. Lucía va ser titular al mig del camp, sí. Fent parella amb Vicky Losada.
0: I Nerea és central, no?
2: Sí, central, lateral, sí, va... Pot jugar de tot una mica, eh? De moment sembla que ocupa el carril esquerre, no?
0: Si
2: no...
0: Sembla que ocupa llavors el lateral esquerre, sí.
2: Se'n va molt bé Maria Llompart amb el primer control, li han fet falta, però deixa seguir la col·legiada, la pilota filtrada per Lauri, se l'acaba quedant Sheila, però diu l'àrbitre que ha tocat la pilota amb les mans, així que pilota per l'Espanyol.
0: I esperem que Majarín no tingui cap problema físic, no?, perquè estava fent un gran partit i el canvi, doncs, sense que hi hagi cap canvi de sistema, veurem que no tingui cap molèstia.
2: Vallejo avançant metres pel carril esquerre.
1: Jo crec que és un canvi bastant preventiu el de Majarín. Sí que és cert que durant aquesta segona part s'ha anat tocant una miqueta les costelles. Suposo que deu ser el dolor que et queda replegat, però esperem que no vagi més.
2: Vallejo buscant per dins a Bicho. L'envia lluny ara. Vallejo s'imposa. Cristina Cubedo amb la correcció. Buscava la desmarcada en profunditat i ara l'acaba traient de sobre com pot. Cristina Cubedo, la segona jugada, però la guanya Lucía. Lucía jugant per dins, ara Maria Llompart ha acabat fent falta sobre Paula Gutiérrez i serà targeta groga, la primera del partit per una jugadora del Badalona Women.
0: Cuidado la falta perillosa en aquesta distància, s'ha de defensar bé, és veritat que s'ha guanyat centímetres també amb l'entrada de Lucía Martín.

0: Martínez, però atenció en aquestes accions de pilota aturada, perquè l'Espanyol realment no està generant gaire perill, però totes aquestes accions d'estratègia sempre són perilloses.
1: Doncs és una falta una mica llunyana, però, i a més el Badalona marca la línia bastant fora de l'àrea, però i la intenció de l'Espanyol és penjar-la, eh? És penjar-la. I crec que hi va... crec que és Bicho, no? Qui la penjarà? O Anita? Espera't. No, és Anita, és Anita. No, Anita tampoc. És Paula, sí, és Paula Gutiérrez, qui prova la centrada al cor de l'àrea. No aconseguís rematar Raquel García. Se la queda Maria Valenzuela, que l'acaba posant en joc d'una manera poc ortodoxa. La pilota per Elena Julve, a la punta esquerra. Ha de fer la jugada d'extrem, l'acaba deixant de primeres, però li acaba regalant la pilota a l'Espanyol. Apareix ara en posicions d'atac Raquel García. Obrint la pilota cap a Ari Domènech, lateral de l'àrea, provarà la centrada, segueix Ari Domènech, l'acaba trencant Nerea Carmona, la lluitava Sheila, la deixa passar Anita, serà pilota per l'Espanyol, Vallejo.
2: Deixa'm actualitzar marcadors, perquè en aquesta segona jornada...
1: Sí, espera, pilota dins l'àrea per Anita Marcos, prova el xut amb l'esquerra, fora! Hi havia fora de joc de la davantera l'Espanyol, ara sí, actualitza els marcadors.
2: Doncs tenim a la mateixa hora el València-Madrid Club de Futbol, València 0, Madrid Club de Futbol 3.
1: Doncs...
0: Madrid Club de Futbol, un equip a tenir en compte els darrers anys, eh? Només femení, exclusivament femení, però un equip que cada any aposta fa pel futbol femení i que queda en posicions molt avançades. Ha començat fort.
1: Desplaçament llarg ara de Maria Valenzuela buscant a Irina a l'extrema esquerra, punta llarga d'Irina per Sheila, la lluita Sheila, s'imposa en el duel Raquel García, hi havia fora de joc de l'exdavantera de l'Atlètic de Madrid, de Sheila, i però crec que ara hi ha pausa d'hidratació.
0: Sí.
2: És que la calor que fa és exageradament forta. Vull dir, cal fer-les i veurem com s'engranen ara els equips en aquests rondos que faran per xerrar i aviam aquestes noves indicacions dels dos entrenadors, perquè ja veiem que estan...
1: Tu, Mònica, necessites mobles de cuina?
2: Ostres, estaria bé, perquè just m'estic traslladant i em fa falta.
1: Estàs de mudança?
2: Estic de mudança.
1: Doncs si necessites mobles de cuina, sanitaris, ceràmica o parquet, visita'ns a Badagrés. Ho tenim tot per arreglar la teva llar. Entra a badagrés.com o truca'ns al 93 39 50 33 11. 93 395 03 11.
3: Badagrés.
4: Badagrés.
3: Construïm casa teva. Reformem la teva llar.
1: Doncs encara segueixen les jugadores aquí amb la pausa d'hidratació. Veiem un cercle molt creat amb... Serà molt fort per parlar de l'Espanyol. No està tan ben format el cercle, sinó que hi ha alguns petits cercles per part del Badalona. Està Marc Ballester amunt i suposo que analistes i membres del cos tècnic en un parell més per fer, suposo que, xerrades més personalitzades, més individualitzades. Doncs mira, ara just ara es posarà a estar Ilenia Sánchez avisant a les jugadores que reprenguin les seves posicions perquè la tornarà a posar en joc. Recordem, serà tir lliure indirecte per l'Espanyol perquè hi havia fora de joc de Sheila.
0: Darrer quart d'hora, moment per apretar al màxim, no? Decidir una miqueta doncs, aquest partit que està encallat en aquest 0-0, però que tots els equips tenen eines per poder-lo trencar.
1: Doncs la posarà en joc ara el Badalona, ho fa al minut 77 amb empat a 0 a la ciutat esportiva Dani Jarque. Som els de Badalona Comunicació a Ràdio Ciutat a la 94.4 durant tota la temporada al costat del Badalona Women. La posarà en joc des de la banda ara l'Espanyol sobre la línia divisòria. Serà Ari Domènech l'encarregada de posar aquesta pilota de nou en joc, buscant la referència d'Anita Marcos, vinguda a la banda dreta, la torna a trencar Ari Domènech, posa el cap Cristina Cubedo, l'endarrereix per Maria Valenzuela.
0: Fa una molt bona seguretat defensiva del Badalona, tot el partit. Sí. Jo crec que la parella Pujadas Cubedo més Maria, jo crec que fan amb la portera, fan un tridente seguríssim en aquesta part frontal de la part més defensiva.
1: Sí, van patir contra l'Atlètic en un pla de partit molt diferent, sí. Però avui s'estan mostrant...
0: Un altre tipus de jugadora, un altre tipus de partit. L'Atlètic de Bilbao va, va col·locar el partit a camp del Badalona Woman. Avui el Badalona està col·locant el partit a camp de l'Espanyol. I ara hem vist doncs, que amb la sortida de Lucía, no? Es queda una mica més com aquest mig centre més que li dona més equilibri perquè John Park pugui ser la jugadora que pugui perdre més la posició, pugui anar una miqueta més on ella veu que li pot donar la jugada, com ara mateix.
1: Trencava ara en segona línia Maria i un part buscant una descàrrega de Lauri, que ara és la que porta el braçalet de capità després de la substitució a Sònia. Se l'endú Irina. Irina buscant de nou a Lauri. Lauri amb dificultats per connectar amb alguna companya. Se la queda l'Espanyol, compta la pilota en profunditat per Ona. Arriba bé Cristina Cubedo en la correcció. El xut d'Anita molt forçat a les mans de Maria Valenzuela.
0: I està buscant ara mateix, jo crec que ven emparellada Sheila amb Vallejo, i jo crec que l'haurien de buscar, Sheila Vallejo amb la pentinada de Julve per córrer l'espai, una miqueta més directes.
1: Mira, ara ho fa Nerea Carmona buscant la velocitat de Sheila, arriba abans Raquel García, i et veia fem que no va al cap, Jordi, eh?
0: No, perquè Sheila no és la jugadora que li han de buscar l'espai, a Sheila segurament li han de buscar el cos, i ha de ser Julve o Irina les que corrin l'espai, no? Intentar buscar més pilotes al cos a Sheila, que se les pugui quedar, tornem a dir, sobretot si pot referenciar-se amb Vallejo i intentar doncs, que siguin llavors les jugadores més ràpides que puguin córrer aquestes pilotes en contraatac.
1: Pilota per Bicho, camp propi, carril central, acaba deixant-la per Vallejo. Vallejo amagava amb un desplaçament al llarg, finalment s'ho ha pensat dos cops, s'ho ha repensat, i endarrerit endarrere per Raquel García. Raquel jugant amb Domènech al perfil dret. Domènech buscant la descàrrega de Anita Marcos, ho ha fet molt bé, ha descarregat de primeres per Paula Gutiérrez, ara s'ha fet mal Maria Llompart en l'intent de refús, serà servei de banda per l'Espanyol.
2: I Pau, sembla que es produirà un canvi en breu, suposo que la següent jugada, Paula Sánchez entrarà i Mirari també. Dos jugadores que jo crec que ara el que hauran de fer és revolucionar el partit, perquè és el que cal emportar-se aquests tres punts. De moment en tenim un, si és que el partit es queda així, però si no, aviam si podem apostar pels tres. Mira, veiem que entra Mirari i surt Irina Uribe.
1: Doncs
0: canvi cantat, no? Dèiem a l'inici que ja feia minuts, que segurament Irina ja estava molt cansada per tot el fort que ha fet.
2: I surt Sheila Guijarro i entra Paula Sánchez.
0: No surt Irina i surt Julve, sembla, eh?
2: S'han equivocat. I al final surt Julve.
4: I amb 12, Irina i Julve s'incorpora amb el 17, Paula, i amb el 20, Mirari.
1: Doncs seguirà sobre el terreny de joc Irina, Paula Sánchez, que ocuparà l'extrem dret, sembla, no?
0: Sí.
1: I Lucía la
0: punta d'atac.
1: Sí, i Lucía la...
0: Mirari és també ràpida, potent, de córrer, de treballar, d'espais. I amb Paula tenim més un extrem, no? Més 1 contra 1, més velocitat, més pilotes al peu, més trencades a l'espai, amb molta més qualitat. I era això, no? Entre cometes, el que parlàvem. Que Mirari pugui fer les pentinades i que siguin Irina o Paula les que puguin córrer a aquestes pentinades a l'espai. Són jugadores molt ràpides.
1: Bona pressió ara de Cristina Cubedo, camp contrari, que va recuperant el Badalona. És Lauri pel carril central, jugant ara amb Cubedo, que intentava de la mitja punta fer un toc amb l'esperó, però clar, aquí Cristina Cubedo no és la jugadora per fer-ho, eh? Ah, no era Cristina Cubedo, m'estava confonent. Ho havia fet Lucía.
0: Era
1: Lucía. Clar, m'està fixant amb el dorsal.
0: Era estrany veure a Cubedo tan alta, eh?
1: Sí, sí. Clar, per això m'ha sorprès fer aquest toc d'esperó. Però
0: si haguéssim fet tapujades, ho haguéssim comprat, eh? Perquè a ella li agrada això.
1: Però clar, és que no era ella. Jugant ara en zona defensiva el Badalona, se la intenta endur Lucía. Lucía sobre el cercle central, la baixa amb el pit, s'endú un cop. Diu l'àrbitre que no passa res, que segueixi el joc. Se la queda, i ara, per part de l'Espanyol, obrint el joc cap a la banda dreta, és zona qui descarrega per Domènech, que torna a buscar la profunditat per Yara. Amb ella, amb el duel directe, Nerea Carmona, segueix Yara sobre la frontal de l'àrea, intenta la internada, més de Yara en conducció. Ara s'acaba desfent d'ella, l'acaba deixant per Anita. El perfil esquerre, apareix Vallejo. En la incursió apareix Anita, es dona la mitja volta sobre la mitja lluna. La pilota l'acaba tallant Nerea Carmona. Se servei de banda pel Badalona Women.
2: Quina llàstima que s'hagi acabat en córner aquesta acció, perquè podien haver fet una pilota de llarga.
1: No, servei de banda pel Badalona, perquè l'última en tocar ha sigut la pròpia Anita Marcos. La posa en joc ara Nerea Carmona amb el cap. Lauri intentava orientar cap a l'esquerra.
0: L'Espanyol està donant un pas endavant i està col·locant el partit on el Badalona Woman no li agrada, que és el seu propi camp. Jo crec que amb els canvis a Mirari i en Paula es guanya el poder atacar els espais i s'ha de buscar, s'ha de ficar tornar a ficar el partit a camp rival.
1: Sí, i la primera posa d'hidratació podríem dir que li ha vingut bé al Badalona, però la segona clarament a l'Espanyol, eh?
0: Sí, sí, i aquí està bé, o sigui, si abans parlaven de que Sheila, que és molt gran, molt forta, havia de buscar doncs a Vallejo, en aquest cas mirar-hi, ha d'intentar buscar a Raquel, perquè és la central més forta, més gran, i ja hem vist en aquesta acció que ha marxat fora per poc que és molt més ràpida que ella.
1: Anita Marcos, quin duel ens està deixant en el dia d'avui amb Cristina Cubedo, de lluita grecorromana pràcticament, eh? Passada l'espai ara perquè corri Yara, s'imposa molt bé a camp obert Berta Pujadas, i a més acaba forçant la falta al seu favor.
0: Que bona és Berta Pujadas, eh? Quin tros de central, impressionant.
2: És que és espectacular poder veure-la jugar, perquè és que realment és el central pur de... Bueno, té aquests punts de pujar cap a dalt.
1: Hi haurà targeta groga ara per Sara Monforte, l'entrenadora de l'Espanyol.
5: Ja no, sí, sí.
1: No li ha agradat alguna decisió de la col·legiada.
0: Però és brutal, com dius, era central dretana que arriba a un cruce al costat esquerre amb aquesta solvència. Jo disfruto veient-la jugar perquè m'encanta. És veritat, això que diem, que a vegades fa situacions que va cap a dalt, però que, bueno, com que ho fa tan bé, doncs li pots permetre.
1: Puntada llarga, ara per part de Salvador, posa el cap Cubedo, la segona jugada buscant l'esquena de Cubedo. No es complica la vida i l'envia fora de banda directament.
2: A més, Maria Valenzuela amb aquest tros de... amb les dues centrals, jo crec que pot anar molt tranquil·la. I això et dona també un repte que ella pugui sortir.
1: Canvia l'Espanyol.
0: Deies, Mònica, que si realment les respeten les lesions, són una parella de centrals de les més poderoses d'aquesta Liga F.
2: Doncs ha sortit Ona i ha entrat Loras, sí, en la part de l'Espanyol.
1: Que deia jo que m'havia quedat sense anècdotes, però Lucía Loras va anar a l'institut amb la meva germana.
2: Veus, Pau, és que estàs tot relacionat.
1: Sí, sí, sí, no. Jugant ara Bicho d'esquenes, obrint la pilota cap a Clara. Clara més oberta, ara buscant Yara a la centrada. Yara, el punt de penal, l'acaba traient Cristina Cubedo. La pilota queda morta, la lluita a l'Horas. Acaba refusant-la. També Berta Pujadas. La lluita a la banda esquerra, Irina. Irina intenta endur-se-la. Serà servei de banda ara favorable a l'Espanyol.
2: Pau, vols una anècdota, també? Va,
1: tira-me-la tu, l'anècdota.
2: La Vicky Losada,
1: sí?
2: És de Terrassa.
1: Sí.
2: Jo sóc terrassenca, ja sé que tot s'ha ballat, vull dir que aquí tenim un problema.
1: Sí, tenim un derbi aquí, però eh?
2: Estem a Badalona.
1: Clar, sí, estem...
2: Estem en Camp Nou. I va anar també a la meva escola, al Sagrat Cor.
1: Ah, doncs...
2: És una terrassenca que ve a Badalona.
1: Doncs,
2: Camp Neutral.
1: Mira, sí, sí, està... Juguem els dos fora de casa, podríem dir.
0: Doncs jo tinc un altre més.
1: Deixem les rivalitats.
0: Una altra anècdota més, bona també. Ari Domènech i Ainhoa Domènech són filles d'un molt bon amic meu de quan eren petits, de 7-8 anys. Imagina el tocador.
1: Home, doncs, gran partit el que està fent avui la lateral dret de l'Espanyol.
0: Dos jugadores molt joves, però que estan pujant amb moltíssima força i realment tapant molt bé a Irina, que a mi em sembla una jugadora super desequilibrant.
1: La posarà en joc des de la porteria Maria Valenzuela, buscant el desplaçament per Irina. A la punta esquerra, la baixa amb complicacions Irina, però l'acaba deixant endarrere per Nerea Carmona. Pressiona ara l'Espanyol, puntada de Nerea Carmona, buscant la referència de Mirari, a camp propi encara. La molt bona descàrrega de Mirari per Lauri, que la controla amb dificultat, segueix Lauri. Per la banda dreta la reclamava Paula Sánchez, no l'ha vist, la capitana del Badalona Women, però ha acabat forçant la falta.
0: Sí, 2-3 accions per esquerra i obrir ràpidament per dreta. Veien com s'ocupava la banda, s'ha d'intentar buscar sobre cames noves, intentar buscar també banda dreta, potser massa a joc en aquesta segona part per la banda esquerra aquí amb Irina, quan la banda dreta doncs, tenim dos jugadores que poden fer molt, que han entrat noves i que poden fer molt de mal.
1: Berta Pujadas, jugant amb Cristina Cubedo, camp propi, minut 87 de partit, empat a 0 a la Ciutat Esportiva Dani Jarque, entre Espanyol i Badalona. Tot així, de moment, s'estarien enduent el primer punt de la temporada dels dos equips, eh? Veurem si algun dels dos decideix arriscar o es conformen amb aquest puntet en el tram final de partit. Bona acció individual, ara per part d'Itzi, a camp propi. Acaba descarregant Lauri d'esquenes, de nou intentava tornar-li a Itzi. La juga bé ara el Badalona, canviant-la tota per Irina, la punta esquerra. Irina per dins, té Nerea Carmona, segueix Irina. Irina en conducció, intenta tirar la diagonal. Segueix Irina, s'apropa a la frontal de l'àrea. No s'han entès ara amb Itzi. Itzi que apareixia... A la mitja punta, eh?
0: Sí, s'havia fet una diagonal sencera, ha començat la jugada i en dreta, ha fet un desmarque de ruptura per banda esquerra. Irina l'ha buscat, potser tenia situació per fer un xut, no? I té molt bon xut, Irina. Acabar jugades, perquè potser en un detall d'aquests hem vist molt poc xuts avui a porteria rival i en una jugada d'aquestes potser pot arribar el gol que desencalli el resultat.
2: Preparant-se per entrar està Aitana Fernández, del Badalona.
1: Aitana Fernández, del filial.
2: Correcte.
1: Jugant ara el Badalona, la mitja punta és Lauri, endarrerint cap a Itzi. Itzi evita que la pilota surti per línia de banda, se la queda el Badalona. Mirari, ara una miqueta despenjada. Mirari obrint cap a Nerea Carmona, se li escapa el control i arribarà, però abans Lucía Martínez obrint la pilota cap a l'esquerra per Irina. Irina busca el desplaçament en llarg, la baixa Paula d'esquena sobre la frontal. És bona, compta el xut de Maria i un gol! Del Badalona al minut 89 de partit. Gol de Maria Llompart, arribant des de segona línia. La descàrrega de Paula Sánchez és una meravella, és una delícia, i ha sorprès a tothom, la dorsal 10 del Badalona, per fer un xut creuat a la base del pal. Impossible per la portera de l'Espanyol, impossible per Salvador. S'avança el Badalona a la Ciutat Esportiva de Nijarque. Minut 89 de partit. Espanyol 0, Badalona Women 1.
6: Et caduca el carnet de conduir?
7: Centre Mèdic La Vila se n'encarrega de tot.
6: Carrer Francesc Macià, 6.
7: Al costat de Pompeu Fabra.
0: Reclamaven segurament això, que s'intentés buscar una mica més la banda dreta, perquè teníem jugadores de perfil nou. En aquest cas ha estat Paula la que ha fet un gran control amb Clara, que és una lateral també molt més ofensiva que no defensiva. Li ha guanyat la posició i l'ha deixat una assistència perfecta, perquè Maria Llompart, ho deia Mònica, aquest verso lliure que necessita poder moure's per on ella intueix, ha arribat perfectament, i amb el seu xut que té, que és brutal, l'ha creuat la pilota, i 1-0, que jo crec, 0-1, que jo crec que fa justícia a lo que s'ha vist en el partit.
2: Jo crec que fa molta justícia, i a més aquesta combinació que han tingut entre les dues crec que és aquest punt de creativitat de voler buscar el gol, de voler buscar algo més que no el toc, i això és el que trobem amb Paula Sánchez, d'aquestes combinacions amb Maria Llompart, que Maria Llompart necessita això, creativitat, deixar fer i que pugui encaixar el gol com ho ha fet ara.
1: Sis minuts d'afegit, per cert, Estipa i encara Ilenia li feia la banqueta de...
0: S'havien fet canvis per intentar donar-li dinamisme. S'hauria de buscar això, dos, tres passades a un costat, obrir a l'altre costat. En aquest cas, Paula ha tirat una diagonal perfecta, l'ha vingut al cos, l'ha tapat molt bé i ha mogut a la defensa i ha habilitat perfectament a Maria Llompart, que l'ha deixat pràcticament sola davant la portera. Sí que és veritat que una miqueta escurada, però que l'ha creuat perfectament. I ara veurem un altre canvi de l'Ona Badalona, segurament per apuntalar una miqueta a l'equip en aquests 5 minuts que ens queden.
2: Sembla que entrarà Calo i marxarà, mira, la mateixa golejadora, Maria Llompart.
1: Doncs en l'última acció del partit, del seu partit, doncs se'n va amb gol, això és com en argot de torero, seria marxar per la porta gran.
2: Marxar per la porta gran, i molt de mèrit també el xut que ha fet, perquè realment sembla fàcil, però no és el que ha fet la Maria Llompart.
0: I Calo que surt en aquesta posició de mig centre, més posicional, més forta. Jo crec que és una jugadora que per perfil acabarà utilitzant-lo bastant el Badalona Women, perquè no és una jugadora que tingui gaire en la plantilla, no? I en alguns moments necessites, doncs, això, aquest control, aquesta pilota, aquesta fortalesa física que demostra, aquesta alçada, aquests centímetres, i que quan ja estàs en el minut 91, doncs segurament sigui una jugadora que et pugui apuntalar aquest mig al camp.
1: Jugant Vallejo a camp contrari, juga l'Espanyol obrint la pilota a l'esquerra per Yara en posició extrem, de peu aturat. Ara li han fet falta Itzi. Serà
0: teta perillosa d'aquesta. És veritat que el Badalona ara té gent amb molta presència física, però cuidado que amb aquestes accions d'estratègia no tinguem un ensurt. Com hem dit abans, i deies tu, Pau, el millor defensar el més a fora possible perquè no es pugui rematar des de prop de la porteria.
1: La penjarà Paula Gutiérrez, la pilota busca la frontal de l'àrea, posa el cap Lauri i comptarà el contracop del Badalona Women. És un 2-2, i va Irina, l'acompanya Mirari, segueix Irina, Irina es plantarà allà dins l'àrea, segueix Irina, arribat molt bé Vallejo per pispar-li la cartera. Gran correcció de Vallejo, canvia la pilota a córner.
0: Gran correcció de Vallejo, però molt bona acció d'Irina, que ha forçat un córner en una situació que s'havia de defensar, ha conduït fins a l'equip contrari, ara el teu temps per treure el córner, intentar acabar jugada perquè vagin passant els minuts i cada cop tinguem els tres primers punts més, més a prop.
1: I va Lucía Martínez a penjar la pilota, jugada d'estratègia, quan per cert ja veiem ja la, en aquesta tribuna gent que comença a abandonar les seves localitats. No, no vol enxampar trànsit al sortir d'aquí.
2: I gent que va vestit amb la samarreta de l'Espanyol, eh? Això també diu molt.
1: Bé, el de Badalona està veient el seu equip guanyar, no?
2: Bé, ah, per això.
1: Clar.
2: Això ho dic.
1: Potser amb empat a zero s'hauria, sí. Potser no seria, seria diferent,
0: Mònica,
1: la història.
0: Els canvis del Badalona l'han donat un plus de més i els canvis de l'Espanyol potser no han sortit tot el que s'esperaven, no? Perquè el Badalona sembla que amb els canvis ha donat dos passets endavant i l'Espanyol... Jo crec que ha perdut una miqueta l'ordre que podia tenir en atacs.
1: Sí, a mi m'ha agradat molt el canvi que ha fet a la mitja part de Nita Marcos, perquè crec que, parlant malament, ha donat molt pel sac a la defensa del Badalona. M'ha agradat, potser no ha estat del tot fina, però ha sigut un mal de cap per la defensa del Badalona. Sí que és veritat que potser les demés incorporacions no han acabat del tot de donar el plus que reclamava l'equip.
2: Crec que ha sigut Anita la que ha tingut la... Sí. El 1 contra 1 amb sí, Maria, sí, sí. Que és, bueno, no ha pogut marcar-ho.
1: Compte,
2: però...
1: l'error de Vallejo, li regala la pilota a Irina, camp contrari. Segueix Irina, buscava una passada en profunditat per mirar-hi, estaven fora de joc. Mira, ho sabia tenia... la exdavantera de la Reial Societat.
2: Tenia Paula Sánchez pràcticament sola, pujant corrents, i era potser cap on havia d'anar la passada, però bueno, això també és el futbol.
0: Sí, sobretot em referia als canvis a partir dels últims darrers 20 minuts, no? Crec que el Badalona ha fet dos canvis a delantera, que l'han donat més dinamisme, que l'han donat molta més presència quan necessitava que el partit es posés a camp contrari, i ara mateix doncs també hem intentat apuntalar. Això és el bo, no?, de tenir una plantilla versàtil i una plantilla que et pugui donar doncs aquesta opció de poder canviar dinàmiques des de la banqueta.
1: A punt de recuperar l'Auri, una pilota a la mitja punta d'atac del Badalona, ho acaba fent, acaba distribuint per Nerea Carmona, obrint aquesta per Irina, en posició extrem, segueix Irina, davant de Lucía Lores, segueix Irina, a punt d'anar-se'n, Irina sobre el córner, esgarrapant segon, serà servei de porteria, s'ha escapat, el control a Irina.
2: A mi, Jordi, com deies, els canvis m'han agradat, han aportat un què diferent. Exacte. Un... han proposat, i això és el que
0: és necessitat. Un toc d'energia que necessitava l'equip. Un joc més dinàmic, més atacar els espais, més córrer. Hem vist altres accions, sobretot per banda dreta, que no estava funcionant fins a aquests canvis. Ara ha millorat molt més. Mirari està donant molta lluita, molta pressió. Jo crec que necessitava aquesta nova energia que han fet els canvis.
1: Jugant entre central l'Espanyol... S'han consumit ja 5 minuts i mig dels 6 que s'havien d'afegir. Lucía Lores busca una passa en profunditat. Bloqueja Nerea Carmona. Serà servei de banda pel conjunt perico. Per cert... Sí, digues.
2: No, dic que l'Espanyol, amb els canvis que deia, jo també estic d'acord amb que ha baixat un punt la intensitat i el desordre. Sí. Aquest desordre jo crec que els ha donat un punt més negatiu, i és el que ara potser els ha fet al Badalona, a part de la proposició de joc i de més, marcar aquest gol.
0: S'ha com desfet, no? Si tenia energia, si empenta, però sense una col·locació. Ara mateix mires els jugadors, és veritat que és l'últim minut, i no saps ben bé posicionar-los perquè està tot una miqueta desordenat. En canvi, el Badalona ha continuat picant pedra i jo crec que ha fet els canvis que el míster necessitava per donar-li un gir al camp.
1: S'ha creuat ja de sobres la barrera del minut 96, ara pressionant l'Espanyol, assetjant una miqueta, però sense incomodar massa l'àrea de Maria Valenzuela. La centrada de Raquel busca la frontal de l'àrea, que va posant al cap Paula Sánchez per part del Badalona, la trenca Calú, que tenia opció de, inclús, haver provat un Calú, contracop d'haver mantingut la possessió.
0: Això, no? I aquesta és l'hora que han sortit, però és que sortia Paula rapidíssima, sense cap defensora en la seva banda.
2: Quina velocitat té, Paula.
0: No, llegeix molt bé. El tema d'atacar els espais ho llegeix molt bé en els partits que l'hem vist.
1: Compte ara la passada filtrada que intentaven buscar a Anita Marcos, i fins aquí el partit. S'endurà els 3 punts al Badalona Women, primera victòria de la temporada a la Dani Jarque. Final del partit, Espanyol 0, Badalona Women 1.
6: Et caduca el carnet de conduir?
7: Centre Mèdic La Vila se n'encarrega de tot.
6: Carrer Francesc Macià, 6.
7: Al costat de Pompeu Fabra.
1: Doncs final del partit, primers 3 punts de la temporada i primers punts també de la temporada per el Badalona Women, que amb aquest gol de Maria Llompart gairebé a l'últim minut del temps reglamentari s'endú la primera victòria del curs. Jordi, quina... Què t'ha semblat el partit?
0: Molt bon resultat. Jo crec que 3 punts merescut, perquè crec que si un dels dos equips ha merescut guanyar, ha sigut el Badalona Women. Crec que ha proposat més, crec que ha fet els canvis propositius per anar pel partit, i a part que necessitava, jo crec que això li vindrà molt bé per continuar treballant una proposta de joc que és molt més de proposar, de tenir la pilota, de jugar, de moure's. Això necessites temps, necessites tranquil·litat, i des de la tranquil·litat es pot treballar molt més fàcil. 3 punts molt importants.
1: Doncs els primers 3 punts, que sempre és com treure's aquest pes de la motxilla, no? De... Clar, és que si avui no haguessis guanyat, tindries el remordiment aquest de... Sí. No, és que sí, estem fent les coses bé, sí, però la piloteta no acaba d'entrar. Bé, avui ha entrat, jo diria, l'únic xut a porteria pràcticament de... Sí. L'única ocasió clara sí. Del Badalona.
0: És veritat que jo crec que el Badalona continuarà creixent, perquè és un equip que juga molt bé, però que necessites treure potser aquesta pressió de tenir que sumar.
1: Mira, vots d'alegria, de les jugadores del Badalona sobre la gespa.
0: És que dona molta tranquil·litat aquesta victòria, és molt important. A part, és un derbi de veïns, estem aquí al costat, no? És...
1: D'aquí de la Dani Jarque fins Badalona, hi deu haver 15 minuts tirant llargs, si no trobes trànsit.
0: Jo crec que si passes el Besòs nedant, jo crec que ja plantes gairebé a Badalona. Sí. Però no el passarem nedant.
1: No cal. No cal, que jo tampoc sóc un gran nedador,
0: Si... No, i el riu tampoc crec que estigui per nedar-lo.
1: No, però tampoc vull que se m'enduri.
0: Però sí, se li veu molt l'alegria de les jugadores. És que són 3 punts molt importants, sempre són importants.
1: Sí, mira, ara com Sheila salta sobre a Cubedo. Sí. Símptomes d'alegria. És que és això de reforçar les sensacions.
0: Jo crec que la setmana passada va ser un cop massa dur. Les sensacions del Badalona Women eren molt bones.
1: Sí, no va ser un partit de 3-1.
0: I no va ser un partit bo. Llavors, encara que tu creguis que ets millor equip, creguis que tinguis que estàs fent les coses ben fetes, necessites reafirmar-lo amb un marcador positiu. I avui, doncs, et dona això. Estem veient l'alegria que estan tenint. En canvi, contrasta amb la tristesa que té l'Espanyol, que segurament li falta proposar una miqueta més. Jo torno a dir-te, crec que és un 0-1 i crec que bastant merescut. Crec que si un dels dos equips ha fet per guanyar més mèrits el partit ha sigut el Badalona.
1: Sí, ara les jugadores de l'Espanyol, que les veiem aquí fent un cercle, fent una rotllana, envoltant a Sara Monforte. Sara Monforte els està fent algun tipus de discurs, tu, com a entrenador, eres més de fer les reflexions en calent o en fred? Perquè hi ha molts entrenadors que diuen no, jo després del partit no dic res, que la jugadora està en calent, sí. No vull molestar-la.
0: Pau, la teoria, i si ets un bon entrenador, et diuen que després del partit parlis el menys possible. Jo era molt calent.
1: Ja.
0: Jo no podia aguantar mai.
1: No te'n podies anar a casa amb la paraula a la boca.
0: Per lo dolent era de ja dir la primera... inspeccions en el... No em podia aguantar, Pau. M'hauria d'haver aguantat, però jo era també dels que parlava després de... quan acabava el partit.
1: Clar, i suposo que no és el mateix fer un discurs després d'una victòria on tothom està molt més receptiu que no després d'una derrota, d'encadenar la segona derrota consecutiva, la segona derrota als instants finals, perquè, recordeu, l'Eibar també va marcar el 90 i el temps d'afegit. Sí que...
0: En diferència de que jo crec que el dia de l'Eibar l'Espanyol va mereixer guanyar, perquè l'Eibar, ja ho veuràs la setmana que ve, és bocadillo de tierra.
1: Sí, faré una entrapada de ciment, de formigó armat, no?
0: No juguen a que no passi res, una línia de 5, una línia de 4, i l'Espanyol va proposar molt més, i se li va al punt en una acció desafortunada, en un córner on la portera no va estar encertada, però les sensacions van ser més o menys bones, o no tan dolentes com avui, no? Jo crec que avui s'han vist superades per un Badalona que li ha sortit perfectament el pla de partit.
1: Sí, el Badalona... Sí que és veritat que tampoc ha traduït el domini no. En accions de perill, però sí que he tingut la sensació durant tot el partit que es jugava al que volia el Badalona.
0: S'ha jugat més a el que volia el Badalona que no a el que esperava jugar l'Espanyol. Justament estic amb això. Ens va fer un gran partit del Badalona Women, però sí, almenys estava intentant jugar a lo que el Badalona Women sap jugar.
1: Mira, de fet, anem a veure si les estadístiques respalden aquest discurs. En possessió de la pilota, veiem, òbviament, que ha tingut molt més domini el Badalona, 59-41 per part de les... ha guanyat favorable al Badalona, per així dir-ho. 4 fores de joc de l'Espanyol per només un del Badalona. Ha tingut molt ben controlada avui l'esquena de la defensa el conjunt de Marc Ballester. I amb tirs tenim 3-6 favorable al Badalona, o sigui, el doble, i aportaria 3-1 també favorable al Badalona. O sigui, només un xut a porteria per part de l'Espanyol.
0: Per això dèiem per part que de si algú avui ha merescut guanyar havia sigut el Badalona. Estadístiques molt baixes d'un Espanyol per ser un equip que juga a casa, no? I contra un Badalona Woman que també arribaven 0 punts. No és que tingui un Barça o un Real Madrid. Només s'ha estirat una vegada a porteria en els 90 minuts.
1: Sí, mira, ara per cert, les jugadores del Badalona Woman que han entrat al final del partit o que no han jugat els 90 minuts faran ara un d'aquest box-to-box, no?, que se li diu, que són exercicis d'anar d'àrea a àrea com per augmentar la càrrega muscular.
0: Com a jugador això em matava,
1: ja, ja, ja.
0: Em destrossava viu moralment, i com a entrenador, com que no m'agradava fer-ho com a jugador, no li feia a les meves jugadores. Però bastant fotudes estan per no haver jugat com per fer-li esforçar.
1: Jo crec que més...
0: No, s'ha de fer.
1: Sí, però més que cosa d'entrenador és cosa de preparadors físics, ja, per igualar càrregues,
0: sí,
1: no?
0: Sí, però al final el que manem no, com a entrenador. Sí. Sí, això és una lluita...
1: Home, Paula Sánchez ha donat una assistència.
0: Això és una lluita entrenador i preparador físic. No, s'ha de fer, perquè com tu dius, equilibres càrregues. Però a mi moralment, com a jugador, em treia més que em donava.
1: Sí, jo tinc el record d'un dia, de fet, aquí a la ciutat esportiva de l'Espanyol, fa un parell d'anys, en un partit entre Espanyol B masculí i Sabadell, que va passar el mateix, que els jugadors de l'Espanyol havien perdut i els va tocar fer aquests exercicis extres d'anar d'àrea a àrea a màxima intensitat, i el preparador, o sigui, els jugadors ho estan fent així a un ritme... Sí, sí. A la intensitat que toca, i el preparador els deia,
0: sí, sí.
1: Que això ho fem per vosaltres, ho feu perquè estigueu amb el ritme, que si no ho voleu fer, no ho feu, perquè és una cosa que us vindrà bé a vosaltres, que no és que us estigui fent perquè a mi em ve de gust.
0: Sí, sí, Pau, però jo no m'agradava fer-ho.
1: No,
0: com a jugador de primer nivell que era, ho vaig a fer, però quan acabes no jugues... El que
1: són 80 vols, metres gairebé.
0: Hi ha maneres també de recuperar l'entrenament següent. Sí. Segurament no sigui tan efectiu, però és que moralment és dur, eh? És aquesta disjuntiva que hi ha entre el que has de fer...
1: I el que et ve de gust fer. Clar.
0: O el que guanyes físicament, però perds moralment.
1: Clar.
0: També et dic que es fa molt més fàcil quan guanyes, eh?
1: Sí.
0: Una victòria com així és
1: molt
0: fàcil.
1: Mira, de fet, aquí només ho estan fent les del Badalona, les de l'Espanyol no ho estan fent. Potser això també és, com a entrenador, cal tenir una miqueta de mà esquerra... Bé, quan la jugadora... O sigui, no? Perquè si... No, doncs...
0: Bueno,
1: si ho fas motivat, sempre tot
0: surt millor. A mi no m'agrada mai. Fins i tot et diria que si guanyes, encara menys, perquè el premi de les jugadores de hem guanyat, doncs, vinga, els dono el premi de no fer...
1: Llavors, tu no eres partidari de fer els àrea-àrea aquests, no?
0: Jo era un jugador que m'agradava molt jugar a futbol, dona'm una pilota pel mig, però a mi córrer per córrer o entrenar, quan l'entrenador no t'està mirant siquiera, no, a mi no... A mi no vaig ser que s'ha de fer, però encara sóc una miqueta antic en tot això.
1: Sí, tu és d'aquests que si no... L'entrenador no Pau, mira, m'estalvio la carrera,
0: Pau,
1: no? M'estalvio
0: no,
1: la cursa.
0: Sóc d'aquests que no vull fer-li a les meves jugadores el que a mi no m'agradava que em fessin. I a mi aquestes coses em mataven moralment. Llavors, jo si tenia una pilota per dintre no m'estalviava ni una carrera. Ara bé, corre pel parque... Puh.
1: Mira, veig que ara es talla Llompart, Maria Llompart, sí. La golejadora, atendrà els mitjans del club, però estic esperant a veure si veig la Mònica ubicada per allà. No hi és, o sigui que no podrem sentir
0: no sé
1: el...
0: si Mònica està esperant a lo millor el Marc Ballester partit després.
1: No ho sé.
0: Perquè l'han indicat que era fora del camp i tenia que haver vingut aquí baix.
1: Bé, doncs la Mònica la tenim ara per dins, amagada per dins de la ciutat esportiva. Ah, doncs mira, tenim a la Mònica. Anem amb Mònica. Hola, Mònica, què tal?
8: Hola, companys. Doncs de moment encara estem esperant a la jugadora que vingui. Suposo que serà Maria Llompart, però estem a zona mixta, que no ens han deixat accedir més enllà.
1: Vale, no, és que ara des d'aquí, des de la nostra posició, estem veient a la Maria Llompart parlant amb Xavi Jiménez, que és el de l'encarregat de premsa del club, sobre la gespa i gravant-la amb un micròfon i tal. O sigui que...
0: Hem d'intentar, Pau, que ja que fem tots els partits en directe i acompanyem l'equip en tots els jocs, ens donin una miqueta de...
1: Sí, però això
0: de prioritat en aquestes coses.
1: Cosa de l'Espanyol,
0: no?
1: Crec, eh? Crec que és bueno, jugar fora de casa i tal. Perquè jo quan vaig estar a l'Esama vaig poder moure com peix a l'aigua, eh?
0: Per això.
1: Però bé, doncs... On ets? Tu ara has dit a la zona mixta, no, Mònica?
2: Correcte, a zona mixta estem, esperant tots els periodistes a poder atendre aquestes jugadores.
1: Molt bé, doncs quan la tinguis per allà ens interromps, que ja veus que les nostres converses ara ja estan divagant, que si dels box-to-box i del no sé què.
0: Sí, sí,
1: per tant,
0: sí.
1: Espera't, ara que tenim per aquí, Mònica, tanco ja tema partit. Millor jugadora del partit, Mònica, per tu?
2: Jo, les meves predileccions sempre van cap a Paula Sánchez, que ha donat la seva assistència avui. I mira, crec que és una alegria veure que jugadores joves ja tenen aquests rols, encara que sigui de revulsiu, però crec que és una molt bona notícia.
1: Jordi?
0: Jo... Hi ha molt bones jugadores, però segurament avui Berta Pujadas és una jugadora que m'agrada especialment i avui en porteria zero crec que és important destacar-la.
1: Doncs les millors jugadores del partit. A mi m'agradaria... O sigui, no vull caure en destacar Maria Llompart pel gol, però és que és un tipus de jugadora així amb molta arribada a segona línia que m'agrada molt.
0: És visualment és molt atractiu el seu lloc. Corre, no és...
1: Sí que és veritat.
0: No es espera cap carrera, no es guarda cap carrera. Arriba, ataca, defensa, xuta, passa. És una jugadora que visualment... És que és un tros de jugadora.
1: Si no hagués...
0: El xut no era fàcil, eh?
1: No.
0: Si m'ha fet el gol, creuat.
1: Si no hagués marcat el gol, no l'hauria destacat. Segurament perquè fa un treball que tampoc es veu tant.
0: Hem destacat assistència,
1: sí.
0: Hem destacat gol,
1: i
0: hem destacat porteria zero.
1: Clar, exacte.
0: Tres coses importants.
1: Per això som tres, per anar tocant així una mica tots els pals. Doncs... Sí que és veritat que ara estava repassant mentalment l'acció del gol. Anem amb la Mònica, que té protagonista.
2: Maria Llompart, en primer lloc, valoració del partit, com ha anat?
9: Hola, bona tarda. Crec que ha sigut un partit al final molt competitiu, és un derbi de Barcelona i al final sempre encarem aquest partit amb una energia doncs, extra i en aquest plus que sempre necessitem. Crec que hem tingut la iniciativa i la posició de la pilota en gran part del partit i això ens ha fet que siguem positives i que doncs, aquest gol sigui un premi per tot l'equip, per la feina que hem fet avui i durant tota la setmana.
2: Combinació amb Paula Sánchez i gol. Com ha anat aquest gol?
9: Bé, la veritat és que amb la Paula sí que és veritat que és una jugadora amb la que mantenc molt tant dintre com fora del camp i al final doncs, aquest tipus de relacions es noten i confiava en que em donaria el passe perquè he vist un espai darrere de la línia defensiva que al final s'havia d'ocupar i doncs, m'ha tocat a mi i amb el bon passe de la Paula doncs, he pogut marcar i molt contenta.
2: Maria, una alegria que us endueu. Endavant, ràpidament, endavant.
0: Sí. Sí, m'agradaria preguntar-li si es sent més còmoda amb una jugadora més posicional com ha acabat el partit i ha pogut fer el gol o sent ella la jugadora que potser és la que s'encarrega d'iniciar el joc des de darrere.
9: Bueno, al final crec que pels equips que he anat passant he hagut de jugar i he hagut de tenir doncs, aquests dos rols que dius tu, no? D'una mica de més llibertat i l'altra més posicional. Sincerament he de dir que en un partit al final sempre tens molts rols, no hi ha un fixe en un partit, llavors avui m'ha tocat fer els dos, però la veritat és que a mi m'agrada molt tenir la pilota i sortir des del darrere sempre és més tranquil que jugar entre línies que et pressionen, que tens moltes jugadores a sobre.
2: Doncs moltes gràcies, molt bé, Maria, i amb això us deixo, companys.
9: Gràcies.
2: Merci, Maria.
1: Sí, doncs les declaracions de Maria Llompart...
0: Contenta, se li veia molt
1: contenta.
0: A part, un gol a un ex-equip, que sempre també et dona una miqueta més de... D'això,
1: sí, un plus de moral, no?
0: Sí, i tant. Bueno, és ex d'uns quants equips, és un tros de jugadora. M'alegro moltíssim per ella, aquest gol.
1: Sí, és que a més, és just el que volia dir abans de que ens interrompés amb tot el dret del món la Mònica, perquè tenia protagonista. L'acció del gol sembla que és com... la comença Irina a la banda esquerra,
0: sí.
1: I... se la treu una mica, dona la sensació que se la treu una mica a sobre, amb una puntada llarg cap a la frontal de l'àrea, que sembla que com que tampoc tenia un receptor molt clar, però la baixa molt bé Paula Sánchez, la fa molt bona l'acció Paula Sánchez. No era fàcil perquè estava tancada per dues jugadores i ella més estava d'esquerra, la baixa amb neu pràcticament i amb dos tocs aconsegueix veure de reull pel retrovisor la incorporació de Maria Llompart, com arribava de segona línia, aprofitant que Clara, la lateral esquerra, l'Espanyol, venia d'una incursió i doncs ha agafat molt bé aquesta esquena per acabar marcant el gol que dona la primera victòria de la temporada. No és el primer gol, perquè Irina ja havia marcat a Bilbao, però és la primera, el gol que dona la primera victòria.

0: Bé, doncs fins aquí la segona jornada de la Lliga F pel que fa al Badalona Women, el Badalona que marxa de la ciutat esportiva. Ah, espera, que tenim a Marc Ballester. Tenim a la Mònica per allà?
1: Hola, bones, doncs estem amb Marc Ballester, l'entrenador del Badalona Women. Marc, quina valoració en tots del partit? Més content que l'Ezama, entenc?
2: Sí, crec que, mira, parlàvem, no, en l'entrevista nostra de què era més important, i jo crec que ho enfocava totes les sensacions. Avui, més enllà de que marquem el gol en el 90 i ens emportem els 3 punts, per mi el més important són les sensacions en el primer tram de la primera part, el primer tram de la segona part, on l'equip crec que es troba, on crec que ja comencem a buscar aquest Badalona més reconeixible, no? I avui això, doncs, ens ha apropat, evidentment, a guanyar.
1: Una acció de a Paula Sánchez, de Maria Llompart, aquest revulsiu que us ha donat en aquests últims minuts.
2: Crec que el que no vam trobar el dia de l'Atlètic, no, amb els canvis, avui la veritat que crec que ens ha donat moltíssim, tots els canvis que hem fet tant des de dins com cap endavant, i mira, coincideix que l'acció al final és una assistència a la pròpia Paula per fora a Llompi, ha pogut acabar bé aquesta acció, i bueno, evidentment gestionar els últims minuts, però crec que avui necessitàvem sí o sí, per davant de tot, també sumar de 3.
1: Em deia
3: una pregunta,
1: ahir...
3: Sí. Digues. Si puc fer una pregunta, digues, com puguis, endavant, Mònica? Sí,
1: endavant,
3: hem vist un Badalona superior a l'Espanyol, amb molta possessió. En quant ha influït aquest mig del camp amb Lorena Maria Llompart? Tenies clar que et sortiria també el pla de partit amb dues jugadores tan ofensives, amb un Espanyol que en principi en l'amistós va discutir una miqueta més la pilota?
2: Crec que és una pregunta que dins de l'estaf, doncs, tindria diferents respostes. El millor de tot és que nosaltres dubtem durant la setmana perquè tenim, doncs, molta competència, sobretot en aquesta posició. Comencem amb una base, no, amb un doble pivot diferent a Bilbao que avui. Han sigut els dos canvis a l'11. I la veritat que l'equip, doncs, ha trobat una situació en pilota molt còmoda. Crec que realment el que teníem pensat des del propi estaf, no, com a pla de partit, s'ha donat perfectament. Aquests enllaços de primera línia cap endavant, sí, aquestes continuïtats, perquè l'Espanyol sí que és cert que pretemporada ens va eliminar en quant a joc, i avui hem trobat diferents solucions que necessitàvem. Evidentment, l'Espanyol és un equip que tanca molt dins i has d'obrir-les de principi per després poder jugar per dins, i crec que el partit ha estat allà, evidentment, a part evidentment del treball de totes les altres jugadores.
1: I a Marc, per acabar, et volia preguntar, perquè deies que us faltava rodatge, però avui us heu donat molt de rodatge, entenc, vull dir que estem millorant amb tot això.
2: Sí, crec que sobretot entre setmana el que més ens està pesant són aquestes hores de sol, entrenar pel matí a les 11, 12 del matí. Avui al final és el context que ens trobem, i crec que nosaltres hem estat més preparades en això que elles, i sí, són partits. Al final avui sumem 90 més, però necessitem jornada 3, jornada 4, jornada 5 per començar a treure alguna conclusió que realment ens serveixi de cara endavant, però sí que la veritat que avui crec que sumem algo molt positiu a part dels 3 punts.
1: I a Ibar, tens algun plantejament ja, o encara hi ha setmana vinent, un altre problema setmana vinent?
2: Ara el més important és desconnectar, descansar, ho necessitem, tornarem dimarts a la feina, i jo crec que el més important ara és trobar les situacions on les jugadores que han agafat confiança doncs segueixin en aquesta dinàmica, seguim la competència que tenim en totes les línies de joc, i evidentment anirem a Ipurú a guanyar.
1: Doncs moltes gràcies, Marc.
2: Merci.
1: Doncs ja ho teniu, companys.
0: Les paraules de Marc Ballester, molt honest i molt humà, reconeixent que els entrenadors també tenen dubtes, a vegades durant la setmana,
3: sí, sí,
0: que l'estaf, hi ha gent que potser no veia tan clar aquest doble pivot.
3: Però això és bo, perquè això et fa créixer. Quan tu tens un estaf que només diu que sí a tot, tens un problema. Necessites algú que et faci pensar i que et faci veure diferents solucions. Jo crec que hauria sigut una aposta arriscada.
0: Sí, això ho deia Guardiola amb Lillo.
3: Sí, exacte. Sí, sí. Sí, Lillo l'he tingut d'entrenador i un super mega crack. Per això li preguntava, perquè era una aposta arriscada apostar per Lorena Maria Llompart dintre del camp, però que ella ha destacat en les seves declaracions que és el que buscaven, controlar el partit. I avui han controlat el partit. A la pretemporada no ho van controlar tant, hem sigut capaços de tenir el control del partit amb un Espanyol que defensa molt bé, però que avui s'ha vist bastant superat, sobretot en possessió, per un Badalona Women.
0: Doncs això ens deia el Marc Ballester després d'aquest Espanyol 0, Badalona 1. El Badalona s'ha endut la primera victòria de la temporada a la ciutat esportiva de Dani Jarque amb un gol al minut 90 pràcticament de Maria Llompart. Amb aquesta victòria suma els primers 3 punts de la temporada, el Badalona per així reafirmar-se amb les sensacions positives que va deixar durant la pretemporada i que vam veure durant alguns minuts a l'ESAMA que ha certificat avui aquí a la ciutat esportiva de Niharque. Nosaltres ja ens acomiadem. Acabem la transmissió d'aquest partit del Badalona Women amb el 0-1 i amb aquesta victòria. Ens trobarem de nou la setmana vinent a Eibar, diumenge a 8:15 del vespre.
3: Si vols, ja et deixo la meva jugadora del partit a tenir referenciada, perquè no em toca fer aquest partit. Carmen Álvarez, delantera de l'Eibar, és segurament l'única que ataca, però és un tros de jugadora. Vaig poder entrenar i cuidado amb ella perquè és gran, però és gran, és potent, té qualitat. Ojito amb aquesta jugadora.
0: Perfecte, Jordi, me l'apunto. Vagi bé. Doncs i a vosaltres, oients, que acabeu de tenir un molt bon cap de setmana.
4: La Lliga Femenina, Ràdio Ciutat de Badalona.
5: El partit del Badalona Women's.
6: Et caduca el carnet de conduir?
7: Centre Mèdic La Vila se n'encarrega de tot.
6: Només has de portar el DNI i el carnet de conduir. No cal cita prèvia, ni que portis la teva foto.
7: També pots obtenir permisos nàutics, d'armes, de seguretat privada i d'oposicions.
6: Confia en el Centre Mèdic La Vila, carrer Francesc Macià, 6.
7: Al costat de Pompeu Fabra.
8: Coneix el Badiu, el restaurant de cuina mediterrània de l'hotel Badalona Tower.
9: Menú de migdia de dilluns a divendres i sopar cada nit de dilluns a diumenge.
8: A l'Avinguda de Navarra 6, amb 2 hores gratis al nostre pàrquing.
9: Reserves al 93 184 7900.
8: L'hotel Badalona Tower ho té tot.
10: Avui dissabte, 8:15 del vespre, primera jornada de futbol de Tercera Federació.
11: Des del camp municipal del Guinardó a Barcelona, Martinenc, Club de Futbol Badalona.
10: Les retransmissions de Ràdio Ciutat comencen mitja hora abans del partit.
12: Please take your seats quickly, ladies and gentlemen. Thank you.
13: El tennis es veu, però aquesta vegada també s'escolta.
14: L'ITF Badalona Open Femení arriba a Radio Ciutat de Badalona.
13: Aquest diumenge 6 de setembre a les 10 del matí
14: viu en directe la final del primer torneig internacional femení de la història de la ciutat des del Tennis Club Badalona.
13: Badalona Comunicació amb l'esport.
15: Radio Ciutat de Badalona.

0: Bon dia, són 2:45, us parla Eduard París.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: Protecció Civil de la Generalitat ha convocat aquest matí el Comitè Tècnic de Seguiment per la situació conjunta de risc d'incendi forestal i d'avís de calor diurna per aquest cap de setmana.
2: Es mantenen en alerta els plans Infocat i Procicat per calor intensa per avui i demà diumenge, quan es preveu que el risc d'incendi forestal sigui encara més elevat i extens.
0: Repassem ara la resta de notícies de la jornada. Adrià Tella, bon dia.
3: Bon dia, Eduard.
0: Els bombers de la Generalitat han donat per estabilitzat l'incendi de vegetació forestal a Tordera, a la comarca del Maresme, que ha obligat a confinar les urbanitzacions de Can Camps i Roca Rossa.
2: El foc ha quedat ancorat en uns camins i pistes forestals, ha arribat als patis exteriors de diverses cases, però no ha afectat a les edificacions.
0: Coneguem ara la previsió del temps per a les properes hores. Marc Jauregui.

0: Augment de la nuvolositat sobre tot el Pirineu i Prepirineu, on avui no esperem precipitacions.
1: I en plana política, el nou model de finançament autonòmic ja té calendari després que el Consell de Política Fiscal i Financera l'aprovés ahir enmig de les protestes de les comunitats governades pel PP.
2: Ara la pilota està a la teulada de Junts per Catalunya, ja que es necessitaria del seu suport perquè tiri endavant.
1: I en successos, els pares del nadó trobat mort a Santa Bàrbara ingressaran a la presó de manera preventiva per ordre del jutge que instrueix el cas.
2: L'Ajuntament ha declarat dos dies de dol oficial arran del succés i ahir unes 200 persones es van reunir davant l'Ajuntament per fer un minut de silenci en record del nadó.
1: Anem ara a cultura. Les dues colles dels Xiquets de Valls actuen avui a l'interior de la Basílica de la Sagrada Família de Barcelona en un acte d'homenatge a Antoni Gaudí.
2: L'actuació es podrà seguir en directe a través de la plataforma La Xarxa Més.
1: I en els esports, a la primera divisió masculina, el Barça juga demà diumenge a partir d'un quart de cinc al camp del València.
2: Ho farà després de la derrota del Madrid ahir 1-0 al camp del Betis, la primera ensopegada de l'equip que entrena José Mourinho. També diumenge a les 9 de la nit l'Espanyol rep el Sevilla.
1: La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:33. Esteu escoltant el Notícies en Xarxa, edició migdia. Darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Tella i jo mateix, Eduard París. Protecció Civil ha convocat aquest matí el Comitè Tècnic de Seguiment per la Situació Conjunta de Risc d'Incendi Forestal i d'Avís per Calor Diurna durant aquest cap de setmana. Es mantenen en alerta, doncs, els plans Infocat i Procicat per calor intensa per avui i demà diumenge, quan es preveu, a més, que el risc d'incendi forestal sigui més elevat i extens.
2: Els agents rurals activen avui el nivell 4 del Pla Alfa per perill extrem d'incendi a 34 municipis de 10 comarques, que són l'Alt Camp, l'Alt Penedès, l'Alt Urgell, l'Anoia, la Conca de Barberà, les Garrigues, la Noguera, la Segarra, el Solsonès i la Terra Alta. El nivell 3 del Pla Alfa, per perill alt d'incendi, està activat a 356 municipis de 32 comarques més. La decisió està motivada per la previsió d'altes temperatures, el descens de la humitat relativa i una vegetació, especialment al matollar, molt sec per la calor acumulada i la baixa pluviometria dels darrers mesos. Alhora, els agents fan una crida a extremar les precaucions i evitar qualsevol activitat que pugui comportar un risc d'ignició al medi natural.
1: Per la seva banda, els bombers han donat per estabilitzat precisament un incendi de vegetació forestal a Tordera, al Maresme, que ha obligat a confinar les urbanitzacions de Can Camps i Roca Rossa.
2: El foc ha quedat ancorat en uns camins i pistes forestals i ha arribat als patis exteriors de diverses cases, tot i que no ha afectat les edificacions. L'avís del foc s'ha rebut minuts abans de 11:45 del matí, a prop del camí ral del Monestir, al massís del Mont Negre. En un principi, el foc ha cremat un autobús i, posteriorment, ha agafat massa forestal. 11 dotacions terrestres i 2 mitjans aeris dels bombers s'han desplaçat a la zona de l'incendi, que ha cremat en ascendent i en mitjana intensitat.
1: Seguim parlant d'aquesta meteorologia perquè el Meteocat manté els avisos per calor per avui i demà, principalment a la tarda, a gran part del territori, amb més afectació a punts de l'interior, com és el cas de Lleida, on la previsió és de 8 a 10 graus per sobre de la mitjana d'un mes de setembre.
2: Segons dades del Meteocat, ahir divendres va ser el dia de setembre més calorós que ha registrat Catalunya, amb més de 40 graus de màxima a la Vall de l'Ebre i 42,5 a Vinebre, a la Ribera d'Ebre. Es va establir també un nou rècord de temperatura al setembre, a 77 de les 128 estacions meteorològiques amb més de 20 anys de dades, sobretot de comarques de l'interior.
1: I en aquest sentit, l'estació de Portbou, Coll de Belitres, a l'Alt Empordà, ha registrat avui la mínima més càlida en un mes de setembre a Catalunya, amb 28,5 graus, segons ha informat el Servei Meteorològic de Catalunya.
2: En paral·lel, l'estació de Barcelona, Can Bruixa, no ha baixat dels 26,5 graus de temperatura i suma la 62a nit tòrrida d'aquest estiu, superant àmpliament les 51 de l'any 2003, rècord fins ara des dels 40 anys de dades. De fet, aquesta matinada ha estat excepcionalment càlida arreu de Catalunya, amb registres que no han baixat dels 20 graus a bona part de l'interior i dels 25 a nombrosos sectors del litoral, com els 25,9 a Barcelona Raval, els 25,3 a Mataró o els 25,1 a Badalona Museu.
1: I el nou model de finançament autonòmic ja té calendari després que el Consell de Política Fiscal i Financera l'aprovés ahir enmig de les protestes de les comunitats governades pel PP. Ara la pilota està a la teulada de Junts per Catalunya, ja que es necessitaria del seu suport perquè es tiri endavant.
2: L'acord obre ara una nova etapa de negociació política amb Junts situat al centre de les converses. El govern haurà de moure fitxa per aconseguir el suport dels catalans. S'hauran de fer algunes sessions perquè el model pugui tirar endavant. Ho ha reconegut la consellera d'Economia, Alícia Romero, en declaracions a Catalunya Ràdio.
3: Jo crec que hi ha elements aquí que es poden treballar. El govern d'Espanya ha dit sempre que està obert a negociar, que està obert a cedir, òbviament, perquè si no el model no s'aprovarà i, per tant, també ha de fer una

0: feina Junts per Catalunya, de veure quins són aquells elements que podria doncs, demanar no?, perquè s'incorporin i així doncs, millorar el model de finançament.
1: Per la seva banda, el portaveu dels Comuns al Congrés, Gerardo Pisarello, ha apel·lat al pragmatisme per tirar endavant aquest nou model en un missatge implícit també cap a Junts. Pisarello recorda que suposaria 4.700 milions per a Catalunya.
2: Ara s'ha de ser pragmàtics. És una legislatura que és prou complicada i no estem parlant de xifres menors, estem parlant de 4.700 milions d'euros i, per tant, fem una apel·lació a que cada força política presenti les seves iniciatives, però que tingui en compte que tenim una responsabilitat històrica. No podem malbaratar un moment com aquest, perquè el que està en joc és l'educació dels nostres fills, és l'habitatge dels nostres fills, són les infraestructures del país i amb això no s'hi juga.
3: El Partit Popular ha redoblat la seva ofensiva contra el nou model de finançament. Ahir, els responsables d'economia de les comunitats governades per aquest partit ja van carregar contra la proposta durant el Consell i avui ho ha fet el president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo.
4: ¿En qué cabeza cabe aprobar la financiación de todos los españoles cuando han votado en contra el 80% de los españoles? Cuando solo han apoyado dos comunidades autónomas. Decirle a los presidentes de las comunidades autónomas de España que el modelo de financiación es el modelo de Junqueras es una falta de respeto, empezando por los catalanes, este señor no gobierna, y del resto de España, porque este señor no es nadie a efectos de financiación autonómica.
3: El calendari passa ara pel Consell de Ministres, que haurà d'aprovar el projecte normatiu abans de remetre'l al Congrés, on s'obrirà la tramitació parlamentària amb el debat d'esmenes i la negociació amb els diferents grups. L'executiu confia que la tramitació parlamentària permeti que el nou sistema entri en vigor el pròxim 1 de gener.
1: Parlem ara de successos. Els pares del nadó trobat mort a Santa Bàrbara, a la comarca del Montsià, ingressaran a la presó de manera preventiva per ordre del jutge que instrueix el cas.
3: El titular de la plaça 2 d'Amposta ha acordat aquest divendres privació de llibertat comunicada i sense fiança per als dos detinguts. La parella va ser detinguda dimecres a València i després que prestessin declaració davant del jutjat, les restes del nadó es van trobar dijous al domicili familiar. La causa queda oberta per presumpte delicte d'homicidi, per abandonament de menors i per maltractament animal. A banda de la presó, el jutge també ha acordat retirar-los la pàtria potestat dels altres fills que tenen en comú. L'alcalde de Santa Bàrbara, Josep Lluís Quimeno, està disposat a esclarir els fets, així com els mecanismes que no han funcionat correctament.
5: Com a societat, tenim el deure de preguntar-nos què podem fer per evitar que situacions tan terribles com aquesta es tornin a produir. Com a alcalde actual, assumeixo el compromís de treballar per analitzar i esclarir quins mecanismes poden no haver funcionat correctament i què podem millorar dins de les nostres competències per protegir en eficiència els infants vulnerables.
3: L'Ajuntament ha declarat dos dies de dol oficial arran d'aquest succés. El consistori ha suspès els actes institucionals i oficials previstos durant aquest període de dol i les banderes de la casa consistorial onejaran a mig pal. Ahir, vora 200 persones es van reunir davant l'Ajuntament per fer un minut de silenci en record del nadó.
1: Seguim parlant de successos perquè els Mossos d'Esquadra han detingut també aquest divendres un home de 42 anys acusat de apallissar la seva parella a Aitona, a la comarca del Segrià.
3: Segons ha avançat el diari Segre i han confirmat fonts de l'Agència Catalana de Notícies, l'agressió masclista es va produir al voltant de les 6 de la matinada. El sistema d'emergències mèdiques va activar una ambulància i inicialment va traslladar la dona al cap d'Aitona, però des d'allà la van derivar a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida a causa de la gravetat de les lesions. La víctima va ingressar a la unitat de cures intensives, però la seva vida no corre perill. Després de l'agressió, els Mossos van detenir el presumpte autor dels fets en una finca de Torres de Segre.
1: I més successos. Un treballador de 39 anys ha mort aquest divendres a la tarda en caure de la teulada d'un edifici on hi feia tasques de manteniment a Igualada.
3: Segons han explicat els Mossos, que consideren el succés un accident laboral, els fets han tingut lloc cap a 4:45 al carrer de Sant Agustí de la capital de l'Anoia. En rebre l'avís, agents del cos de seguretat catalana es van adreçar a l'indret i van constatar que l'home s'havia precipitat cap al pati interior de la casa del costat. També s'hi van adreçar efectius de la policia local d'Igualada, dues dotacions dels bombers i efectius del sistema d'emergències mèdiques. Malgrat els esforços, no es va poder fer res per salvar la vida de l'operari.
1: I encara un apunt més, un incendi elèctric a l'interior d'un restaurant d'Arenys de Mar ha deixat un balanç de 10 afectats per inhalació de fum, tots de caràcter lleu, segons han informat els bombers i el sistema d'emergències mèdiques.
3: L'avís del foc s'ha rebut poc després de 8:15 d'aquest matí al carrer de Josep Anselm Clavé. L'incendi s'ha localitzat al restaurant, situat a la planta baixa d'un edifici de 3 plantes i no ha afectat cap habitatge. Els veïns de la segona i de la tercera planta s'han confinat al terrat de l'immoble i, posteriorment, han estat atesos per una ambulància. S'han comptabilitzat 10 afectats per inhalació de fum, tots en estat lleu i tots donats d'alta in situ.
1: I la consellera d'Educació, Esther Niubó, demana als sindicats canviar el to per avançar i rebutja derogar el decret d'escola inclusiva. En una entrevista a La Vanguardia, defensa revisar un model que aviat farà 10 anys i obrir un diàleg amb la comunitat educativa i les famílies.
6: En general he tingut la impressió, hi ha hagut un molt bon to, no? Però la impressió era que, bueno, que dimarts hi haurà vaga perquè no podran desconvocar-la, però en tot cas parlarem més endavant. Bé, aquí jo crec que és important canviar molt el to, no? I les maneres, no? L'enfocament en tot cas que fem. També és veritat que hi ha hagut un punt de crisi de legitimitat, no? dels espais de representació, no? Penseu que no només hi havia uns sindicats que tenen representació, n'hi havia d'altres que no la tenen, i a més hi havia membres del que és l'Assemblea docent. I per tant, negociar, no?, des del punt de vista tradicional en aquest espai es fa molt complex, no? I per tant jo penso que hem de passar d'aquesta confrontació, d'aquesta crispació, a un debat, doncs, serè i constructiu, no?, que insisteixo que pugui servir per avançar.
3: Niubó també reconeix decepció per l'error amb les proves PISA, que considera que ha afectat el prestigi del sistema educatiu català. La consellera confia que els programes intensius de llengua i matemàtiques comencin a donar resultats i que les avaluacions que es presentaran al novembre mostrin els primers indicis de millora.
1: I encara en matèria educativa, Barcelona inicia aquest nou curs escolar amb més de 9.000 places públiques de bressol, de les quals 8.993 corresponen a centres escolars i 316 a les llars d'infants de la Generalitat.
3: En tota l'obra en porta 106 centres, amb la incorporació de l'escola Bressol Tramuntana a Sant Andreu de Palomar, que aporta 104 noves places i ha suposat una inversió de 2,5 milions d'euros. A més, l'ampliació de l'escola Bressol La Mar a la Barceloneta permet passar de 63 a 100 places. L'augment de l'oferta eleva la demanda atesa del 59 al 71% a Sant Andreu i del 66 al 76% a Ciutat Vella. El curs també incorpora diverses actuacions de manteniment i millora dels equipaments municipals.
7: Celebrar és el gest senzill de compartir l'espai, de compartir el moment. Fira Tàrrega, del 10 al 13 de setembre de 2026. Venda d'entrades a firatàrrega.com.
8: Els oferim tot seguit la retransmissió del partit Barcelona Unió Deportiva Les Palmes, corresponent a la primera jornada del campionat de Lliga. La locució en català a càrrec de Joaquim Maria Puyal, amb qui establim ja connexió.
9: Amics, bona tarda a tothom. Saludem els nostres oients des de l'estadi del Barça quan va començar el partit Futbol Club Barcelona Unió...
1: Aquesta que escoltem de fons és la primera retransmissió d'un partit de futbol en català després de la dictadura franquista.
3: Era l'any 1976 i des dels micròfons de Ràdio Barcelona, la SER, Joaquim Maria Puyal posava veu a un moment que anava molt més enllà de l'esport. El català tornava a sentir-se en directe a través de la ràdio narrant un partit. Avui se'n compleixen 50 anys.
9: A tres hores dins del seu jugadors, més qualitat futbolística. Hem de dir que tant la Unió Deportiva Les Palmes com el Futbol Club Barcelona es troben ja a sobre la...
1: Obrim ara plana local. Parlem d'un estudi del Col·legi del Màrqueting i la Comunicació de Catalunya i l'agència Imagina, que diu que els catalans mirem el mòbil una mitjana de 2,3 hores al dia.
3: No obstant això, hi ha perfils que superen en escreix aquest temps i registren comportaments addictius amb el dispositiu, sovint lligades a altres addiccions. Un dels perfils que més preocupen en aquest sentit és el dels joves. Més detalls des de Cugat Mèdia. Sara Bella.
10: El doctor Álvaro Muro, coordinador del Centre d'Atenció i Seguiment a les Drogodependències del CAP de Sant Cugat, diferencia el fet de fer-ne un ús intensiu i en fer-ne un ús compulsiu quan la persona que no pot accedir al mòbil comença realment a presentar símptomes d'ansietat d'abstinència. Per combatre l'ús o l'abús del mòbil entre els més joves, Muro té clara la fórmula: una bona base educativa i activar canvis legislatius.
11: No utilitzaré el mòbil para que el niño esté callado o para que no me dé la tabarra, porque si no se hace desde allí, luego ya es muy complicado. Cuando ya está puesto en marcha la adicción, o por ejemplo la adicción al juego a través del móvil, evidentemente que hay que concienciar a la persona del problema que es, motivarla, tener la ayuda y el soporte exterior, pero si queremos que esto cambie, tendría que ser desde la educación y también desde la legislación.
10: Més enllà dels joves, Muro també posa el focus en la importància de la desconnexió digital en l'àmbit laboral i en aquest sentit considera que les empreses i organitzacions haurien de fer un pas endavant amb aquestes polítiques, sobretot en càrrecs de responsabilitat.
1: Parlem ja de cultura i comencem amb Castells, perquè les dues colles dels Xiquets de Valls actuen avui a l'interior de la Basílica de la Sagrada Família de Barcelona en un acte d'homenatge a Antoni Gaudí.
3: L'actuació es podrà seguir en directe a través de la plataforma La Xarxa Més, des de Ràdio Ciutat de Valls, David Prats.
12: La Colla Joves i la Colla Vella participaran conjuntament en aquesta iniciativa organitzada en el marc de l'any Gaudí, que commemora el centenari de l'arquitecte català més universal. L'homenatge posarà en relleu els vincles de l'arquitecte i la seva obra amb els Xiquets de Valls i amb els vallencs il·lustres Lluís Bonifàs i César Martinell, ho explica l'alcaldessa Dolors Ferrer.
13: Crec que serà un moment de gran simbolisme. Els Xiquets de Valls tornaran a unir-se amb l'obra de Gaudí en l'espai on aquesta connexió pren tot el sentit. Recordant que els castells no només formen part d'una identitat, sinó que també van inspirar a un dels arquitectes més universals de la història.
12: L'acte tindrà com a moment central els castells de les dues colles vallenques a l'interior de la Basílica en el transcurs de la missa internacional, que se celebrarà a les 8 del vespre. Prèviament, davant de la façana del naixement, tindrà lloc l'acte institucional amb la intervenció de l'alcaldessa i una glosa a càrrec del teòleg Armand Puig i de la historiadora de l'art Maria Garganter. La jornada es completarà amb una ofrena floral de la ciutat a la tomba d'Antoni Gaudí, situada a la cripta de la Basílica. L'entrada per l'acte serà lliure amb aforament limitat.
1: Parlem ara de música, concretament del grup Pepeti i Marieta, que fan un punt i a part pel que fa a les seves actuacions damunt dels escenaris.
3: Més de dues dècades després del seu primer concert a Ulldecona, el grup liderat per Josep Bordés s'acomiada del públic amb un balanç plenament positiu i fets com haver actuat al Palau Sant Jordi o a l'Estadi Olímpic. Des de 21 Ràdio, Alberto Calatayud.
14: Quan la gratitud se'm cola per la porta, hey! La queixa surt per la finestra.
15: Després de 23 anys de trajectòria, el grup Pepeti Marieta diu adeu als escenaris. La banda nascuda a Ulldecona clou una etapa on la música ha estat la seva forma de vida, sumant vivències inoblidables i actuant en espais de gran format. Escoltem Josep Bordés, cantant de Pepeti Marieta.
16: Si jo m'hagués de dirigir al Pepeti Marieta de fa 22 anys, que és quan vam començar, i li hagués de dir pues, que tocaríem a llocs tan significatius pues, com el Palau Sant Jordi, per exemple, pues, diràs que no mos ho haguéssim cregut, no? I és una cosa que ha passat. Fins i tot hem tocat també a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. Vull dir, hem tocat a llocs molt diversos. La vida musical mos ha portat a viure experiències molt xules i molt gratificants, a conèixer moltíssima gent, que al final és el que realment mola, i fins i tot a convertir la música en el nostre modus vivendi, no? Vull dir que la valoració, molt positiva.
15: Un projecte que, tot i els diferents canvis d'estil musical, s'ha mantingut com un altaveu de la llengua catalana i el caràcter ebrenc.
1: Canviem la música pel teatre. Una celebració col·lectiva de la mà de Califato 3x4 tancarà la 13a edició del FIT Noves Dramatúrgies.
3: L'espectacle de Cloenda tindrà lloc aquesta nit a Tarragona a partir de 11:45 al Passeig de les Palmeres. Des de Tarragona Ràdio, Laura Casas.
17: Esteban Bove i The Gardener, membres de Califato 3x4, versionaran la cançó que Carlos Cano va fer en homenatge a José Pérez Ocaña amb la participació de la coral Bonavista Gospel Choir. Des de 2018, aquest grup fusiona el flamenc i el hip-hop per reivindicar una Andalusia moderna, popular i mestissa. A Tarragona venen de la mà del sevillà Alex Peña, que també porta aquí una escultura interactiva molt curiosa.
18: No sé si conoceréis la romería de la Virgen del Rocío, en la que pasan a los bebés, a los niños pequeños, los pasan de brazo en brazo hasta que tocan la Virgen allí en la muchedumbre. Y bueno, entonces he hecho esa, ese paralelismo ahí también partiendo de la Virgen del Rocío que tenía Ocaña, ¿no?, hecha en papel maché.
17: Del cap de setmana de fit també destaca Manual per éssers vius dels barcelonins La Mula, que porten una escenografia vibrant i irònica al Teatre al Magatzem.
1: Seguim amb cultura amb la 30a edició de la Fira del Llibre del Pirineu, que ha arrencat aquest divendres a Organyà amb la jornada Una llengua que canta, dedicada a reflexionar sobre el paper del català en l'àmbit musical.
3: En l'arrencada del festival hi han intervingut la cantant i actriu Marta Roure, la cantautora Roser Puigbó i el músic i percussionista Arnau Obiols. Han posat en valor el vincle de la paraula i la música i han abordat també l'abast i la capacitat de la llengua catalana per expressar-se i créixer a través de la creació musical. I també s'ha destacat el paper de la nova cançó com a reivindicació de la llengua catalana. Escoltem Marta Roure i Arnau Obiols.
19: Va ser un acte reivindicatiu en el que és la nova cançó, va ser un acte també reivindicatiu, o si més no, de continuïtat, no? De generacions que ens van precedir, que, on el català era perseguit. Per tant, ara el català es viu d'una altra manera, no? Es viu com un acte de naturalitat, o així hauria de ser.
20: Fer un català m'ha portat un color, m'ha portat una sonoritat, no? I una manera de veure la vida, no? I això és la part amb què em quedo.
3: La Fira del Llibre del Pirineu, que s'allargarà fins demà, ha incorporat com a novetat l'espai al Planell, on s'hi fan actuacions musicals.
1: I acabem al Passeig de Mar de Palamós, que es converteix avui en l'escenari de l'activitat Juguem en Català, promoguda per l'Assemblea Nacional Catalana Badia de Palamós.
3: Es tracta de crear un espai per a infants i adults per fer jocs i ball amb l'ús de la llengua catalana en primer pla, una proposta per potenciar el català com a eina en el joc dels infants, als patis de les escoles, a les places i també entre els amics. Des de Ràdio Palamós, Jordi Rodríguez.
21: Ja fa temps que els lingüistes coincideixen en el diagnòstic d'una reducció progressiva de l'ús social del català, també en les franges d'edat més primerenques, malgrat la immersió lingüística a les escoles. Juguem en Català proposa revertir aquesta tendència. Jordi Salvador és el coordinador de l'ANC Badia de Palamós.
22: Malgrat els més de 40 anys d'immersió lingüística a les escoles del país, escoltem els infants i els adolescents usar habitualment altres llengües per jugar al pati o a les places. La pervivència del català com a idioma depèn de nosaltres mateixos, però sobretot dels nostres descendents.
21: La festa Juguem en Català estarà activa al Passeig del Mar de Palamós entre les 6 de la tarda i les 9 del vespre. La mainada que hi vagi pot participar en curses de sacs, estirada de corda, gomes de saltar, xarranques o cursa de cabassos, entre altres. D'altra banda, l'associació Escampillem ensenyarà a ballar i dirigirà unes danses populars acompanyades de música en directe.
1: Són les 2 i gairebé 54 minuts, moment de parlar d'esports.
23: Notícies en xarxa. Esports.
1: Comencem a la primera divisió masculina, on demà a partir d'un quart de 5 el Barça juga al camp del València.
3: Ho farà després de la derrota del Real Madrid ahir 1-0 al camp del Betis, la primera ensopegada de l'equip que entrena José Mourinho. Per cert, que Lamine Yamal s'ha entrenat al marge del grup i es dubta per al partit de demà. També demà diumenge a les 9 de la nit l'Espanyol rep el Sevilla.
1: A la segona divisió, el Girona visita un quart de 5 el camp de l'Sporting de Gijón.
3: El tècnic dels gironins és Quique Álvarez.
24: S'ha tancat el mercat, ja us vaig dir que la setmana passada ja va ser bona. Aquesta també ha continuat, jo crec que, i després de la victòria més, com dius, que sempre pues, bueno, és important guanyar perquè bueno, dona moral a l'equip. Però bueno, com vaig dir, és un primer pas i ara hem d'anar a Gijón, que serà una plaça difícil, a competir bé i a donar continuïtat una mica, no?, al que vam fer l'altre dia.
1: Per la seva banda, el centre d'esport Sabadell juga dilluns a la nova Creu Alta davant del Córdoba.
3: Ferran Costa és l'entrenador arlequinat.
25: Però sí que hem d'ajudar els nostres jugadors. Les carreres les hem de compartir, els hem d'alentar, els hem d'empentar, hem d'entendre el que ens demana en cada moment al partit per no fer que l'equip s'equivoqui, que això és molt important, i els nostres moments, doncs, jugar-los en contundència.
1: Camion d'esport, ens anem a l'hoquei herba. El campionat de Catalunya de la divisió d'honor ha disputat ja les primeres jornades amb avantatge per al júnior i el club Egara. En categoria masculina, ens ho explica des de Ràdio Municipal de Terrassa, Miqui Romagosa.
26: En joc les primeres jornades del campionat de Catalunya de divisió d'honor masculina i femenina. En el grup A de la categoria masculina, el júnior domina després de guanyar els seus dos partits, davant l'Atlètic i davant el Futbol Club Barcelona. En el grup 2, el Club Egara ha aconseguit una victòria davant el Polo, 3-4, i Club Deportiu Terrassa i Polo empataven a 2 gols. És, de moment, el grup més igualat. En el grup B, a la primera jornada, Polo 0, Júnior 1, i el Club Deportiu Terrassa, que guanyà per 2-1 al Real Club de Polo. Recordem que en aquesta divisió d'honor femenina avui es disputarà el partit que jugaran Júnior i Club Deportiu Terrassa a 8:45 del vespre.
1: I acabem amb un apunt de futbol sala, perquè el Barça juga aquesta tarda a partir d'un 4:45 les semifinals de la Supercopa d'Espanya davant del Jaén. Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, que us ha parlat Adrià Tella, i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos.

0: La xarxa de comunicació local. Són les 3.
1: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
2: Avui dissabte, 7:45 del vespre, primera jornada de futbol de Tercera Federació.
3: Des del camp municipal del Guinardó a Barcelona, Martinenc, Club de Futbol Badalona.
2: Les retransmissions de Ràdio Ciutat comencen mitja hora abans del partit.
4: El millor del Badalona Matí.
5: Gel, llimona, una fulla de menta i una cullerada de records. El còctel de l'estiu.
4: Seleccionem els millors moments del programa. Badalona Matí, edició d'estiu.
6: I estàvem escoltant fa un moment el president de la Generalitat, Salvador Illa, responent d'aquesta manera al líder de Vox al Parlament, Ignacio Garriga, en un debat sobre immigració. Posava com a exemple d'integració a qui avui és el nostre convidat al Mirador, l'Ahmed Mansour. Ell va arribar a Catalunya després d'un procés migratori molt complicat, travessant diversos països africans. Ara ens ho explicarà, també en parlarem. I va estudiar 2 anys a l'Institut Barres i Ones de Badalona. Per tant, coneix la ciutat i el territori. El seu somni era poder estudiar com ho fan els blancs. Ahmed, què tal? Molt bon dia.
7: Molt bon dia, Núria.
6: Escoltàvem Salvador Illa, et va rebre el mateix president de la Generalitat. Què et va dir i de què vau parlar en aquell moment? Com ho recordes?
7: Jo recordo aquell moment com a únic i és un moment que el president em va donar un encoratge i no, el motiu per continuar el fet de que m'agradava estudiar. Llavors, clar, va ser un moment tu a tu on ell m'explicava, no?, certes situacions i jo també explicava les meves i era una animació i també fer-me saber que podrà inspirar altres persones amb la que he concebut.
6: Doncs amb aquest exemple, amb aquesta inspiració, no?, que deia el mateix Mansour i també el president, nosaltres arrenquem avui al Mirador, però ja sabeu que aquest espai sempre ens agrada acompanyar-lo de música que inspira en certa manera, que agrada o que ens diu alguna cosa dels nostres convidats, i avui l'Ahmed ens proposava aquest tema.

0: és un tema de Morat, no? Sí. No sé si hem de la Fuente en aquest cas. Molt inspirat també com a música d'extra radi, no? Per què aquest tema?
1: Perquè quan estàvem al centre i quan jo estudiava, diguem-ne, no, la llengua castellana i catalana...
0: Al centre de tutelat?
1: Sí, al centre de menors. Clar, sempre, no, estava rellent de persones que tot eren menors. Llavors, clar, escoltàvem aquesta música i per mi estudiava les lletres, no, per poder millorar com parlo l'idioma, no, tot això. Llavors, clar, per mi estudiava les lletres d'algunes cançons i llavors aquesta és la que em vaig quedar. I a més també és una música que jo, com a coordinador d'un espai de persones amb discapacitat, cada vegada que ficava aquesta música se recordava els nens de mi, i llavors, clar, per mi era important, no?
0: Perquè t'associaven, no, amb aquesta cançó. Fa 8 anys que ets a Catalunya, és així, 8 anys?
1: Sí.
0: Vas marxar de casa de Ghana per estudiar, dius.
1: Sí.
0: Explica'ns com era el teu dia a dia a Ghana, no? D'on ets, de Ghana? Ghana és un país molt gran, no?
1: Sí, jo soc d'un poble de Ghana que es diu Kumasi, i dintre d'aquest poble, doncs, el nostre dia a dia era, doncs, aixecar-se al matí, entre setmana, vas a l'escola, i per la tarda fas futbol amb amics i tal, per la nit dutxes i normal, no? I clar, arribava un moment que econòmicament els meus pares no podien pagar els meus estudis a Ghana i no podrà entrar a l'escola per poder estudiar, perquè allí pagues uns diners per poder estudiar durant un semestre. Llavors, clar, arribava un moment que la meva família no podia pagar i això em va fer fora de l'escola. I arrel d'això, doncs, veia com que els meus germans també estaven a casa i no fèiem res. Llavors, clar, vaig sortir de casa per poder, doncs, intentar ajudar els meus pares per poder, perquè els meus germans almenys que puguin estudiar.
0: Era difícil estudiar, Ghana, dius, per les condicions econòmiques també de la família, i buscar una feina també?
1: Sí, buscar una feina també és molt difícil. I llavors, clar, són feines, això de netejar cotxes, ajudar les persones a pujar les seves maletes als camions i coses així.
0: Clar, feines, diguéssim, de poc valor afegit, no? I tu aspiraves, doncs, a aquesta formació. Jo abans deia, volies estudiar com ho fan els blancs. És així? Com pensaves que estudiem els blancs?
1: Sí, perquè quan érem petit, sempre, no?, cada estiu venia gent de fora que ens venien, ens impactaven amb uns cursos perquè feien voluntariat i tal. Però, clar, mai havíem imaginat, no?, perquè sempre venien amb una intel·ligència, amb uns instruments digitals i coses així que, de fet, no ho teníem a casa ni a l'escola. Llavors, clar, per mi era com que aquestes
0: tauletes,
1: persones...
0: Tauletes amb ordinadors, sí, no?
1: Sí, aquestes persones són intel·ligents que nosaltres, sí, sí.
0: I com ha estat la teva experiència, una mica? Com arribes a Catalunya a través de, doncs, d'un procés que abans ja deia que complicat, travessant molts països, no? Com va ser la teva sortida? O com són les possibilitats de sortida d'una persona com tu a Ghana cap a Europa?
1: Sí, bueno, amb 16 anys, arrel d'amics que vaig trobar al capital de Ghana, que em van explicar la situació de que, mira, aquí al carrer no tens més possibilitat. Però si marxéssim un dia a Europa, podries aconseguir el teu somni. Però, clar, Europa no es defineix per Espanya ni per res. Em van dir Europa i jo geogràficament no ho tenia molt clar.
0: A on d'Europa?
1: A on d'Europa. Llavors m'ho explicaven com si fos un trajecte molt curt, sense saber que em va costar dues vegades, no, a poder sobreviure a aquesta situació. Llavors va ser travessar Ghana...
0: A peu, parlem de peu.
1: En bus. Puges en bus des del capital i vas al nord de Ghana i creuràs la frontera del nord de Ghana cap a Burkina Faso. Llavors a Burkina Faso, per poder creure algunes fronteres, has de pagar a altres persones per poder continuar el viatge. Llavors, clar, jo vaig quedar-me com 3 mesos a Burkina Faso perquè no tenia els recursos suficients per poder pagar el viatge.
0: Aquestes persones són màfies?
1: Sí.
0: Que es dediquen també a aquesta recaptació
1: de diners?
0: Sí,
1: perquè fan tràfic de persones i et fan arribar al destí que vols anar, no? Llavors, clar, jo a mi m'han ensenyat que quan tens el diner, doncs contacta amb aquesta persona i ell te farà no sé què. I llavors em van fer com una documentació per creure les fronteres.
0: Però, i mentrestant buscar feines per aconseguir aquests diners,
1: sí,
0: entenc.
1: Sí, sí, treballava a Burkina Faso fent el mateix. Tu omples, doncs, sacs de cebes, de tobacs i coses així i dorms a la mateixa estació per poder, doncs, sobreviure, no? I establir per poder pagar aquesta gent.
0: De Burkina Faso,
1: A Mali. I des de Mali, doncs, a Algèria. Algèria, doncs, em va costar la meva vida.
0: En quin sentit?
1: A punt de morir. Estava, diguem-ne, en coma. Una família em va acollir pel carrer.
0: Al desert?
1: No, a la ciutat, a l'Algers. Estava allà una cantó del carrer i estava ja inconscient, diguem-ne, no? Uh-huh. I aquesta, jo vaig aixecar-me, que estava dintre d'un hospital que m'havia fet una operació perquè tenia apendicitis.
0: Apendicitis.
1: Sí.
0: Tot aquest periple, què dura?
1: Va
0: fins
1: durar
0: arribar a Algèria.
1: Fins a arribar a Algèria ja va ser com uns 6 mesos.
0: 6 mesos. Mm. I tens contacte durant aquest temps amb la teva família?
1: No. Va ser un viatge sense avisar.
0: Sense avisar. Vas marxar sense acomiadar-te.
1: Sí. Sí. Vaig ja...
0: Perquè tenies por que et diguessin que no marxessis.
1: Sí. Perquè ja estava al capital, la meva mare no l'agradava, uh-huh. que tan petit que estàs allà, tot i que ja no em podia donar, doncs tampoc l'agradava que jo estic fora.
0: Ets l'únic dels teus germans que ha marxat?
1: Sí.
0: Ets el gran?
1: No, sóc el tercer. Sí.
0: El tercer. L'aventurer.
1: Sí.
0: No? Deuen pensar. I d'Algèria? Com arribes fins a Espanya?
1: L'Algèria, doncs, aquesta família em van ajudar i em van ajudar a travessar a la frontera de Marroc per poder entrar. Llavors jo estava a Fas. Des de Fas és quan estava treballant en un forner, com és això, del,
0: en un obrador,
1: sí,
0: no?
1: Que intentava ajudar i llavors em pagaven uns diners. Llavors amb aquests diners la família em deia que he d'estalviar i que algun dia aquesta persona m'ajudaria a creure, creure el mar Mediterrani.
0: En pastera.
1: Sí, en pastera. Però realment no sabia
0: les
1: què
0: condicions.
1: Vol dir creure el mar Mediterrani. Fins al dia que estava ahí a punt de pujar a la pastera i no tenia ni 5 minuts. No sabia nada ni res. I no tenia ni 5 minuts per pensar si ho faig o no, perquè estava fugint de la policia. I al mateix moment és com que si puges o no puges. Fugint de la policia, perquè si t'arresten, doncs et tornen cap a gana. Uh-huh. I clar, en 5 minuts he de decidir. Llavors vaig pujar sense saber realment la situació, no? Uh-huh. Que... I amb la pastera, doncs, vam arribar a algunes platges de Les Palmes. Uh-huh. I doncs, a Les Palmes, el típic era, doncs, corre per la teva vida, perquè si t'agafen aquí ja et tornen un altre cop.
0: Et tornen a deportar.
1: Llavors sempre ha segut el port de deportació. Uh-huh. I doncs a Les Palmes és quan vaig acudir a una mesquita buscant ajuda, no?, per menjar, per dinar, per fer tot, uh-huh. per transitar-me una mica. I llavors a la mesquita és quan m'han intentat explicar que si ets menor, tens una protecció legal que podràs estar dintre del país durant un temps, aconseguir el teu somni i poder fer el que t'has de fer. Però, clar, has de justificar que ets menor...
0: Amb tu tenies 16.
1: Sí.
0: I no tenies documentació.
1: No tenia el passaport ni res.
0: I com ho vas aconseguir?
1: Llavors, clar, van trucar l'ambaixada de Ghana per poder fer-me el passaport. Mm. I llavors l'ambaixada de Ghana va dir que arribaran un dia a Almeria per fer els passaports als nens i nenes que estan allí a Almeria sense passaport. Llavors, clar... No sabia que no estava dintre d'Espanya encara, sinó que em van dir que he d'agafar un avió per poder venir allí, però clar, sense el passaport i la residència no podia. Llavors vaig poder agafar un ferri amb una documentació en fals i va creure, per pujar
0: a
1: la ferri.
0: Per arribar a
1: Almeria. Sí, Almeria. Mm-hmm.
0: I després allà imagino que aquesta redistribució que es va anar fent pel territori espanyol, no?, de menors no tutelats...
1: No, a Almeria no em van fer el passaport al moment. Va trigar bastant, com 3 mesos, uh-huh. i tampoc m'arribava. Llavors feia la meva vida a aquest poble que es diu Roquetes de Mar. Era recollir frutes, treballava, dormia al carrer, era estiu, estava tranquil, però clar, estava amb unes ganes de rebre el meu passaport, però no arribava mai. Llavors un dia un nen em va dir que, ei, a Barcelona hi ha més cursos, si vaig podràs estar a un centre menor perquè aquí no hi ha res. I el fet que ell m'ho explicava, perquè ell ha estat un centre de menors, uh-huh. i ha aconseguit el seu passaport i avui treballa.
0: I llavors, això et va portar cap a Barcelona.
1: Sí, ell m'ho va explicar que he d'agafar un bus per venir cap a Barcelona.
0: Molt bé. Aquí a Barcelona sí que vas poder entrar en un centre de menors i estudiar com estudiem els blancs.
1: Sí.
0: Què dius tu? Només una pregunta, perquè molta gent dirà, i per què tot aquest periple, no? Vull dir, és impossible sortir de Ghana amb un visat?
1: Sí, és molt difícil. És molt difícil. Fins avui, doncs, amb els meus germans ja és molt difícil portar-los aquí.
0: Molt bé. Com va ser el dia que et plantes en un centre de menor, que tens un àpat, que tens un llit i que tens un centre d'estudis, com és el Barres i Ones a Badalona, on anar a estudiar i on formar-te, no?
1: Sí, és a dir, el primer dia, al centre de menors, la vida em va tornar a somriure i vaig estar en una part calent, com has dit, i amb amics o a persones que trobava que estaven en la mateixa situació, que també han fet els seus viatges, i llavors, clar, cadascú tenia la seva pròpia història, no? I per mi va ser també el primer moment de poder trucar a la meva família des del centre a explicar que el meu està viu, perquè ja ha fet ja 8 mesos, un any i mig, sense contacte, no? Llavors, clar, va ser un moment molt, per mi, molt molt complicada, i psicològicament, recordo aquell moment, doncs, clar, la meva mare, que no vam poder ni conversar, mm-hmm. perquè estava plorant, perquè no sabia que sí que sóc jo, de veritat, no? Llavors hi havia una...
0: No sabia que eres viu.
1: Sí.
0: No, ni tan
1: perquè
0: sols.
1: M'ho explicava que m'ha fet el funeral, de que hagués mort.
0: I t'havien fet un funeral.
1: Sí. I llavors, clar, per mi era com que no, mama, encara estic aquí, i ara sí que està en un centre on puc fer la meva vida.
0: Què et diuen ara els teus pares? D'això han passat, què, 3 anys, aproximadament?
1: No, va passar ja un any i mig, quan estava allà en el centre, és quan va fer la primera trucada. La primera trucada no va sortir res, estàvem plorant tot, i a la segona és quan em van explicar que... li van explicar que ja estic aquí, ja estic en un centre, que tot
0: que
1: està bé.
0: Que estàs estudiant.
1: Sí, que començaré a estudiar, perquè encara no havia començat. Llavors, clar, la meva educadora en aquell moment, que és la que m'acompanyava, que es diu l'Irene Tobar, va fer un pla d'estudis. I el pla d'estudis, perquè ella sabia la meva història, que jo volia estudiar. Mm-hmm. I el pla d'estudis, doncs, primer, necessitaves l'idioma, que és el castellà i català, per poder entrar en un curs formal, com a PFI o com a un grau mig.
0: Tens un català perfecte.
1: Sí, ha sigut anys de
0: feina.
1: Sí, al començament va estar difícil perquè sempre pensava en anglès i però després, quan ella em deia no, has de canviar el xip, has de sempre pensar en català i
0: ara ho fas.
1: Sí. Mm-hmm. Oh. I de fet, doncs, ella amb el pla d'estudis vaig començar a estudiar la llengua catalana i castellà des de zero, mm-hmm. amb famílies que m'acompanyaven, m'ensenyaven lletres des del centre, i després amb el consorci. I 8 mesos després és quan li va dir que Irene, he d'apuntar a fer un curs que poder treure un títol de la llengua per poder entrar a fer un PFI.
0: Uh-huh. I quin PFI vas fer?
1: Vaig fer un PFI d'informàtica.
0: Informàtica.
1: Sí.
0: I ara estàs treballant?
1: Com a informàtica.
0: A on?
1: A una empresa americà que es diu NSR. I llavors a NSR és una empresa que dona serveis a, diguem-ne, a món de retail, per exemple, no? Jo ara estic al compte de Bonpreu. Uh-huh. Llavors a Bonpreu li donem suport a les eines que dona a NSR.
0: I continues formant-te?
1: Sí.
0: Sí? En quin àmbit?
1: Ara estic
0: a informàtica, també?
1: Sí, ara estic cursant l'enginyeria informàtica a la UOC i ho compagino amb la feina.
0: Una carrera universitària,
1: sí,
0: eh?
1: Sí.
0: Qui t'ho hagués dit quan estaves al poble de Gana? T'ho haguessis cregut?
1: No.
0: No?
1: No.
0: I la
1: no,
0: família
1: no.
0: Què et diu ara?
1: Jo crec que la meva mare està molt orgullosa que tot la que ella lluitava perquè podem estudiar, avui he pogut fer, tot la que m'ha costat moltíssim, he pogut fer i està molt contenta de que he pogut fer alguna cosa que ella somniava, no?
0: Uh-huh. Sí. Els teus germans et veuen com a referent? Els agradaria venir a Europa, també?
1: Sí. De fet, quan ja veia la importància de tornar a estar a una aula...
0: Però tu vols que vinguin els teus germans com
1: sí.
0: vas venir tu?
1: No. A ningú.
0: Perquè t'ha jugat la vida.
1: Ningú d'Àfrica o ningú de qualsevol país que ha de tornar a fer aquest viatge que he fet, ningú. Això no és recomanable per res. I per això l'he explicat sempre als meus germans que l'única eina que li podran tornar la dignitat i fer-li possible venir aquí és a estudiar. I si estudien, podran doncs, optar per unes beques o per estudis per poder venir aquí.
0: O sigui, tu ara estàs ajudant econòmicament als teus germans perquè puguin estudiar allà?
1: Sí, de fet, el meu germà petit ha acabat la carrera, ha fet un grau de ciències ambientals a Ghana, I jo crec que no tenim cap motiu per fer aquest viatge que he fet.
0: Molt bé. Els ensenyes català?
1: Ara estic intentant, doncs, establir llaços entre Catalunya i Ghana, perquè doncs, aquestes oportunitats també arribin als joves com jo.
0: A través d'alguna ONG?
1: Sí, a través d'una ONG que estem creant actualment, sí.
0: Molt bé. Doncs ha estat un plaer conèixer-te, Ahmed. Espero que continuïs. No sé si tens pensat tornar a Ghana, si has pogut tornar a Ghana després
1: sí,
0: de la teva...
1: Sí, 6 anys després va tornar a
0: Vas
1: Ghana.
0: Vas tornar, sí?
1: Sí, va tornar a Ghana.
0: I com va ser aquest retrobament?
1: Per mi va ser increïble. Quan la meva mare pujava dintre la meva habitació per assegurar que sí que Ahmed està viu, aquestes abraçades, aquest àpat típic de Ghana, a sentir que estic arrel dels meus germans després de 6 anys d'estudis, d'obstacles que m'ha trobat per carrer a mi. Jo crec que han estat molt content, la meva iaia, que també no, m'explicava que em trobaven a faltar a casa.
0: Ara tens passaport i pots anar i venir.
1: No, tinc la residència actual.
0: Quan t'ho permet la feina.
1: Sí, sí, i de fet aquest Nadal vaig estar ahir una altra vegada a Ghana i vaig poder gaudir els meus amics, germans i la família un altre cop. Sí,
0: molt bé. Aquí animes potser doncs, a seguir aquestes passes, però no amb aquests viatges que suposen doncs, la pèrdua de vida de moltes persones.
1: Sí, sí, fins i tot les que han arribat, no, també, les que estan aquí, que podran doncs, canviar el xip i creure la importància, no? O el poder de l'educació, que perquè molt sovint arribem aquí i veiem que no podem fer res, no? I llavors assolim feines que pensem que no podem arribar. Llavors jo sempre he pensat això, que les que estan aquí també doncs, podem mirar l'altra banda d'educar-se, de formar-se, d'integrar-se.
0: No només estudiar com a blancs, sinó sí. també treballar com sí. els blancs.
1: Eh? Correcte.
0: Doncs, Ahmed Mansour, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat. Tanquem aquest mirador amb música, tal com el començàvem, amb música que ell mateix també ens proposava. No sé si vols presentar tu aquest tema musical i ens expliques per què l'has triat.
1: Sí, es diu Xatabale i és una música que quan estava al centre, quan estava al carrer, ho escoltava moltíssim, perquè em donava una força que algun dia doncs, la vida em tornarà a somriure.
0: Doncs moltíssimes gràcies, que vagi bé.
1: A tu, Núria.

0: Quin bon rotllo que dona aquesta música, eh? Avui ens acompanya el seu autor, ell és en Guillem Bautista, que ve per presentar-nos el seu nou disc, No està mal, és el seu tercer disc d'estudi, el podreu escoltar i gaudir tots els temes que s'inclouen, de fet, i tots aquells que tingueu entrades, entre d'altres, pel Festival Estrenes de Girona, pel dia 28 de març. Guillem, què tal?
1: Bon dia, Núria, com esteu?
0: És que no està mal, és que està molt bé.
1: Que guai, gràcies. Estic content.
0: Sona molt bé, content, no?, de l'acollida d'aquests nous temes musicals que ara fa pocs dies veien la llum.
1: Totalment,
0: sí?
1: Totalment.
0: Quin ha estat una mica el feedback, no?, de fans, de crítica musical?
1: Doncs he rebut, la veritat, que molts missatges de moltes persones que també esperaven el disc. L'hem estat treballant durant un any i mig i la veritat és que l'acollida està sent molt bona. Vull dir, a nivell de missatges, números, concerts, vull dir, molt content en aquest sentit. Molt content, realment no.
0: Aquest,
1: no m'ho crec gaire.
0: Aquest tema amb el que hem arrencat, no?, és La vida va bé. Uh-huh. És una miqueta més intimista, podríem dir,
1: correcte,
0: no?, d'aquest sí, és el més intimista, però alhora també optimista, no?
1: 100%. Li dedico una mica a totes les persones que em donen energia, que són els meus amics, la meva família, la meva parella, tota aquesta gent que m'alegra una mica al matí i de sobte pues, estic content. Uh-huh. L'he escrit una mica pensant en aquesta gent.
0: Molt bé. Com has treballat i amb quin equip aquest nou disc?
1: Doncs mira, els temes els faig jo a casa, els composo i els produeixo i després els hem enviat a Medusa, un estudi de Barcelona, amb el Roger Rodés, que ell és productor, i el Roger m'ha fotut una mica de canya, saps? M'ha dit com, bueno, aquí potser es graven la veu i estaves molt adormit pel matí i a lo millor podries regravar-la i fer-ho una mica millor, no? I en general una mica aquesta ha sigut la dinàmica i després també a nivell de composició m'ha ajudat molt Mamaduixa, que treballem junts i som molt amics, llavors a nivell de composició de lletres, d'entendre'm una mica, veiem què jo volia explicar i després donar-li una volta perquè potser s'entengués més, ha estat aquest el procés.
0: Uh-huh. Ja vas estrenar, de fet, alguns temes del disc al mes de gener a la sala Helio Gabal, no? Ens fem una miqueta d'idea de com va ser també aquell concert.
1: Uau, brutal.
0: De fet, amb aquest tema, de festa en festa, ja ho vas començar a petar, eh? I va ser també, diguéssim, un revulsiu, no?, segurament, pel que fa a la teva trajectòria musical.
1: Sí, de sobte molta gent ens va conèixer i va ser per aquesta cançó, va sonar molt a les ràdios, vam estar doncs, al mes de novembre o al mes de desembre, van ser doncs, la segona o la tercera cançó més radiada de tota Catalunya, i ens va escriure molta gent, també s'inclou dins del disc, i al final sí que ha sigut una mica un petit trampolí i a partir d'aquí doncs, l'acollida de les noves cançons també està tenint una rebuda com molt més alta del que ens esperàvem i bueno, molt contents. Vull dir, crec que la feina que hem fet ha estat molt bé i que s'està veient reflectit.
0: Com definiries aquest disc? Què ens expliques? Què ens has volgut explicar amb aquests sistemes musicals?
1: Jo crec que és una mica despreocupat i desenfadat, una mica com sóc jo, explicar una mica el meu últim any i mig, dos anys de vida a nivell personal, a nivell laboral, a nivell del que està passant també socialment al meu entorn, també a la ciutat de Badalona, i llavors ho he com transmès a través de les cançons, que és com a mi m'agrada explicar les coses. Al final crec que amb la música puc arribar molt més enllà del que puc fer doncs, amb les paraules o amb altres tipus d'art i ho aprofito per comunicar-ho.
0: S'inclouen 6 cançons, diries que són molt diferents entre elles?
1: No molt, crec que totes neixen del mateix lloc, òbviament no del mateix Guillem, vull dir, jo també com canvio bastant i tinc muntanyes russes emocionals, llavors depèn de com m'enganxi, doncs surt algú com més intimista i potser inclús més trist, com algú més optimista i com un de festa en festa, no? Uh-huh. Però bueno, sí que a nivell d'estètica doncs sí que he jugat una mica amb els sons, sobretot tot avança, potser és una miqueta més diferent, però la resta crec que tot segueix com un mateix camí.
0: No sé si t'han dit, tens un mal dia, et poses la música d'en Guillem Bautista i te l'arregla.
1: No ho sé, això algun comentari així rebut, però bueno, sí, jo me la poso a vegades, vull dir, potser és lleig, però al final sóc la persona que més escolta les seves cançons perquè al final doncs, les faig jo i intento cuidar cada detall que m'agradi i em representi. Llavors sí que hi ha moltes cançons que me les poso pel matí i m'ajuden a despertar-me.
0: Molt bé. Escoltàvem aquest La vida va bé, hem fet un petit tastet també de l'actuació a l'Helio Gabal amb aquest de festa en festa, no?, que tant es va popularitzar. També seguim fent aquest tast del disc. Comencem amb No està mal, per exemple, que és la cançó que li dona el nom.
1: El nom, sí. Només

0: aquí ens mostres aquest Guillem que potser es vol mostrar més desenfadat, més despreocupat, però que vaja, que tothom té les seves dèries, també 100%, el cap.
1: 100%, vull dir, jo m'atrapo molt, no tinc com moltes coses segures dins del meu cap, vull dir, sempre dubto de tot, sempre que escollo una opció penso en l'altra que no he escollit, i a vegades és com, bueno, vull deixar tot això aparcat i gaudir una mica, no? I llavors la cançó parla una mica d'això.
0: D'acceptar allò que fem, no?
1: Correcte.
0: També, i de donar-li el valor que té, no? De fet, aquesta cançó, alguns dels temes ja tenen videoclip, no? Aquesta n'és una. Tot passa dins d'un vagó del metro.
1: Correcte.
0: Per què?
1: Bueno, ens donava...
0: I parles d'aquest scroll, no? També en la lletra, que,
1: sí,
0: que és el que fem quan anem en metro.
1: Correcte.
0: Moltes vegades, no? En lloc de mirar els altres, de parlar, de llegir, del que sigui.
1: Correcte. Jo sempre havia anat amb tren i des de que no va bé, que ja és des de que vaig néixer, jo crec, doncs sí que agafo el metro diàriament. I bueno, m'inspira molt també com veure tota la gent i pensar en mi, i és un trajecte pues, que aprofito per estudiar o per llegir partitures, o si no, pues, em poso a escriure lletres. I crec que va ser una bona idea com agafar... Ho vam fer des de Badalona, Pompeu Fabra fins a Pep Ventura, i res, vam gravar el videoclip allà també perquè la lletra la vaig escriure allà, bàsicament.
0: Tu passes bé?
1: M'ho passo molt bé. Estic molt content, Núria, la veritat.
0: Això es nota. Llegim a la web del Festival Estrenes, i abans deia que el dia 28 de març...
1: Correcte, dissabte.
0: Actues, aquest dissabte, que et descriuen com, i cito textualment, un dels nous talents de l'escena musical del país que ha captivat a tothom amb la seva sensibilitat musical i la seva proposta artística. Déu-n'hi-do, t'hi sents identificat?
1: Bueno, fa molt bé aquesta gent a l'hora de col·locar-te i de voler-te vendre. Vull dir, no sé, jo no em descriuria així perquè al final són paraules molt grans, no? I hi ha moltíssims i moltíssimes artistes increïbles en aquest país que admiro molt i doncs estem començant i a poc a poc, no? Però bé, molt content també doncs, de que em vegin així, i jo encantat d'anar i farem un concert increïble. Hem assajat moltíssim i tenim moltes ganes de presentar l'EP.
0: Què és el que més costa, no? Això, d'estar aquí, d'intentar-se fer un lloc?
1: Jo crec que és l'energia, mantenir l'energia per poder-ho fer tot, i després també que són moltes coses diferents. I al final vols fer-ho molt bé, I tot costa molt. És a dir, com si vols assajar, doncs has de pagar molts diners, has de, perquè un concert et surti rentable, també has d'aconseguir, bueno, doncs, treballar d'altres coses per poder invertir en el projecte. I després al final és com estudiar molt, és temps perdut en aquest sentit, que no estàs com general, no t'estan pagant per assajar ni per estudiar, no? Llavors tot això és el que més es complica a l'hora de crear una carrera, que al final tu no pots viure de l'aire i has d'omplir la nevera. Llavors totes aquestes hores que tu inverteixes les has de compensar d'un altre lloc. Llavors són 3 o 4 o 5 feines diferents que fas en un mateix dia per poder arribar aquí. Però al final és un privilegi viure de la música, ho estem intentant, ho farem, no se m'acaba l'energia a l'hora de deixar-ho, saps?
0: És
1: no
0: una
1: tinc
0: carrera
1: energia.
0: De fons, eh?
1: Sí, totalment, és com un atleta o així.
0: Fusiones la cançó d'autor, l'indi, el pop, no? Què t'aporten aquests registres? Per quins sons et mous i et sents més còmode?
1: A mi m'agrada molt la fusta. Jo toco el violoncel des de petit, també la guitarra, el piano, les percussions, llavors tots aquests sons m'agraden molt, i després sí que potser doncs, els poso a l'ordinador i els començo a destruir, els trinxo i acaben sortint coses com més electròniques.
0: I les lletres, com les treballes?
1: És una bona pregunta. Ara, sobretot, estic treballant molt en les lletres, perquè sempre havia sigut bastant escriptura automàtica, rotllo com el que em surt i em sona bé, ho col·loco, i ara sí que li estic donant com una volta més perquè bueno, la gent ho pugui entendre una miqueta més, s'ho pugui fer més seu, no? I sense deixar d'explicar el que jo realment vull explicar. Llavors, bueno, és com tinc un drive i vaig canviant paraules a diari, l'obro més que el WhatsApp segurament, i estic allà tot el dia donant-li voltes. I m'agrada, li estic trobant el punt, em relaxa bastant.

0: Ara aquest tema, com dèiem, has col·laborat precisament amb en Bruno de Fabrizis, no? Conegut com a Mamaduixa. Com has de treballar plegats?
1: Molt bé, ens portem molt bé, jo estic a la seva banda també. Hem preparat el directe amb l'Scotty, hem fet el seu nou disc que va sortir la setmana passada, Tothom té raó, també des d'aquí convido a que l'escolteu, ha sigut increïble fer-lo. I al final ens veiem pràcticament cada dia, treballem molt junts, compartim discogràfica i som molt amics. Llavors ha sigut com, bueno, amb el Bruno potser tenim 12 o 13 cançons, de moment hem tret aquesta i ja veurem cap on va tot. Però ens agrada molt, estic molt content realment, o sigui, és increïble treballar amb ell, amb l'Scotty, amb l'Abel, amb el seu equip. I bé, molt bé, el que deia, aquest dissabte toquem al Festival Estrenes i després marxaré de Girona i aniré a la Telecogresca perquè també presentem el directe amb Mamaduixa, llavors serà un dia intens. El dissabte hauré de dormir molt divendres, però bueno, amb moltes ganes. Vull dir, ens ho passem molt bé, la veritat és una sort.
0: I diumenge prepara't per veure també el teu perfil d'Instagram amb totes tots els comentaris, no?, d'aquesta gent que haurà gaudit també d'aquestes actuacions.
1: Sí, bé.
0: Ets un artista, Guillem, polifacètic, ja que a part de cantar molt i molt bé, no?, també toques diferents instruments, la guitarra, el piano, el violoncel, abans ho deies, no? Et dediques des de molt jove a la música? T'has format des de molt petit?
1: Des de molt petit, aquí al Conservatori de Badalona, de la ciutat.
0: Abans en parlàvem, precisament, sí. Anem amb Pep Borràs dels 45 anys al Conservatori.
1: Brutal, sí, l'he vist, quan entrava l'he vist sortir el Pep. Increïble, o sigui, realment, des de molt petit vaig començar amb el violoncel, després ja doncs, vaig entrar a l'Esplai, aquí al Xirosplai de Badalona, llavors vam començar a tocar la guitarra, el piano sempre m'havia com agradat, i sempre ha estat present la música a casa, llavors vaig fer la carrera i també vaig veure com que tot el que feia de diferents bandes era exactament el mateix, que era llenguatge musical, i vaig fer una feina com d'unir una mica totes les coses. I a partir d'aquí també com em vaig envalentonar a poder compartir i començar a compartir les cançons que jo escrivia des de petit.
0: Per on rodaran ara aquests temes del nou disc? Tens moltes actuacions a la vista, ens deies Telecogresca, estrenes, i aquí a la ciutat què?
1: Aquí a la ciutat segurament tocarem al festival, o sigui, a les festes de maig de Badalona. Segurament farem el Racó Íntim, ho hem d'acabar de confirmar, ens faria moltíssima il·lusió vindre aquí a casa. I després també tenim l'antiga fàbrica Estrella d'Am a l'abril, i algun concert més que ja anunciarem. Però bueno, molt contents, la veritat, amb la rebuda de les cançons m'encanten, o sigui, realment estic molt content d'haver-les publicat perquè em representen molt, m'agraden molt i crec que és el més important, al final.
0: Doncs així sona en Guillem Bautista, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat.
1: A vosaltres.
0: I molt d'èxit, que vagi bé.
1: Moltes gràcies, Núria.

0: I esperança amb aquest tot anirà bé és el que necessitàvem ara fa 6 anys en plena primera onada de la pandèmia, i per això avui arrenquem aquest espai fent memòria i fent també doncs, una crida a aquest optimisme que ens ve donat per aquesta frase que ens vam fer tots nostra: tot anirà bé. Sílvia Llamas, què tal? Bon dia.
1: Bon dia de nou, Núria. Doncs sí, avui volem fer aquest repàs perquè el mes de març va ser el mes en què va esclatar la crisi del coronavirus al nostre país, i aquesta cançó d'en Joan Dausà doncs, per molts es va convertir en un himne, i si més no aquells que no la recorden com una cançó relacionada amb el coronavirus, sí que ho és aquest lema de tot anirà bé, que sí que sempre anava acompanyat d'un arc de Sant Martí. Molta gent el va fer servir doncs, per animar-se en aquests moments més baixos de
0: i per de pandèmia. Decorar balcons, decorar terrasses també. De casa, les finestres, i era un missatge una mica compartit també.
1: Doncs sí, fem un repàs una mica

0: a tot plegat, l'any 2020 és sinònim de coronavirus. Ara fa 6 anys, a finals del mes de gener, es donava a conèixer el primer cas positiu a Espanya i va ser a Badalona el primer cas de...
1: La primera mort de Covid
0: a Catalunya, va ser el 6 de març quan es va conèixer aquesta primera mort. Era una dona de 87 anys que patia patologies prèvies i que va morir a l'Hospital Germans Trias i Pujol. D'aquesta manera ho explicava en roda de premsa Anna Carrera, servei d'urgències, cap del servei d'urgències de l'Hospital Germans Trias i Pujol.
2: I tenim el test del coronavirus, i va sortir positiu. L'evolució de la malalta no ha sigut bona, i avui exactament a 3:15 doncs s'ha mort.
1: De fet, semblava una crònica d'una mort anunciada, perquè ja feia setmanes que el virus havia arribat també a la península Itàlica, a Itàlia, aquí rebíem totes les informacions, i de fet ja feia mesos que havia sortit de Wuhan, també la Xina, on les afectacions eren doncs molt quantioses, també tant com ho acabarien sent aquí a casa nostra.
0: Mm-hmm, sí, havia d'arribar i va acabar arribant aquest mes de març de 2020. En poques hores, doncs, el nombre de contagis a Catalunya augmentava, i un dels espais on va arribar de seguida el coronavirus va ser a les escoles. A Badalona, l'escola Feliu i Bagués va ser una de les primeres catalanes que va tancar després de confinar 17 mestres a causa del contacte amb un positiu, això que es feia al principi, que molts ja ni ens en recordem. Va tancar un 12 de març, però el tancament de totes les escoles seria imminent, perquè a partir del dia 13 i durant 14 dies en un principi, les escoles no obririen les portes.
3: El tancament ens sembla bé, perquè tot és pel benestar dels nens i pel benestar global, perquè afecta a tothom. T'entenc que hi ha mares que treballen i que és un problema.
4: Pues me parece muy bien la previsión. Yo creo que ha tardado mucho. Se debería de haber hecho antes.
5: El tema de tancar l'escola crec que es devia pres abans, perquè són el primer, per mi, crec que són el primer focus que de contagi, perquè ajuda molt nen de molts llocs i és fàcil de que es propaguin més ràpidament.
1: I de fet ja no van tornar a obrir fins al pròxim curs, no?
0: No van obrir. Molts pensaven que sí que seria qüestió de 15 dies, però realment doncs no. Ara en perspectiva sí que ho veiem clar, que no havien de tornar a obrir. Alguns centres educatius van començar a fer classes telemàtiques de la millor manera possible, podríem dir. Tothom va intentar fer-ho.
1: No va ser fàcil.
0: No va ser fàcil. I després del tancament de les escoles, doncs l'Ajuntament va comparèixer per primera vegada. Era el govern de l'expastor que anunciava mesures excepcionals, es restringia l'accés als parcs, s'iniciava el teletreball entre els funcionaris i, sobretot, es demanava a la ciutadania baixar el ritme per contenir la pandèmia.
6: Sobre todo, quiero enviar un mensaje de tranquilidad y pedir a los vecinos y vecinas de Badalona responsabilidad y disciplina respecto a las medidas de distanciamiento social para frenar el avance del coronavirus cuanto antes.
0: Ara que escoltem l'Àlex Pastor en aquesta època de Covid, doncs no se'ns passa per alt, va ser doncs un daltabaix del govern de l'Àlex Pastor, perquè precisament doncs durant el confinament
1: acabaria sent detingut per saltar-se el confinament, l'alcalde de Badalona, no? I això va generar també una polèmica doncs força important, tot i que després també es va parlar dels problemes també de salut que tenia l'alcalde en aquella
0: correcte,
1: època.
0: Correcte, però sí que és veritat que a partir d'aquí doncs va haver-hi doncs un canvi de govern a la nostra ciutat, i va ser un cop fort pel govern del Partit dels Socialistes, que va acabar suspenent la militància al que va ser l'alcalde Àlex Pastor. Més enllà d'aquest episodi, va ser el dissabte 14 de març quan el president del govern espanyol va decretar l'estat d'alarma. La situació sanitària es començava a descontrolar i Pedro Sánchez prenia el control de les comunitats autònomes per frenar la pandèmia. es limitaven els moviments dels ciutadans, només es podia sortir al carrer per comprar productes de primera necessitat, per anar a treballar o també per un motiu de força major. Els establiments que quedaven oberts, doncs, eren els de primera necessitat, que anotaven l'allau de compres.
1: Se'n recordes, no? Aquella dèria pel paper de vàter, per exemple, per les mascaretes que no n'hi havia, s'esgotaven.
0: Correcte,
1: no?
0: Les farmàcies pendents de que arribessin mascaretes i també els supermercats on es feien llargues cues per paper de vàter i també, doncs, per farina i oli, coses així com per fer postres, que la gent també li va agafar.
1: Sílvia, tu, ara faig broma, i era un tema molt seriós, però tu vas perfeccionar els teus pastissos, que a la redacció tots sabem que estan boníssims,
0: és
1: per
0: correcte,
1: exemple.
0: És correcte, perquè a més jo estava de baixa, de maternitat, o sigui que era com la combinació perfecta per millorar aquestes receptes.
7: Fem la cua aquí al carrer, anem deixant passar la gent de mica en mica, sempre que entren a la porta li posem el desinfectat a les mans, i llavors anem sortint i anem mirant si a la cua hi ha gent gran, llavors tenen preferència davant de tothom.
8: Quan ens arribaran mascaretes? Fins al mes d'abril no ens arriben. Ens ho hem d'agafar molt en sèrio, respectar les normes d'higiene i tot el que ens estan manant les autoritats, sobretot quedant-se a casa, només sortir quan sigui realment necessari.
0: Escoltàvem la responsable d'un supermercat i també la d'una farmàcia d'aquí de Badalona.
1: Sembla mentida, aquella realitat.
0: Sí, sí,
1: que
0: sí.
1: Em sembla que ens estiguem teletransportant, però en el temps i damunt. Però és, això va passar.
0: Sí, sí, és proper, però a la vegada sembla que fes mil anys, no?, que va passar tot això. Va ser aquell mateix cap de setmana, quan es va decretar l'estat d'alarma, doncs, que va començar aquesta iniciativa de fer uns aplaudiments dedicats al personal sanitari. Era a les 8 del vespre, la gent sortia al balcó per agrair la tasca dels professionals que feien front a les conseqüències del virus, i més o menys sonava així a molts balcons de la nostra ciutat. La gent s'agrupava, aplaudia, i també en molts llocs, en molts indrets d'Espanya, van estar cantant cançons com aquesta.
1: Al final, en certa manera, ser conscient de que de la manera en què estaves tu, la teva família, estaven moltes altres, generava una certa empatia en un moment de molta incertesa, de no saber què passaria, no? I de, doncs, també posar en valor la feina de totes aquelles persones que tenien, doncs, això, una tasca considerada essencial i que sortien al carrer, no?
0: Sí, i aquesta cançó, precisament, que escoltem, és una nova versió que es va fer l'any 2020 de la cançó del duo Dinàmic de 1988, i va ressorgir, doncs, amb el confinament, i aquesta també manera de col·laborar de molts artistes que feien cançons online i col·laboracions, i aquí vam escoltar, doncs, a molts artistes del nostre país que van col·laborar en aquesta cançó, que també es va convertir en un himne.
1: En aquella època vam arribar a normalitzar, no?, la presència als televisors de casa de tres persones que cada dia sortien, no sé si era pels vols, a les 10:30, 11 del matí, a fer una roda de premsa.
0: Sí, correcte. Durant molts i molts dies l'actualitat de la Covid passava per aquesta persona en concret.
9: Todavía están aumentando los casos cada día. Eso no indica que vayamos mal, eso indica...
0: Aquesta veu, Núria.
1: Aquesta veu em resulta molt familiar, perquè com a periodistes nosaltres fèiem molt seguiment també, doncs, de totes aquestes informacions, que al final era actualització, Actualització de víctimes mortals, d'hospitalitzacions, d'aquests pics, no?, que aquí també vam estar seguint setmanes a setmanes, doncs, aquests excels que publicava el Departament de Salut també, de la xifra d'ingressos hospitalitzats, altes també en els centres, doncs, de salut del país, també de Catalunya, també l'Hospital Germà Trias i Pujol i a l'Hospital Municipal de Badalona, no? I aquest era en Fernando Simón, que era el director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries, que amb la seva certa parsimònia, no?, ens també...
0: Tranquilitzava una mica, no?
1: Sí, ens calmava davant d'una situació que algunes famílies com no, vivien dins la tragèdia.
0: Va ser entre els mesos de març i abril que el nombre de contagis setmanal doncs, superava els 10.000. Els hospitals començaven a patir situacions crítiques per falta de material i a Badalona, per exemple, l'Institut Woodman i el Rafael Hoteles, ara el Badalona Tower, es van convertir en espais de suport pels germans Trias. Durant el pic de la primera onada de la pandèmia, l'augment d'ingressos posava els professionals sanitaris contra les cordes. Les proves per confirmar el virus escassejaven i el nombre de respiradors eren insuficients. Així ho explicava el doctor Dávalos, gerent de l'Hospital Germans Trias i Pujol en aquella època.
10: Pràcticament ha esgotat tots els equipaments que tenia. Hem utilitzat tots els que estaven al nostre abast, molts que ens han deixat entitats privades o clíniques privades, però se'ns han acabat. I en aquest moment ens queden respiradors probablement per pocs dies.
1: De fet, aquesta setmana parlàvem aquí al Badalona Matí amb el doctor Roger Paredes, també, que era una de les persones, no?, que també feia portaveu en aquell moment, responsable de malalties infeccioses a l'Hospital Germans Trias i Pujol, de la situació, i ell recordava com a correcuita va ser necessari fins i tot trinxar, deia, la biblioteca de l'hospital, perquè faltaven llits, faltaven espais, i per tant no van dubtar a recompondre's una mica amb allò que tenien. Recordem que també, per exemple, l'Hospital Germans Trias i Pujol va créixer en mòduls, fins i tot prefabricats, no?, en aquells primers mesos de pandèmia, per donar cabuda a la quantitat de llits que era necessari, no?, posar en marxa també, perquè moltes de les persones que patien el coronavirus aleshores era una malaltia molt més letal i virulenta que no pas ara, quan, diguéssim, la immunitat, no?, generalitzada, doncs, ha anat a l'alça, però en aquell moment no era així, i ell recordava també, doncs, aquesta realitat, no?, que escassejaven, com ara escoltàvem el doctor Dávalos, respiradors, però també llits, mascaretes, fàrmacs que no sabien quins utilitzar, no?
0: Aquestes declaracions es contraposen una mica al que dèiem abans d'en Fernando Simón, que et calmava una mica quan escoltaves els professionals sanitaris, la situació que estaven, doncs, tornaves a posar-te alerta de...
1: Suposo que tot estava estudiat, no?
0: Que això és greu, el que està passant. Et feia prendre una mica consciència, no? Aquesta situació sanitària, doncs, desplegava més una allau de solidaritat a tota la ciutat. Respiradors, mascaretes i tot tipus de material que la ciutadania aconseguia organitzant-se, doncs, es distribuïa per a aquells que ho necessitaven. Es feia a través del que vam conèixer com a xarxa solidària de Badalona, que englobava un gran nombre de voluntaris i entitats. Però tot i les restriccions, doncs, l'increment d'espais sanitaris d'espais sanitaris no hi havia prou i calia aturar tot el país. El president del govern demanava una parada de totes les activitats amb l'arribada de la Setmana Santa. Només podrien anar a treballar els serveis essencials. Així ho comunicava Pedro Sánchez.
11: Todos los trabajadores de actividades no esenciales deberán quedarse en casa en las próximas dos semanas, como hacen durante el fin de semana. Para ello, aprobaremos un permiso retribuido recuperable que se aplicará a todos los trabajadores de todas las actividades no esenciales.
0: Aquesta paràlisi es va allargar en diverses pròrrogues. Aquí sí que eren aquelles imatges que veiem de carrers totalment buits perquè només anaven a treballar aquells serveis essencials i pràcticament tothom es quedava a casa. Les restriccions aquí sí que ja van fer el seu efecte i les setmanes doncs, anaven passant i s'aconseguia doblegar una mica la corba de contagis. Les xifres baixaven i també la d'ingressats a les UCIs i el govern decidia doncs, iniciar la desescalada. Els primers que podien sortir al carrer van ser els nens i després es permetria sortir a fer esport i passejar, això sí, amb uns horaris fixats. Així
1: I
0: ho explicaven.
1: No? Primer un quilòmetre, després sí, no podia sortir al teu terme municipal.
0: Correcte, així ho vivien alguns nens i esportistes de la nostra ciutat.
12: Llevamos 40 días encerrados en casa y también era hora de salir ya.
13: A mí me agrada bastante estar a casa y no me ha afectado massa, pero ha sido una mica complicada al principio.
14: Lo que más caca me da es que no puedo ver a mis amigas, ni abrazarlas ni nada, porque yo ya llevo no sé cuántos días en casa metía y estoy haciendo videollamadas a todas horas.
15: Estic opositant, estic tot el dia a casa estudiant i sortir a fer esport o anar al gimnàs és com una mica la desconnexió del dia i no poder-ho fer, pues al final era molt cansat i molt pesat.
16: Iba a dormir tarde y ahora todo lo contrario, me voy a dormir temprano y me levanto temprano para aprovechar el tiempo que se puede salir.
1: De fet, els efectes, no, de tot aquest període de confinament van ser molt importants. Ens vam perdre moltes coses. Hi ha qui va perdre gent que va morir en solitari, no? Mm-hmm. Hi ha d'altres doncs, que van donar llum en solitari, també és el teu cas, sí. No, Sílvia? Que abans deies, jo estava de baixa de maternitat, doncs bé, tenies la teva petitona també en aquella època de pandèmia, i això doncs, també feia que les persones afrontessin aquell moment de manera molt diferent, no?
0: Sí, sí, sí, és el que parlàvem abans, i amb aquestes declaracions també ho veiem molta gent, doncs... va prioritzar fer esport a la seva vida. Potser mai havien sortit a córrer, però en aquells moments s'agafaven això per poder sortir al carrer en aquell horari d'esportistes. Altres vam cuinar tot tipus de dolços, com dèiem abans.
1: Hi havia tothom... qui treia a passejar el seu gos, el de la veïna, sí, i el de
0: correcte.
1: Comerç al costat.
0: Tothom volia tenir animals de companyia.
1: O a llençar
0: també
1: les escombraries tres vegades al dia, eh? I avui en dia doncs, ens barallem per veure qui surt al carrer.
0: Sí, sí, sí, situacions realment esperpèntiques. En el món de la cultura, doncs, el confinament va servir als artistes per reinventar-se. Es van fer concerts per streaming, també noves composicions o col·laboracions entre cantants, com vèiem abans amb aquest Resistiré, doncs que van ajudar al sector cultural en un temps difícil. Algun d'aquests temes doncs, es van convertir en tot un himne en la lluita contra el coronavirus.

0: Que bonica aquesta cançó, Núria. Molt. És molt bonica, és una cançó de Miqui Núñez que es diu Escriurem, i que no sé si ho sabies, però no es va fer expressament pel coronavirus, tot i que encaixa perfectament. És veritat que Miqui Núñez la va fer prèviament per la seva marxa de l'Acadèmia d'Operació Triunfo i dedicada als seus companys d'Operació Triunfo, però es va convertir en la banda sonora de la campanya Jo em corono, de la Fundació Lluita contra la Sida de Badalona, la fundació que després, precisament per la Covid, va canviar el seu nom i es va acabar dient la Fundació de Lluita contra les Infeccions, per englobar també altres tipus com la Covid, no? Tots els beneficis d'aquesta cançó doncs es van anar a parar directament a la fundació, que encara a dia d'avui treballa per estudiar la Covid persistent també, com vèiem l'altre dia amb en Roger Paredes, i molta feina que encara s'ha de fer doncs per acabar d'esbrinar, no?, tots els detalls d'aquest Covid, d'aquesta Covid-19 que tant ens va sorprendre l'any 2020.
1: Doncs amb aquest tema musical nosaltres tanquem aquest record que volíem fer també aquí al Badalona Matí en referència a aquests 6 anys ja de coronavirus, i com dèiem al principi, doncs escriurem que tot anirà bé. Ajuntant aquestes dues cançons que avui doncs ens han acompanyat en aquest espai. Gràcies, Sílvia.
0: Fins ara.

0: Són les 4.
1: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
2: El tennis es veu, però aquesta vegada també s'escolta.
3: L'ITF Badalona Open Femení arriba a Ràdio Ciutat de Badalona.
2: Aquest diumenge 6 de setembre a les 10 del matí
3: viu en directe la final del primer torneig internacional femení de la història de la ciutat des del Tennis Club Badalona.
2: Badalona Comunicació amb l'esport.

0: Són les 5.
1: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
2: Avui dissabte, a 7:45 del vespre, primera jornada de futbol de Tercera Federació.
3: Des del camp municipal del Guinardó a Barcelona, Martinenc, Club de Futbol Badalona.
2: Les retransmissions de Ràdio Ciutat comencen mitja hora abans del partit.
4: Estrenes amb Joan Soler. Cada setmana et posem al dia de l'actualitat musical. Novetats, les cançons que seran èxit. L'actualitat de la música en català. Estigues a l'última en música. A partir d'ara, acompanya'ns a Estrenes.
5: Doncs vinga, som-hi. Aquí estem de nou per compartir i escoltar junts aquest Estrenes d'aquesta nova setmana, ja encetant el mes de setembre. I és que, mica a mica, l'estiu se'ns va apagant i anem encarant ja la tardor del 2026. Sí, com sigui, la música no s'atura, els èxits segueixen sonant i la música nova, que segueix sent protagonista setmana rere setmana en aquests 55 minuts que tenim a partir d'ara mateix a través d'aquest Estrenes que t'acompanya, com us deia, setmana rere setmana. Avui començarem a casa nostra, a Catalunya, amb Biel Bullic. Ell és un cantant i compositor i productor independent originari de Sant Just d'Esvern. La seva nova cançó, la qual escoltarem per iniciar avui el nostre camí, es diu Un desig. És una d'aquelles cançons que giren al voltant de la idea d'imaginar una vida compartida a llarg termini. És la projecció de futur d'una relació sana. Un desig és la nova de Biel Bullic. Benvingudes i benvinguts a Estrenes.

La nova i recent història de Biel Bullic es diu Un desig, aquest cantant, compositor i productor originari de Sant Just Desvern, al Baix Llobregat. I és que així amb ell, amb aquesta cançó anomenada Un desig, hem començat a caminar per aquestes estrenes d'aquesta setmana. Ara sí, fem un viatge internacional cap a Toronto, cap al Canadà, amb Frank Walker, que és un reconegut DJ i productor de música electrònica, i Alexander Stewart, que és un cantant i compositor de música pop, nascut també a Toronto, al Canadà. I junts ens presenten la cançó Missing Place, que ens parla de trobar el sentit de la vida i l'estabilitat a través de l'amor.

Missing Peace, aquesta és una de les cançons de Frank Walker i la col·laboració i participació en la veu d'Alexander Stewart, aquest cantant i compositor també de Canadà. El ritme que ens han portat ells dos i ara mateix amb la participació en aquestes estrenes d'aquesta setmana de Blanca Campins, que és una cantautora, dissenyadora gràfica i directora d'art nascuda a Barcelona, ens ofereix ara mateix la seva nova cançó, que és Microfamós, de Pacotilla, que és una sàtira brillant i afilada sobre les relacions modernes de l'era digital i la fauna urbana de ciutats com Barcelona.

Microfamós de Pacotilla, aquesta és la nova cançó de Blanca Campins, cantautora, dissenyadora gràfica i directora d'art de Barcelona. Així ens ha acompanyat també en aquestes estrenes. Anem seguint el nostre camí, fem un viatge de nou i en aquest cas anem fins a Austràlia per escoltar Angus and Julia Stone, que són un duet de germans, cantautors originaris de Sydney, d'Austràlia. La cançó que ens presenten és The Cherry Farm, que gira al voltant de l'absència, la pèrdua i la impossibilitat d'acomiadar-se d'algú estimat. The Cherry Farm, Angus and Julia Stone.

Des de Sydney i Austràlia, així arriben Angus and Julia Stone, aquest duet de germans cantautors, la cançó de Cherry Farm, una altra de les novetats interessants d'aquesta setmana. Tornem a Catalunya per escoltar Car. És el nom artístic de Carmen Palací Ribas, nascuda com a artista multidisciplinària i dissenyadora gràfica, originària de Benissa, la comarca de la Marina Alta, Alacant. Ens presenta la cançó Addicte a tu, que és el primer avançament del seu proper disc d'estudi, i la cançó ens submergeix en una atracció física i emocional totalment obsessiva i addictiva, gairebé hipnòtica.

Addicte a tu, aquesta és la nova cançó de Car, és una de les veus, tenint en compte aquest 2026, una artista multidisciplinària i dissenyadora gràfica que ens arriba des de la Marina Alta, des d'Alacant, la seva cançó Addicte a tu, que ens ha acompanyat també en aquestes estrenes. I anem ja per al més nou de Bryan Adams, és un històric cantant, guitarrista i compositor i fotògraf, nascut al Canadà, amb una carrera realment estratosfèrica que supera els 50 anys i acaba en un mes de 100 milions de còpies a tot el món, ens arriba amb la seva nova cançó que es diu The Ballad of Terry Fox. Aquesta cançó que és bé arribada d'una enorme càrrega emotiva perquè és l'homenatge a un heroi, és un tribut directe a Terry Fox, una de les figures més estimades i heroiques de la història del Canadà. L'any 1980, després de perdre la cama dreta a causa d'un càncer d'ossos, en Terry va iniciar la coneguda Marató de l'Esperança, corrent milers de quilòmetres a través del país amb una cama artificial per recaptar fons i conscienciar sobre la investigació contra el càncer. Per tant, ell li fa un homenatge en la seva nova cançó, que es diu així, The Ballad of Terry Fox, la nova de Bryan Adams.

Així sona la nova creació musical de Bryan Adams, The Ballad of Terry Fox. És el seu nou èxit que hem escoltat avui en aquestes estrenes. Tornem a Catalunya, ara mateix amb Senyor Corella. És el nom artístic d'en Jordi Corella, un cantautor independent originari de Sant Pere de Ribes, a la comarca del Garraf. Aquesta cançó, Com m'agrada l'estiu, bé, és una de les peces lluminoses i vitals de la seva discografia. És un manifest clar a favor de la desconnexió, la lleugeresa i la vida sense presses, com passa l'estiu. Com m'agrada l'estiu, el més nou de Senyor Corella.

ens parla bé d'un missatge profundament empoderador sobre la resiliència, el creixement personal i la força interior. De fet, la cançó, com hem pogut escoltar, té molta força. Warrior, el més nou de Delta Goodrem, que ens ha acompanyat en aquestes estrenes, que segueix al teu costat, siguis on siguis, com cada setmana. Tornem a Catalunya per escoltar en Matu. És un projecte musical de Mateu Feliu, un jove cantant i compositor independent de Premià de Mar, i que s'ha consolidat com una de les veus clau de la música urbana, el trap en melòdic, el rhythm and blues i l'afrobeat en català. La seva nova cançó es diu Fellini. És una picada d'ullet directa a l'univers del cèlebre director de cinema italià Federico Fellini.

Des de Premià de Mar, al Maresme, ens ha acompanyat Mateu Feliu, més conegut com en Matu, i aquesta és la seva cançó, anomenada Fellini. Així és una altra de les històries noves que sonen en aquestes estrenes d'aquesta setmana. Anem per Dylan John Thomas, que és un cantautor i guitarrista nascut a Glasgow, a Escòcia, i la cançó que escoltarem d'ella és Come and Get It, i que ens parla i explora, més ben dit, els conflictes interns, les contradiccions i les tensions que s'experimenten en arribar a la joventut adulta.

Des d'Escòcia, així ens ha arribat Dylan John Thomas amb aquesta cançó Come and Get It, una altra de les novetats interessants d'aquesta setmana. Anem per Javito, que és el nom artístic de Javi Alonso, un cantant i MC de música urbana i de rumba, nascut a Mataró, al Maresme, i amb la seva nova cançó que es diu Que no s'acabi mai, que és una oda a gaudir del present i dels vincles autèntics.

La nova cançó de Javito, Que no s'acabi mai, des del Maresme, des de Mataró, així ens arriba amb aquesta cançó i aquest en ritme que ens ha acompanyat en aquestes estrenes d'aquesta setmana. Es diuen Good Neighbors, és un duet britànic d'indie pop format a Londres, Anglaterra, a finals del 2023, i amb la seva nova cançó que escoltarem ara mateix, Mary Jane. És una cançó que van compondre en poca estona i és un retrat cru, vibrant i a vegades incòmode de l'enamorament sec i també l'obsessiu. Mary Jane és el més nou dels Good Neighbors.

Jane és la més nova, la més recent d'aquest duet anomenat Good Neighbors, que ens ha acompanyat també en aquestes estrenes d'aquesta setmana. Lapiaz és el projecte artístic de Jordi Lapiaz, un músic, cantant i compositor independent de català. Ell ens porta la seva nova cançó anomenada Tu i jo, que és un retrat íntim de la complicitat, el refugi mutu i la intimitat compartida. Nova història de Lapiaz, ara mateix a estrenes.

0: cançó, tant tu i tant jo, però no sap conjugar un nosaltres.
1: La Piaz, aquesta és la seva nova cançó, Tu i jo, una altra novetat interessant de la setmana en aquest estrenes que s'acaba. Arribem al capdavall del nostre camí, però abans encara ens queda una cançó, que és la que ens portarà Marley. Marley és una coneguda jove cantautora, productora i creadora de contingut emergent, independent, que arriba des de Londres, Anglaterra, una nova artista, amb la cançó Baddest Bee, que és l'abreviació estilitzada de Baddest Bitch, o la borda més dolenta, o la reina absoluta. És un autèntic crit d'autoestima en clau humorística i irònica davant la crua realitat econòmica moderna. Baddest Bee, amb Marley, posa el punt i final a aquestes estrenes d'aquesta setmana i tornem la setmana vinent aquí mateix. No hi falteu, rebeu una salutació de Joan Soler. Que vagi bé. Salut, adeu-siau.

0: Són les 6.
1: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
2: El tennis es veu, però aquesta vegada també s'escolta.
3: L'ITF Badalona Open Femení arriba a Ràdio Ciutat de Badalona.
2: Aquest diumenge 6 de setembre a les 10 del matí
3: viu en directe la final del primer torneig internacional femení de la història de la ciutat des del Tennis Club Badalona.
2: Badalona Comunicació amb l'esport.
4: Salud, muchachos. Para esa mujer.

0: Aquest dilluns, entrevista en directe amb l'alcalde de Badalona.
1: Xavier García Albiol visita a les 10 del matí els estudis de Ràdio Ciutat. I tu hi pots participar.
2: A partir de les 10 del matí, trucant al 93 395 4004 o envia'ns el teu WhatsApp o missatge de veu al 689 816 373.
0: Aquí Badalona.

0: Són les 7.
1: Avui dissabte, 7:45 del vespre, primera jornada de futbol de Tercera Federació.
2: Des del camp municipal del Guinardó a Barcelona, Martinenc, Club de Futbol Badalona.
1: Les retransmissions de Ràdio Ciutat comencen mitja hora abans del partit.
3: Són les 7 de la tarda. Bona tarda des del Guinardó, Barcelona.
4: Et caduca el carnet de conduir?
5: Centre Mèdic La Vila se n'encarrega de tot.
4: Només has de portar el DNI i el carnet de conduir. No cal cita prèvia ni que portis la teva foto.
5: També pots obtenir permisos nàutics, d'armes, de seguretat privada i d'oposicions.
4: Confia en el Centre Mèdic La Vila, carrer Francesc Macià, 6.
5: Al costat de Pompeu Fabra.
2: Centre Mèdic La Vila patrocina aquest partit.
6: El partit del Badalona.
2: A partir d'ara, seguiu les incidències del nostre equip, el Club de Futbol Badalona.
6: El partit del Badalona és una retransmissió de Ràdio Ciutat.
2: Connectem amb els nostres companys, Ramon Duran i Jon García, desplaçats en aquest partit.
3: Què tal? Benvinguts a una nova retransmissió esportiva de Ràdio Ciutat de Badalona. Benvinguts al debut del Club Futbol Badalona en aquesta temporada 27-28, en aquest primer... 26-27, no me'n vull anar tan lluny. En aquest primer partit de Lliga d'aquest grup cinquè de la Tercera Federació que enfrontarà el Futbol Club Martinenc amb el Club Futbol Badalona. Avui un recent ascendit serà el rival de l'equip que enguany dirigeix Genís Sampietro. Ho explicarem tot plegat aquí a Ràdio Ciutat de Badalona i, com podeu comprovar, aquesta és una novetat d'aquesta temporada. Començarem totes les retransmissions mitja hora abans. Intentarem analitzar el millor possible tot el que passi. Com sempre, tenir protagonistes durant aquests minuts. I, en definitiva, doncs, benvinguts a una nova temporada de futbol de Tercera Federació. En aquest cas, per ben poc el Badalona doncs no va aconseguir l'ascens de categoria. Esperem que enguany doncs sigui la definitiva. Tant de bo sigui així. Per una banda, deixeu-me donar la benvinguda un any més, encantat de tornar-lo a tenir aquí amb nosaltres una temporada més, el company Jon García, amb el qual, evidentment, doncs, ja pràcticament doncs, radiofònicament podem dir que som família. Jon, benvingut, molt bona tarda i espero que hagis passat un bon estiu.
7: Què tal, Ramon, com estàs? Doncs moltes ganes de tornar a ser aquí, molt mono de ràdio, ja t'anava a dir perquè portava ja molts dies sense fer-ne, avui he pogut descansar aquest estiu, cosa positiva, però ara també tenia moltes ganes de tornar aquí a la ràdio i també que, evidentment, comencés aquesta temporada. Com dius, arriba setembre i tornen les tradicions, torna també el Badalona. Després d'una temporada anterior, a la que, com dius, l'equip es va quedar a res. En aquest play-off es va quedar a un gol de seguir somiant, al final no va ser possible i avui l'equip torna a tenir el repte que ha tingut les últimes temporades, que és aconseguir aquest any sí, aquest ascens a la segona ref, que sembla tan proper i alhora tan lluny segons van passant les temporades. De moment, les sensacions no són les millors, però això no vol dir res, perquè només ha començat la pretemporada. Avui és realment on els futbolistes han de fer un pas endavant. També l'entrenador, veurem el que es trobaran contra un equip recent ascendit que avui, evidentment, a casa també ho donarà tot i que, recordem, el partit de pretemporada va guanyar i bé aquest Badalona. Per tant, esperem que l'equip doni una millor versió. Avui que sí comença la temporada oficial, una més, compartir amb tu, Ramon, els partits del Badalona aquí al 94.4.
3: Aquesta temporada no tindrem la veu del Jon García en els partits del Badalona Women, que, per cert, doncs, deixeu-me explicar doncs, que havia guanyat el seu primer partit, el camp de l'Espanyol ho ha fet per 0-1, tot plegat aquí al camp del Martinenc, on començarem aquesta temporada. Ho farem també amb una presència que és la del director esportiu del Badalona, Jon, amb l'Aleix Mosqueda, amb el qual podrem conèixer amb més profunditat quin tipus de plantilla s'ha confeccionat aquesta temporada o en quina intenció, no? Tenint en compte doncs, el gust pel futbol o el tipus de futbol o la tipologia de joc que es vol implantar en Genís Sampietro a la banqueta. Tot això ho explicarem aquí als 94.4 amb el Jordi Abril a les vies de so, com sempre també el nostre company tècnic, l'engraiat tècnic d'aquesta retransmissió, i per tant de tot plegat en parlarem a partir d'ara d'un partit, Jon, que començarà a 7:45 i que, com bé deies, no ofereix o no ve al Badalona de les millors sensacions, almenys pel que fa a resultats a la pretemporada. Sí que és veritat que l'hem vist jugar molt bé a futbol, però això també s'ha de traduir en resultats i s'ha de traduir també, sobretot en gols, que és el que et porta a sumar punts. Per tant, doncs veurem què passa, i avui és molt important aquesta prova de foc en un camp difícil, perquè per ser un recent ascendit ja sabem quin tipus de joc es desplega en aquest tipus de camps, i que segurament amb un tècnic com és Toni Carrillo, el martinenc serà un rival d'aquests de consideració, i aquí a casa es farà molt fort.
7: Sí, és el que deies, no són els millors resultats, l'equip en aquest sentit ha entrat més dubtes, potser no tant a nivell de futbol, amb un entrenador que sabem quin és el seu segell, amb Geni Sanpietro, el coneixem bé del seu pas, evidentment, per la tasca, la gran tasca que va fer el juvenil i aquella temporada històrica que també vam explicar aquí a Ràdio Ciutat de Badalona, però també pel que va fer, per exemple, la temporada passada, amb el Vilanova, que va fer play-off i que es va quedar a prop de poder somiar també amb l'ascens, perquè la veritat és que el seu equip jugava molt bé al futbol i que tenia un molt bon rendiment. Ha arribat al Badalona, segurament per seguir apostant per aquesta mateixa filosofia, els futbolistes que se li han portat, després repassarem també quines són aquestes altes que té el Badalona, en són moltes, evidentment amb aquestes categories sabem que és una mica l'habitual, que els equips canvien molt de futbolistes, els contractes que es firmen són curts, no és una excepció aquest Badalona, que també ha hagut d'adaptar-se a una nova pell per un nou entrenador, que respecte a Pedro Olera també té algunes diferències a nivell futbolístic. Per tant, una nova plantilla que aspira també a tot aquesta temporada, sobretot a aconseguir aquesta vegada sí l'ascens a la segona ref.
3: I per conèixer amb més profunditat aquest Club Futbol Badalona que viurem aquesta temporada, tant el Joan García com un servidor, doncs tindran l'oportunitat avui de parlar amb l'Aleix Mosqueda, amb el director esportiu d'aquest Club Futbol Badalona, que evidentment ha tingut un estiu molt farcit de feina, molt atapeït, moltes cares noves. Evidentment, també hi ha hagut renovacions importants que s'han pogut tancar respecte a la temporada passada, i avui és l'hora de la veritat. Benvingut, Aleix, a les retransmissions de Ràdio Ciutat de Badalona. Com estàs vivint aquest inici de campionat? No sé si ara sí amb una mica més de nerviosisme que els partits de pretemporada, o com ho vius?
0: Bueno, com és normal, a l'inici tot són, no dubtes, no? Però sí que incògnites, i al final, doncs, bueno, ganes de que arribi el dia d'avui, ganes de veure una mica l'equip com inicia la Lliga, amb confiança, que al final la feina està feta, la feina està treballada durant aquests 5-6 setmanes, no?, de pretemporada, i veurem avui si l'equip és capaç d'adaptar-se en un context força complicat. Aquí vam venir a pretemporada, no ens van posar les coses gens fàcils, de fet l'equip va perdre per 3-0, i avui, doncs, bueno, suposo que la imatge serà una altra, però òbviament sabem que venim a un camp molt exigent, un rival dur i un context, sobretot, que segurament serà complicat poder-se adaptar.
7: Ara analitzarem també aquesta nova plantilla que el Badalona té aquest any, amb aquests fitxatges en el que evidentment també s'està molt a sobre, però repassant aquesta pretemporada, quines són les sensacions amb les que s'ha quedat l'equip abans del primer partit de competició oficial?
0: Bueno, si agafem realment de manera objectiva els resultats, és cert que és una pretemporada, doncs, on no podem dir que els partits han anat de la millor manera, no? Però sí que, bueno, posant en context que l'entrenador és nou, posant en context que el model de joc és un model de joc que pensem que porta temps a adaptar-se, no?, i que els jugadors han de conèixer, doncs al final ens hem de quedar amb les sensacions, ens hem de quedar amb els objectius igual més micro, no?, més petitons, on l'entrenador volia buscar cada partit, no fixar-se tant en els resultats, i a partir d'aquí, doncs, avui sí que ja el resultat és algo important, els 3 punts és algo que s'ha de valorar, i molt, i a partir d'aquí veurem com es desenvolupa l'equip en la jornada 1.
3: El que sí que s'ha vist és el segell des del primer dia, Aleix, no? Vull dir, després potser ha mancat profunditat en alguns partits. A la pretemporada tampoc es poden extreure grans conclusions, evidentment, però sí que s'ha vist un segell que aquest sembla que serà bastant habitual, no?
0: Sí, en el moment que comprem la figura de Geni Sanpietro sabem una mica que l'equip passa a ser un altre, l'equip passa a ser un equip amb molta personalitat, un equip que es construeix de darrere endavant, sobretot en pilota. És cert que igual hem vist que a l'equip en certs moments li podia faltar verticalitat, no?, en els moments de pretemporada, però penso que és algo que ho anirem trobant mica en mica amb el pas de les setmanes. L'equip sí que és cert que volia dominar aspectes més en pilota, aspectes més de com sortir des de darrere, i a partir d'aquí sí que serà important trobar verticalitat, trobar el talent d'aquests jugadors de zona de tres quarts, i a partir d'aquí, doncs, intentar marcar gols.
7: En aquestes converses prèvies, abans de construir aquesta plantilla amb la que avui debutarà el Badalona, quin és el perfil que demanava Geni Sanpietro? És a dir, amb aquestes converses que teníeu també com a director esportiu, què és el que ell demanava a l'hora de fitxar en aquest mercat?
0: Doncs bé, les peces que realment Geni s'ha anat exigint són peces que es poguessin adaptar al seu model de joc, sobretot en el que ens trobarem com a locals, no? Que es puguin adaptar bé a camps grans, que es puguin adaptar bé al model de joc de ser atractius i de ser associatius amb la pilota, Dit això, la meva feina com a director esportiu és posar també en context certs camps que ens anirem trobant durant la Lliga, no? Perquè al final camps petits, camps on et llencen amb molt joc directe, necessites perfils que igual no són tant de Geni San Pietro, però sí que jo com a figura de director esportiu l'he d'imposar i l'he de donar eines perquè en qualsevol context pugui rendir amb altres perfils de jugadors.
3: Aleix, ha estat un estiu bastant mogut. Esteu satisfets de com ha acabat tot el tema de les renovacions, amb la gran majoria de les que volíeu han acabat renovant? Allò que se sol dir, no, primera opció, segona opció, tercera opció, fent el balanç, esteu satisfets?
0: Aviam, un mai està satisfet, no?, perquè sempre està en recerca de trobar noves millores, llavors mai t'has de conformar. Sí que és cert que la plantilla final ha quedat com realment volíem, no? Igual no amb opció 1 o opció 2, però sí amb opcions del mateix nivell que l'opció 1, perquè al final és important tenir diferents perfils per una mateixa posició. Dit això, som conscients que vam acabar els últims, això és un gran hàndicap, hi havia molts jugadors que ja estaven col·locats en diversos equips, i després la competència ha cantat en el mercat de tercera, no? Equips molt poderosos, on a nivell econòmic segurament estan bastant per sobre de nosaltres, intentar retenir jugadors que han acabat marxant, intentar doncs, tenir clar quin jugador igual ja no era útil o que podia donar el servei que el míster volia per saber deixar-lo anar, i a partir d'aquí, com tu dius, lluitar per aquelles renovacions que pensem que ha de ser el nucli dur de lo que és la plantilla 26-27.
7: L'equip la temporada passada va tornar a intentar aquest ascens, es va quedar a les portes, segurament a un gol de seguir somiant. Segurament heu analitzat també molt tot el que va passar, què és el que li va passar a l'equip, què és el que li va faltar la temporada passada, que aquest equip aquest any sí que vol tenir en compte des del principi per intentar aconseguir aquest ascens de forma definitiva.
0: Bé, al final jo penso que la temporada l'any passat és una temporada d'excel·lent, no? De notable molt alt durant 30 jornades. És cert que hi ha un moment que l'equip cau. Vam intentar doncs, recomposar, no?, a l'equip. Penso que vam intentar-ho i vam aconseguir-ho. L'equip va arribar fins a l'última ronda de play-off. Penso que un partit dolent a Santiago de Compostela ens va penalitzar doncs, la feina feta durant tot l'any. Però bueno, no ens hem de quedar amb això, hem de quedar-nos amb que l'equip torna a néixer, l'equip torna a intentar-ho, l'equip s'ha reconstruït, tornem a creure en un projecte nou amb un entrenador diferent, i penso que la idea ha de ser la mateixa, intentar estar lluitant sempre per estar el més a dalt possible. És cert que el format de play-off aquest any doncs, canvia, no?, que des de la primera ronda també has de jugar ja amb un equip nacional. Pensem que això pot afavorir, bàsicament, perquè sabem que a Catalunya hi ha molt de nivell, però bueno, que al final l'objectiu és estar el més alt possible. Tant de bo podem repetir els números de l'any passat, estar primers durant tot l'any i pujar directe, que hauria de ser l'objectiu màxim, però bueno, som conscients de que la competència és màxima i el dia a dia marcarà on estarem.
3: Jo crec que l'Aleix Mosquera, el director esportiu del Badalona, avui és la persona ideal, no?, en aquest inici de Lliga i amb aquesta mitja hora que tenim per endavant abans que comenci el partit. Per tant, avui t'estem exprimint una mica. Aleix, dues preguntes, pràcticament, no dic amb una, però dues preguntes seguides. Una, no sé si el nom, tornant al tema de les renovacions, el nom que potser va quedar aquella sensació agradolça és Manrique. Ho dic perquè Marco Martínez ja sabíem, o ja es deia, que seria un jugador que seria molt difícil de poder retenir, perquè va ser potser el boom, no?, de la temporada passada, o un dels jugadors revelació, no sé com dir-ho exactament. Aquesta una, Manrique és segurament la sensació més negativa del tema de les renovacions, podríem dir la única, no? I no sé si em deixo algú, però en tot cas, tu creus que aquesta temporada també sortirà algun nom o Marco Martínez, que a final de temporada direm, carai, déu-n'hi-do, aquest jugador ha anat a més clarament i aquests jugadors se'l rifaran.
0: Bé, al final, mira, són casos, penso, molt diferents, no? Marco el volíem amb totes les nostres ganes, li vam donar tot el que el club va poder perquè continués amb nosaltres, òbviament jugador jove, jugador amb ambició, jugador amb moltes, amb un potencial molt gran, entenem que està en una categoria superior, per tant, via lliure, que s'escapi i que faci el seu camí. Amb Xavi Manrique va ser tot el contrari, se li va oferir una renovació. Sí que és cert que el club ha fet una remodelació estructural una mica en tots els apartats, l'econòmic és un d'ells, Xavi Manrique va creure que no era adequada la proposta i bueno, va escoltar una mica a porta de fora, com és normal i s'ha de respectar els jugadors, al final, quan són lliures, poden anar on ells vulguin, va escollir un altre club, no li guardem rancor, tant de bo li vagi superbé i a partir d'aquí doncs, bueno, hem hagut de buscar plans per substituir-ho.
3: I creus que trobarem un jugador revelació aquesta temporada, que han vingut o què?
0: En relació al que em comentes dels jugadors revelació de pretemporada, penso que tenim perfils joves, perfils que poden explotar, perfils igual més contrastats però menys coneguts, com pot ser el cas d'Eric Callís, no?, o com pot ser el cas de Pepe Bonilla. Bueno, són, penso, jugadors que donaran molt a parlar aquest any. Veurem, perquè al final, perquè un jugador exploti, el que necessita és confiança, primer de tot, i després jugar. Per tant, si algun dels jugadors joves que tenim que aconseguim que jugui minuts i acabi d'explotar, segur que ens trobarem casos com el de Marco.
7: Avui hi ha primer partit, com diem, oficial. Avui comença la Lliga. Centrant-nos ara també en l'actualitat, què en penses de l'11 que ha tret a Wisin i San Pietro? I com està també Juaco? Perquè avui hem vist que comença el partit des del banqueta.
0: Bé, al final penso que és un 11 que s'adapta perfectament al que ens trobarem avui, no? El context que ells jugaran un joc molt directe, faran un partit dur on ens esperaran enrere, on seran realment un equip molt rocós. Pensem que ens hem adaptat una mica a la línia defensiva, doncs avui juguem amb Miranda com a lateral, quan és un jugador que és un perfil més central, no? Però penso que ens pot donar solidesa a nivell de duels. Mig del camp amb Bermo i Ahir per intentar guanyar caigudes, per intentar guanyar duels defensius que igual durant la pretemporada l'equip igual era un pèl més dèbil. I a partir d'aquí a dalt ja veus que tenim talent. No està Juaco avui, parteix des de la banqueta, però al final, bueno, ja pots veure el trident, no? Tenim 3-4 jugadors a dalt amb molt talent, qualsevol dels que inici té capacitat. Juaco per entrar a revulsiu, doncs segurament ens donarà moltíssim, 20, 30, 40 minuts, els que siguin, i a partir d'aquí, doncs, confiar al màxim perquè Juaco, si no és avui d'inici, a la setmana que ve, sigui el jugador que va ser la temporada passada.
7: Per tant, Juaco avui està per uns 30 minuts.
0: Jo penso que està per 90,
7: sí.
0: Òbviament no va d'inici, però un jugador que està amb màximes capacitats, ha entrenat bé, no s'ha lesionat en tota la pretemporada, per tant és un jugador que hem de comptar amb ell per qualsevol moment que pugui entrar i rendir.
3: On sí hi ha hagut problemes de lesions és amb el tema dels nous, no? Sembla que Martí Alonso, sembla que Eric Iglesias han tingut problemes al llarg de la pretemporada, no se'ls ha vist gaire, no se'ls ha pogut veure gaire, avui inicialment sí que surt Eric Iglesias. Els partits de pretemporada ens hem acostumat a veure el Badalona més en fals nou o no jugant amb un davanter centre tan posicional, però en tot cas avui sí, avui doncs veurem, no? Sí. Aquesta novetat, no?
0: Bueno, sobretot el tema del fals nou és algo que és un recurs sobretot per camps més grans, no? On hi ha més espais, on l'equip pot ser més mòbil, l'equip pot tenir més control del joc. Camps reduïts com el d'avui, tenim tres nous amb una capacitat d'envergadura, capacitat de força important. Hem tingut Eric Iglesias, que va tenir una lesió d'esquena però està recuperat. Vam tenir en Martí, que es va lesionar precisament aquí als històrics. Ell sol es va rebrincar el turmell, també va estar uns dies parat. I el tema d'Asso, doncs, bueno, que ha estat un pèl més congelat. Fins l'última hora del mercat, el Granada va venir a buscar-lo, va apretar moltíssim. Hem aconseguit retenir-lo i al final, doncs, bueno, penso que és un jugador, com deies tu abans, no? Quin jugador jove creiem que aquest any pot explotar? Doncs Asso podria ser un d'ells i a partir d'aquí veurem si s'adapta i té els minuts que ha de tenir per poder fer-ho.
3: Doncs des d'aquí celebro la posició del club, amb el tema Asso. Ho dic més que res perquè el Badalona també s'ha de fer valer, no? Vull dir que en aquest cas, bé, si les condicions tampoc són favorables al Badalona, està clar que no val la pena. Vull dir, pel xaval, tot i que sigui una gran oportunitat, no? Tampoc estem parlant del Barça en tot el respecte, no?
0: Totalment, al final som el Badalona, el nostre objectiu és que els jugadors passin pel club i puguin anar cap al futbol professional, però tampoc ho hem de fer de deixar-ho de qualsevol manera. Llavors, pensem que era tard, pensem que les condicions no eren les millors perquè el club sortís beneficiat, i llavors doncs, bueno, ens vam posar forts, vam intentar fer entendre la postura de la família i del jugador el que nosaltres defensàvem, ens van entendre i finalment doncs, això està amb nosaltres, formarà part de la plantilla i tant de bo ens doni doncs, molts èxits.
3: I ja l'última, Aleix, deixem que et concentris pel partit. Avui serà clau intentar que Carlitos Guzmán no desenvolupi massa doncs, aquest joc de fer passades llargues, de posar pilotes, etc. Serà bastant clau o què?
0: Jo penso que sí, que la clau és que el joc no passi per Carlos Guzmán, ja ho vam veure a pretemporada, que fa aquestes sortides de 3 amb els centrals, agafa la pilota, te la col·loca a l'esquena dels laterals, i això et fa patir, en aquest camp que les distàncies són tan reduïdes. Veurem realment en quin estat està Guzmán, és un jugador d'un nivell superlatiu d'aquesta categoria, tant de bo tingui un gran any aquí amb el Martinenc, i bueno, avui li desitjo molta sort, però que avui guanyi el Badalona.
3: Que comenci a partir de la segona jornada. Aleix Mosqueda, moltíssimes gràcies i continuarem parlant al llarg de la temporada.
0: A vosaltres.
3: Doncs agraïm al director esportiu del Club Futbol Badalona la seva presència. I bé, doncs, John, jo crec que s'han tractat diversos temes. Evidentment, l'entrevista dona per molt més, no? Perquè si entrem cas per cas, ens allargaríem molt, no? Però, en tot cas, des d'un punt de vista general i també a vegades individualitzant algun jugador, jo crec que han quedat les coses bastant clares. Ens hem assabentat del tema d'Antoni Asso. L'ha vingut a buscar a Granada. Ja vam veure que el xaval destacava, John, a finals de la temporada passada amb el primer equip. Es va convertir en protagonista en el playoff, de fet.
7: Sí.
3: I això sí, les condicions irrisòries les que donava el Granada.
7: Important el que deies també de que s'ha de fer valer el club en aquest sentit i fer-li una proposta perquè el jugador continuï. Al final va demostrar, sobretot a la part final de la temporada passada, quan no l'esperàvem, va tenir un paper vital, sobretot al play-off es va fer molt gran fent gols importants i tenint minuts fins i tot a rondes molt molt definitives. Per tant, és un futbolista que aquesta temporada a poc a poc haurà d'anar entrant, haurà d'anar fent-se un lloc també en l'11. Evidentment no serà fàcil perquè hi ha molta qualitat a la zona ofensiva, ho veiem a l'11 titular, ho veiem també els futbolistes que estan a la banqueta avui, molta, molta pólvora. De l'entrevista, sobretot, em quedo amb una cosa que ha explicat a l'inici, que és que l'equip encara li està costant, sobretot a les àrees, Ramon, que seria potser la gran creu de la pretemporada del Badalona, però sí que sembla que l'equip a poc a poc comença a funcionar a nivell de joc i que aquest model de Genís Sampietro, que necessita temps per acabar implantant-se, doncs serà el que podíem esperar a l'inici de temporada, i que se li ha fet una plantilla per això. És a dir, que quan demanava futbolista Genís Sampietro era amb aquesta capacitat d'adaptar-se a diferents escenaris de partit, ho ha explicat així, però sobretot amb aquest model de joc de voler ser un equip propositiu i de voler ser un equip que juga a futbol. Per tant, durant tota la temporada veurem un Badalona que jugui a futbol i que mai renuncia a voler ser protagonista i a tenir la pilota. El que sí que haurem de veure i del que haurem d'estar especialment atents en partits com el d'avui, amb un camp petit i amb un rival que acaba d'ascendir, que segurament optarà per un joc una mica més directe, és com rendeix l'equip a les àrees. I en aquest sentit és molt important també veure com encaixen algunes figures, com per exemple avui Eric Iglesias, o com podrien ser Ayale Caste, per exemple.
3: Doncs els jugadors que han marxat ja cap a l'interior dels bastidors, ja rebre les últimes indicacions, és el moment de repassar quins seran els 11 que presentaran el Club Futbol Badalona i el Futbol Club Martinenc en aquesta tarda vespre futbolística que viurem aquí des del Guinardó, a Barcelona. Per part de l'equip escapulat, aquest serà el primer 11 que presenti a la Lliga Genís Sampietro.
7: El primer que comptarà amb Jaime a la porteria, Miranda per l'esquerra, en parella de centrals per Ayala i Casti, Amèrica Llis per la dreta, doble pivot amb Jair i Bermú, Josu a la mitja punta, amb Pepe Bonilla per l'esquerra, La Rosa per la dreta i Eric Iglesias com a davanter.
3: Una banqueta de suplent formada per Antonio com a segon porter, Pol Jimeno, De Marco, Nils Auret, Robert Simón, Joaco Peñalbert, Martí Alonso, Antoni Aso i Tom Diawara completaran la convocatòria del Club Futbol Badalona, que avui té com a baixes més destacades Jaume Pinyol, Fran García, que encara no s'ha pogut, encara no se l'ha pogut veure durant la pretemporada, i també, doncs, en aquest cas, Aguilera, a l'últim central fitxat pel Girona, cedit pel Girona, tampoc serà de la partida. Per part de l'equip barceloní, per part del Martinenc, que ja va guanyar la pretemporada del Badalona 3-0, aquest serà l'11 que presentarà Toni Carrillo.
7: Un vell conegut de l'equip a la porteria, amb Cravioto, parella centrals per Josep Díaz i Adrià Saró per la dreta, Salva, per l'esquerra, Max, doble pivot amb Sosa, i un altre vell conegut de l'equip amb Carlos Guzmán, que avui l'equip haurà d'estar especialment atent al com ens explicava el director esportiu, amb Edgar Tejada a la mitja punta, amb Algen per la dreta, amb Riqui per l'esquerra i amb Júnior com a davanter.
3: Una banqueta de suplents formada per Lucas com a segon porter, Jorge Fabián Suárez, Carlos Kevin, Marc Eloy i Ferran completaran la convocatòria del Martinenc. L'àrbitre del partit serà Montava Baquer, auxiliat a les bandes per Salvador Sánchez i Pagès Tico. Tot a punt perquè aquí al Guinardó, a la sintonia també de Ràdio Ciutat de Badalona, a partir de 7:45 comenci aquest partit de la primera jornada de la tercera federació entre el Badalona i el Martinenc.
2: Centre Mèdic La Vila patrocina aquest partit.
1: Aquest dimecres, la Lliga Catalana de Bàsquet a Ràdio Ciutat. A 7:45 del vespre i des de Tarragona, Joventut Badalona i Opos Lleida. I el mateix dimecres i de manera simultània, Copa Federació de Futbol. A 8:00 PM i des de la zona esportiva de Can Cabanyes, Club de Futbol Badalona, Sestao River Club.
6: Segueix el teu equip a Ràdio Ciutat de Badalona. El partit del Badalona.
3: 7 minuts perquè comenci aquest partit. Hem repassat les alineacions. La presència d'un davanter centre, com és Eric Iglesias, deia el secretari tècnic del Badalona, l'Aleix Mosqueda, que segurament doncs, el recurs de jugar amb fals nou, John, és quan sobretot ho fas amb camps de més dimensions que aquest, no? O més amples, potser, no?
7: Sí, en el que tens també espai perquè hi hagi una figura que vagi sent més mòbil, que generi espais pels seus companys, que es mogui en aquesta zona de tres quarts. Avui segurament el que cal és un jugador que et faci la feina bruta, que despengi pilotes, que les posi de cara per la resta de futbolistes, i aquí en aquest sentit encaixa més una figura com la que expliques, com Eric Iglesias, que avui formarà part d'aquest 11 titular, amb un equip que si dèiem que arribava amb dubtes és també pel que ha passat a la pretemporada. Ramon, repassem breument els resultats, perquè si només mirem els resultats és que són preocupants. Primer partit,
3: sobretot
7: victòria.
3: La quantitat de gols rebuts.
7: Clar, és que victòria 2-1 contra el juvenil B del Barça. D'acord, comença bé la cosa, però és que el següent partit derrota 3-0 contra l'Escala. Al torneig d'històrics l'equip arriba fins la final, que perd 2-5 contra l'Europa. Una golejada 2-5 contra l'Europa. Perd després 0-2 contra l'Espanyol B, perd 3-0 contra el Martinenc, el rival contra el que avui s'enfronta l'equip de Sant Pietro, empata 2 contra el Tona, guanya el Poble Sec 0-4, un equip d'inferior categoria, i a l'últim partit de la pretemporada perd 4-0 contra el Terrassa. Els resultats són preocupants, sobretot per això que deies, perquè l'equip ha encaixat molt i perquè l'equip, sobretot a les àrees, ha patit. Veurem si ara, quan arriba la competició oficial, això és una altra història i l'equip ens mostra una altra cara, sobretot pel que fa a l'efectivitat i també que sàpiga defensar una mica millor el seu territori. Esperem que sigui així. L'equip ho necessita, perquè si només mirem els resultats, potser les sensacions són una altra cosa, però si només mirem el resultat, realment la pretemporada ha estat força preocupant.
3: 8 dies de competició oficial, des d'avui dissabte i fins dissabte que ve, que segurament doncs serviran per treure ja les primeres conclusions des del punt de vista de com està responent l'equip en partits oficials, no? Recordem, fem agenda, John, perquè avui, primera jornada aquí al Guinardó contra el Martinenc. Dimecres,
7: sí,
3: dia 9 de setembre, a les 8 del vespre, partit de Copa Federació, setzens de final, al camp dels Sistrells, contra el Sestao.
7: Contra el Sestao, per sí, sí. Tant... I que a més no es juga amb poca cosa, perquè
3: no.
7: Aquí ara entra el factor Copa del Rei, que és una cosa que també dona...
3: Home, passes tres eliminatòries i te'n vas a les semifinals i entres a Copa del Rei.
7: Sí, sí,
3: és a dir, més enllà de guanyar la competició o no?
7: Que aquí hi ha un al·licient important que va més enllà del torneig com a tal, que seria, evidentment, participar en una competició com la Copa del Rei, que no cal explicar als oients el que significa. Justament, Ramon, quan estan entrant ara mateix al terreny de joc els futbolistes suplents del Badalona, els del Martinenc ja estan a la banqueta des de fa una estona. Aquí sembla que a poc el camp es prepara per aquest inici del partit, el que queden 4 minuts, i escoltem ja algun bombo animant que em sembla que ve de la part dels aficionats badalonins, que avui també se n'han desplaçat alguns aquí al Guinardó.
3: I l'altre partit, per completar aquests 8 dies, serà el primer que el Badalona jugarà a casa. Ho farà com a local a Santa Coloma, al municipal de Campaixauet, segona jornada Badalona-Muntanyesa. Serà el municipal de Santa Coloma de Gramenet. Serà dissabte a 6:15 de la tarda.
7: El segon partit del que primer haurem d'estar atents a què passa aquí, perquè si l'equip avui fa un tomb als resultats que veníem veient a la pretemporada, segurament arribarà el primer partit a casa amb una mica més de calma. Després del que hem vist el mes d'agost, si avui l'equip punxa, doncs, en fi, no m'ho vull ni imaginar, però ja sabem que el Badalona és un equip que, per la seva grandesa, també es posa nerviós molt ràpid.
3: Doncs surten els protagonistes al damunt del terreny de joc, que, John, a més, avui seguirem 5 partits d'aquesta jornada. Recordem que alguns d'ells ja estan disputant. Ara repassarem marcadors. Destaca, per exemple, un Hospitalet Vilanova, que començava a les 7 de la tarda. En definitiva, una tarda ja farcida. Aquest any crec que serà el que més partits jugarem en dissabte, John, eh?
7: Doncs ens haurem d'adaptar també als nous horaris. Seguirem el Badalona, evidentment, allà on vagi tot just, Ramon, quan ja entren els futbolistes al terreny de joc.
3: Doncs els protagonistes que estan ja aquí al damunt del terreny de joc. Dèiem abans que el Badalona ens ha apuntat avui la primera victòria. Ho ha fet guanyant 0-1 en gol de Maria Llompar a les acaballes del partit al camp de l'Espanyol, John.
7: Al minut 89 ha marcat Maria Llompar el gol que dona la primera victòria a l'equip. El primer partit no ho va poder aconseguir el seu debut contra l'Atlètic Club de Bilbao. Sí, ho ha fet en aquest segon amb un projecte il·lusionant de cara a aquesta temporada, no només a nivell futbolístic, Ramon, sinó també pel que fa al seguiment que es farà des de Ràdio Ciutat de Badalona, perquè aquesta temporada, ja s'ha explicat, però ho recordem també per si algú encara no ho sap, la ràdio seguirà l'equip allà on vagi. Serà amb el Pau Roche, que ha agafat el relleu, en aquest cas, a les retransmissions. Tots els partits, tant a casa com a fora, es podran seguir en directe a través de Ràdio Ciutat de Badalona.
3: Tota la canalla del futbol base del Martinenc, que déu-n'hi-do com corren, marxen del terreny de joc, s'han fet la fotografia de rigor amb els més grans, amb els seus ídols del primer equip. De moment se situa a la banda esquerra el Badalona, atacarà cap a la banda dreta, però vaja, no sé si hi haurà finalment canvi o no. Tenim ara mateix disposició de donar resultats parcials, John?
7: Doncs sí, Ramon, primera jornada en joc. Avui dissabte tenim un partit ja finalitzat. El Tona, que ha perdut 0-1 contra el Mollerussa, al que li han expulsat un futbolista, i tot així ha acabat imposant-se. Ara mateix, al minut 70, tenim en joc l'Escala contra la Grama. Acaba de marcar el segon la Grama. Ara mateix acaba de fer gol, per tant, Escala 0, Grama 2. Tenim el descans ara mateix, el Vilassar, que està empatant a 0 contra la Pobla de Mafumet. I al minut 29, el Vilanova avui s'enfronta contra l'Hospitalet. De moment, el resultat és 0-0. El partit que tancarà aquesta jornada dissabte serà aquest Martinenc Badalona, que seguirem en directe. Demà seguirà aquesta jornada 1 de Lliga, amb un Sant Cristóbal Paralada a les 12, Muntanyesa Sant Juan Atlético de Montcada a les 12, a un quart d'un Atlètic Lleida Cornellà, i a les 6 Cerdanyola Europa B.
3: Doncs aquí es guarda un minut de silenci, aquí al Guinardó, un minut de silenci que també respectarem aquí als 94.4.

0: Doncs finalitza aquest minut de silenci i la veritat és que tampoc tampoc ho sabíem, vull dir que no... És una cosa que ens agafa per sorpresa.
1: Sí,
0: a vegades,
1: sí, no,
0: no,
1: no se'ns havia informat, evidentment. Preguntarem a veure per què ha estat aquest minut de silenci, un minut de silenci que... Ens sumem també des de Radio Ciutat. Ramon, quan Anna sí està tot preparat perquè comenci.
0: Doncs si hi ha hagut canvi, el Badrona atacarà cap a la banda esquerra, ho farà cap a la banda dreta al Martinenc. La pilota és a punt de començar a rodar ja aquí al municipal del Guinardó. La posarà en joc el Badalona amb Eric Iglesias i també Josu Rodríguez, que estan al costat de la pilota. Comença el maig, comença el partit, comença la temporada pel Club Futbol Badalona.
2: Et caduca el carnet de conduir?
3: Centre Mèdic La Vila se n'encarrega de tot.
2: Carrer Francesc Macià, 6.
3: Al costat de Pompeu Fabra.
0: La té Carlos Cravioto, el porter del Martinenc. Un Carlos Cravioto incombustible, 43 anys, aquest porter. És que és un professional tan gran.
1: És un porteràs, és un mite també de la categoria del futbol català i avui, doncs, evidentment, el Badalona haurà d'ajustar els seus tirs si vol fer gol perquè coneixem bé la seva habilitat per aturar aquest tipus de pilotes. Per cert, Ramon, tenim ja els primers detalls tàctics del partit i les posicions a les que forma els futbolistes de Genís Sampietro. Podem confirmar que, de moment, Eric Iglesias jugarà com a davanter, això ja ho sabíem, però podem confirmar també que, finalment, la Rosa jugarà per la banda esquerra. I Pepe Bonilla farà per la dreta, mentre que Josu, de moment, serà el mitja punta de l'equip. Evidentment, esperem molta mobilitat dels futbolistes de Badalona, però sobre el paper aquesta seria la seva disposició.
0: Apreta el Martinenc per banda esquerra, la treu Jair Antúnez per part del Badalona. Un Jair Antúnez, doncs, que repeteix. En aquest cas és la seva segona etapa en el Badalona. Va jugar al Vilanova la temporada passada. Ha començat amb empenta el Martinenc. El Badalona, doncs, que vol sortir en pilota ordenada. La treu allà, la deixa per Josu Rodríguez. Aquest toca per Jair. Jair, que de moment s'emporta una patada. L'àrbitre deixa de jugar. Perdó, era Callís, que s'ha queixat des d'aquí. John, l'hem sentit cridar i l'àrbitre diu que no ha passat res, eh?
1: De moment res, aquí té la pilota és el Martinenc, que la vol enviar cap a la zona ofensiva. El Badalona, mentrestant, intentava pressionar la sortida de pilota, però avui serà difícil perquè
0: atenció,
1: esperem
0: un xoc. Atenció, Martinenc, el desdoblament per banda esquerra, fora de joc. Uf. Un fora de joc que, bé, doncs, per mi ofereix algun dubte. Però bé, el jutge de línia suposo que estava perpendicular a la jugada i, per tant, sí, l'àrbitre, doncs, ha considerat que sí era.
1: Estava ben col·locat i hem de dir que tampoc hi ha hagut protestes per part de... del Martinet, per tant, suposem que ha estat ben xiulat aquest fora de joc.
0: La toca Pepe Bonilla pel Badalona, deixa cap a la banda esquerra per Miranda, Adri Miranda toca cap a Ayala. Ayala fent de central esquerra, deixa per Bermu. Bermu, que ha jugat gairebé tota la pretemporada John de central, avui torna al mig del camp, que segurament és aquella posició que més li agrada.
1: Sí, a Bermu li agrada sobretot poder pressionar, poder recuperar la pilota, tenir aquesta capacitat d'anada i tornada, i això evidentment, doncs, al mig del camp pot exprimir-ho molt més. Al costat d'un jugador com Jair, que també té aquesta energia, doncs hauran d'anar-se complementant. Compte aquesta pilota, que pot ser perillosa.
0: La pilota per Eric Iglesias, hi ha un rebot i afavoreix a la defensa del Martinenc, però si aquest rebot t'afavoreix a tu, és gol.
1: Se l'ha jugat aquí
0: aquesta
1: Cravioto.
0: Segona jugada és gol, eh?
1: Sí, sí, perquè la pilota ha rebotat en Eric Iglesias. Si hagués anat direcció a la porteria, doncs seria una altra història.
0: No hi ha falta sobre Bonilla, la demanaven des de la banqueta del Badalona. Ara Callís, l'àrbitre que va xiular en falta a favor de l'equip barceloní. A l'esquerra del mig del camp servirà Max aquesta infracció que ha comès el Badalona. Al final serà el dorsal 10, Edgar Tejada, que m'imagino que competirà en la secció de pilota aturada en Carlos Guzmán. Minut 3 de la prema per Martinenc 0, Badalona 0. Ho expliquem des de Radio Ciutat. Ens estrenem avui en el grup 5è de la tercera federació aquesta campanya 26-27.
1: I si explicàvem que hi havia alguns escapulats que s'havien desplaçat fins a aquest partit, de moment són els que estan fent més soroll, aquests bombos que escoltem, confirmem que són de badalonins, de badalonines, de moment a l'esquerra del terreny de joc, animant tot el que poden al partit.
0: Directe.
1: Ui, compte.
0: Sí, sí, ha xutat directe, crec que la pilota anava fora. Crec que anava mig metre fora, perquè a Jaime l'he vist atrapar-la, però estava a la dreta del pal, eh? Però bé, sí, però, ho ha intentat però... pràcticament des del mig del camp.
1: També et dic una cosa, aquest mig del camp tampoc és tan llunyà com en altres terrenys de joc. El camp és petit, petit.
0: Ho sabem perfectament, sobretot perquè el Badalona no falla, és un dels fix en aquest torneig històric cada estiu aquí contra el Martinenc. Feia anys que no s'enfrontaven en competició oficial Badalona i Martinenc, eh? Juga per part de l'equip escapulat Fran Miranda, la toca per Ayala cap a...

0: Allà la recordem, Jaime, ex del Talavera. Primera federació. Juga Casti sobre Ayala. Un Badalona, John, que ha volgut acumular bona combinació ara al mig del camp entre Josu. I és una mica doncs, el que trobàvem a faltar, sobretot aquesta combinació que no ha tingut continuïtat i que ha tingut retrocés quan probablement la millor opció hagués estat obrir a banda. Però bé, veurem si mica en mica aquests automatismes es van aconseguint.
1: Clar, el que passa també és que aquí hi ha jugadors que ja els coneixem de la temporada anterior, però hi ha altres que no i segurament necessiten més com una pretemporada per començar realment a entendre's i a generar aquestes sinergies en les que ja jugues pràcticament de memòria. Això es fa en partits, es fa amb que vagin sumant minuts, que vagin passant les jornades, però de moment en aquests primers minuts estem veient una mica el que esperava, un Badalona que domina amb la pilota i que veurem si això li serveix també per ser definitiu.
0: L'obertura massa llarga, ho ha intentat Bermo cap a la banda dreta per Pepe Bonilla, però al final la pilota s'ha perdut per línia de banda. Ara Bonilla havia trobat sobretot la verticalitat, però la pilota era massa llarga, serveix out a la banda esquerra de defensa l'equip local. L'esfèrica al mig del camp, ve Bermo intentant tallar en segona instància Callis i va Josu, el Badalona torna a recuperar la bimba, posa al peu Fran Miranda. Ara el Martinenc ho prova amb una pilota llarga que en principi no ha de representar cap perill. Allà amb el cap sobre Jaime.
1: De moment li està costant mantenir la pilota al Martinenc, que el Badalona a poc a poc va fent-se cada vegada més gran en el partit. Tot i així, doncs, sabem que no es pot relaxar ni molt menys perquè és el que diem, l'últim precedent és per a temporada i ha estat un, ni més ni menys que 3-0 favorable al Martirenc. Per tant, ara tenir la pilota sempre una bona notícia, però evidentment l'equip ha de fer moltes altres coses també bé si volen portar-se els 3 punts.
0: Se li havia fet el camp petit a Josu abans, amb una acció al mig del camp on volia conduir. La torna a tenir el Badalona. Evidentment, ara mateix el tema de la possessió és bastant escandalós en aquests primers 7 minuts, però és el que deies, no?
1: Saps el que més m'agrada, Ramon, de que tingui la pilota el Badalona? Que no la té Carlos Guzmán.
0: Ja.
1: I això és una cosa que a mi em deixa molt tranquil.
0: Fran Miranda, banda esquerra de la defensa, arribant al mig del camp. Miranda toca sobre Ayala. D'esquerra a esquerra, aquest buscant a Casti. Casti, que fa una bona diagonal cap a l'esquerra, però no corria ningú, ni Josu, ni Toni La Rosa, i al final l'esfèric se'n va directament a les mans de Carlos Cravioto. El porter del Martinenc que la juga, ho té clar, servirà en llarg. Minut 8 de la primera part, 0-0, la sintonia de Radio Ciutat, vivint aquest primer partit, la toca Casti, l'esfèric dividit, el refús, hi ha un rebot. És molt perillós que hi hagi un refús, un rebot i una segona jugada és letal, eh? Ara la juga el Badalona, a veure si hi ha espai. És Callis, volia tocar de primeres, ho ha fet bé, el control de Pepe Bonilla.
1: Sí, sobretot el que ha fet bé és no enviar la pilota a Eric Iglesias perquè buscava la desmarcada a la primera passada, no a la segona, ja estaven fora de joc. Per tant, m'ha sabut veure, ho ha fet el control i ara mateix està jugant el Badalona amb menys velocitat, però sí amb una mica més de control.
0: Servirà out, equip escapulat. Jair, el refús de Jair que toca en el cap d'un jugador del Martinenc. Ara és Ayala qui l'envia al mig del camp. La baixa Guzmán. No fa prou un bon control. La lluita del Martinenc a través d'Edgar Tejada. Guzmán, que aconsegueix superar a Josu. Al final hi ha una sèrie de rebots. El darrer emportar-se la desi Guzmán. Josu, que li pispa la cartera. Josu obre la banda esquerra per la Rosa. Aquesta pot ser bona. La Rosa que vol agafar la directa. Se'n va cap a l'interior de l'àrea, però ha posat bé el cos Adrià Saró. I li ha tapat el camí, li ha barrat el pas. Ha caigut la Rosa, que demanava falta, però no hi ha hagut res.
1: Gran jugada de Josu al mig del camp. Ha vist la desmarcada. La Rosa, que arribava com un coet per la banda esquerra, li ha posat la pilota. Tot i així, la Rosa ha arribat una mica forçat i quan ha vist que havia perdut la pilota s'ha deixat caure de forma clara. No era penal, així ho ha vist l'àrbitre. Continua el partit, per tant, sense més incidents. Però està finet, Josu. Se li nota que tenia ganes ja de que tornés al futbol oficial.
0: I la veritat és que ha estat bastant finet tota la pretemporada, eh? Més enllà de la irregularitat de resultats, però tothom ha destacat a Josu com un dels jugadors que en principi s'ha mostrat amb les idees més clares o per no dir més en forma, no?
1: I fixa't el que dèiem de Josu l'any passat, quan el va fitxar el Badalona, deia, ostres, mira, un bon futbolista per fer uns bons 30 minuts des de la banqueta i que sumi per la qualitat que té. Josu ha fet molts partits la temporada passada de 90 minuts de treure's el barret, sobretot jo el destacaria molt també a les fases finals i quan l'equip realment s'ha jugat coses importants, ell sempre ha fet una passa endavant, ha demanat la pilota, ha assumit responsabilitats.

0: crec que es mereixia també continuar formant part de l'equip, així està que també gràcies a que pugui continuar formant part d'aquest Badalona, i avui ja ho veiem, primer partit i jo sou titular.
1: Ara Júnior, que li ha pispat la cartera a Fran Miranda, Adri Miranda, perdó. La pilota per Cravioto, pentinada de Júnior. És Bermo qui la toca, la vol obrir a la banda esquerra Eric Iglesias. Al final càstig, s'anticipa al davanter centre Ricky i envia la pilota fora de banda en una acció arriscada per part del central del Badalona.
0: Sí, l'equip hi ha hagut un parell o tres d'accions que potser no ha acabat de ser del tot contundent. Hi havia un rebot abans que tu destacava, Ramon, no es pot deixar aquest tipus de pilotes perquè poden ser perilloses.
1: I ara la penjaran,
0: jo crec,
1: John,
0: que ara
1: ha pres la... No?
0: Sí, la lliçó i l'ha enviat fora, el que passa, clar, el camp permet que es posin aquestes pilotes pràcticament com si fos un corna.
1: El refús és de Yala. Estaven agafant a Josu de la samarreta perquè d'aquesta manera li impedien arribar a la pilota. La toca amb el cap Miranda per part del Badalona. La lluita també d'Eric Iglesias. Vol desplaçar la bola cap a la Rosa. Al final, refús de la defensa del Martinenc. És un teva meva. Adri Miranda, que aconsegueix posar el peu, refusa també amb l'esquerra. Ara bon control de Toni La Rosa. Eric Iglesias, La Rosa. La Rosa la toca d'Esperó, no hi arriba Josu. És un teva meva, sense clar dominador. Miranda, que rep una falta i és a favor del Badalona a l'esquerra de la defensa.
0: Sí, li anava bé al Badalona també aquesta falta perquè no tenia la pilota del tot controlada. Era una situació al partit on anava sent un rebot rere l'altre i a l'equip li va bé, jo crec, tenir la pilota, organitzar-se i portar el partit cap on li interessa, l'equip de Genís San Pietro.
1: Igualment, està clar en aquests primers 11 minuts que tots dos equips han demostrat les seves potencials.
0: Sí, sí,
1: o sigui,
0: sí, sí.
1: Les seves credencials. Vull dir, un Martinenc, evidentment, que intentarà fer un futbol més directe i aprofitar qualsevol error que es pugui produir a la zona 3/4 defensa del Badalona. I, en canvi, el Badalona intentarà, des de la construcció, fer mal a la porteria del Martinenc. Veurem si ho aconsegueix.
0: Un equip més propositiu, l'altre més reactiu. De moment és el que tenim en el partit.
1: Juga Casti. Ayala, la diagonal a la punta dreta, buscant a Bonilla, a veure si arriba, però quan la pilota arriba a aquella zona, Bonilla la salva, la vol posar a l'interior de l'àrea, la treu la defensa, amb algunes dificultats, el Badalona a punt de recuperar-la, al final és Tejada, que aconsegueix forçar la falta a favor, és falta favorable per l'equip local, l'esquerra de defensa, minut 12 de la primera part, ens apropem al primer quart d'hora del partit, aquí al Guinardó, de moment 0-0, criden els batolians.
0: De moment Bonilla només està tenint una velocitat, està pressionant amb tot el que té per intentar recuperar la pilota, també oferint desmarcades, ara també volia arribar en aquesta pilota fins a línia de fons. De moment està deixant-s'ho tot en aquests primers minuts oficials d'aquesta temporada que està tenint el Badalona i que li està tocant a més ocupar aquesta posició a banda dreta. Teníem el dubte de si aniria ell per dins o seria Josu. De moment el que ens està deixant Genís San Pietro clar és que vol a Josu per dins perquè desplegui tot el seu futbol i que estigui a prop d'Eric Iglesias en atac i alhora també que ajudi en la construcció.
1: Bona obertura al Badalona. Josu, que tenia la posició de Toni La Rosa, surt del porter i bloca pràcticament ja molt a prop de la lateral de l'àrea, però la idea era molt bona, aquesta passada pràcticament sense mirada de Josu, que sabia que La Rosa correria per aquesta banda.
0: Sí, no sé si La Rosa se l'esperava gaire, però en qualsevol cas tampoc ha pogut arribar aquesta pilota. La idea, evidentment, era boníssima i avui l'equip ha de fer això, canviar ràpid de banda, perquè si no, amb un camp tan estret s'acumulen molt els futbolistes al voltant de la pilota.
1: I ara molt murri, Tejada ha impedit que Jaime fes un servei ràpid. I ara l'àrbitre ha acabat xiulant la falta a instància del jutge de línia, que li ha dit, ja ha fet falta.
0: Sí, sí. Jaime es queixava, d'aquesta situació. Suposo que demanava alguna cosa més que falta, però bé, ha sigut aquestes típiques accions de quan algú doncs té aquest punt de murri que comentaves i que fas que no pugui córrer el Badalona ni fer jugades a l'espai.
1: La té el Martinenc, la passada cap a la banda esquerra és Tejada, Tejada que deixa enrere per la posició de Max. Mac juga en Josep Díez, passada diagonal a la banda dreta, molt llarga, molt llarga, molt llarga, no hi arriba. Salva Torrento, un equip també experimentat, aquest Martinenc, amb jugadors veterans també, que doncs fan que de cara a la categoria aquí a casa sobretot tinguin un pes específic molt important. i on espera aconseguir la permanència el martinenc, sobretot, és aquí a casa, el Guinardó.
0: Sí, és una mica el que comentem temporada rere temporada amb un equip com, per exemple, la Muntanyesa, que al final acaba fent-se fort a casa, amb un terreny de joc que també és petit, que l'equip domina. Doncs aquí jo crec que qualsevol equip que vingui ja pot tenir els futbolistes de la qualitat que sigui, patirà segur, perquè ja ho estem veient també en aquest partit, que costarà molt, que costarà molt.
1: Aquí no s'han de fer faltes, ha caigut Júnior, a punt de recuperar-la al Badalona, contundent, però la lluita de Jair Antúnez, que sí que podem dir que és l'escombra del mig del camp del Badalona, Jair Antúnez, eh?
0: Sí, un Jair que, si abans comentàvem que només té una direcció Pepe Bonilla, doncs ell segurament és semblant, en el sentit que és un jugador que sempre és molt intens, molt agressiu a l'hora de recuperar pilotes, i és el que deies. A vegades potser peca una mica d'excés, però en general és un futbolista que tant a nivell ofensiu, amb aquesta empenta, amb aquesta arribada, com també a nivell defensiu, segur que aportarà moltes coses.
1: Doncs el Badalona, que no vol rifar la pilota en cap moment, l'esfèrica ha sortit fora de banda, és out a favor de l'equip escapulat, hi havia protestes des de les banquetes, minut 16 de la primera part, una acció de el típic rondo, però a l'interior de l'àrea del Badalona, John, eh?
0: Ens haurem d'anar acostumant a aquestes accions i haurem d'anar fent respiracions profundes, també, perquè déu-n'hi-do la que ens espera.
1: La Jua Casti, l'ex del Hospitalet. Per cert, ell i Flavio van ser els dos jugadors que van dinamitzar el joc de l'Hospitalet a la segona part del partit del playoff, eh? A Badalona, sí, on l'Hospi es va acabar imposant 1-3, però la millor classificació del Badalona li va valer la classificació per la segona eliminatòria.
0: Com van patir aquell dia, també, eh?
1: Uf, uf. Josu, molt bona. Per Eric Iglesias, la sortida del porter bloca, però la passada boníssima de primera és un altre cop de Josu Rodríguez.
0: És que s'està fent gran també en el partit. Jo crec que és el futbolista ara mateix més inspirat. Ell també crec que ho sap i està assumint aquesta responsabilitat de ser el futbolista que accelera les jugades, que intenta fer aquesta passada definitiva. Abans hi ha hagut un parell que no li han sortit, aquesta tampoc, però prop ha estat de ser una molt bona pilota per Eric Iglesias.
1: I Jaime, que clar, vull dir, també s'ha d'adaptar, tot i que ja ho atesora també aquest porter, no? Vull dir, el fet de ser un porter, igual que Carlos Azón, que domina el joc amb els peus, perquè clar, per fer aquest tipus de sistema, aquest tipus de joc, has de tenir un porter que controli bé la pilota amb els peus.
0: I segur que s'ha tingut molt en compte aquesta característica a l'hora de decidir quin seria el porter, o més ben dit, els porters del Badalona de cara a aquesta temporada.
1: Ara, per Bermo, el Badalona s'ha dormit una mica, ha intentat fer una mena de falta, l'àrbitre ha
0: aplicat la llei
1: de l'avantatge, obertura a la banda dreta, que ve Josu, que ha baixat a defensar. Això impedeix a Salva Torrento, fins i tot Josu rep la falta, que ve l'esforç físic de Josu Rodríguez.
0: Espectacular. Si dèiem que estava sumant molt a l'equip en pilota, ara ho ha fet sense, s'ha anticipat en aquesta acció, ha estat també suficientment hàbil com per no només robar la pilota, sinó a més rebre aquesta falta que dona la possessió a l'equip i fa també que pugui respirar tranquil. Jugadoràs, Josu.
1: El que tu deies, la temporada passada la va començar també com un... Vaja, com un lleó, no?
0: Sí, sí.
1: Com si fos un tir, no?
0: Sí, sí. És que si el físic el respecta...
1: Després
0: és
1: veritat
0: que
1: crec que va estar lesionat.
0: Sí.
1: Ara
0: sí,
1: a la llarga de Jaime.
0: A la meitat de la temporada li va costar molt més, justament pel que deies, per un tema físic, però tant a l'inici com sobretot al final de la temporada és que per mi va ser dels millors futbolistes de l'equip.
1: Segurament, avui el Badalona, de moment en aquests primers 18 minuts, els que ho estan passant, entre cometes, pitjor, són els tres davanters, no? Més enllà de Josu, eh? A Josu no el conto. Toni La Rosa, Pepe Bonilla i Eric Iglesias, que potser no estan entrant per les característiques del partit tan en joc, no?
0: Clar, jo és el que anava a dir. No crec que sigui tan responsabilitat seva, sinó crec que és un partit perquè participin poc, però les vegades que participin han de ser molt definitius i s'han de dedicar també a jugar pels demés, en el sentit de fer desmarcades, que hi hagi alguns espais que puguin quedar lliures perquè arribin altres futbolistes. Vull dir que avui també han de treballar en aquest sentit, tant en pilota com sense, en un partit que segurament no serà el més agraït ni per Eric Iglesias ni tampoc per futbolistes com Pepe Bonilla o La Rosa, que potser voldrien un terreny de joc una mica més gran i que poguessin desplegar el seu joc I sobretot de la forma que més els agrada.
1: Que en el moment en què puguin trencar siguin decisius, no? Ara, per exemple, intentava la diagonal Pepe Bonilla, també ho està intentant de tant en tant Toni La Rosa, però encara no els hi ha arribat cap pilota, diríem, en condicions per afrontar un 1 contra 1 que pugui ser vital o decisiu a l'hora de fer una última passada, no?
0: És que amb les dimensions del camp s'ha de ser tan precís, no només en la passada, sinó també en la desmarcada, i que es faci en uns temps en els que d'alguna forma vagin de la mà, tant la passada com la desmarcada. No serà gens fàcil avui, però si se sap...
1: Ara, per exemple, Bermú la toca per Josu.
0: Aquesta pot ser
1: bona. Josu treu a la línia de mitjur, arriba a la mitja punta, obertura a la banda dreta per Bonilla, que rellisca.
0: Ui, quina llàstima.
1: No està de sort Pepe Bonilla, que ha relliscat, li ha passat la pilota per sota les cames tot just quan estava relliscant.
0: Sí, ara es lamentava també el futbolista del Badalona, s'aixeca fent un cop també al terra conscient de que era una ocasió perillosa per l'equip. Com deies, hi ha coses que no pots controlar, el futbolista relliscat no ha pogut fer el control i ara el Badalona doncs haurà d'intentar recuperar la pilota l'abans possible.
1: Doncs ara hi ha hagut una relliscada també, la falta per darrere de Jair, el Martinenc que ho prova, ho tenia claríssim, i mentrestant doncs Jair que ha fregat la tarja groga perquè ha agafat per darrere un jugador del Martinenc per evitar, doncs, precisament que finalment hi hagués la rematada, que ho ha provat Àngel, molt desviat des de la frontal de l'àrea, però tenia claríssim quan li arribava la pilota que xutaria.
0: Sí, li han tancat bé l'angle Àngel, que al final ha hagut de fer un xut una mica com ha pogut, ha anat llunyíssim, fora del perill de la porteria del Badalona, però hi ha hagut dues relliscades. Primera, la que ha fet que perdés el Badalona la possessió en Pepe Bonilla, i després la més perillosa, que ha estat la de Yala, en zona defensiva, que ha fet que es compliqués molt aquesta jugada. Al final ha acabat en no res, l'àrbitre ha mirat cap a una altra banda en aquesta possible targeta groga que comentava Ramon, que jo comparteixo que és bastant justeta. Per part de Jair, acaba en no res, i de fet el Badalona ja recupera la possessió.
1: Minut 21 de la primera part, continua el 0-0, partit molt igualat aquí al Guinardó, entre el Martinenc i el Badalona. Casti, movent la pilota en zona perillosa, falta sobre Bermú, en un metre i mig quadrat de terreny, podríem dir, el Badalona intenta moure la pilota envoltat de quatre jugadors del Martinenc, al final l'han forçat una falta. Pepe Bonilla, ara més endarrerit, a la dreta del mig del camp, en territori propi, deixa per Casti. Casti, que mira la posició dels seus companys, toca per Ayala, 22, a punt d'entrar a l'equador de la primera part. Bona passada, aquesta per Toni La Rosa pot ser bona. Arriba a línia de fons, 1 contra 1. Atenció a Toni La Rosa, que buscarà la possibilitat de fer la rematada. Té a Miranda, Miranda toca de primeres per Josu, no estan fora de joc. El Badalona, doncs, que continua remenant-la, La Rosa, Jair, La Rosa, fora! El xut de Toni La Rosa, la combinació entre Jair Antúnez i Toni La Rosa ha xutat de primeres de volea. Toni La Rosa ha enviat la pilota per damunt del travesser.
0: Sens dubte, la més perillosa del partit pel Badalona s'ha acostat. L'equip de Sant Isidre Pietro per la banda esquerra ha estat La Rosa, qui al final ha tingut aquesta ocasió que ha marxat per poc, per sobre del travesser de la porteria del Martinenc. Dèiem això, que necessitava l'equip una mica més de precisió els últims metres, més enllà d'aquesta possessió que ja donem per feta en portem de partit. Ara sí que l'equip ho ha aconseguit tenir, només li ha faltat aquest punt de sort a la definició amb un Toni La Rosa, que la pilota li ha marxat molt, molt a prop de significar el primer gol del partit.
1: És veritat que arribava una mica forçat, John, però era boníssima.
0: Sí, sí, la jugada era bona, la seva manera també d'intentar resoldre-la. Jo crec que també perquè havia de fer-ho el més ràpid que podia, tenia defensors a sobre i anava ben dirigida. Com diem, doncs, ha estat a punt de significar el primer gol del Badalona.
1: I torna el contracop al Badalona, surt Bermú, Jos, que la toca a la dreta del mig del camp. No hi arribarà Eric Iglesias. 23, hem passat l'equador de la primera part del partit. Estem al Guinardó, primera jornada de Lliga. Martinenc 0, Badalona 0.
2: Et caduca el carnet de conduir?
3: Centre Mèdic La Vila se n'encarrega de tot.
2: Carrer Francesc Macià, 6.
3: Al costat de Pompeu Fabra.
1: Minut 23 de la primera part, recordem que s'estan disputant altres partits.
0: Doncs sí, en aquesta primera jornada de la Lliga, on, si dèiem que anava guanyant la grama en aquest partit contra l'Escala, segueix sent així, però ha marcat gol l'Escala, amb una grama que, recordem, està jugant amb un futbolista menys. Li acaben d'expulsar un futbolista, ara mateix minut 96, Escala 1, grama 2, la grama en 10. Veurem si l'Escala és capaç de fer aquest gol que li donés l'empat i, per tant, sumés un puntet. Estem a punt de saber el resultat final d'aquest partit perquè, com diem, estem al 96. També minut 67 ha marcat el Vilassar, que s'avança 1-0 contra la Pobla de Mafumet. Arribem al descans, el partit entre el Vilanova i l'Hospitalet, 0-0 el marcador en directe, també l'últim partit d'aquesta jornada, el Martinenc Badalona, que estem seguint en directe.
1: I aquí el Badalona, doncs, que fa uns minutets que domina territorialment el partit, torna a recuperar la Casti, deixa per Callis, Callis per Jair, hi ha un núvol de jugadors del Martinenc, recupera la pilota l'equip local, la centrada cap a la corona de l'àrea, l'intent de rematada, posa el peu, que ben posat per part de Miranda, Miranda que acaba refusant la pilota, i al final l'esfèrica es perd per línia de fons. Hi haurà servei de porteria a favor del Badalona. Minut 25 de la primera part del partit. Continua l'empat a 0 aquí al Guinardó.
0: De moment no són males sensacions de l'equip en aquests primers 25 minuts. No hi ha hagut grans ocasions a cap de les dues porteries, més enllà d'aquella que sí que hem comentat de Toni Larrosa, però sembla que de moment l'equip té la situació bastant controlada. Veurem, segons vagin avançant els minuts, què és el que va passant i, sobretot, la concentració de l'equip ha de seguir sent màxima, perquè, torno a recordar, l'últim precedent és el partit de pretemporada on el Martinenc es va imposar per 3-0.
1: Hi ha un rebot que afavoreix a Josu, finalment se l'acaba emportant per part del Martinenc, Salva Torrento. Hi ha una lluita impressionant al mig del camp, i participa Jair Antunes, també Vermo, al final una sèrie de rebots que afavoreixen el Martinenc, que vol agafar el carril esquerre, el refús, s'ha d'acabar allunyant la pilota, perquè amb pentes i rodolons, John, ha acabat a la frontal de l'àrea del Badalona, continua el Martinenc, la penja a l'interior de l'àrea, per mi hi havia fora de joc, atenció a la jugada, gol! Gol del Martinenc, ha marcat el Martinenc en una acció a l'interior de l'àrea, s'avança l'equip barceloní, s'avança Júnior, marca per part del Martinenc, una acció d'aquestes que no te l'han de fer mai a la vida, on hi ha hagut un parell de sotanes que, en tot cas, com dèiem, el Badalona està poc contundent, John, a l'hora de refusar la pilota.
0: Aquesta és l'explicació, poca contundència. Ha tingut fins a tres ocasions la defensa per enviar la pilota lluny de la porteria defensada per Jaime. No ho ha aconseguit a la primera, no ho ha aconseguit a la segona, no ho ha aconseguit a la tercera, la centrada que anava complicant-se per part de Sosa, que l'ha posat amb molta qualitat, prolongació al segon pal i ha estat finalment Júnior, que envia la pilota al fons de la xarxa, s'adelanta de nou al Martinenc, problemes pel Badalona, que tot i tenir el control durant tot el partit li ha faltat contundència i ja va per darrere el marcador, ha ballat fins i tot Júnior, després de marcar el primer del partit. Veurem si això fa també que l'equip tregui l'orgull, perquè necessita el Badalona alguna cosa més.
1: Home, el que està clar és que en algun moment de la jugada he pensat que podia haver-hi fora de joc, però el jutge de línia ho tenia molt clar.
4: No, sí, estava
1: tant,
4: ben situat.
1: No hi ha hagut fora de joc de Júnior.
0: Per cert, ràpidament acaba el partit entre l'escala i la grama. L'escala 1, grama 2.
1: Doncs la grama que s'apunta a la primera victòria de la temporada de l'equip de Santa Coloma, guanyant el difícil camp de l'escala. Aquí juga el Badalona, que ha rebut el primer gol de la temporada en partit oficial. Som al 27 de la primera part. Juga allà, la deixa per Vermo. Encara en territori propi. No sé si canviarà una mica ara la forma de jugar del Martinenc, si creus que potser farà un pas enrere l'equip barceloní. Ara és Càstig i prova una pilota llarga buscant a Pepe Bonilla, el refús de la defensa. El Martinenc ho té clar, ho vol fer fàcil, en tres passades plantar-se a dalt. I en tot cas el Badalona que elabora, però li costa arribar a porteria.
0: Per això jo crec que no canviarà massa el pla de partit. Crec que li està funcionant al Martinenc, en el sentit de que el Badalona té la pilota i si hi ha alguna pèrdua, algun desajustament a la defensa, es poden generar també espais perquè a través del joc directe pugui plantar-se directament a la porteria de Jaime. El partit seguirà anant per aquí. De moment el Badalona ha comès un error i ha arribat al primer gol. I suposo que el pla de partit serà esperar que el Badalona en cometi algun més.
1: L'àrbitre que xiula falta favorable al Badalona. Serveix ràpidament Vermo cap a Josu. Josu des de l'interior del cercle central. Juga a la banda esquerra per la pujada pel carril del 10 de Jair Antunes. Toca a l'esquerra per la Rosa. Fa la centrada de Rusqueta. Intervé el porter, l'envia corna. Cravioto no s'ha volgut complicar la vida. Centrada xut de Toni la Rosa, bastant enverinada, i Cravioto, que envia corna.
0: La primera entre els tres pals de l'equip escapulat, l'ha enviat la Rosa amb aquesta centrada que s'ha anat complicant. Crec que Cravioto no se l'esperava i al final, tot i que anava fluixeta, no ha pogut atrapar-la i l'ha enviat a corna. La picarà el Badalona, serà el primer del partit, i va Josu des de la banda dreta.
1: Es picarà aquest primer corna favorable al Badalona, acció d'estratègia, i arriba Pepe Bonilla, i Aira a punt de fer la rematada al segon pal. L'acció torna, que va en corna, el segon consecutiu, a punt de marcar el Badalona.
0: i tornaran a l'equip escapulat, en aquest cas des de la banda esquerra. La centrada ha anat complicant-se. Jair, que arribava al segon pal, tenia tota la porteria per ell per fer el gol. Al final ha estat per pocs centímetres que no ha pogut impactar la pilota, però la torna a tenir l'equip de Genís Sant Pietro, pilota aturada.
1: No es corna, servei de banda, la pilota a l'interior de l'àrea, però estaven pràcticament emmarillant.
0: Havia vist claríssim que havia anat a corna.
1: Sí, sí, semblava, no? Però m'estava el jugador del Badalona que feia el servei de banda enganxat al banderó de corna. És un angle que no dominem. El que sí que dominem és l'interior de l'àrea, John, i estaven emmanillant a Eric Iglesias perquè sí, no tingués cap opció.
0: Són conscients, evidentment, de que és un dels futbolistes més perillosos, i aquí, si poden fer que es mogui el menys possible, doncs millor, ja coneixem com funciona.
1: Fran Miranda toca per Bermo. Bermo jugant a la dreta del mig del camp per Casti. Ara crec que el martinenc ha fet un pas enrere, John, i ara comença a defensar el partit al mig del camp, eh?
0: Uf.
1: Abans apretava zona de tres quarts, ara ha robat la pilota, la passada cap a la banda dreta, no hi ha fora de joc, no hi ha fora de joc, pot arribar el segon, Jaime Quintar ve, salva la primera, la centrada d'Àngel un altre cop, al final el refús per part del Badalona, i qui la recupera és Josu. Bueno, si el Badalona pot formar el contracop, obertura a la banda dreta per la pujada de Callís. Callís, que té el suport de Pepe Bonilla, però es perd la possibilitat de Ibermo, que la perd al mig del camp.
0: Però qui, han d'avisar Robermo?
1: Sí, clar, l'han d'avisar perquè
0: han d'avisar Robermo, estava d'esquenes.
1: Ja fora de joc, ara, claríssim.
0: Sí.
1: Però Jaime evita el segon gol del Badalona.
0: Doncs es compliquen les coses. L'equip que ha tornat a tenir una pèrdua en sortida de pilota ha estat molt ràpid el martinenc per arribar fins a porteria, que defensa Jaime, que s'ha fet molt gran, ha fet una gran sortida, ha acabat convertir-se en una bona aturada. L'equip al final ha sabut treure's la pilota a sobre, però no ha estat capaç de fer aquest contracop, sobretot amb un Bermo que li venien per darrere, i és que no l'ha avisat ningú, i ha acabat perdent la pilota. Pausa, Ramon, per l'hidratació, perquè aquí segueix fent molta calor, eh?
1: Pausa d'hidratació aquí a l'estadi municipal del Guinardó. De moment, amb males notícies pel Badalona, que el perd 1-0 des del minut 26, ha marcat el martinenc. Un gol, doncs, diríem, marca de la casa, de júnior, d'aquests de segona jugada. Un gol que, doncs, ha fet que la defensa del Badalona tingués algun dubte, però que, en tot cas, doncs, ara el Badalona està obligat a reaccionar d'aquí al descans. L'equip de Genís Sant Pietro haurà de pitjar l'accelerador perquè d'aquesta manera, doncs, pugui com a mínim arribar al descans, si pot ser, amb l'empat, perquè ha estat a punt fa uns instants de fer el segon al martinenc, però és cert que Jaime també juga i el porter del Badalona ha pogut intervenir perfectament evitant aquesta acció de 1 contra 1, una altra acció, John, que hem pensat que podia ser fora de joc, no? Perquè entren com autèntiques bales i ara el Badalona està una mica desajustat.
0: I sobretot aquí hi ha un factor que és el psicològic. Quan tu vens de pretemporada d'encaixar els resultats que ha encaixat l'equip, de veure que, tot i que dominis en el joc, tot i que tinguis possessió, no t'acaben de sortir les coses. Si el teu primer partit, la teva primera mitja hora de futbol oficial, encaixes un gol i tornes a veure que estàs per darrere el marcador, doncs clar, aquí jo crec que a l'equip també li entraran les presses. I és el que dèiem, el Badalona és un equip que també, per l'entitat que té com a club, té la pressió d'ascendir. I per ascendir necessites guanyar partits des de l'inici, perquè ja ens han demostrat les últimes temporades que això del play-off, doncs bé, que sí, que és possible ascendir, però que és molt, molt, molt, molt complicat. Per tant, esperem que no pesi, que l'equip pugui tenir el cap fred i, tot i aquests resultats a la pretemporada i tot i haver encaixat aquest gol, doncs seguir amb el pla de partit i donar-li la volta a això, perquè això sí que seria segurament, doncs, una forma de començar la temporada amb ànims i amb aquesta sensació de que, tot i que les coses no et surtin, doncs que els hi pots donar la volta.
1: 33 minuts el partit que reprendrà i, com dèiem, doncs el Badalona en contra en el marcador. Ara és Jaime qui posa una pilota llarga, eh? Jo crec que per primer cop en el partit no hi arriba la rosa, demana una empenta, l'àrbitre diu que no hi ha res, la rosa insisteix, diu que Salva Torrento l'ha empentat i, per tant, s'ha out a la dreta de la defensa favorable a l'equip local. De moment, una mica la calca del que hem vist a la pretemporada. Un Badalona tocador, un Badalona que per possessió domina el control del joc, John, però que de moment no té profunditat. Jo crec que sí que arribarà un moment, espero que no sigui tard, que té tanta qualitat a dalt que potser en qüestió de 5 minuts podrà fer 2 gols, per exemple, no?, en algun partit.
0: Sí, és que els futbolistes els té, la qualitat la té, i segurament el que li falta és trobar la manera de que l'engranatge funcioni i de que aquesta possessió que l'equip té es pugui convertir en ocasions de perill. Què es pot fer? Doncs això, evidentment, és qüestió de Genís Sampietro. Però és el gran repte de l'equip, sobretot aquesta contundència en defensa i en atac també, que l'equip pugui trobar aquestes fórmules per acabar generant perill de veritat, perquè és el que explicava Ramon. De moment, els extrems els veiem bastant desconnectats del partit. No està trobant l'equip saber-los trobar l'espai amb precisió, perquè o bé la passada marxa una mica llarga, o bé no arriba al moment en el que arriba la desmarcada, o perquè li falta joc per dins que potser sigui una mica més vertical. Fórmules n'hi ha moltes, però de moment l'equip no les està trobant.
1: De moment, minut 35 de la primera part aquí al municipal del Guinardó. Ara refrenant una mica el partit el Martinenc, si pot aprofitar alguna acció d'estratègia, pilota aturada, com ara un servei de banda, intentant pentinar a l'interior, l'empenta, falta en atac claríssima, servirà el Badalona des del darrere, i veurem si de cara a la segona part, si les coses continuen així, és evident que pólvora n'hi ha i molta a la banqueta.
0: Clar, és que si mirem a la banqueta del Badalona, veiem futbolistes que tenen molta capacitat per canviar el que veiem. Abans parlàvem d'Asso i la capacitat que pot tenir en el partit, però és que, clar, jugadors com Tom Diawara, com Juaco, per exemple, Robert Simón, molts futbolistes ofensius que segurament tenen coses a dir en el partit i que tindran minuts.
1: El que no podem fer, John, és caure en la desesperació. No. Com, per exemple, ara Eric Iglesias, que estaven fora de joc, això ho has d'impedir, perquè ara es perd el temps, no? Ara es falta favorable al Martinenc. Si hi ha una pilota llarga, impedeix estar fora de joc, si pot ser, no? Vull dir, no pots caure en la desesperació. Pepe Bonilla, que no li han sortit les coses de moment en el partit d'avui, ara l'ha posat més al mig Genís Sampietro, li ha donat més la banda a Callís, però en tot cas, com dèiem, doncs, el Badalona, que s'ha apropat poc a la porteria del Martinenc, això sí, doncs, ha dominat el mig del camp, però això no li serveix per anar per sobre en el marcador. De moment, 36, d'aquí a no res, entrarem a la recta final d'aquesta primera part. Martinenc 1, Badalona 0.
4: Coneix el Badiu, el restaurant de cuina mediterrània de l'hotel Badalona Tower.
5: Menú de migdia de dilluns a divendres.
1: Pepe Bonilla veu el desdoblament per la dreta a Callís. Veurem si el Badalona pot trobar la profunditat. La centrada! Troba el cos de Max, el lateral de l'àrea, i envia la pilota fora de banda. Era una bona acció per banda dreta del Badalona, que troba la profunditat ara per aquella zona del terreny de joc. Intentava fer la centrada de Josu. Canvi de joc a la banda esquerra per Jair, que la toca per Fran Miranda. Tot això ara mateix a l'interior del cercle central. La condueix Ayala. Obertura diagonal a l'esquerra per Toni La Rosa. Continua La Rosa, busca l'1 contra 1, a veure si li surten les coses a Toni La Rosa. Bona passada pel mig, La Rosa, que vol fer la rematada, però sempre hi ha un jugador de vermell que et surt al davant i et tanca el pas.
0: I Ramon, l'àrbitre, ha xiulat, em sembla que servei de porteria. Deia que la pilota havia rebotat amb un futbolista escapulat. No sé exactament quin futbolista ha estat, perquè la pilota de Toni La Rosa ha anat molt, molt ràpid, però bé, en qualsevol cas, perd la possessió al Badalona. Evidentment, l'ideal seria marxar al descans amb un gol per encarar la segona part amb una mica més de tranquil·litat, però si no és possible, crec que l'equip el que necessita és generar ocasions i sobretot demostrar-se a si mateix que és capaç de generar ocasions, perquè és que té futbolistes capaços, molt capaços de desequilibrar. El que necessita és que els hi arribin pilotes i que ells també tinguin la qualitat i també el saber fer com per acabar convertint el que sempre diem, aquesta possessió també en ocasions, perquè fins ara està costant.
1: Jo s'ho toca per Bernou, que volia fer l'obertura a la banda esquerra per Toni La Rosa. És que tinc la sensació que el que hem vist en aquests primers 38 minuts és que el Martinenc sí que està capacitat per aprofitar un error del Badalona i, en canvi, el Badalona no està capacitat a dalt per aprofitar un error del Martinenc. M'imagino que és l'estil de joc, no?
0: No sé
1: tan senzill com això.
0: No sé si és un tema d'estar capacitat o de cometre errors o no, perquè si jo
1: em
0: poso a pensar...
1: T'ho dic perquè és un camp on es produeixen errors.
0: Sí,
1: un mal refús, per exemple.
0: Clar, el tema, Ramon, és quants errors ha comès avui a nivell de refusos, per exemple, al Badalona, i quants n'ha comès el Martinenc.
1: Però és que quan en comet un al Martinenc, un mal refús, per exemple, John, potser els jugadors del Badalona estan una mica lluny, no?, de la possibilitat d'aprofitar-lo, per exemple.
0: Això, o sigui, jo sí que veig que l'equip intenta pressionar. El que passa que, clar, si tu has tingut com a mínim 3 ocasions en els que no has estat contundent en defensa i, per tant, dones una ocasió al rival, es pot convertir en ocasions. El Martinenc, en canvi, com que no es complica i envia ràpidament les pilotes.
1: És molt peculiar l'estil d'aquest àrbitre, eh?
0: Jo, sí, que ha xulat, ara.
1: Ha xulat falta sobre Casti al mig del camp, favorable al Badalona, però la sensació és que havia decretat servei de porteria.
0: Sí, és que no, és que ni he vist el que havia xiulat, vull dir que, imagina't.
1: 39 de la primera part, el Badalona busca l'empat, aquí el Guinardó perd 1-0 des del 1026 de la primera part, ho expliquem des dels 94.4. Hem començat força aquesta temporada ja a les retransmissions esportives. Aquest matí amb la victòria del Badalona Women, aquesta tarda el Badalona busca els primers punts de la temporada en la primera jornada aquí al camp del Martinenc. És Miranda, la toca de primeres Eric Iglesias. Miranda aprofita el rebot i endarrereix cap a Jaime. Jaime toca pel mig per Bermo, Bermo per Jaime, pressiona el Martinenc. Jaime ara obre la banda dreta, li surt prou bé, toca per Callís, Callís per Pepe Bonilla, però se la treu de sobre. Clar, la demanava Josu a l'esquerra, i clar, Josu, de Josu n'hi ha un, que sap on està un company sense mirar, pràcticament.
0: Sí, sí.
1: I arribar a l'alçada de Josu no és fàcil.
0: No.
1: Almenys fer-ho en una temporada o dos és difícil. Per part del Badalona hi va Toni La Rosa, l'àrbitre diu que no hi ha res, tots els rebots que se'ls emporta el Martinenc, la passada entre línies cap a la banda dreta, entra Àngel, que abans havia tingut el segon, la centrada, la rematada fora, la rematada de primeres de Júnior, ho tenen claríssim, fan futbol directe, aprofiten qualsevol centrada per generar perill.
0: Està claríssima, Ramon. Està claríssima l'ocasió. Arribava Júnior a l'àrea petita per fer la rematada i és que arribava sol. Arribava sol, havia d'enviar la pilota entre els tres pals. No ha estat capaç de fer-ho, però és que l'ocasió realment ha estat molt, molt clara i a punt de significar també un 2-0 que hagués posat encara més en problemes aquest Badalona i, sobretot, encara més nerviós, si és que no ho està ja. Compte que ara ataca Josu.
1: A Josu ara li roben la pilota. No s'han de fer faltes, hi va Júnior, però...
0: Falta i pot ser terceta.
1: No s'han de fer faltes i, clar, allà ha posat el peu, ha parat a Júnior, que està pletòric i està passant per uns minuts pletòric.
0: En general,
1: a més, el gol l'ha esperonat, no? Sí, minut 41 de la primera part. De cara al segon període, jo crec que ja està prenent decisions, Genís Sampietro.
0: Tres futbolistes a fer exercicis d'escalfament per part del Badalona, o almenys que s'estan acostant a la zona per fer-ho, per tant, jo crec que hi haurà canvis al descans. Evidentment, encara ho hem de confirmar.
1: Veurem, pot perquè ara el Badalona aquesta. Surt pot amb una pilota neta, però el Martinenc guarda quatre homes al darrere, i va Pepe Bonilla, li fa el desdoblament Callis, la perd Pepe Bonilla, contundència per part del Martinenc, és un teva meva, ens anem a l'altra porteria, salta Ayala, la salva, Jair Antúnez, pilota a l'aire, pilota al cel de Barcelona, ve del fora de joc Eric Iglesias. I és el que et deia, s'ha d'estar atent, s'ha d'intentar no caure en el fora de joc en aquest tipus de jugades, mirar d'estar en línia per poder batallar per aquest tipus de boles que van per l'aire.
0: Tant de bo m'equivoqui, però que arribi ja al final de la primera part,
1: Insisteixo, tres jugadors del Badalona fent exercicis d'escalfament. El Martinenc ara mateix passa per bons minuts. El refús de Jair Antúnez, corre Eric Iglesias, pilota dividida en zona defensiva, surt el porter, refusa malament, però l'envia fora de banda. Ha fet el que tocava.
0: Doncs sí. Eric Iglesias que ha apretat amb tot el que ha pogut i el que ha fet és recuperar la possessió, perquè aquesta pilota ha sortit per línia lateral i, per tant, no s'ha volgut complicar sense Cravioto.
1: A tu t'han picat molt els mosquits aquest any amb Snow?
0: T'haig de dir que no especialment, perquè, mira, últimament no em piquen gaire, però doncs, a tu...
1: Mira, aquí a Barcelona, déu-n'hi-do com s'estan posant aquí, sí. Aquí al Guinardó, però veja, ja et dic que a Badalona hi ha un gat també, eh?
0: Has portat flus-flus d'aquell, o...?
1: Sí. No, però vaja, mira, me l'he deixat al cotxe. Atenció, perquè no hi ha fora de joc, la penetració per banda dreta de Ricky a l'interior de l'àrea, fora! Uf. No sé si l'ha tocat Jaime o no, eh? L'ha tocat? No.
0: No, perquè no. L'àrbitre diu que la pilota ha sortit per línia de fons, no. Per tant, no l'ha tocat ningú del Badalona.
1: Una altra ocasió pel Martinenc, el 43, eh?
0: I el xut, que anava tancant-se a poc, ha estat Ricky, qui intentava buscar la porteria del Badalona. Ell arribava per la banda dreta i el xut també ha estat amb la cama dreta. Ha estat molt fort, anava tancant-se, fins que al final ho ha fet massa i ha marxat per línia de fons, però de nou, ocasió clara per un Martinenc que en aquest tram final
1: l'interior de l'àrea no hi arriba. Josu, cau Josu. Ha caigut Josu. Es queixa d'un cop Josu.
0: Sí, el que es queixa
1: ja és... Diu que no hi ha res, clar, és que...
0: Sí, jo crec que el que demana Josu és que Cravioto, i ara Cravioto l'envia fora, per saber de l'estat físic de Josu. Crec que Josu demanava...
1: Josu posa les mans al cap, eh?
0: Que Cravioto havia aixecat la mà i que l'havia fet la traveta i que, per tant, per això havia caigut al terra. Crec que seria justet si això hagués estat literalment així. Evidentment, seria penal. A mi m'ha semblat més justet l'àrbitre, que no xiula res, serà pilota pel Badalona, que imagino que la tornarà de forma esportiva. Efectivament, ho farà sobre la porteria del Martinenc, sobre Cravioto.
1: Entrem en temps afegit, malgrat que encara no s'ha visualitzat el rètol, eh? Però segurament, John, marxarem al 48, no? Ben bé.
0: Alguna cosa s'haurà d'afegir. Hi ha hagut la pausa d'hidratació. Tampoc grans aturades, però alguna cosa sí. Jo crec que dos minutets poden afegir-se perfectament.
1: Tres minuts. Jo, sincerament, sóc optimista, jo, de cara a la segona part.
0: Que sí, que el Badalona té un equipàs i que té pólvora ofensiva per donar i per vendre i futbolistes a la banqueta que poden canviar el partit. Però, clar, comences a sumar factors i jo entenc que pugui haver-hi gent que ara mateix estigui preocupada, per exemple.
1: La treu el Martinenc, pilota la frontal, doble refús d'Adrià Saró, que es mostra contundent, l'envia fora de banda. Veurem si el Badalona és capaç de generar alguna acció de perill en aquests 40... Sí, és aproximadament que portem de partit.
0: Minut 55 de partit, acaba de marcar l'Hospi. Vilanova 0, Hospitalet 1.
1: I ara l'acció que venia al fora de joc, segons l'àrbitre, ho ha xiulat una falta, la protesta Jair Antúnez. No sé ben bé què ha xiulat, ara és Josu el que s'està imposant amb les seves protestes, l'àrbitre que se'l mira, l'amenaça, i és servei neutral, no entenc res, eh? Potser jo, he sigut jo el que no ho he entès. En fi, la qüestió és que la juga el Martinenc.
0: Per cert, a l'altre partit que estem tenint ara mateix en directe en aquesta primera jornada de Lliga, minut 89, a punt d'acabar-se el Vilassar de Mar. Això... Però Fumet 1-0 de moment guanya el Vilassar.
1: Tu creus que això no hauria de ser tarja, aquesta falta sobre Pepe Bonilla?
0: Però s'ha xiulat.
1: Sí, s'ha xiulat, però és que era acció total prometedora, d'atac. Sí. En fi.
0: De moment l'àrbitre no està ensenyant targetes.
1: No.
0: Saps el que em temo, Ramon? Que a la segona part, a la que tregui la primera, la cosa anirà molt més fàcil.
1: Ho prova el Badalona. Vinga, va, Josu. Acció a pilota aturada. Dreta al cercle central. La penjarà a l'interior de l'àrea. Se'n van 7 jugadors del Badalona a la rematada. Bona si hi ha la possibilitat de fer una rematada al punt de penal. Qui la toca és Bermo, molt forçat. I la pilota en marxa fora de porteria. Serà segurament l'última prestació de la primera part. Si Cravioto... En aquí també està la regla dels 10 segons. Bé, en el servei de porteria no, però sí que l'àrbitre, doncs, que
0: sí,
1: ho ha de començar a comptar, no?
0: Sí. Cravioto, que s'ho pren en calma, conscient de que és un molt bon resultat, de moment aquest 1-0 que aconsegueix el seu equip.
1: Pilota llarga, la toca Júnior, que les toca totes, eh? Posa el cap Jair per part del Badalona. Hi ha dos rebots, afavoreixen el Martinenc i arriba Casti. Casti toca curta per Bermo. Bermo que vol tocar per Josu. Josu que posa la punta del peu, però hi ha un núvol de jugadors vermells que de moment s'imposen. 47-45. Estem a l'última acció de la primera part. Callis, és Bonilla, l'àrbitre que xiularà al final de la primera part. No crec. Sí.
0: Doncs la deixa
1: mira, va, si el Badalona... Si el Badalona va de pressa, encara tindrà una última acció, no.
0: Res.
1: No. Toni La Rosa, que veu com l'àrbitre, el capità del Badalona, xiula la finalització de la primera part. Arribem amb el marcador de Martinenc, 1, Badalona 0. Aquí el municipal del Guinardó. El Badalona, que de moment, John, no es pot imposar.
0: Doncs no, l'equip ho ha intentat, sobretot amb aquestes possessions llargues, però li ha costat saber traduir-les en perill. Avui, de moment, amb uns extrems que han estat molt desconnectats, una ocasió clara de Toni La Rosa i poca cosa més pel que fa de l'equip de Genís San Pietro. A l'altra banda, un Martinenc que ho ha tingut claríssim. Joc directe, ha sabut arribar en diverses ocasions, fins a fer que Jaime fes una gran aturada, un parell d'ocasions que han marxat molt, molt a prop dels pals que defensa el Badalona i l'altre que sí que ha estat la definitiva, ha marxat cap a dins el gol de Júnior, que de moment dona 3 punts al Martinenc. De moment, tota la segona part per endavant, es queden escalfant i segurament és la gran notícia, 3 futbolistes per part del Badalona que podrien ser possibles opcions per començar directament ja des de l'inici de la segona part. Sembla que Ramon Genís San Pietro vol prendre decisions abans de que comenci la segona part.
1: Doncs veurem què passa. De moment, els jugadors que marxen per rebre les últimes indicacions, el Badalona perdent 1-0. John, en part que ja han finalitzat, alguns d'ells, ho confirmem ara.
0: Estem pendents de que acabi el Vilassar de Mar, poble de Mafumet, al minut 92. Li queda poc per fer-ho. De moment segueix guanyant 1-0 al Vilassar. Minut 59, segueix guanyant 0-1 l'Hospitalet, que s'ha imposat fa tan sols 4 minuts.
1: Doncs el Badalona, que té una signatura pendent aquí al Guinardó, ha d'intentar igualar primer, intentar capgirar aquest marcador, que ara mateix li és en contra d'un gol a 0 favorable al Martinenc. Ara és el moment de deixar-vos el company dels serveis informatius de Ràdio Ciutat de Badalona amb el Martí Villegas per viure tota l'última hora de l'actualitat local. Nosaltres aquí tornem d'aquí uns minutets des del Guinardó per explicar-vos la segona part. De moment 1-0, fins ara.
6: Centre Mèdic La Vila patrocina aquest partit.
7: El tennis es veu, però aquesta vegada també s'escolta.
8: L'ITF Badalona Open femení arriba a Radio Ciutat de Badalona.
7: Aquest diumenge 6 de setembre a les 10 del matí
8: viu en directe la final del primer torneig internacional femení de la història de la ciutat des del Tennis Club Badalona.
7: Badalona, comunicació amb l'esport.
9: Notícies Badalona.
10: Bon cap de setmana. Aprofitem la mitja part d'aquest partit per fer-vos un breu repàs de les notícies més destacades de la nostra ciutat. Us parla Martí Villegas. El sindicat Justec i la Intersindical escalfen motors per la vaga de dimarts, dia 8 de setembre, coincidint amb l'inici del curs escolar 26-27. Ambdós sindicats preveuen un alt seguiment del professorat en una jornada marcada per les manifestacions territorialitzades arreu de Catalunya. Tot i la reunió del passat dijous entre els sindicats i la consellera d'Educació, Esther Niubó, la situació continua encallada i sense arribar a cap acord. Des de l'USTEC alerten que les mancances de l'educació pública no es poden resoldre a 5 dies de l'inici del curs escolar amb pujades de sous, ja que es tracta d'un problema estructural. A més, consideren que el Departament d'Educació hauria d'haver traslladat les propostes durant el mes de juliol. Això ha fet que, tot i les peticions de la consellera de començar el curs escolar amb normalitat, els sindicats es reafirmin en la convocatòria de vaga del dia 8 de setembre. Montse Gregoriano és portaveu sindical de l'USTEC.
11: Hi ha vaga i fins ara es preveia incerta, però ahir a l'assemblea que hi va haver de Consorci Barcelonès Nord i Barcelonès Sud i s'hi van presentar ja 200 persones. Això és un auguri de que hi haurà una alta participació, tot i ser el primer dia de curs.
10: Els sindicats asseguren que hi ha hagut avenços en alguns àmbits, però que encara no s'han solucionat les mancances estructurals. Precisament des de la Intersindical demanen un pla de xoc que permeti acabar amb els problemes que pateix, segons reiteren, el sistema educatiu. Reclamen abaixar les ràtios i invertir més recursos a l'escola inclusiva. També alerten d'una manca d'immersió lingüística efectiva a les aules. Ho ha assenyalat el delegat de la Intersindical, Gabriel Ramírez.
12: Necessitem un pla de xoc que permeti acabar amb els problemes que pateix l'educació. I aquests problemes quins són? La manca de finançament, les ràtios excessives, una desconsideració dels treballadors i després tota una sèrie de problemes, com per exemple els problemes en l'ús del català, el que no tenim una educació immersiva efectiva.
10: Pel que fa als serveis mínims, educació infantil, primària i secundària han de garantir un mestre per cada 3 aules, segons estableix la Generalitat. En el cas d'educació especial, serà la meitat de la plantilla i en les llars d'infants, un 33%. Més de 135.000 infants i adolescents en risc de pobresa començaran el curs sense beca menjador a Catalunya, tot i que els hi pertoca. Ho denuncia l'ONG Educo, que assenyala les barreres amb què topen les famílies per sol·licitar l'ajut. En queden privats un de cada 3 estudiants en situació de vulnerabilitat. En molts casos, la beca menjador garanteix l'únic àpat complet que fan els joves en tot el dia. L'alumnat de secundària és el més perjudicat perquè 7 de cada 10 instituts públics no tenen espai de menjador. Per superar aquesta mancança, Educo posa l'exemple de Barcelona. El Consorci d'Educació ha aconseguit que qui necessita la beca menjador en un institut públic la tingui. Guiomar Tudó, directora general adjunta d'Educo.
13: Això passa doncs, per habilitar espais en centres, en equipaments públics propers a l'institut, sigui per tenir, jo què sé, espais on poden portar càtering i escalfar-se el menjar, És a dir, sabem que hi ha solucions, publicarem un estudi en el qual hi ha una relació directa, no?, entre si tu tens la panxa buida no pots estudiar, això està claríssim, no?
10: L'ONG Educo celebra que el sistema de beques hagi millorat els darrers anys a Catalunya, però demanen el dret universal a menjador gratuït. Costaria a la Generalitat 1.300 milions d'euros anuals, al 0,4% del PIB. El preu mitjà de dinar a l'escola de Catalunya és de 8 euros al dia i és el més car de l'Estat. En una llar amb risc de pobresa amb dos fills, suposa més del 9% dels ingressos. Més coses. La Guàrdia Urbana ha detingut un home de 24 anys per robar cotxes al barri de Sant Roc. Segons el govern local, l'individu acumula fins a 42 detencions. L'alcalde Xavier García Albiol ha fet difusió del cas a través de les seves xarxes socials, on ha denunciat l'impunitat del cas i la manca d'instruments legals per actuar al respecte. En aquest sentit, l'alcalde ha reiterat la seva crítica al president del govern espanyol, Pedro Sánchez. Identificades 37 persones i dos vehicles de mobilitat personal immobilitzats en un operatiu policial conjunt entre Badalona i Santa Coloma de Gramenet. Hi han participat diversos efectius de policies locals de tots dos municipis, Mossos d'Esquadra i també el Cos Nacional de Policia. L'operatiu es va posar en marxa dijous al vespre per prevenir possibles fets delictius, especialment robatoris violents amb l'ús de patinets elèctrics o similars. L'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, ha destacat que la coordinació policial i entre municipis és clara per evitar que aquests vehicles s'utilitzin per cometre delictes. I la nova temporada de Badalona Comunicació comença aquest dilluns vinent amb força novetats, nous programes i més directe que mai. La ràdio, la televisió i també les plataformes digitals amplien continguts per continuar sent el referent dels mitjans de comunicació locals i de servei públic de la ciutat. Ens ho expliquen els nostres companys Judit Larios i Mateo Cachipuendo.
9: A Ràdio Ciutat de Badalona, el magazín Badalona Matí s'estrena amb l'Àlex Isol capdavant, acompanyat de les periodistes Tuti Garcia i Sílvia Llamas. Aquesta última sent també la veu de l'informatiu del migdia aquesta temporada. També arrenquen l'Infoserveis, un espai per a l'informació de servei de la ciutat, i les veus del dia, un butlletí amb els protagonistes de la jornada. A més, Ràdio Ciutat de Badalona, la 94.4, participarà al Rambla 54, un nou programa en col·laboració amb la xarxa per conèixer històries de proximitat. Ho farà de la mà d'en Martí Villegas, que també s'encarregarà del Connectats.
14: I una altra part important del nostre ADN són els esports, on també hi haurà novetats. Per una banda, seguirem tots els partits del Badalona Women i per l'altra, us oferirem Joc Interior, un nou podcast dedicat al bàsquet, també en col·laboració amb la xarxa.
9: A Televisió de Badalona torna en directe cada tarda de 5 a 6 al magazín Badalona 360, dirigit i presentat pel periodista Carles Tornero, acompanyat del Guillem Martín i la Laia Martínez. Als informatius recuperem la versió televisiva del Badalona Notícies Migdia, amb la Sílvia Villarroel al capdavant, mentre que l'edició del vespre continua amb Judit Larios.
14: A més, sumem noves propostes com el Badalona Sense Límits, un programa mensual d'entreteniment amb Helena Batista, i també l'espai esportiu La Porteria, conduït pel periodista Pitu Abril. D'altra banda, en Mateo Cachipuendo assumirà les connexions dels programes territorialitzats amb les televisions locals adherides a la xarxa, com són el Via 15 i el 180.
9: I no ens oblidem dels directes i els esdeveniments especials. A les cites habituals, aquest any sumem la Supercopa Endesa, la Diada Castellera del 15 de novembre, la inauguració del Pont del Petroli i tota la programació al voltant de les eleccions municipals del 2027. A més, continuem treballant en nous documentals sobre Badalona. L'any vinent veuran la llum dos projectes, un sobre el Pont del Petroli i l'altre sobre el mag Li Chang.
14: Les propostes multimèdia aquest any passen pels videopodcast, que es podran gaudir tant a les plataformes digitals com a la TDT i a l'FM. Aquesta temporada podreu veure Com dues gotes d'aigua, un espai d'entrevistes a germans badalonins amb moltes coses a explicar, i Són el timbre, un espai sobre educació. Tot plegat amb una aposta renovada per l'estratègia digital que ja heu pogut tastar tant a l'Infopodcast com al canal de WhatsApp de Badalona Comunicació.
5: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
15: Ningú t'informa com nosaltres.
16: Aquest dilluns, entrevista en directe amb l'alcalde de Badalona.
17: Xavier García Albiol visita a les 10 del matí els estudis de Radio Ciutat. I tu hi pots participar.
18: a partir de les 10 del matí trucant al 93 395 4004 o envia'ns el teu WhatsApp o missatge de veu al 689 816 373.
19: Aquí Badalona.

0: aquest dimecres la Lliga Catalana de Bàsquet a Ràdio Ciutat. A 6:45 del vespre i des de Tarragona, Joventut Badalona i Opus Lleida. I el mateix dimecres i de manera simultània, Copa Federació de Futbol. A 8:00 del vespre i des de la zona esportiva de Can Cabanyes, Club de Futbol Badalona, Sestao River Club.
1: Segueix el teu equip a Ràdio Ciutat de Badalona. Temperatura a Badalona...
2: 29 graus.
3: Et caduca el carnet de conduir?
4: Centre Mèdic La Vila se n'encarrega de tot.
3: Només has de portar el DNI i el carnet de conduir. No cal cita prèvia, ni que portis la teva foto.
4: També pots obtenir permisos nàutics, d'armes, de seguretat privada i d'oposicions.
3: Confia en el Centre Mèdic La Vila, carrer Francesc Macià, 6.
4: Al costat de Pompeu Fabra.
5: Centre Mèdic La Vila patrocina aquest partit.
1: El partit del Badalona.
6: En directe des del municipal del Guinardó a Barcelona, quan ja pràcticament no és de nit, però bé, doncs ja molt a prop d'arribar ja a una hora ja on és ben fosc, 8:45, i molt expectants de cara a aquesta segona part, perquè evidentment la primera part el Badalona no ens ha convençut, i pràcticament doncs sí, amb la preocupació que és un equip que de moment acaricia bastant la pilota, però li manca, fins ara, contundència, li manca profunditat i li manca, sobretot, finalització. És cert que hi ha hagut un parell d'accions, sobretot una de Toni La Rosa, que ha estat la que més a prop del gol ha pogut estar el Badalona, però, per altra banda, doncs el Martinenc, sense desplegar un bon, un gran futbol, però vaja, és que no és indispensable, doncs sí que és veritat que n'ha pogut fer tres. El porter del Badalona, Jaime, n'ha tret una, hi ha hagut una rematada a boca de canó fora, i l'altra doncs que ha acabat entrant. Per tant, doncs aquest és el resum de la primera part, amb un Badalona que, si no m'equivoco, Jon García estava preparant canvis. Hem vist els tres jugadors que estaven fent exercici d'escalfament i molt probablement hagi sacsejat la banqueta Genís Sampietro en aquest descans.
7: Estem molt pendents d'això, de quins seran els futbolistes que saltin al terreny d'això, que en cas de que es confirmin aquests possibles canvis, hem vist que escalfava per part del Badalona De Marco i Aso, un altre futbolista que no he acabat d'identificar i que en breus instants intentarem també confirmar en cas de que surti.
6: Per hi havia part Gerard Badalona, De Marco, sí, hi havia Gerard De Marco.
7: De Marco i Aso, sí, segur, sí, sí. I escalfava també un altre futbolista. De moment estan entrant els suplents, veig que De Marco, per exemple, segueix vestit amb l'equipació d'escalfament.
6: Nil Sauret, segurament, sí, sí.
7: Sí, segurament fos algun jugador d'aquest estil per donar algun toc diferent, potser.
6: Més aire al mig del camp.
7: Al mig, sí, del camp del Badalona, exactament. Veurem al final quins són els canvis del Badalona, però de moment jo el que haig de dir, Ramon, és que el qui veig ja que està vestit de curt és Aso, que acaba d'entrar al terreny de joc vestit de curt, i de moment, i a falta de confirmació, no veig cap futbolista més. Per tant, si no veiem que hi ha un altre canvi inesperat, de moment, ara ho confirmarem, però l'únic futbolista que entraria per part del Badalona des de la banqueta seria Aso.
6: Sí, efectivament, perquè ja estan tots en el terreny de joc i, com dèiem, doncs, de moment només es confirma un canvi. Per tant, home, sacsejada a la mínima, no? Vull dir, un canvi que no ocupa finestra de substitucions al llarg del partit, però que sí que és veritat, doncs, que te'n deixa 4. I... però bé, doncs, el jugador que entra és Antoni Aso, i m'imagino, doncs, que el que marxa,
8: sí, sí,
6: és Eric Iglesias.
7: Eric,
6: no?
7: Iglesias ja no està al terreny de joc, per tant, canvi davanter per davanter. Amb Aso l'equip guanya aquesta capacitat de tenir més desmarcades a l'espai, més perill a l'espai. Veurem si els futbolistes que juguen per darrere d'ell són capaços també de llegir aquestes desmarcades i són capaços també de posar bones pilotes. I sobretot, com està l'equip a nivell més anímic, perquè, clar, després de la pretemporada, començar la temporada amb aquest gol en contra i més davant d'un Martinenc que ja t'ha guanyat 3-0, doncs segurament a nivell psicològic deu ser complicat. Veurem com acaba tot plegat. De moment se'ns confirma aquest únic canvi del Badalona. En aquesta segona part marxa Eric Iglesias, entra Aso. Qui posarà la pilota en joc serà el Martinenc, tot preparat ja perquè comenci aquesta segona part.
6: A punt de començar el segon període aquí al Guinardó. Martinenc atacarà a l'esquerra de la nostra posició. El Badalona fa la dreta, la pilota ja roda en aquesta segona part. De moment Martinenc 1, Badalona 0.
3: Et caduca el carnet de conduir?
4: Centre Mèdic La Vila se n'encarrega de tot.
3: No cal cita prèvia, ni que portis la teva foto.
6: La controla Yala, a la frontal de l'àrea. Veurem què canvia. De moment, amb l'entrada d'Antoni Asso, la condueix Casti. Obre la banda esquerra per la pujada de Adri Miranda. Toca per Ayala. El Martinenc que torna a pressionar molt amunt. Casti un altre cop sobre Ayala. Ayala la posa molt directa, buscant ara Antoni Asso, que la toca, la primera. Deixa per Pepe Bonilla, més posicionat ara a la mitja punta. Deixa per la Rosa, ara a la banda dreta. Radell de Toni la Rosa amb l'esquerra. Veurem què fa amb l'esquerra. La toca curteta per...

0: La pilota dividida al mig del camp, al final, després d'un parell de rebots, arriba a peus d'Ayala, que refusa, torna a tocar al mig del camp del Martinenc, molt contundent. Diríem que contundent tampoc és la il·luminació, no?, d'aquí del Guinardó, no? John?
1: No, contundent no. Contundent no. El que sí que em fa por, Ramon, abans parlaves dels mosquits, el fet de que es faci així mig de nit però que encara no acaba d'arribar la foscor total, fa una mica de calor, aquí patirem, eh?
0: La natura, la natura.
1: La natura, sí.
0: Sí, sí, la natura a la ciutat. Juga Callís. Els batolians, que sembla que s'han tornat a activar. Bona passada per Pepe Bonilla. No ha pogut arribar-hi Pepe Bonilla, se li ha posat al davant Josep Díez i ha enviat la pilota per mi a fons. Per un moment hem pensat que Pepe Bonilla podria arribar a aquesta pilota i ara doncs estira i arronsa entre Bonilla i Pepe Díez, l'àrbitre, que li diu a Josep Díez, sí, Josep Díez, que no passa res, posa pau l'àrbitre, que de moment no ha mostrat cap cartolina groga a la primera part. No hi ha hagut cap incidència remarcable. Ha demanat un penal Josu Rodríguez per part del Badalona. Però bé, ara ho intentava precisament Josu. Ara l'empanteta de Callís, claríssima, al mig del camp, pilota dividida, no aconsegueix fer el control Josu. S'anticipa, però Guzmán, molt hàbil, molt murri. Atenció, uf, perquè falla Ayala, falla Ayala, falla Ayala, i Júnior a punt de fer el segon. L'error d'Ayala ha fet que Júnior es plantés davant de Jaime, i Jaime ja n'ha tret dues, eh? Demostrant les seves credencials al porter del Badalona, evitant el segon gol del Martinenc.
1: I Jaime, que ara es crida als seus companys, aplaudeix per intentar que tinguin un puntet més de concentració. Si el Badalona vol aspirar a fer alguna cosa aquesta temporada, no es pot permetre errors d'aquest estil. N'hem vist alguns a la primera part. Aquest ha estat gravíssim. D'allà la que torna a sortir a la foto, l'ocasió era claríssima, l'ha aturat Jaime, però segueix el perill. Serà córner favorable al Martinenc. El primer a la segona part, a la banda dreta.
0: Es pica el córner, la defensa del Badalona, que refusa en primer terme. Ara posa el cap Bermo, joc perillós, favorable al Badalona. I és el que et deia. Sí, allà la ha comès un error garrafal, un error de bulto, però allà estava Júnior, a sobre, per aprofitar-lo.
1: No, no, sí, sí, és el que justament estaves comentant. L'equip pressiona i, per tant, aquests errors es penalitzen. I, clar, quan és un error rere l'altre, doncs alguna cosa aquí no està acabant de funcionar, sigui de confiança dels futbolistes a la zona defensiva. No ho sé, haurem de també veure quines són les causes exactament de que hi hagi tants errors en un partit.
0: Ara Josu ubicat a la banda esquerra, més purament d'extrem, la juga Càstil i continua costant molt, molt, molt aprofundir el Badalona. Veurem si Josu ho aconsegueix. Busca la paret amb Bonilla.
1: Boníssima.
0: Quin moviment ara de Bonilla, mitja punta, continua Bonilla. A la banda dreta, veurem si veu a Toni La Rosa. Una conducció llarga, la Rosa deixa per Callís, Callís per la Rosa, d'Esperó, la treu la defensa. Bé, era una jugada molt semblant a la de Gordon l'altre dia amb Rafinha, però aquí no hi ha hagut cap continuïtat, eh?
1: No, cert. El que a mi m'ha semblat, Ramon, per això, era que la passada de la Rosa era per Bonilla. I ja s'ha creuat Callís, és la sensació que m'ha fet. En qualsevol cas, molt bona jugada Bonilla, com ha rebut la pilota i ha girat directament amb el control per conduir, per generar perill, per sentir-se important. És el que necessita d'ell el Badalona. Compte que tornen a Bonilla, això podria ser falta.
0: Cau Bonilla, l'àrbitre diu que no hi ha res. Una de les... Ara, la falta d'Antoni Aso, el porter, que clarament ha buscat el contacte.
1: Gravioto l'ha vist, sí, que venia molt embalat i ha dit...
0: El davanter també ho pot evitar, això,
1: sí,
0: eh?
1: Sí,
0: perquè la cosa no vagi a més, perquè l'àrbitre no ho interpreti d'una altra manera, eh? Però bé, és que Aso és impulsiu.
1: Sí, sí.
0: És un jugador impulsiu, un jugador que va a totes. El refús de Josu, no, home, no, si no ha intervingut no ha anat a la jugada, demanant fora de joc d'Aso... Ara la passada a la banda esquerra. Atenció al control que intentava de primeres Pepe Bonilla. Una de les premisses del Badalona ara és que Pepe Bonilla participi molt més, eh?
1: És que l'equip...
0: Des de la mitja punta.
1: L'equip ho necessita. És que ha estat molt desconnectat a la primera part. També Toni La Rosa, segurament d'aquí venen aquests canvis de posició. Que de moment sí que estem veient, potser no tant La Rosa, però a un Pepe Bonilla una mica més... tranquil, que es deixen a més,
0: sí,
1: que
0: més participatiu, però també, sí, l'estan buscant més els seus companys,
1: més en contacte en el joc, sí, sí, d'alguna, sí, forma,
0: i és clau, eh? Perquè ara hem vist una passada, per exemple, des de

0: al darrere d'allà, la que buscava Bonilla, que ha estat tallada. La recuperació per part del Badalona. Som al 6 de la segona part. Martinenc, un Badalona 0, la sintonia dels 94.4, vivint la primera jornada del grup 5è de la tercera federació. Ha començat la temporada, esperem que no sigui dura pel Badalona. Dura ho serà, però esperem que sigui productiva i exitosa. I que almenys, John, ens ho passem bé en l'àmbit de resultats com ens ho vam passar la temporada passada, més enllà d'algun sotrac, no?
1: Home, sí, sí, la temporada passada, si alguna cosa va ser, va ser divertida. Almenys això.
0: Júnior és un autèntic corcó, eh?
1: Sí, sí.
0: Ara volia combinar l'interior de l'àrea amb Ricky, Àlex del Vilassar, ho prova el Martinenc, ara amb un xut des de la frontal de l'àrea, desviat per damunt del travesser de la portaria. Jaime, que vol servir ràpidament, no troba la possibilitat. Ha rebut Callís, el lateral dret de la defensa. Deixa per Jaime. Jaime cap a Jair. Jair que surt des de la frontal de l'àrea. El Badalona amb el control. Josu torna per Jair. Jair busca la profunditat per la banda esquerra, per la pujada de Miranda. Aquest toca per Josu. Josu no pot progressar gaire. Toca a la dreta per Bèrmol. Està demanant la rosa tot sol. Entre línies per Jair. Jair que l'aguanta perfectament. Toca per Josu. Bon canvi de joc de primeres per la rosa. El Badalona arribant bé. Toni la rosa fa la centrada. Aso! Servei de porteria. La rematada d'Antoni Aso, que ha entrat molt forçat, no ha pogut fer la rematada del xut en condicions.
1: Ha estat un exemple de molt bona jugada al Badalona, la passada filtrada per Lleir, que ha sabut girar i ha sabut rebre una pilota a la zona de tres quarts. L'envia cap a Josu, que ha fet un canvi d'orientació de primeres per Toni Larrosa. El fet de que la pilota vagi ràpid fa que no pugui arribar al Martinenc i fa que, a més, pugui posar una molt bona centrada per un Aso, que ha arribat amb tota la rematada. La pilota no ha marxat a dins de la porteria, però és un bon exemple d'un camí que pot agafar el Badalona per arribar a porteria
0: contrària. Encara és aviat, John, per dir que això és una altra cosa, no? Encara és aviat.
1: És aviat, sí, però a mi m'encanta la gana que té Aso.
0: No, no, però jo dic en general, no? El joc
1: sí, sí,
0: aquí,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí, s'entén, s'entén.
0: Sí, sí. Sí, sí. Ara Josu que rep la falta, l'àrbitre que aplica la llei de l'avantatge, i va Jair, deixa per Bermo. Bermo obre la banda dreta per la Rosa. La Rosa veu el desdoblament de Callis, fa la centrada al punt de penal. No hi ha ningú, no hi ha ningú. No sé si l'ha tocat un jugador del Martinenc. Servei de banda favorable al Badalona, a la banda dreta. Toni la Rosa, que potser s'ha precipitat una mica fent aquesta centrada perquè no hi havia possibilitats de fer la rematada. Som al 9 de la segona part. Servirà out al Badalona. Punta esquerra a l'atac.
1: I el fet de que la Rosa jugui ara per la dreta també facilita aquest tipus de centrades. Li agafen a cama natural i segurament en veurem moltes durant aquesta segona part.
0: Farà el servei Miranda, el refús de Júnior, que està tot arreu, i Miranda, que ho ha servit malament. El típic out que l'àrbitre doncs t'invalida perquè has trepitjat o per alguna cosa d'aquestes. Perquè has posat malament el cos, en fi.
1: Doncs, com dius, són 10 minuts de la segona.
0: Canvis al Badalona, eh?
1: És aviat per dir que canvia alguna cosa, però sí que veiem que l'equip està apretant, en aquests minuts, i que de moment està acostant-se a poc a la zona de perill. I és el que deia Ramon, s'es preparen ara mateix dos canvis a les files del Badalona.
0: Els dos que deien que feien exercici d'escalfament a la mitja part.
1: Per tant, Nil Sauret i De Marco, no?
0: Sí.
1: Nil Sauret i De Marco. Per tant, un migcampista amb capacitat també doncs d'influir en el partit, i De Marco, que veurem en quina posició es col·loca, perquè entra per Miranda. Per tant, De Marco jugarà com a lateral esquerre, i clar, a veure si ens confirma per qui entra Nil Sauret.
0: Canvi tàctic, perquè veig a Bermo, el Badalona definitivament crec que amb tres centrals, El Badalona amb tres centrals, si no m'equivoco.
1: No, De Marco no pot jugar per l'esquerra.
0: Sí, però qui juga de lateral dret? Bermo. Clar, minut 10 de la segona part, picarà falta
1: perquè
0: el Martinenc. Perquè
1: per Nil Sauret, qui ha marxat? Callis?
0: Sí, sí. Uf. Doncs a veure què passa.
1: Veurem.
0: Bermo, que de moment se situa com a lateral dret.
1: Per tant, entenc que la Rosa es queda com a carriler, no?
0: Sí, però Bermo seria tercer central o seria més lateral? És que, clar, ara veurem una mica com es desenvolupen les següents accions. L'ha baixat Josu. No ha pogut fer el control. El refús que arriba al mig del camp per Guzmán, la pilota llarga buscant a Ricky, doncs no troba destinatari, surt Jaime i atrapa.
1: Confirmem el que deies, sembla que l'equip forma amb tres centrals a la defensa, amb Ayala, amb Casti i amb Bermo, per l'esquerra de Marco, per la dreta la Rosa.
0: La pilota a l'interior de l'àrea, no hi ha hagut res. no hi ha hagut res, però atenció perquè el Badalona es torna a dormir i el refús que arriba a les mans de Jaime, que serveix ràpidament per Toni La Rosa. La Rosa jugant pel mig per Nil, Nil la primera es buscant a De Marco, De Marco té a l'esquerra Josu, pot ser bona. Ja ha rebut Josu, li falta suplement per l'esquerra De Marco, a veure què fa Josu. La penja, punta penal, entrava Toni Asso, el refús de la defensa, la pilota que torna a caure a terra per Josu, Josu amb De Marco, Josu la posa i és bona per Vermo, Vermo podrà fer la rematada, el retall de Vermo no ho ha aconseguit, a punt de recuperar ara per part del Badalona Bonilla, molt més dinàmic l'equip escapulat, intentant aconseguir alguna acció positiva, i va Nil, Nil té a l'esquerra a Josu, al final li fa la passada, després de desfer-se de dos adversaris, Josu la torna a penjar, i van... Antoni Asso, la rematada d'Antoni Asso i el porter del Martinenc que desvia córner Cravioto.
1: Doncs serà córner favorable al Badalona, que ara sí que sembla que fa una pinta una mica diferent. Amb Nil sabré que les primeres pilotes que ha tocat ja ho ha fet amb molt de criteri, donant també aire fresc al mig del camp d'aquest equip. I de nou Asso, rematant aquesta pilota, li arribava la centrada lateral, l'ha enviat directament a porteria, està Cravioto qui l'ha aturat, per tant serà córner favorable al Badalona, el primer de la segona part, i va la Rosa.
0: Clar, la Rosa volia treure en curt per Josu, però no sé el per què, sí, l'àrbitre que... no l'ha deixat treure perquè hi havia un jugador que s'estava cordant les botes. I ara Josu, que serà l'encarregat de picar el corna, punta dreta. L'esfèrica al punt de penal, hi ha hagut una caiguda, intentava fer la rematada de Marco, la centrada de Nil Sauret, el refús, l'acció que quedarà un altre cop penjada a la banda dreta, la centrada de Josu, Cravioto! La centrada de Josu, Cravioto a l'interior de l'àrea, el Badalona ara que sí que està arribant de manera més clara.
1: De nou torna a intentar-ho el Badalona, era Josu amb aquestes dues centrades. Qui havia caigut a l'interior de l'àrea era Vermo, que no ha pogut fer la rematada perquè havia caigut al terra, i ara s'atura el partit, l'àrbitre xiula perquè Júnior ha quedat estès sobre el terreny de joc per part del Martinenc, que ara mateix demanant l'entrada de les assistències mèdiques. Per tant, s'interromp el partit en el moment en el que Badalona estava aconseguint arribar a perill de forma repetida durant algunes jugades. Per tant, mala notícia en el partit.
0: Doncs ara mateix això està interromput perquè hi ha un jugador del Martinenc que està rebent les assistències dels fisioterapeutes de l'equip, i per tant doncs estan demanant que hi ha hagut una topada, diuen intencionada, no?, d'un jugador del Badalona, però en tot cas, com dèiem, doncs l'àrbitre, que no ha indicat absolutament res, ha recuperat la pilota al Badalona, un Badalona que intenta arribar, que ha fet tres canvis ja d'ençà que ha començat la segona part, i a més veiem un altre jugador que està fent exercicis d'escalfament, l'equip escapulat.
1: Doncs sí, segurament hi haurà més canvis. Per cert, s'està jugant ara mateix el Vilanova Hospitalet, que entra ja a la fase final del partit, ara mateix minut 88, ha remuntat el Vilanova en 5 minuts, anava guanyant l'Hospitalet, ha marcat el minut 82 el primer al Vilanova i el segon al 87, fa tan sols un minut. Ara mateix compta, Ramon, perquè torna a marcar l'Hospitalet. Torna a marcar justament ara l'Hospitalet, havia marcat feia un minut el Vilanova, acaba de fer el 2-2 l'Hospitalet, els últims 5 minuts s'han embogit el partit, hi ha hagut fins a 3 gols, per tant ara mateix un minut més refegit, i vés a saber què passa en aquest partit. De moment Vilanova 2, Hospitalet 2, feia 5 minuts, guanyava l'Hospitalet 0-1, déu-n'hi-do.
0: I va Casti. Casti, que no creu a la línia de mig, us deixa per Ayala. Ayala, que la juga pel mig buscant Antoni Asso, demanaven fora de joc, s'ha de vigilar això, perquè en el moment en què els jugadors del Martinenc alcen el braç, ja l'àrbitre mira de seguida el jutge de línia. I va Casti, el Badalona buscant el gol de l'empat, Vermo jugant per la Rosa, un Badalona amb molta més arribada en aquest segon període, la Rosa fa un retall, toca de primeres per Bonilla per la Rosa, aquest per Casti, intentant guanyar metres, però ja està en bloc baix tot el Martinenc.
1: I Bonilla ara sí que el reconeixem, no com a la primera part, ara sí que té molta més mobilitat, es mou per tota la zona d'atac, rep pilotes a l'esquerra, a la dreta, pel mig, i el Badalona ara sí que està sabent volcar tot el seu joc ofensiu i tancant el Martinenc, que intenta defensar el resultat.
0: I que ho feia amb 10, estava demanant insistentment l'entrada Júnior, que ha entrat plenament recuperat.
1: Sí, perquè ja ha guanyat la primera pilota.
0: La pilota llarga de Marco, que ha pogut esmenar la situació. Atenció, perquè ha acabat perdent la pilota de Marco, fora de joc. Ha marcat, però el jutge de línia havia invalidat la jugada per fora de joc, i em fa l'efecte que bastant clar de Riqui, eh?
1: Sí, havia perdut el duel, en qualsevol cas, De Marco. Al final, doncs, l'equip s'ha salvat també per aquesta posició antirreglamentària del davanter del Martinet, però havia tornat a perdre el duel. De Marco havia tornat a ser un error defensiu del Badalona, que avui n'ha comès masses.
0: Bermo, 61. Encara queda molt de partit, però això s'ha de començar a arreglar. Bonilla, tocant al mig del camp, per Jair Antúnez. Aquest a la banda esquerra, per De Marco. El Badalona prepara un quart canvi. Ara ens farem ressò del jugador que entra.
1: Pot ser que sigui Juaco?
0: Sí, sí, sí, és
1: Juaco. Ens agafa una mica lluny, però sí, sí, és Juaco. Sí, sí, efectivament, entrarà Juaco al partit. Doncs si no hi havia pólvora sobre el terreny de joc, doncs ara... Ara sí que no hi ha excuses, s'ha d'arribar al gol l'abans possible.
0: I va Ayala. Ayala tocant corteta per Jair. Jair pel mig per Sauret, que bona, perquè Josu se'n va. Farà la passada per Aso, Aso, Aso, Aso, Aso, Aso, gol!
2: Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, arriba el primer de la temporada! Arriba el primer del Badalona, gol! Que bé que no marxés, era el Granada. Marca Antoni Aso. Marca el Badalona, campat el partit aquí al Guinardó, al minut 63. Martinenc 1, Badalona 1, Antoni Aso.
3: Et caduca el carnet de conduir?
4: Centre Mèdic La Vila se n'encarrega de tot.
3: Carrer Francesc Macià, 6.
4: Al costat de Pompeu Fabra.
1: I Antoni Aso, que és pura energia i ja està mirant el rival per intentar anar-los a pressionar i aconseguir el segon gol. Com li ha canviat la cara a l'equip i sobretot com ha contribuït a fer-ho aquest futbolista. Li preguntàvem a l'inici de la retransmissió a Aleix Mosquera, director esportiu del Badalona, qui era el futbolista jove que seria clau aquesta temporada. Ens deia un nom, Antoni Aso, de moment ja ha marcat l'1-1.
0: I ara Toni La Rosa, que força un corna per banda dreta. Jo crec que el Badalona, John, com tu bé deies, ha d'intentar aprofitar aquesta inèrcia ara mateix.
1: Doncs sí, la inèrcia no l'ha perdut, tot i la interrupció amb la caiguda de Júnior. De moment segueix tancant el Martinenc a l'interior de l'àrea i de nou serà córner favorable al Badalona, el segon en aquesta segona part, i anirà Josu des de la banda dreta, tot l'equip, a excepció de Lleir, que es queda per una possible rematada des de la frontal, buscant el que podria significar el gol de la victòria. Es defensa tot el Martinenc.
0: Ha picat... Atenció a la rematada, buscant la rosqueta de Pepe Bonilla, la centrada de Josu de corna, Pepe Bonilla, que s'ha fet amb un rebot, ja buscant la rosqueta, buscant un gol similar com el que va fer en el partit amistós al Camp d'Altona. No ha arribat, però el Badalona ha estat a punt de fer el segon gràcies a Pepe Bonilla.
1: I Pepe Bonilla, que regirava l'interior de l'àrea, volia posar aquesta pilota al segon pal, ha estat a punt de fer-ho, es posava les mans a la cara conscient de que ha perdut una gran oportunitat per fer el segon del partit. Hi ha canvis a les files del Martinenc, marxa amb el dorsal 11 Àngel, entra amb el dorsal 14 Carlos. Aquest és el primer canvi que podem confirmar, però ha estat doble, per tant hi ha hagut més futbolistes que han entrat al terreny d'això, que ara tan bon punt com els coneguem, doncs també els explicarem. En qualsevol cas, són els primers canvis que fa el Martinenc en el partit, que fins ara li estava sortint tot rodó i sembla que a poc el partit li comença a fer una mica més de pujada.
0: Doncs crec que ha marxat Àngel, també, però bé, ara ho acabem de confirmar.
1: Sí, Àngel ha marxat segur, i entra Carlos. Estem pendents de saber quin és l'altre canvi, perquè ha estat doble canvi, no? Sí, sí.
0: Uf. Ara hi ha hagut falta favorable al Martinenc. Minut 20 de la segona, per recapitulem. Ha marcat el conjunt local a la primera part, el 26, però el 63 de partit, el 18 de la segona, ha marcat el Badalona mitjançant Antoni Aso. Per cert, aquest canvi, de moment, no sé si ha fet que Juaco encara no hagi entrat en el terreny de joc, i crec que s'ha invalidat el canvi, no? Pel moment.
1: Sí, és estrany, perquè Juaco estava preparat per sortir i de moment ha tornat a la banqueta, però segueix amb l'equipació del partit. No s'ha posat el peto, però no està tampoc escalfant. Una mica estrany tot plegat.
0: Antoni Aso ho lluita absolutament tot, eh? Ara una pilota pràcticament perduda, com és una falta, però és una pilota que estava perduda i ha estat a punt d'endur-se-la.
1: Jo suposo, Ramon, que ara mateix l'equip està funcionant millor i hi ha aquella frase del que funciona no ho toquis, i Genís ha dit, escolta, si ara comença a funcionar l'engranatge, tampoc li posarem una nova peça, que no sabem si seguirà fent que tot giri i que funcioni igual. Per tant, de moment, Joaco espera la seva oportunitat a la banqueta.
0: Es confirma que Bermo està actuant de lateral dret, no?
1: Sí. És una espècie de tres centrals, o Bermo com a lateral dret i Marco per l'esquerra, com li vulguis dir, però en defensa, com a mínim, sí, sí, que és defensa de quatre. En atac, De Marcos projecta més per la banda esquerra i per la dreta ho fa la Rosa i tancarà amb tres centrals.
0: Nil, molt bé, per Toni la Rosa, creu a la línia de mitjos, i va el Badalona, a la banda esquerra, Pepe Bonilla. Bonilla és perillós aquí, a la frontal de l'àrea, continua Bonilla, retalla Bonilla, no li ha sortit, no li ha sortit, però si arriba a aconseguir-ho... Ara hi ha hagut falta de Pepe Bonilla a l'hora d'intentar recuperar la pilota, però ha estat una altra acció boníssima del Badalona on no li ha sortit el retall a Pepe Bonilla.
1: Sí, volia buscar-la des de la banda esquerra per poder tornar a intentar aquella rosqueta que no li ha sortit fa unes jugades, i era al mig del camp Nil, que xocava amb un futbolista del Martinenc. S'ha acabat xulant falta de Nil, quan a mi m'ha semblat el contrari, però bé.
0: El refús d'Ayala, hi va com un moto, Pepe Bonilla a punt de recuperar, la deixa sortir, però Adrià Saró, 22 de la segona part, ha canviat la decoració del partit aquí al Guinardó, Martinenc 1, Badalona 1. L'equip escapulat que ha hagut de remar contracorrent. Ara s'ha complicat una mica la vida Jair, i aquestes pilotes sempre el Martinenc les lluita absolutament totes, eh? Ara la recuperació de Gerard De Marco, la pilota a l'interior de l'àrea, posa el peu a Ayala, hi ha un refús... Jaime la treu amb els punys com pot. Al final Bermo no pot impedir el corna, que serà favorable a l'equip local.
1: És que no pot ser que ho intentis quatre vegades i que cap de les quatre puguis enviar la pilota lluny de la teva zona de perill, en el sentit de que això, mira, acaba tan corna, però no, és que hagués pogut acabar en gol.
0: El Martinenc encara no t'està generant perill, a pilota aturada et pot fer molt de mal.
1: Serà corner favorable al Martinenc, qui va l'equip local des de la banda esquerra.
0: Minut 23 i mig de la segona part, emoció a la segona part aquí al Guinardó. Es pica el corna, molt tancat, buscant el segon pal. Refusa per part del Badalona, Toni La Rosa. Hi ha una altra centrada, joc, futbol molt directe, la pilota per damunt del travesser.
1: Uf.
0: La pilota per damunt del travesser, Adrià Saró havia trobat la superioritat. Qui l'estava marcant, no ho sé, era més baixet, John.
1: Li està costant molt el Badalona defensar la seva àrea, o està passant factura durant tot el partit. Li costa a l'equip refusar les pilotes.
0: Sí, la pilota aturada també li està fent mal al Badalona.
1: A la que ha passat, i és el que deia justament Ramon i que anava a comentar, la pilota aturada també està patint l'equip de Genís San Pietro.
0: Ara, Antoni Asso, que està fent una feina increïble, deixa per Josu la pilota, Josu fa el retall, mirava el canvi de... perfil, ha perdut la pilota Josu. Ara ha perdut la pilota Josu. S'ha equivocat Josu ara en la seva decisió i això facilita un contracop del Martinenc amb Carlos.
1: Fora
0: que posa la directa,
1: no?
0: Banda esquerra,
1: fora
0: banda
1: joc,
0: esquerra,
1: sí,
0: fora
1: sí,
0: de joc.
1: Uf.
0: Entrava...
1: Doncs sort perquè era perillós,
0: Suárez,
1: eh?
0: L'altre jugador que s'ha incorporat.
1: A l'altre partit, per cert, de la jornada, que ens ha tingut uns 5 minuts d'infart, ha acabat ja, per tant... Tenim resultat definitiu, Vilanova 2, Hospitalet 2, l'últim partit, per tant, que queda en joc d'aquesta jornada de dissabte, de la primera jornada de la Lliga, és aquest que estem explicant en directe, de moment. Badalona 1, Martinenc 1, tot per resoldre's.
0: 25 del segon període, aquí al Guinardó, ho expliquem des dels 94.4, els reis de les retransmissions esportives. Hi va Bermo. Deixa cap a Casti. El Badalona ha madurat la jugada. Nil, que també ha portat moltíssim.
1: Sí, sí,
0: al
1: sí. Ha entrat molt bé el partit, Nil.
0: Josu la vol posar per Pepe Bonilla. Talla prou al mig del camp. Ara demanava una falta a Josu. L'àrbitre li xiula amb ell, tot i que es queixa d'un cop a la cara. El sentim cridar des d'aquí a Josu Rodríguez, l'àrbitre que atura el joc. 25 del segon període, aquí al Guinardó. Tot encara per resoldre. Martinenc 1, Badalona 1.
5: El Badiu, el restaurant de cuina mediterrània de l'hotel Badalona Tower, a l'Avinguda de Navarra 6, amb dues hores gratis al nostre pàrquing.
0: Ha finalitzat el partit a Vilanova, no, Joan?
1: Sí, sí, just és el que explicàvem.
0: Sí.
1: Resultat definitiu ja, Vilanova 2, Hospitalet 2.
0: Sí, sí, doncs
1: sí,
0: el partit de la jornada
1: si
0: hi haurà
1: dos,
0: canvi
1: sí, sí.
0: En el Badalona, finalment entrarà Joaco, eh?
1: Doncs Joaco, que ja es prepara per ser el proper canvi a les files del Badalona.
0: Marxa Josu.
1: i qui marxa és Josu, després d'haver rebut aquest cop a l'última jugada. Un Josu que ho ha deixat tot en aquests 70 minuts que ha estat sobre el terreny de joc, ha estat el millor amb diferència a la primera part. A la segona li ha costat una mica més, però ha seguit fent un bon partit i ara entrarà a jugar cop per aportar aquest puntet extra de pólvora que necessita l'equip. Per tant, això el que significa és que Pepe Bonilla passa a la mitja punta, ocupa aquesta posició de Josu i Juaco entra directament per l'esquerra.
0: Continua per la dreta Toni La Rosa, falta sobre Nil, no? L'àrbitre diu que no hi ha res. Està deixant jugar bastant. El Martinenc encara s'equivoca en la passada per banda esquerra. Això és bo pel Badalona, 26 de la segona part, 1-1 aquí al Guinardó. El Badalona ha pogut igualar el gol en contra de l'equip local, que en partit de pretemporada, recordem, el va guanyar per 3-0. El Martinenc en el Badalona. Entra des del darrere Casti, pilota pel mig, hi ha un parell de rebots, acaba allunyant Ayala, bé Aso, però la passada per La Rosa no és bona, torna a tallar Jair, pilota a l'aire, ara no hi ha control, el Martinenc ho prova de primeres, però ara surt amb el carril lliure per la banda esquerra de Marco. De Marco obre la banda esquerra, la passada és molt forçada per Juaco, que no se l'esperava.
1: Doncs sí, Juaco, que era la primera vegada que participa en el partit, li estava demanant explicacions també per aquesta passada, tot just quan es faran també canvis a les files del Martinenc, que entrarà amb el dorsal 7 Fabián i entrarà Kevin també amb el 16, seran els dos següents jugadors que es preparen per ser els propers canvis d'un equip local que també necessita games fresques en aquests últims minuts.
0: Ara Toni La Rosa, que ha comès falta claríssima.
1: Sí, claríssima.
0: Ha comès falta claríssima sobre Max. L'àrbitre que de moment continua sense ensenyar targetes.
1: És curiós, eh?
0: Sí, sí.
1: Minut 73, de moment no ha ensenyat cap targeta i les coses com siguin, algunes han sigut susceptibles de ser la primera al partit. Per tant, de moment, doncs aquest és el llistó que està posant.
0: Dos canvis al Martinenc.
1: Sí, ho explicàvem, entrava Kevin, entrava també Fabián, pendents dels futbolistes que es retiren. El primer serà amb el dorsal 6 a Sosa, que es retira ja del terreny de joc, i també ho farà amb el dorsal 22, Salva. Els dos futbolistes que ja marxen del camp per part d'un Martinenc, que veurem com enfronta també aquests últims minuts de partit, perquè el Badalona sabem que intentarà...
0: Uf, el Badalona no se n'està de res, eh? Tom Diaguara, eh?
1: Sí, sí, és el que no va dir, vull dir que el Badalona seguirà intentant buscar el gol de la victòria, sobretot per això, perquè veiem moviments també a la banqueta del Badalona, entrarà Tom Diaguara, suposo que per La Rosa.
0: I ara ho tornarà a provar el Martinenc, amb una pilota penjada des de la banda esquerra. Ara mateix el partit està molt obert, eh? Tant se'n pot anar cap un costat com cap a l'altre.
1: M'ha fet la sensació, Ramon, que a Genís Sampietro, a l'acció anterior, ha vist La Rosa molt cansat quan ha fet la falta, i crec que això li ha pres la decisió de fer el canvi, però bé, primer hem de confirmar que serà per Toni.
0: Atenció a la pilota, els rebots a l'interior de l'àrea, això sí que pot generar molt de perill. Surten amb velocitat Juaco, que se'n va per banda esquerra, no rep la falta, li prenen la pilota neta, era una llàstima, perquè, atenció ara a Bermo amb el pit, deixa per Jaime, jugada una mica...
1: Ara l'ha tret molt bé el Badalona, sí, sí.
0: Ha estat una jugada una mica d'aquestes, diríem, perillosa, perquè... Ostres, Bermú l'ha baixat amb el pit, hi havia jugadors del Martinenc molt a sobre.
1: Es farà el canvi, doncs no, qui marxa al camp és Jair.
0: Mare de Déu, sí, sí.
1: Puf,
0: sí, sí.
1: Per tant, l'equip ara molt, molt ofensiu. Suposo que el que passarà serà que Pepe Bonilla passarà al mig del camp, que Toni La Rosa passarà a la mitja punta i que Tom Diaguara passarà a la banda dreta. En qualsevol cas, ho haurem de confirmar abans de nou pausa per la hidratació en aquesta segona part, amb dos equips que segurament ho necessitin, perquè ens esperen, Ramon, 15 minuts més afegit de futbol que segur que tindrà molta emoció.
0: A més, per les interrupcions de les lesions, de la pausa d'hidratació,
1: els canvis,
0: ens esperen
1: vols...
0: 20 minutets de futbol tranquil·lament.
1: Segur.
0: Bé, doncs veurem què passa. El cert és que és una altra segona part. Sí que és veritat que el Martinenc també amb els canvis ara ha igualat una mica la situació i que el Badalona ha tingut els seus minuts. Més enllà del gol n'ha pogut fer un altre.
1: Per cert, aprofitant també aquesta pausa per la hidratació, Ramon, tu el tema de la intel·ligència artificial ho portes així molt per la mà o què?
0: O sigui, si ho... a l'hora de manegar-ho, vols dir?
1: Sí, en general, sí, si és una cosa que el teu dia a dia ho portes,
0: home,
1: portes bé.
0: Per depèn de quines coses, està molt bé.
1: Clar, ho dic perquè hi ha un oient, que de fet és molt fidel, que avui també ens saluda en la nostra primera retransmissió, que ha volgut fer un joc amb la intel·ligència artificial. Sí. A ell es veu que el nom de Bonilla l'ha inspirat i m'acaba d'enviar aquesta fotografia a la que surt, doncs, en aquest cas, el president de la comunitat andalusa doncs Bonilla amb la samarreta escapulada. No sé, què en penses d'aquesta imatge que hem rebut en directe?
0: Que és molt fàcil ara fer-ho, això, no? Vull dir...
1: Sí, sí. Home, però s'ha de pensar, eh? S'ha de pensar, Ramon, hem de dir
0: el que
1: tenim oients que dic, afilats.
0: Que li agrada
1: allò?
0: Aquest tema, sí. Pensava que era un altre. Ho dic perquè precisament aquesta setmana hem estat amb alguns oients, que espero que ens estiguin escoltant, parlant precisament del tema de la intel·ligència artificial.
1: Sí.
0: Sí, sí.
1: Doncs bé, no sé què li diria a ChatGPT ara.
0: M'has despistat una mica, m'has despistat.
1: A Geni San Pietro de cara a solucionar aquesta segona part, perquè l'equip necessita solucions.
0: Doncs, amb Bonilla o sense Bonilla, però, home, poc o molt el Badalona n'ha anat trobant a la segona part i esperem doncs, que les pugui acabar de finalitzar. La falta sobre Antoni Asso, que... Mira, i a més, és que clar, això treu de polleguera i ara sí que treu la primera tarja.
1: Doncs sí, marxa perquè, directament clar, a treure la primera. L'Ave és un jugador del Martinenc. Estem confirmant ara quin és el futbolista que ha rebut aquesta primera targeta groga. Serà una falta favorable al Badrona, una mica escura de cap a la banda esquerra.
0: Crec que és Marc, si no m'equivoco, el 18. El 10, perdó.
1: No, Edgar, ha estat Edgar. Sí, ha estat Edgar, que veu la primera targeta groga, no n'havia ensenyat cap. Fins ara, Xavier Muntabaquer, que és l'àrbitre del partit, i en qualsevol cas serà una falta perillosa, favorable al Badalona, es picarà
0: minut 32,
1: des de l'esquerra.
0: Segurament, els minuts on es paguen més cars els errors, perquè el cansament els pot propiciar. 32 de la segona part, picarà falta lateral al Badalona, serà Juaco, punta esquerra a l'atac, molt a prop del vèrtex de l'àrea. La penjarà Juaco Peña Albert, a uns 7 o 8 metres del vèrtex. I va Juaco, ha de ser acció perillosa, eh? Juaco, centrada al segon pal per ningú. Ni directe, ni a ningú. Ni a directe, ni directament a porteria, vull dir, ni a ningú, perquè estem acostumats que Juaco des d'aquí pot ser GoPro, i més amb un camp d'aquestes característiques.
1: Jo crec que ho provava, eh?
0: Sí?
1: No ho sé. Si era una centrada, vull dir que...
0: No, sí.
1: Que s'ho faci mirar.
0: Estic d'acord amb tu, que possiblement hagi buscat una rosca que li hagi marxat molt lluny.
1: I era una bogeria,
0: molt llunyana,
1: intentar-ho directe. Si algú pot fer-la és ell, potser, però era una bogeria absoluta.
0: El Badalona que ha d'estar fi al darrere, Diawara refusa la pilota, fa una mica de misto, hi ha una lluita i va un altre cop Ton Diawara, al final el refús és de Bermo. Pilota a l'aire, la lluita d'Antoni Asso, ara li xiulen falta a Antoni Asso. Servirà el Martinenc, 78 de partit, encara hi ha molt a dir, encara hi ha...
1: Per cert, confirmem el que...
0: Molta tela per tallar aquí.
1: El que explicàvem respecte al canvi de Tom Diawara, passa al mig del camp Pepe Bonilla, a font doble pivot amb Nil Sauret, juga per la dreta Tom Diawara i a la mitja punta Toni Larrosa.
0: Se'n va Tom Diawara, havien fet caure Antoni Asso i va Tom Diawara, se'n va per banda esquerra, continua Tom Diawara, llàstima, perquè se li escapa la pilota. Se li escapa a Tom Diawara in extremis la pilota en el darrer sospir. Havia intentat dos retalls i havien sortit bé el primer i pràcticament el segon, però el tercer no.
1: Doncs ara mateix sí que el Badalona té tota la carn sobre la graella, ha tret tots els futbolistes de perfil més ofensiu que té a la banqueta Geni San Pietro, amb ells serà amb qui arribi fins al minut 90 més afegit. De moment, queden 11 pel 90, calculem que uns 5 de minuts d'afegit hi haurà, és temps suficient, evidentment, per fer el gol, però per això doncs, es necessita l'inspiració necessària perquè arribi. De moment, 1-1 al marcador.
0: L'esfèric ha sortit per línia de banda. Som al 35 de la segona part. El Martinenc que ho prova, sobretot en aquestes accions, buscant l'error del Badalona. Jaime, que posa una pilota llarga al mig del camp. I va Antoni Asso. Surt el porter del Martinenc. Refusa al mig del camp. Un altre cop posa la punta del peu i ve. Nil Sauret deixa per Bonilla. Bonilla a la banda esquerra. Troba el carril del 10 de Marco. Obre per Juaco. Pot arribar al perill. I va Juaco Peña Albert. Se'n va fins a la línia de fons. Bueno, si arriba, fa la central. El primer pal. El refús. Toni Larrosa amb l'esquerra. Engalta Toni Larrosa per damunt del travessé. Corna. El xut de Toni Larrosa. Era boníssima aquesta acció. Se'n va a corna.
1: Accelera Juaco, que agafava la moto per la banda esquerra. El Badalona ha estat a punt de poder fer el segon del partit, de poder fer el gol de la victòria. L'encarregat era Toni Larrosa. Li ha sortit mossegada la pilota perquè rebotava en un futbolista del Martinenc. Surt per línia de fons, és córner pel Badalona. Segueix el perill a la porteria local.
0: Quart corner del Badalona, la segona part. El pica Juaco. Aquesta sí que és bona. El primer pal, l'intent de rematada. La pilota dividida ja fora de joc. Xiulat per el jutge de línia. En aquest tipus d'accions, els rebots, a les segones jugades, qualsevol pilota que quedi viva, a l'interior de l'àrea solta pot provocar un error.
1: Deixa'm dir, Ramon, que hi haurà un nou canvi a les files del Martinenc, que marxa amb el dorsal 10. Edgar entra amb el dorsal 18, Marc. Ara sí que se li acaben les substitucions. El Martinenc també les ha esgotat el Badalona, per tant, aquests seran els 22 protagonistes que arribaran fins al final del partit.
0: Ja també l'amonestació ha passat, eh?
1: Sí, sí, segur.
0: L'amonestació d'Edgar. El servei de banda favorable al Badalona, minut 36 de la segona part del partit. Servirà Gerard De Marco. De Marco toca per Aso, recupera la pilota Júnior, un autèntic corcó, Júnior? Un autèntic corcó. Ara Vermo, que ha de tapar la banda esquerra. I va per part del mantinent Carlos. L'ajut de Diawara, el refús... És un tema meva, eh? Ara ens n'anem d'una porteria a l'altra, s'equivoca Juaco. Juaco, que ha pogut salvar la pilota, però el que ha fet és regalar-la al Martinenc, l'ha tocat i l'ha enviat fora a banda favorable a l'equip local. 37 al segon període. Veurem, John, si el Badalona és capaç d'aconseguir reaccionar del tot, és a dir, capgirar el partit, que no és fàcil.
1: Sí, de moment les sensacions sí que les ha sabut capgirar, és a dir, a la segona part el Badalona ha estat molt millor que el Martinenc, ha fet un gol i n'ha de fer un altre. Veurem si al final acaba arribant, si l'equip té la inspiració necessària. Compte aquesta.
0: Ara demanaven mans de Vermo,
1: l'àrbitre diu
0: però
1: que
0: no sé si estava a l'interior de l'àrea, les coses com siguin.
1: Jo crec que no, i que més venien de rebot, i per tant l'àrbitre ja diu que no hi ha res. Per cert, molt de nerviosisme a la banqueta del Badalona, molts futbolistes que van aixecant-se pràcticament a cada jugada perquè segueixen el partit amb molta intensitat. No sap què fer, no sap on posar-se. Genís Sampietro, que seu, que s'aixeca, que parla amb l'estaf, no està tranquil amb el que està veient. Segurament l'única cosa que el pogués alleujar una mica seria un gol del seu equip i la victòria.
0: La jugada del Martinenc, Carlos per banda esquerra, la posa a l'interior de l'àrea, al segon pal no hi ha ningú, afortunadament, per fer la rematada, tampoc el jugador del Badalona que pogués fer el refús defensiu, ho torna a provar a per la dreta el Martinenc, al final troba un servei de banda, el perill se'n va a les dues porteries i ara el Martinenc torna a insistir. 38 del segon període, pilota a l'interior de l'àrea. El refús és d'Ayala, l'ha de treure De Marco, en contundència. Ha de posar el peu, però no caure en la possibilitat de fer un penal. Ara Juaco, que fa un retall, una frivolitat a l'interior de l'àrea, apuntar allà buscant a Aso. A Aso, que clar, l'estaven agafant pràcticament. Pilota pel porter, i va Aso per pressionar Cravioto. Uf!
1: Com hi va Aso,
0: sí,
1: eh?
0: Sí, sí, sí. Nil deixa per Ayala. Ayala, que juga pel mig, buscant a Pepe Bonilla, no li ha sortit a Pepe Bonilla aquesta jugada, surt Jaime, Jaime que fa jugada per l'esquerra, refusa, puntada llarga, se'n va Juaco, surt també Cravioto, jugada perillosa i Cravioto canvia la pilota pràcticament a l'Hospital de Sant Pau.
1: No vol complicar-se Cravioto, ja estic patint pel meu cotxe que no sigui que pugui caure sobre la pilota perquè realment l'ha enviat molt, molt lluny el porter del... Martinenc. Serà el Badalona qui serveixi a línia lateral. Està apretant l'equip escapular que busca el gol de la victòria.
0: Gerard De Marco, hi ha un parell de rebots, és molt difícil trenar jugades, i va Nil, falta i targeta groga per Nil Sauret.
1: Sí. Veu la primera targeta groga per un futbolista del Badalona, l'havia vist a Edgar, que ja no està sobre el terreny de joc. La veu Nil Sauret, el futbolista, el migcampista que ha entrat des de la banqueta.
0: 85 de partit, 1-1. Entre el Martinenc i el Badalona.
1: I el que ens deixa...
0: Uf, Vermo.
1: Uf, amb el pit, tu, que arriscat.
0: Ho ha pensat, tenia temps, però diu, no sé si refusar o la baixo amb el pit cap a Jaime.
1: Sí, al final ha acabat optant per tocar la pilota amb el pit.
0: I ara un altre retall a la dreta. Déu-n'hi-do, ara la falta sobre Vermo. Sí, sí, home, no, servei de banda.
1: Ui.
0: Servei de banda.
1: Doncs a mi m'havia semblat
0: falta. No sé, a mi m'havia semblat falta sobre Vermo, que estava inspiradíssim en aquestes jugades... I ara ho tornarà a provar el Martinenc des de la zona, tres quarts, banda esquerra, per intentar penjar la pilota a l'interior de l'àrea. La defensa del Badalona. Atenció, Jaime, que bloca la pilota, però hi havia molt de perill. Torna a sortir el contracop al Badalona i va Juaco. Juaco, que busca el retall, se'n va del primer. Veurem si troba a Tom Diawara, però déu-n'hi-do, la defensa del Martinenc, com hi va, targeta groga, això, no?
1: falta i de moment l'àrbitre no ensenya la targeta. De fet, ara mateix li diu al Badrona que torni a servir la pilota perquè la pilota estava en moviment. Queden 4 minuts més afegit d'infart, Ramon Durant.
0: Sí, sí. És que, déu-n'hi-do, el Badrona a la segona part ja ha anat molt, però és que els jugadors del Martinenc, déu-n'hi-do,
1: Sí, sí, està sent un bon partit.
0: Suen sang, I va Juaco. Juaco pel mig. Bon retall de Juaco, falta.
1: Un altre cop. Sí, home, per acumulació falta. Podria arribar la targeta,
0: I,
1: no?
0: I això servirà perquè el Badrona la pengi a l'interior de l'àrea. Són a tres quarts.
1: A veure, Juaco, si
0: s'ho... A l'esquerra, al mig del camp.
1: Si s'ho pensa dues vegades per no provar-ho directament a porteria.
0: I clar, i ara Genís San Pietro, que estava protestant, sí. I a l'àrbitre que se'l mira, ho aprofitarà Juaco per penjar la pilota a la corona de l'àrea. Entrem al 86-87 ja de partit. 42 de la segona part.
1: Tothom menys de Marco la rematada.
0: Pica Juaco molt tancat, Ayala que posa el cap, Cravioto corna!
1: Buf!
0: Cravioto corna, la pilota ha anat molt, molt amunt i anava baixant i conforme baixava s'anava enverinant.
1: Sí, crec que li ha sorprès fins i tot el propi Cravioto que ha hagut d'estar ràpid de reflexes, no s'ho ha pensat, pilota corner, el cinquè de la segona pel Badalona, ho està intentant una i altra vegada l'equip de Genís San Pietro.
0: Pica el corna a l'equip escapulat, ho farà Juaco Peñalver, 42 de la segona part. L'àrbitre que demana pau a l'interior de l'àrea, hi ha molta tensió.
1: Sí.
0: Són moments totalment decisius. Aquí el Guinardó. Picarà el corna Juaco. Veurem si el Badrona és capaç de desencallar la situació. Ayala, que se les té a l'interior de la petita. Juaco directament, Cravioto amb els punys, refusa la pilota fora de banda. És out a la punta dreta de l'atac favorable al Badalona.
1: I no perd el temps el Badalona, va ràpidament Diaguara a fer el servei. L'àrbitre, què li està dient ara? Doncs, sí, està comptant, doncs perquè no s'entretingui.
0: Bonilla, fa la centrada, la pilota a l'interior de l'àrea petita. Estan cansats els jugadors. Era una centrada molt bona de Pepe Bonilla, Bermo, que ara no es vol complicar la vida, deixa per Casti, i Casti toca per Jaime, el porter del Badalona, que la posa a la punta esquerra, buscant a Juaco. Juaco que salta amb el cap, volia córrer pel mig Antoni Asso, el refús de la defensa, talla pel mig de Marco, arriba però el Martinenc que troba el carril. Kevin obre la banda dreta, la pujada d'Eloi, Eloi que vol fer la centrada del xut, Jaime refusa el retall, ho tenen claríssim, surten del retall, xuten a porteria, 88 de partit, màxima emoció, aquí el Guinardó, pot guanyar el Martinenc, pot guanyar el Badalona, 1-1 al marcador, la juga l'equip de Carrillo, de Toni Carrillo, un altre cop un xut des de lluny, els rebots que de moment estan afavorint ara en la seva gran majoria l'equip barceloní.
1: Ha estat així durant tot el partit.
0: I va Juaco, toca per De Marco, refusa la pilota al Badalona, l'envia fora de banda, minut 89, un minutet, i anirem a la prolongació, segurament, John, seran 5 minuts ben bons.
1: Sí, segurament voltarà els 5-6 minuts i veiem que comença a haver-hi també nervis al terreny de joc, cansament, costa veure passades igual de precises com fa uns minuts.
0: I va Jaime, ara amb una puntada llarga, buscant a Tom Diaguara. Tom Diaguara, que no pot aconseguir atrapar la pilota, era molt difícil. Veurem els minuts de temps afegit aquí a Barcelona. Hi va Bermo li fan falta per darrere, Pepe Bonilla pel mig buscant a De Marco toca per Ayala, encara en camp propi, l'obertura a la banda esquerra, Toni La Rosa que ve a rebre, té més a l'esquerra Juaco, ja ha rebut la combinació.
1: 5 minuts,
0: La Rosa a la frontal. Volia buscar el xut i arriba Nil insisteix a l'esquerra amb Juaco que torna a retallar per l'esquerra, se l'emporta per el vèrtex de l'àrea, vol fer la centrada, el primer pal al refús de la defensa. I va allà, la torna a penjar com pot, un altre cop al refús de la defensa, correrà el Martinenc, la baixa allà, la punxa i l'envia fora de banda. Arribarem al 95, 45 i mig ara mateix.
1: I segueix ara apretant el Badalona amb tot el que pot. Sí que no està trobant amb tanta facilitat el perill com si ho feia en uns minuts que han estat pràcticament un setge. Ara mateix el partit una mica més igualat i els nervis aquí són màxims.
0: Hi ha hagut una caiguda, pràcticament una abraçada a l'interior de l'àrea. Atenció perquè hi va Júnior, no es pot perdre ara mateix la compostura. Ho prova el Martinenc, ho torna a provar i va allà al refús buscant el pal llarg. El Martinenc, que ho tornarà a provar amb una altra pilota penjada, buscant el punt de penal, la rematada, Jaime, fora de joc. Havia aturat el porter del Badalona, ha marxat cap a la zona de vestidors ja el nostre company Jon García, per entrar ja des de molt a prop del terreny de joc per viure els moments finals del partit. Bon partit del porter del Badalona, de Jaime. Va Nil. Nil que la penja a l'interior de l'àrea, surt Cravioto, atrapa l'esfèric al porter del Martinenc. Estem al 47, encara no. Pilota molt llarga. Saben perfectament el que han de fer. I va Pepe Bonilla. Bonilla el Badalona pot recuperar la pilota. La passada a la banda esquerra, pressiona Tom Diaguara, insisteix Eloi, se li escapa l'esfèric per línia de banda i veurem si el Badalona en aquests 3 minuts és capaç de generar alguna acció de perill que li pugui facilitar fer el segon. Seria començar la lliga amb molt bon peu. I va haver l'àrbitre que xula falta de Diaguara. Mala peça al taler, perquè ara el Martinenc acumula jugadors a l'interior de l'àrea per aprofitar aquestes jugades a pilota aturada i a més els hi dona temps amb ells. S'han d'evitar aquest tipus de faltes quan la pilota està al mig del camp. A la defensa del Martinenc és igual, però aquí no, perquè la penjarà Carlos Guzmán. La penja amb precisió, refusa la defensa del Badalona, surt al contracop Juaco, llàstima, la pilota queda solta, se n'aprofita el Martinenc. Bé, Nil Sauret posant el peu, tallant, enviant la pilota fora de banda. Som al 48, en queden dos per acabar el partit. No sé si ens està escoltant el Jon García. Doncs encara no, però, com dèiem, el nostre company que el tenim ja molt a prop per intentar, doncs, fer-nos arribar algun protagonista al final. La centrada a l'interior de l'àrea, sortirà Jaime, atraparà la pilota. Jaime, que l'agafen per darrere. Ostres, Déu-n'hi-do, aquí val tot, eh? Jaime la posa al mig del camp, s'equivoca en el servei, i va Diaguara, torna a recuperar-la al Martinenc, el Martinenc que la troba pel mig, és Júnior a l'interior de l'àrea, ja fora de joc, no? La rematada, gol del Martinenc, ha marcat el Martinenc, minut 89, demanaven fora de joc els jugadors del Badalona, l'àrbitre ha deixat continuar la jugada, a la banda dreta, la rematada, el gol que li dona la victòria al Martinenc. Increïble. El Badalona que s'ha tornat a veure sorprès aquí a l'interior de l'àrea en aquesta acció final.
6: Doncs Ramon, aquí s'ha celebrat i de valent ha estat una absoluta bogeria per part de l'afició del Martinenc, cara a l'àrbitre, que també treu una targeta groga al futbolista que ha fet el gol. Suposo que per la celebració i aquí el públic que s'ha emprenyat i molt per part del Badalona. Estan dempeus, es miren entre ells, no saben què fer, de la mateixa manera que els passa als futbolistes, cades llargues, miren al terra, sent molt conscients que és molt probable que aquest gol signifiqui la victòria per part del Martinenc.
0: Jon, no es pot deixar robar el Badalona la cartera d'aquesta manera al minut 94. Jo deia el 89 per la inèrcia de l'afegir, però és que és el 94.
6: Ara, Ramon, és impossible per la zona de castig que pugui escoltar realment el que expliques i el retorn, perquè hi ha molt de soroll per part dels aficionats del Martinenc que estan aquí animant fins a l'últim instant, conscients doncs, que aquell gol els pot donar la vida, però preocupant també el que estem explicant i el que estem veient del Badalona avui.
0: Ara Jaime que la penja a la frontal de l'àrea i anirà Juaco que la podrà salvar, Juaco que rep una falta a l'interior de l'àrea, la recupera l'àrbitre que xiu la falta de Juaco en atac, el Martinenc està a punt de sumar els primers 3 punts a la Lliga a costa d'un Badalona que s'ha deixat robar la cartera en els instants finals del partit.
6: Doncs, Ramon, és el que explicaves, la decepció és absoluta. Veiem Genís Sanpietro que mira el terra, que ara mateix està assegut de nou amb el seu staff. Quan l'àrbitre semblava que anava a xular al final, el que ha xulat és que Cravioto l'envia en llarg. No trigarà el partit en acabar, veurem si el Badalona pot tenir alguna més, però sembla poc probable.
0: Doncs el Martinenc, que ho ha provat fins al final, ha insistit, i el Badalona, que al final veurà com li volen els primers 3 punts de la temporada. Victòria del Martinenc, Martinenc 2,
2: Badalona 1. Ha finalitzat el partit aquí al Guinardó amb aquests 3 punts per l'equip barceloní.
7: Centre Mèdic La Vila patrocina aquest partit.
3: Et caduca el carnet de conduir?
4: Centre Mèdic La Vila se n'encarrega de tot.
3: Només has de portar el DNI i el carnet de conduir. No cal cita prèvia ni que portis la teva foto.
4: També pots obtenir permisos nàutics, d'armes, de seguretat privada i d'oposicions.
3: Confia en el Centre Mèdic La Vila, carrer Francesc Macià 6.
4: Al costat de Pompeu Fabra.
2: Doncs primeres notes negatives d'aquest Badalona, que si bé havia salvat els mobles a la segona part, al final s'ha vist sorprès i evidentment doncs que bé, ja sabíem com les tastaven aquí, però és que vaja, si no estàs atent fins al darrer sospir, John García, malament rai, no?
6: Doncs és el que justament li ha passat a l'equip i el que també li preguntarem al capità Badalona, que avui respon després d'aquesta derrota, Toni La Rosa, quines sensacions et deixa el partit, sobretot també després d'aquest cop final?
8: Bueno, crec que no hem fet mal partit. Ens ha faltat potser més punteria a dalt i bueno, controlar millor doncs, les accions que hi són molt bons, no? El joc directe, les segones jugades i bueno, crec que quan estàvem millor ens hem ficat al segon. I bueno, això és tercera, no hi ha ningú partit fàcil i bueno, donar-li l'enhorabona al Martinenc.
6: És una constant a la pretemporada, l'equip juga bé però els resultats no són positius. Avui primer partit oficial, hi ha hagut una mica la mateixa sensació, sobretot a la segona part també heu tingut ocasions per poder donar-hi la volta. Què és el que li falta a l'equip, Toni, perquè arribin les victòries, perquè arribin els gols?
8: Bueno, contundència en les àrees, que crec que és la clau del futbol, no? Ser a dalt pues, un equip que fica gols i a darrere pues, ser sòlids, que no encaixem i bueno, crec que ens està costant les dues coses. Però bueno, és el primer partit de Lliga, ja et dic, crec que l'equip ha fet un gran esforç, és un camp molt difícil, però bueno, hem de seguir i ja estarà a casa, hem de fer forts.
6: Quines són les sensacions ara mateix de cara a la setmana que ve, a la que haureu de fer un màxim esforç per intentar revertir el que ha passat en aquest primer partit?
8: Bueno, un partit totalment diferent, amb un camp més gran, no a casa nostra perquè ja estaven obres, però bueno, en un camp més gran, en un joc que crec que ens ve millor i bueno, a revertir la situació, crec que cada setmana tornem a partit del futbol i així treballarem per fer-ho.
6: A nivell personal, Toni, després de la renovació també, què significa per tu portar aquest braçalet en un dia com avui i en general aquesta temporada?
8: Bueno, un somni, no? Sempre ho he dit que estic a casa. De petit jo sempre veia el primer equip jugar a Badalona i sempre somiava amb això. I bon, res, la vida, gràcies a la vida, m'ha donat aquesta oportunitat i res, amb responsabilitat i amb ganes.
6: I a l'última, ara com a capità, hem vist cares de molta decepció a l'afició, que també estava preocupada per la pretemporada. Ha vist que l'equip perd en aquest primer partit. Quin és el missatge per ells del capità?
8: Bueno, tranquil·litat, que l'equip està donant tot. Els resultats doncs, no ha sigut el millor la pretemporada, però bueno, tranquil·litat, estem treballant el dia a dia perquè així funcioni i ja està, que confien en nosaltres, que ho farem.
6: Toni La Rosa, gràcies.
8: A vosaltres.
6: Ramon, parlem amb el capità del Badalona, amb dels futbolistes importants en aquest equip, no només al camp, sinó també al vestidor. Haurà de ser un dels encarregats d'intentar aixecar els ànims de cara a la setmana vinent, on serà el primer equip que l'equip no jugui literalment a casa, perquè, com hem explicat, és impossible per les obres del municipal, però que sí, com a mínim, a nivell oficial, és el primer partit en el que es juga a casa i en el que l'equip haurà de canviar les sensacions, però, sobretot, haurà de canviar els marcadors, perquè l'equip juga bé, però l'equip no guanya, perquè l'equip domina en pilota, però pateix a les dues àrees. Avui ho hem vist a la primera part, amb un equip que defensivament ha deixat molt que desitjar, i en una segona part, a la que sí s'han sabut generar ocasions, però l'equip no ha sabut materialitzar-les. De moment, la pretemporada preocupava, el debut també ha perdut el Badalona, que comença amb mal peu la Lliga 26-27.
2: Molt bé, John, doncs m'imagino que tothom ha marxat ja, no?, cap a l'interior dels vestidors, que no hi ha ningú més pel que veig aquí. No sé si hi ha la possibilitat de parlar amb algun jugador més del Badalona, ho intentem, i si no, posem punt final, tenint en compte doncs que tots han marxat cap a l'interior del vestidor. Si és possible, poder conversar amb algú més, però, insisteixo, ara mateix sembla que hi ha jugadors del... Són els del Martinenc, no?, els que ho estan celebrant allà al Corna.
6: Exacte. Ara mateix el que estem veient és que el terreny de joc, doncs el que passa moltes vegades en camps, aquestes característiques, s'ha inundat de nens i nenes que estan ara mateix jugant a futbol, fent-ho com ho feien els seus referents, els seus futbolistes que avui han aconseguit aquesta victòria, alguns amb les samarretes del Martinenc. Veiem també alguns futbolistes de l'equip local que segueixen celebrant-ho, també una grada que avui feia bastanta patxoca i que estan celebrant aquesta victòria, aquests primers 3 punts d'un equip a més, doncs que els necessitarà, perquè no és fàcil aquesta categoria, però el que deies, els futbolistes del Badalona, el que sol passar en aquest tipus de derrotes, ràpidament han marxat cap al túnel de vestidors intentant, suposo, pair aquest cop dur que ha significat no només la derrota, sinó també de la forma a la que s'ha produït amb un gol als instants finals, el temps de descompte, doncs, que ha estat molt dolorós per tot l'equip, tal com també traslladava el capità, que tot i així, Toni La Rosa, el que deia en general a l'entorn del Badalona, sobretot els aficionats, és que hi hagi paciència, que hi hagi confiança, perquè l'equip ho farà. De moment no ha començat amb bon peu, però evidentment queda tota la temporada.
0: Molt bé, no sé, John, si destacaries avui. Bé, és un partit difícil, per allò que aquí has de fer una feina col·lectiva molt important, cadascú ha portat el seu gra de sorra. S'ha intentat, sobretot l'equip, a la segona part, però insisteixo, és una mica preocupant, perquè vens de la pretemporada amb resultats irregulars. És evident que s'ha fet un pas endavant, si ho comparem amb la quantitat de gols encaixats, però és veritat que Jaime ha fet un molt bon partit, el porter del Badalona, eh?
6: Sí, Jaime n'ha aturat dues que anaven cap a dins i que eren gols bastant clars del Martinenc. També l'hem de destacar en una derrota que normalment és estrany potser destacar un porter en una derrota, però avui ha estat així perquè ha tingut dues aturades que han estat absolutament clau. Més enllà d'això, Ramon, si ens volem quedar en alguna cosa positiva, jo sí que destacaria la banqueta. Crec que avui hi ha hagut diferents jugadors que han entrat amb molt bona actitud. Crec que és el cas d'Asso, no només pel gol, sinó per tot el que ha portat l'equip a guanyar molts duels i també a la pressió, on sempre s'hi deixa absolutament tot. Crec que Nil Sauret ha entrat també molt bé, sobretot ha tingut uns bons primers 10-15 minuts jugant de primeres, fent que l'equip pogués ser una mica més vertical gràcies a les seves passades. També Joaco ha volgut aportar tots el seu talent, altres potser els hi ha costat una mica perquè també han entrat en instants més finals, com pot ser el cas de Diego Ara, però bé, el que significa això, en el cas de que destaquem la banqueta, és que el Badalona té plantilla, que té opcions, que poden canviar els futbolistes que hem vist avui com a titulars i que hi ha diferents opcions i que, per tant, hi haurà competitivitat i que tothom haurà d'estar al 100%. No ho sé, no és un bon debut, però almenys crec que sí que l'equip demostra que té plantilla i que té opcions i que, evidentment, hi ha molt de marge de maniobra.
0: Molt bé, doncs pròxima estació serà dimecres a les 8 al Municipal Cistells Can Cabanyes, mitja hora abans, aquí a la sintonia de Ràdio Ciutat de Badalona, viurem el partit dels 16ens de final de la Copa Federació entre el Badalona i el Sestao. Pròxim partit de Lliga dissabte, 6:15 de la tarda al Municipal de Santa Coloma contra la Muntanyesa. Jon García, moltíssimes gràcies.
6: Gràcies a tu, Ramon, una abraçada, un plaer tornar una temporada més amb tu.
0: Doncs fins dissabte. Agraïm el suport del company tècnic, del Jordi Abril. Salutacions de Ramon Duran. El Badalona, que ha començat amb mal peu la temporada 26-27. Derrota en el primer partit. Ho anirem seguint al llarg d'aquesta campanya. Avui Martinenc 1, Badalona 0. Que acabeu de passar un bon cap de setmana. Adéu-siau.
7: Centre Mèdic La Vila patrocina aquest partit.
3: Et caduca el carnet de conduir?
4: Centre Mèdic La Vila se n'encarrega de tot.
3: Només has de portar el DNI i el carnet de conduir. No cal cita prèvia ni que portis la teva foto.
4: També pots obtenir permisos nàutics, d'armes, de seguretat privada i d'oposicions.
3: Confia en el Centre Mèdic La Vila, carrer Francesc Macià 6.
4: Al costat de Pompeu Fabra.
9: Aquest dimecres, la Lliga Catalana de Bàsquet a Ràdio Ciutat. A 6:45 del vespre i des de Tarragona, Joventut Badalona i Opos Lleida. I el mateix dimecres i de manera simultània, Copa Federació de Futbol. A 8:00 del vespre i des de la zona esportiva de Can Cabanyes, Club de Futbol Badalona, Sestao River Club.
3: Segueix el teu equip a Ràdio Ciutat de Badalona.
7: Aquí Badalona.

House music. It's a spiritual thing, a body thing, a soul thing.